ciutat té una virtut gairebé sobrenatural. Potser no podem comprar pisos, potser la llum ens deixa mig estabornits, però si hi ha música, festa i alguna cosa per picar, encara som capaços de pair la preocupació en un brindis compartit.

0: 6 minuts que passen de les 10 del matí. Som en temps de tertúlia amb en Jordi Margarit, bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Amb el Xavier Ribes, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Marta Casas, bon dia.
3: Bon dia.
0: Tots vosaltres que voleu participar en aquesta tertúlia, reflexionar, opinar, teniu el telèfon obert 93-588-5960. Us agafarà el telèfon José Malagón, que està al comandament tècnic de tot el que passa aquest matí des de primera hora.
4: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Que sense acabat el període de gràcia, aquest de la llum i el gas, que el teníem rebaixats, doncs...
1: I ve la desgràcia.
0: Sí, exacte. A partir d'avui es tornen a pujar els impostos. El compromís era que això s'acabaria quan es moderessin els preus, com ha passat amb l'IPC d'abril, i comparat amb fa un any, això sí que és bo, eh? L'abril l'electricitat ha baixat un 4,3 i el gas un 9,6, però el cas és que doncs, tornem a que les nostres butxaques doncs, tornin a tenir aquestes factures pujadetes, que no sé si us sembla a vosaltres que és el moment també de fer-ho. Bueno, aquest era el compromís, però clar, el cas és que, mira, si tenies un respir, doncs ara ja...
5: Ja, no, i bueno, suposo que el moment és ara, però d'aquí 2 o 3 mesos potser tornarà. Aquestes coses són tan variables, no? Al final es moderen els preus, d'aquí 2 dies igual ja no estan moderats. Vull dir que no ho sé, no ho sé. Suposo que és una decisió que a mi se m'escapa la complexitat, no?, que pot tenir fer aquesta mesura.
0: Que menys mal que la benzina continua subvencionada, perquè si no això seria... doncs bastant descalabrós, sobretot per totes aquelles persones que utilitzen el cotxe, la furgoneta per treballar o per desplaçar-se per anar a la feina, que això sí que seria un problema bastant greu. Doncs els combustibles per a vehicles personals continuen amb aquesta rebaixa de moment fins al 30 de juny. A veure què passa.
2: Que duri, mira.
0: Que,
1: jo penso que el tema de pagar impostos, a mi, si s'han de pagar, s'han de pagar perquè són acords consensuats, etc, etc. Molt bé. El problema, primera, que fer-ho, això, tornar en aquesta pujada de l'IVA, que correspon, molt bé, però es fa en el mes de juny, on qui més qui menys està pensant en la renda, i és a dir, no qui més qui menys, tothom, i per tant és allò, sempre plou sobre mullat, i no és tant pel fet de pagar impostos, el problema ve quan mestres al carrer, que bueno, damunt d'entrada com a mínim s'han desconvocat les vagues fins al divendres, que ja en parlarem, els sanitaris que estan com estan, per tant tots aquests impostos que paguem, si veiéssim que hi ha els serveis i que més o menys allà on van per als impostos per l'estat del benestar, que serien educació, que seria habitatge i que seria sanitat, si això s'estigués complint i més o menys hi hagués una satisfacció com a mínim zero, és a dir, no, la satisfacció zero segur que hi és, però el problema és que està menys zero. M'entens? Vull dir, aquest és el problema, no? No tant de pagar impostos, que ja sabem que s'han de pagar i que tot surt de les mateixes butxaques, sinó que és el retorn d'aquests impostos en forma de serveis. I això veiem que està qüestionat per tots els que han d'exercir laborablement tots aquests 3 àmbits que són el problema de l'habitatge, repeteixo, importantíssim, que ens hem de gratar, que tu mateix deies...
0: És que hi ha rècord històric del preu de l'habitatge. Clar, és que l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i en el conjunt de Catalunya fins als 2.749 euros per metre quadrat de mitjana, i apuntaves molt bé. És a dir, la vaga també que hi ha de metges a la salut, que han dit prou, amb educació i els serveis bàsics, és que... no funcionen de la forma que deuríem fer-ho, almenys...
1: Però que parlar de trens, oi?
2: No, i els metges, no?, que ara... Sí, el tema de les hores extres...
0: Que... Sí, sí. que ara en parlarem. Volia treure això que he vist al Tot Rubí de la Núria Uller, que rep la medalla centenària de la Generalitat.
1: Molt bé.
0: Li fou lliurada pel president de l'Associació de la Gent Gran de Rubí, Rafael Rossinyol. Isidre Rubio, l'expresident de l'Esbart, doncs li va voler recordar i agrair públicament la col·laboració d'Uller en la confecció dels vestits pel vestuari de l'Esbart. Tenim, doncs, aquí a la Marta Casas, que ens pot dir de... No, de, no sé si vas ser tu qui va fer la notícia.
5: No,
0: però
5: no hi vaig poder ser perquè això va passar el mateix dia del ple, per tant no hi vaig poder anar, però el Rafael Rossinyol, que és una persona encantadora, ens envia cada setmana totes, bueno, totes no, perquè si m'envies totes les activitats no faríem una altra cosa, doncs, obvi, perquè fan moltíssimes coses.
1: Un gran president. Però... gran president.
0: El Rafael Rossinyol, quan feia el programa pel matí, el tenien com a mínim una vegada al mes, i sempre ens faltava temps. O sigui, cada vegada que anàvem donant més temps,
5: és una passada,
0: i a més, el fèiem que vinguessin aquí en directe, ja sigui a cantar, a fer el que... presentaven les activitats i diuen, home, si les presenteu i tal... veniu i ho feu aquí també, i ho feien en directe, que era brutal.
5: I en aquest cas, bueno, m'ha fet especial gràcia això, no? Que a més, vull dir, no només són gent gran molt activa, que fan moltes coses, sinó que després, a més, també tenen aquests petits actes de reconeixement i de bueno, fan premis literaris, fan un munt de coses, i aquesta em va fer especial il·lusió, també perquè, a més, com que fa poc també li vau fer un petit homenatge a l'Isidre Rubio, que també se'l mereix, a l'Isidre, vull dir que... I molt bé, jo amb aquesta senyora no la coneixi, vull dir, sí que em sona el nom i d'allò, potser l'he conegut en algun moment i no d'això, però em va fer il·lusió i llegir la notícia i dic, va, doncs la posarem en portada.
0: Tu la coneixes?
1: Sí, i tant. I recordo el seu establiment comercial, que era una botiga de queviures, d'aquestes que hi trobaves de tot, a la Cruïlla entre l'Avinguda Barcelona i el carrer Cervantes. En fi, és filla d'allà, i jo recordo de petit anar a buscar els elements per fer els panellets a casa. Bé, del resultat no en parlaré, però sí que era una persona super mega coneguda. I quan dic un gran president de la gent gran, perquè tracta amb la gent gran allò oblidant la xifra de l'edat, no?, que és el més important per la gent d'una determinada edat. Com denunciava fa 4 dies en Serrat, la gent gran està condemnada a la invisibilitat, quan ha fet tot un seguit d'històries que en l'àmbit de la Núria, doncs, pot ser l'Esbart i pot ser tantes altres col·laboracions, de qual ens en beneficiem tots els que anem darrere. No? I aquestes persones, quan... per qüestions d'edat, doncs han de deixar la primera línia de combat, estan condemnades a la invisibilitat. I crec que a nivell de gent gran, tota aquesta mena de reconeixements, perquè els altres, els que hem sigut amics, els que hem sigut companys de històries que ells han tirat endavant, els coneixem, però n'hi ha molts d'altres que no sabien o no saben qui és Núria Uller. Bé, si ara ja se sap, el reconeixement no l'han de fer només els més propers, sinó que és la població de Rubí que ha de reconèixer aquesta gent i treure'ls de la invisibilitat, no, encara que només sigui per una notícia de la ràdio, del Tot o del que sigui. I jo estic molt content d'aquest reconeixement a la Núria, la felicito, però molt, molt, molt, molt per tota la seva tasca i per haver arribat en aquests moments que pot rebre, i amb lucidesa tot aquest reconeixement és bo que se senti gratificat la gent per sortir d'aquesta invisibilitat que denunciava en Serrat, que s'hi deu trobar.
0: Mira, aquest qui pugui fer que faci és el que vam fer en el bon sentit amb l'Isidre Rubio, és a dir, el tenim aquí a la tertúlia, és dijous, clar, i un dijous va dir, i com és que no tenim com és que no es fa un homenatge? I pensava, a veure, has d'esperar que es faci un homenatge o fem l'homenatge? Doncs això implica, doncs, tot el que implica, no? Però és, escolta, aquest home es mereix un homenatge.
5: A més,
0: i comencem aquí, a Ràdio Rubí, i comencem en aquest programa.
5: Sobretot, una mica amb la línia que deia el Jordi, és que m'agrada molt, o sigui, per una banda m'agrada molt que hi hagi gent gran tan activa i que a més es mereixi un reconeixement per la seva implicació voluntària amb entitats i tal, sobretot perquè avui en dia costa molt això. Costa moltíssim, és a dir, la gent més jove ja no s'impliquen tant, ja no fan les coses voluntàriament, ja no es preocupen tant, i penso... aquestes coses s'han de saber, s'han de fer saber a la gent que tu et pots implicar, no perquè després et donin un homenatge, vull dir, l'homenatge te'l faran o te'l faran, però que val la pena, que hi ha persones que han estat molts anys, moltíssims, implicant-se voluntàriament en una cosa, i crec que és bonic de reconèixer-los, perquè sobretot avui en dia siguin exemple pel jovent d'avui, pel jovent i per la gent així més de la meva edat, que bueno, costa el seu, no?, per temes familiars, però que al final les coses es mantenen vives i les tradicions i tot es manté viu gràcies a la gent que ho fa de manera desinteressada i que s'implica i de més.
0: Clar, és que és fer visible aquesta empremta, no?, que deixa les Barnes Aire, que deixa tot l'entorn, en aquell cas de l'Isidre Rubio, amb tot el que van fer d'investigació, el que van posar doncs el folklore català també a les escoles, tot això... ve de fa molts anys d'una molt bona feina, no?, el Vall de Gitanes que hi ha, i això s'ha de posar, jo penso que de manifest, perquè jo considero que és patrimoni de la nostra ciutat i és patrimoni i cultural.
1: Fa sentir orgull de ser rubinenc.
0: Ah, ja està.
1: Això. I el Vall de Gitanes de Rubí és, per mi, és l'activitat lluminosa que identifica una festa major més que els berets, els pets i els tallets que puguin venir a tocar, no? Perquè és l'essència. Si no hi ha això, no hi ha essència, no hi ha identitat, no serviria de massa cosa fer les grans convocatòries que hi són arreu, arreu del món. Vull dir, però igualment que a Montblanc tenen a Sant Jordi, sempre destacaríem, i no ho sé, professionalment jo m'hi he dedicat a buscar-ho i a veure-ho, a Rubí, la Festa Major, i cada any que he pogut n'he parlat i en tornaré a parlar a nivell de ràdio, i ho estic fent ara, per exemple, és les Gitanes, que és una meravella, és que arrossegar el que no sé si llegia amb vosaltres, o 1.600 nanos de les escoles, és que s'ha de venir a veure la Festa Major de Rubí per veure aquest Vall de Gitanes, i tant de bo, he vist que és a quarts de vuit la convocatòria general, fotrà un sol impressionant.
5: Em consta que s'estan intentant
1: retrasar una mica
5: perquè...
1: Ho vam demanar des d'aquí.
5: És que l'any passat jo juraria recordar que havia de començar a les 7 de la tarda, em sembla que algú va dir no, comencem a les 7 de la tarda ni en broma, perquè és que vull dir, tu que ho estàs veient o jo com a periodista ho estic seguint, però és que ells ja estan ballant, o sigui que ja...
0: I amb aquells vestits.
5: Ara és perquè no hi va haver cap cop de calor ni res,
2: a part, primer fan la rua per tot allò, i van els diables vestits de diables, que dius, pobra gent.
1: Mira que jo sóc un negat per la dansa, també vaig provar amb 6 o 7 anys o 8 d'anar a l'escola infantil de les Bar d'en Saire, quan jo tenia 7 o 8 anys, ha fet sol una miqueta, dansar d'aleshores, jo sóc un negat, però m'aclapara, estic contentíssim de veure la mainada com, i l'esforç que ha suposat això d'anar classe per classe, i és una mena de són feines voluntàries i que l'únic retorn, si abans parlàvem del retorn dels impostos, el retorn que tenen aquests voluntaris és aquesta satisfacció de veure's al carrer, de veure's recolzats amb el suport de la població de Rubí, que hi ha de ser, que hi és, però que hi ha de ser molt més, i això s'ha d'esbombar. I això ho hem de mirar, desbombar encara molt, molt, molt més del que estem fent. Hi ha un treball de màrqueting aquí a desenvolupar, importantíssim.
2: Bueno, doncs jo, si vols,
0: digues.
2: Obro una altra finestra, perquè ahir vaig estar a l'ermita de Sant Mus,
0: que
2: també hi ha una sèrie de... Hi ha una sèrie de voluntaris que estan treballant molt i molt perquè allò es recuperi i es mantingui. I, clar, jo no l'havia vist mai per dintre amb llum.
1: Ah, no?
2: Amb llum.
1: Ah.
2: Perquè ara hi ha llumetes. Jo sempre que em treballava era amb la llum natural, i clar, no m'havia donat compte que hi ha uns frescos o uns retaules pintats amb els martiris, no sé. Clar, és un espai que és de Rubí tota la vida, que també és una festa, allò, els xatos, no? I llavors saber que hi ha gent treballant perquè el poble no perdi això també em fa sentir content, no?
1: En Joan Camps, el president actual de l'Esbart, es queixava de que, home, fa 15 dies que no hi van poder anar

0: Crist, els portadors del Sant Crist, s'anava fins a Sant Mus. I hi havia tot una processó cap allà dalt. Vull dir que aquest trajecte, el trajecte cap a Sant Mus i el trajecte cap a Sant Feliuet per Pasqua, a menjar la truita de Sant Feliuet, això era... I això s'ha anat omplint de pols. Sí. Això s'ha anat omplint de pols.
1: 93-588-5960, estem parlant de l'experiència de la gent gran, la empremta que ens deixa dels homenatges, de les festes, d'aquest cap de setmana, del patrimoni rubinenc, també cultural, i en aquest cas també... En Xavier Ribes ens deia i ens parlava de la rèplica. Vas veure la rèplica de Sant Mus, que ahir a l'ermita? Què tal?
2: Bueno, clar, jo no he vist l'original. Bé, la rèplica, bueno, l'han fet també de manera més o menys altruista. De fet, jo conec el que va escanejar la figura i la va fer en 3D, no?
1: Sí.
2: I després una altra va fer la policromia, o sigui que és això, que ves que hi ha gent que, bueno, que posa una miqueta del seu temps perquè allò funcioni. I bueno, la rèplica bé. Poder, ara faig una crítica, poder massa colorida pel meu gust, la rèplica, però bé, o sigui.
1: Clar, crec que la policromia ho va fer el Pere Bel, crec recordar.
3: Sí, sí.
2: No? Jo el vaig veure amb el Moranet, el Sant Moranet.
1: Que s'havia permès alguna llicència. I el Pere Bel l'hem tingut des de fa anys, col·laborador aquí de Ràdio Rubí.
0: Un altre d'aquells que també...
2: Però amb aquesta gent, gràcies a aquesta gent, la cosa tira endavant.
1: Bueno, ha hagut una tendència cap a la Moreneta de Montserrat. Potser, no ho sé, Pere, si ens escoltes... Això estaria bé, que s'expliqués com ha pensat en aquesta figura a l'hora de pintar-la. I aquest cap de setmana, pel que ens escolteu, pels oients que no sou de Rubí, hi ha hagut diverses festes aquí a la nostra ciutat. Comencem, si voleu, per Can Oriol, que... Mira, hi van haver 2.800 peces, no?
3: Sí,
1: pintades a mà, ara que estàvem parlant de pintura.
3: És increïble. I vaig anar una tarda que tots els veïns em van explicar que quedaven els dijous a la tarda, van començar, tots els dijous a la tarda veniu aquí, que farem farem això, les decoracions pel barri. Clar, jo dic, si no m'equivoco, em sembla que van començar el gener. Han estat des del gener, cada dijous a la tarda, es reuneixen allà els veïns, gent gran, nens de totes les edats, i van fent, amb materials reciclats, ampolles, cartrons, van anar pintant...
1: Temàtica marina, no?
3: Temàtica marina, perquè ho van decidir, bueno, es van reunint i van dir, bueno, és una mica com volen fer més o menys el mateix que el carrer Sant Jaume, que cada any es reuneixen els veïns i diuen, vinga, aquest any un tema, i pot ser a l'atzar, no? I no sé, van triar el mar, doncs perquè els va agradar. I em van explicar com ho estaven fent, que al final ja no quedaven només els dijous, sinó que eren més dies, i dic, ostres, jo això ho he de pujar a veure, i vaig anar-hi a veure-ho, i és que jo flipava perquè deia, però com és possible que hagueu fet tot això en tants mesos, però dic, ja fer-ho en tants mesos, però col·locar-ho, o sigui, estava tot el que és la plaça de Can Oriol, els parcs infantils, alguns balcons, tot amb peces, amb peixets, amb meduses, amb pops, alguns que estan així penjats al sostre, bueno, una passada, o sigui, és una passada.
1: Crec que podem escoltar a Javier Fernández, el president de l'Associació de Veïns de Can Oriol.
4: Se empezó a apuntar vecinos y vecinos, y lo más bonito de todo es que vienen vecinos, vienen abuelas con los nietos, tíos, primos, padres con hijos... Lo que hacen en el taller son para la plaza, porque como es el primer año que lo hacemos y pensábamos, no sabíamos cuánta gente colaboraría, vamos a lo pequeño primero y luego ya vamos viendo. Y al final pues hemos ido de unas 40 a unas 50 personas, que nos lo pasamos genial. Y luego también colabora la Font del Ferro, al Col·legi del Bosc, al Ter Saltet.
1: Doncs era una veïna de Can Oriol, no era el president de l'Associació de Veïns de Can Oriol, Javier Fernández. Però que mostra això, que mostra la
0: il·lusió.
1: Capacitat... Sí, però a mi m'encanta això de Rubí, la sinergia de les persones quan s'entreguen, ja siguin dels barris, per les festes... És que és brutal, a mi és el que més m'agrada d'aquesta ciutat. És una cosa molt xula. La Fira de la Primavera, heu anat també?
3: Jo hi vaig passar una estoneta, però no la vaig veure gaire. Sí que m'han dit que feia molta calor i que, clar, és que allà a la plaça Guardiet al final no, hi ha molt poques ombres. I, bueno, que hi va anar tot bé, però sí que és veritat que, clar, que les temperatures són impossibles.
1: Clar, i al migdia, imagineu-vos... És que s'haurà de treballar per guanyar espais d'ombra, perquè és que serà impossible, perquè això anirà més. Hi havia una fideuà popular...

0: Al migdia crec que hi van haver 85 persones que hi havia, però clar, fideuà popular amb la calorada que queda, que pagava, doncs això deu ser doncs bastant complicadet també. I la festa de l'Hermandat de Galega també, des del divendres
1: també
0: fins diumenge.
1: Un altre lloc que, bueno, als vespres, ahir a la tarda jo vaig passar una estoneta i més o menys estava bé, però clar, al migdia, a més els galegos, o sigui, els trajes que porten per ballar són de llana.
0: Sí.
1: I jo pensava, haureu d'inventar-vos un traje de primavera perquè això és impossible, o sigui, a les 12 del migdia, a les 12:30, em sembla que hi havia dues actuacions d'una banda de gaites i tal, i van, no sé si estava ja pensat, però va ser curteta. Vull dir, van fer 3 o 4 peces cadascun i fora, perquè clar, és que no... Bueno, igualment és una festa que sempre treu moltíssima gent. Jo les anava passant estonetes entre anar a un lloc i a l'altre i estava bastant ple de gent a qualsevol hora. Vull dir que sempre funciona molt bé, aquesta festa.
0: I que a més,
1: festa,
0: per exemple, fan tastos gratuïts. Ahir a les 6 de la tarda havia de formatges.
1: No. Sí, de tant en tant passaves per allà i hi havia un senyor amb un... Vinga, pulpo, pulpo i albariño, pulpo i albariño, i t'anaven donant. Passaves per allà i t'anaven donant coses. Bueno, està bé, perquè, home, el problema que té aquesta festa per mi és que el pop és molt car. Yeah. Llavors tu vas allà a provar el pop i, home, si ets entre uns quants, potser, però això és caríssim, eh? Bueno, que el producte és car, no és que ells ho facin car, però, bueno, però està bé. L'únic, també, per fer una crítica també, però aquest matí he passat per allà a la vora, de la Rambla, i jo no sé quantes tones de basura han tret d'allà, però moltíssima, o sigui, de tot.
0: Clar.
1: Llaunes, gots, i em dóna la sensació de que cada any passa el mateix. No sé si és que no... No sé per què, com que tallen la Rambla, potser no poden passar els camions, no ho sé.
0: Vols dir que és l'acumulat dels 3 dies?
1: No ho sé, però em sona que algun any hi ha veïns de la zona, allò que ens fan arribar, no?, en els mitjans ens fan arribar queixes de que, ostres, que queda molt brut i queda... Bueno, tinc la teoria, no ho sé, que potser com que tallen una part del tram, o sigui, la Rambla, no?,
0: està,
1: hi ha dues d'això.
0: Sí.
1: Llavors, com que el tallen, no deuen poder passar els camions fins avui al matí, i avui hi havia, però, 3 o 4 escombriaires allà traient coses pobres que no sé si és l'acumulat o que realment, clar, com que la festa s'acaba diumenge al vespre, fins que no s'hi poden posar, no ho sé. Però sí que és una de les coses que, bueno, t'hi fixes, clar, perquè... Queda brut i sap greu veure-ho així.
0: I que també suposa doncs, patrimoni de la ciutat, perquè igual que és el folclore català amb l'esbart, hi ha el folclore gallec també, que els veiem, no?, amb les seves danses, amb les seves músiques, que se'n van. L'altre dia la Sílvia Castanyeda, la presidenta, ens explicava també que van a fer cursos també a Galícia, o sigui, des de cursos de pandereta fins a qualsevol altres cursos que tenen relació per mantenir doncs aquest patrimoni cultural de dansa, que jo trobo també que és preciós, que és una cosa... A mi m'encanta.
2: A
0: més,
2: està molt bé.
0: Tinc amigues i amics que ho practiquen, que gasten els seus diners, que se'n van 3 o 4 dies a Galícia per fer-ho i...
2: Sí. Tot això està molt bé i m'encanta veure la presència d'aquestes persones que ho guarden a dintre i ho porten a la sang, etcètera. Ara, Galícia, Andalusia, molt bé. No voldria que l'esbart d'ensella de Rubí i les gitanes fossin la representació del casal català a Rubí. M'enteneu el que vull dir? El casal català... No, escolti, Rubí són les gitanes de Rubí. I està molt bé que hi hagi una expressió, sobretot si es porta dins, si ho volen manifestar. Però és que a vegades jo em dono la sensació... Mira, ara farem el casal català de Rubí uns més... No, escolti, les gitanes de Rubí és Rubí. Que llavors hi hagi l'altre, escolti, s'ha d'aplaudir i s'ha de fer, i molt bé, i que tothom s'hi senti engrescat a fer coses i a valorar-ho. Que vagi guarnint, que vagi farcint un pòsit cultural. Però no m'agradaria que un dia no, ara venen els catalans, no? És que jo fa molt temps que vaig sentir un comentari que em va fer molta gràcia d'algú que deia, bajava un català per la calle i tal i qual. Dius, perdoni, i vostè que d'on és vostè, si porta 60 anys aquí, la persona gran... No, vull dir, aquestes coses cal cuidar-les, i cal cuidar-les amb l'enriquiment, com deies tu, Toni, suposa el veure i sobretot reconèixer un esforç de la gent. Però les gitanes de Rubí són Rubí. No són el que és el català a Rubí.
0: I és la projecció de les gitanes també a nivell nacional. O sigui, la feina que s'ha fet aquí des dels anys 70-80 amb una sèrie de, que dèiem, no? De persones investigant, recopilant, portant les danses cap a les escoles, etc. Doncs ha permès que aquestes danses siguin ballades doncs, a diferents llocs de Catalunya que hagin sigut a congressos, etc. O sigui, això és desconeixement absolut. No?
2: I benvingudes la Casa Galega i benvingudes la Casa d'Andalusia o el Centro Cultural Andaluz. Miri, jo mateix era de la penya Calixto Sánchez en el seu començament. Ah. Jo mateix era. Després ja... En fi, ja no hi he tingut tant contacte, ho conec, la gent que s'hi belluga per allà, amb el sentit de que com el flamenc, com a tal, a mi m'interessa culturalment i musicalment, i està molt bé, i està molt bé. Ara, no voldria que es considerés ni que se'n reconeix, ni que es considerés com una activitat més el tema de les gitanes de Rubí. Escolti, Rubí són les gitanes de Rubí. Ja està, més volia dir això.
0: Continuem amb temes d'aquí de la nostra ciutat, però jo crec que podem parlar d'un tema, però que això passa a més ciutats, perquè, per exemple, podem parlar de soroll, doncs l'Ajuntament haurà de fer un estudi de mobilitat al carrer Riera, cantonada carrer Santa Llúcia, sobre la millora del trànsit, la reducció de la contaminació acústica ambiental. Doncs això es va aprovar al ple i crec que podem escoltar primer a una veïna, que és la Susana, que quan... No, esperem, ara ho tindrà, que quan la puguem escoltar, doncs probablement això passi en moltes altres ciutats de Catalunya, i després el portaveu del PP, Juan José Giner, i el portaveu del PSC, Rafa Agüeto.
3: Les invitamos a venir a cualquier hora, especialmente ahora en verano, a cualquier hora de nuestros comedores, habitaciones o salones. Les invitamos a intentar ver la televisión, cenar o descansar un rato en el sofá. Podrán comprobar de primera mano la contaminación que respiramos. Y para muestra, aquí les traemos lo que sacamos de nuestras ventanas. Esto es lo que respiramos en nuestras casas y en las calles. También podrán escuchar el ruido constante de claxons, los sones continuos e insoportables que afectan seriamente a nuestra salud mental, además de las discusiones frecuentes entre repartidores y vecinos.
4: Realizar un estudio técnico de movilidad en la calle Riera, calle Santa Lucía y su entorno, que analice el escenario actual y establezca medidas de mejora, teniendo en cuenta el funcionamiento general de movilidad de la ciudad y que permitan la reducción de tráfico, ruidos y la mejora de la calidad del aire. Incrementar en la medida de lo posible la presencia policial y la vigilancia del cumplimiento de la normativa de circulación y estacionamiento. Dar traslado de los acuerdos adoptados a los vecinos de la zona.
5: I el que cal no és prendre mesures conjunturals, sinó el que cal és prendre mesures estructurals. I per això és convenient doncs, fer aquest estudi, perquè no només afecta un carrer, sinó afecta el conjunt de la mobilitat, de l'estructura de mobilitat de la ciutat, i per tant això requereix que es faci de manera rigorosa. Cap dels 25 que estem aquí són tècnics de mobilitat, i jo crec que el que hem de presentar és una proposta rigorosa i treballada tècnicament.
0: El text l'han presentat entre el PP i el PSC, o sigui, s'ha treballat conjuntament perquè s'ha detectat aquest problema, tots dos s'han posat d'acord i, escolta, això hem de posar fil a l'agulla. Que està molt bé.
1: No, sí, tant. No? Tant.
0: I això és la problemàtica del soroll. Escoltàvem a la veïna també, a la Susana, que deu ser terrible també, i més quan arriba l'estiu. Que a l'estiu ja tens prou quan amb les televisions, amb els veïns, etc, com per que tinguis allà el trànsit rodat. Hi ha una escola bressol a prop.
2: Que encara en altres temporades tens les finestres tancades, con la qual vol dir que amb el que minva el soroll, sobretot si tens circulació a prop, com el tenen ells.
0: Que el nou local del Centre de Salut Mental Infantil Juvenil es podria obrir en 15 dies, ho va anunciar l'alcaldessa Ana Maria Martínez al ple municipal del mes de maig. Aquest nou local al barri de Progrés, que acolliria doncs, el centre. Anem a escoltar l'alcaldessa.
6: Insisteixo, 15 dies és el que ens van dir ahir. Ja ens ho havien dit dilluns, jo comptava els 15 dies o 3 dies abans, però en tot cas, aviam, al final... Està pendent d'aquesta qüestió. I també vam traslladar amb la presència d'un membre de la plataforma de famílies afectades per la manca de bona atenció en salut mental, la necessitat de millorar en professionals, de millorar ràtios, bé, de tot el que estan fa molt de temps i estem fa molt de temps plantejant a la conselleria. I estava també el proveïdor, l'operador, el Consorci Sanitari Terrassa.
0: Ana Maria Martínez, que es va reunir amb el CatSalut i amb el Consorci Sanitari de Terrassa. Doncs sembla que això que hem parlat també aquí molts dies a la tertúlia.
1: Per això t'anava a dir, esperem 15 dies a veure què passa. Sí. Perquè no sé,
7: que si són 20 tampoc passa
1: fa,
7: res.
1: Fa molt de temps que és el que deies, fa molt de temps que en parlem, fa molt de temps que es reclama, fa molt de temps que ara me falta un tràmite per aquí, ara me falta, llavors és com, bueno, hi ha coses que jo a vegades no em crec, i això me'n recordo que l'Isidre, quan veníem aquí a Tartulia i coincidia amb ell, ho deia sempre, hi ha coses que no poden ser tan difícils de solucionar, o sigui, tràmits burocràtics, i que sí. Si ara no tinc llum, que si ara no tinc, no sé quin és el problema exacte,
0: però el tràmit, bueno, els dos permisos, un era de CatSalut i l'altre d'Endesa.
1: Clar, llavors, bueno, no ho sé, potser és que no s'ha fet la pressió suficient, perquè quan s'hauria d'obrir aquest equipament al gener? És que estem al juny i encara no està obert. En 6 mesos no has pogut fer més, ni el CatSalut ni Endesa, no has pogut fer més pressió perquè s'obri aquest equipament, més sabent que l'altre tenia tants problemes. Jo no ho sabia, això, que l'edifici del carrer Nou, que... Bueno, sí que ho sabíem, perquè s'havia de tirar a terra, se'n faran habitatges i tal, però que el propi comitè d'empresa et digui no, és que estem denunciant infracció de treball, que l'edifici no compleix les mesures de seguretat, i dius, tots aquest temps hem estat anant allà a tractar la salut mental sabent que ens podia caure a sobre, no sé, és
0: clar, que, a mi és que no ha plogut i llavors han estat...
1: Llavors, no sé, bueno, no ho sé, clar, suposo que sí, les coses de Palacios, sí. Vale, però... Ostres, posem-nos-hi serios amb aquestes coses, perquè no pot ser.
2: A veure, perquè... si hi ha una pluja com la que va haver-hi i es va enfonsar el sostre, mira, l'altre dia es va enfonsar el sostre de la llibreria del Racó del Llibre,
1: sí,
2: el patrons sostols pallarès, que anava ell. Val, d'acord, això pot ser. En definitiva, si el seu alcaldessa fa el que ha de fer i es compromet, i diu que s'està treballant pels ràtios, etc, bé, però el que se'ls demana als polítics, escolti, molt bé, i tot això amb què és concret, home, miri, 15 dies. Aquesta és l'efectivitat, i caldrà esperar, evidentment, Marta, i com a periodistes, i heu d'estar-hi amatents. Però si es demana una concreció, mira, l'alcaldessa doncs ha donat 15 dies per obrir-ho. Molt bé. I si no compleixen el que li han dit a l'alcaldessa, home, se suposa que ha d'haver-hi, vaja, amb el proveïdor que això no t'ho té solventat, home, cony, madura, perquè si ha compromès l'alcaldessa, escolti, i no fotem bromes que venen campanyes electorals i coses, i coses d'aquestes, no? Vull dir, que això és el que se li demana al polític, i d'entrada, doncs miri, 15 dies, vale, ja ho tenim. Ara, tot el demés, a veure quan es dona també uns terminis.
1: Sí,
2: i fins aquí es va treballant i es va evolucionant, que és la manera d'actuar.
0: Clar, però s'està seguint el bon camí, que és ara pressionar.
2: Sí, senyor.
1: Exacte, és això que...
0: Que és,
1: quan t'hi poses a apretar una mica, llavors surten les coses. No?
0: Inclús quan ja han portat 12 dies. Escolta, el que vam parlar 15 dies, com ho tenim? No? Com està aquest
1: tema? És que és el mateix cas del local del Guspira, que també van començar a casar-se no sé fa quan, i ara que se'ls va acudir anar a protestar davant d'un ple o fer públic i de més, llavors ara ja no sé si s'ha solucionat del tot, però vull dir, ara ja tenim solució. Llavors penses, bueno, doncs haurem de començar a pressionar. Jo ho entenc, que hi hagi famílies o usuaris que diguin, bueno, no ens hi fiquem gaire tontos, perquè no sé, sempre hi ha certa por, no? No sé si dir-ho així, però represàlies. Ara, la que s'han començat a casar, llavors hi ha solucions. I penses, ostres, aquesta solució no podia haver arribat abans? Perquè hi era, no?, la solució. Vull dir, hi ha coses que no es poden arreglar, d'acord? Però en aquest cas sí. Llavors, a mi el que em semblava és això, que des del gener, ostres, això s'havia d'obrir el gener, i què passa, i què no passa, i ara se sap per què no passa, però ho sabem ara. Llavors, per això deia, esperem els 15 dies i que tant de bo estigui tot. Mira, bé, però que...
2: Hi ha un compromís.
1: Bueno, es veu que la...
2: S'ha aconseguit
1: exacte,
2: un compromís.
1: S'ha aconseguit el compromís.
2: Molt bé, doncs,
1: i
2: ara,
1: gràcies a la pressió...
2: Senyor,
1: sí, sí.
2: Doncs vinga.
1: A veure si aconseguim solucionar. Sí.
0: Pressió, també és el que fan els metges. Avui, primer dia de vaga d'hores extres dels metges Això és un canvi d'estratègia, que això tindrà una implicació també. Han decidit, doncs, no fer hores extres, per tant, les llistes d'espera poden ser encara més grans. No sé com ho veieu, això, perquè potser us arriba, ens arriba un missatge a cadascú de nosaltres que tenim per un cert dia, que de vegades ens surt la trucada d'intel·ligència artificial, ja sigui d'on sigui, que et diu, hola, soy Marc, o el nom que sigui, i te llamo para cambiar, te va bien, i tu dices, no, te va bien, no, te va bien, i acabes penjant i te la canvien igualment d'aquí a no sé quants mesos, no? Que això no sé si us passa també, que a mi em posa dels nervis també, perquè et posen amb un operador d'intel·ligència artificial que no serveix de gaire, perquè és, te lo vamos a cambiar i ahí te quedas, ¿sabes? Perquè és la sensació que tinc, però no, no, i acabes cabrejat, que no! Su nueva hora es para el día 15 de agosto, ¿no?
2: Sí, sí, ell no canvia el to, no?
0: No, no, no, ell no canvia. Tu te'n vas emprenyant com una mona, i ell continua allà. Però, a més, tu repeteix, hola, soy Marc, no, hola, soy Marc. No, deixa'm, sisplau, deixa'm ja.
1: Què fa?
7: No, anava a dir per sort. Dintre de tot, les hores extres que deixen de fer són aquestes intervencions no urgents o no... Mm. Evidentment, si et toca, és igual si és urgent. O sigui, tu vols que et solucioni el problema, que per tu és el problema més gran del món, perquè és un problema de salut que tu tens, i per tant, que això, que et canviïn a l'hora, te l'endarrereixin, doncs és un problema. Però al final també aquí s'està veient que, clar, fer hores extres és quan hi ha una punta de feina, que, clar, bueno, els treballadors poden, o l'empresa pot demanar que un treballador faci unes hores extres per suplir un problema. Però si és una qüestió estructural, que és el que és, les hores extres no tenen molt sentit. O sigui, el que s'ha de fer és posar recursos perquè hi hagi professionals que puguin operar o fer intervencions o el que toqui fora de les hores extres, sinó com una part de la seva jornada, no? Per això, perquè és un problema estructural. Segurament surt més a compte que algú faci hores extres perquè no has de pagar unes noves seguretats socials, una nova contractació. Llavors, econòmicament, a tots ens surt més a compte això dels impostos, no? Però al final, clar, hi ha uns treballadors allà darrere que tenen uns drets com a treballadors, com a persones, perquè a més de treballar han de viure, i això que...
0: I els acabes cremant.
7: Clar, per això, que al final és un problema.
0: Burnout, moltes més hores, perquè els descansos setmanals estan per alguna cosa. Els horaris laborals estan també per una cosa. En el moment que sistemàticament, perquè has de fer hores extres, te'ls estàs saltant, això afecta la salut, a l'estrès, i aquell professional doncs acaba molt més desgastat, amb més estrès, i probablement en uns mesos no podràs comptar amb ell i formarà part de les baixes.
7: Però tu has dit la paraula sistemàticament. Si les hores extres són sistemàtiques, no es poden considerar hores extres, i és quan s'han de trobar solucions a això, al problema estructural, no?
2: Sabem què és el que reclamen el col·lectiu sanitari, què és el que reclama. Per l'altra banda, a qui ho reclama? Doncs els responsables, ja tornem a estar amb el mateix, els responsables de preveure tot això. Bé, jo puc sentir el que reclamen, puc sentir els col·lectius sindicals, etc. Bé, i per què no s'expliquen els altres conforme això momentàniament o durant un termini de temps no es pot resoldre? Per què no es pot resoldre? A mi m'agradaria sentir-ho, que hi hagués una comunicació en aquest sentit. Si hi ha uns que reclamen això i tothom veu, diu, hòstia, és que ja n'hi ha prou pels arguments que tu acabes de dir, Toni, per exemple. Bé, i l'altra banda, no ens poden explicar per què no es pot dur a terme la normalització, si és que només parlem de normalització laboral d'un col·lectiu que ens afecta a tothom. L'estat del benestar, una altra vegada. Escolti, expliqui'm per què no. I potser ho entendré. Sí, no, i potser llavors el demanaré al col·lectiu sanitari, escolta, sí, porteu 1.000 anys així, doncs mira, 1.001 estaríem, pactem el temps que necessitem, perquè aquests senyors diuen que passa això, passa això. Ho veiem o no ho veiem? Sí, no, o no se sabe, no contesten, no? Molt bé. De moment, qui no sabe, no contesta, és el que no s'explica.
0: Si sou metges, si patiu aquesta situació, truqueu-nos, 93-588-59-60, 93-588-59-60. Creieu també que la vaga dels docents, aquest possible bueno, aquest preacord que encara s'ha doncs, de ratificar, no? Que comença avui al migdia, que podran votar els professors. Això serà fins al dijous, crec. Sí. També els hi està afectant en el sentit de dir, mira, aquest col·lectiu sembla que ja estan encaminats, ara faltem nosaltres també, no? I el, cap al govern de la Generalitat, jo suposo que és d'on traiem els diners, perquè Mossos, educació i ara els metges. No.
7: Bueno, pues es trauran dels impostos de la llum i de l'aigua i tot això que ens han de pujar. Però, és, mira, ara ho deies, no? És que al final tot és el mateix. O sigui, hi ha una sèrie de polítics, els gestors, que han d'administrar els recursos i nosaltres, com a ciutadans, ens mereixem uns serveis. Si saps que els teus proveïdors d'aquests serveis tenen uns problemes, el que has de fer és, per això estàs, solucionar-los. I solucionar-los no quan pressionen, no quan fan vagues que llavors molesten el ciutadà al qual tu has de servir, sinó intenta gestionar-ho abans, no? Això, fes una previsió, perquè si no al final resulta que les coses tenen solució, perquè al final la cosa avança i té solució, però el ciutadà ha hagut de patir una sèrie de problemes, d'inconvenients, de talls de carretera, de nanos que no van al col·le, d'operacions que t'endarrereixen. Llavors, sí, també és molt fàcil parlar des d'un micròfon. Quan estàs allà gestionant, doncs és sí, això, sí. Has de fer malabars amb el que tens. Però sí que és veritat una mica també el que deia el Jordi, no? Que ens expliquin per què ara no es pot i ja està. Potser ho entendrem i
2: el problema és que quan expliquen el per què no es pot, arribes a la conclusió que hem arribat moltes vegades.
7: Com els catalans.
2: Quants mils de milions es deuen a Catalunya?
8: Correcte.
2: Doncs ja hi som. Doncs ja hi som.
7: Doncs potser la pressió hauria d'anar cap allà i des d'allà.
2: Ja he anat sovint cap allà.
7: Doncs seguim, perquè...
2: I el cop de porta, no, per mi seguim. Clar que sí. Però, esclar, evidenciar això, no tothom està disposat a reconèixer-ho. No tothom està disposat a reconèixer-ho.
8: Ara mateix...
2: Pel que pugui haver-hi i que ja sí, som gent que se subleva arreu de l'Estat només parlar de Catalunya i dels milions que es deuen a Catalunya. Molt bé, doncs escolti, en fi.
0: Però no creieu també que hi ha una falta de mirada a llarg termini dels partits que van governant, és a dir, dels polítics? Com és possible que en educació no hi hagi un consens majoritari des de fa molts anys que tingui un objectiu en educació, que es van posant diferents lleis, però que no s'arregla el tema de l'educació, i això ja portem anys i anys. O sigui, el partit que governa només té una mirada respecte al que, a curt termini, no? Que és el seu govern, i mantenir-se com a partit que està en aquell moment governant. Potser també que hi vagin les històries per allà. Creieu? Hi ha una falta de mirada dels polítics a llarg termini en qüestions com pot ser la salut, l'habitatge i l'educació?
1: Vols dir que haurien de ser temes de consens entre tots perquè no passi això que dius, no? Que cada 4 anys hi hagi una llei d'educació nova, sí, i cada generació... Hagi... Jo no ho sé, però, per exemple, no ve molt el cas, però a l'escola l'altre dia ens van dir que hi ha hagut una generació que ha aplicat el sistema aquest de les matemàtiques, d'InnovaMat, i que ja no l'aplicaran més, que han decidit fer canviar el material pedagògic. No ho diuen així en el correu, però sí, venen a dir que els ha semblat una mesura i que no... Llavors, jo penso, bueno, el meu nen encara és petit, ja no li tocarà aquest sistema, però tota aquesta generació... Perquè, no sé, ara decidim aplicar un sistema i a veure com surt. No sé, en temes d'educació em sembla una cosa molt estranya, que no sé com s'hauria de fer. Vull dir, per això ho dic, que és una cosa molt concreta, però clar, entenc que això, que és dificilíssim que hi hagi 6 o 7 partits o 8, no sé quan són al Parlament o al Congrés, que es posin tots d'acord i facin un consens, i bé, la llei educativa serà així. Per què?
0: Perquè d'aquí... Governi qui governi.
1: Clar, però d'aquí un any governaran uns altres, probablement en majoria absoluta entre els dos, i el primer que caurà començarà a ser pues, el català i coses així. No? Llavors, clar, ho veig absolutament impossible. El que clar, és que és una, el problema que hi ha ara mateix, de tot, o sigui, els salaris, el tema de les ràtios, tot el que estan reclamant ara, hi ha una cosa que és molt clara, que és que falten recursos. Per tant, aquí, encara que no hi hagi consens, però hi ha d'haver recursos. I aquests recursos, doncs, com deia el Jordi, doncs estan en un lloc que no tornen. és, clar, el govern actual no reconeixerà mai que és aquest el problema, no? Ara mateix no ho farà. I els futurs governs o els anteriors. És que, clar, no tenim calés perquè se'ns deuen 22.000 milions de dèficit fiscal, bla, bla. Bueno, ho van dir moltes vegades, però no, ja saben que no els hi tornarà. Yeah. Llavors ho veig complicat, perquè no, si ja no comencem per reconèixer això, que és que falta el finançament, tot l'altre, no ho sé, ho veig difícil, eh? Clar, seria lo desitjable, evidentment, perquè si no, clar, cada 3 anys o 4 anar canviant de sistema no li veig futur, però bueno.
0: Recursos també, recordem, els que va passar amb la banca, que es van deixar aquells 65.000 milions,
1: exemple,
0: que es van aportar una part, però la gran part del pastís encara la patim, que no ho tenim. Una banca que fa milions. Avui llegia això de els sectors que es beneficien de la guerra, l'Orient Mitjà, les negociacions, doncs, que estan encallades, el que ja sabem, no? Les grans petrolieres, BP aquí a Espanya, Repsol, que va presentar resultats excepcionals, empesos pel refinatge del cru, també. Però em va sobtar també l'aposta del Pentàgon per la intel·ligència artificial. Ha sol·licitat una ampliació històrica del pressupost per desenvolupar armes autònomes. És a dir, equipament que amb intel·ligència artificial identifiqui, esculli, ataqui objectius sense la intervenció d'una persona. Per exemple, hi ha una empresa dels Estats Units per desenvolupar armament basat en intel·ligència artificial que va tancar una ronda de finançament de 5.000 milions de dòlars a mitjans de maig. I el servei d'aquesta intel·ligència artificial amb totes aquestes empreses tecnològiques que s'han posat també al servei del Pentàgon, a mi em fa molta por. No sé, Xavier Ribas, tu que ets més expert en intel·ligència artificial, doncs que aquest panorama, no? OpenAI, SpaceX, Google, Nvidia, Microsoft, s'han signat aquests acords amb l'objectiu de convertir l'exèrcit dels Estats Units en una força de combat dotada amb intel·ligència artificial.
7: Sí, és que
0: I recordem qui està de president.
7: El senyor de color taronja.
0: El senyor de color taronja. O sigui, què pot fer aquest senyor amb tot això?
7: No? Aviam, és que la filosofia d'això contradiu la base de la intel·ligència artificial.
2: Exacte.
7: Que és que darrere qualsevol procés d'intel·ligència artificial ha d'haver una supervisió. I més, bueno, vaig a parlar de mi. Estem treballant ara en temes d'això. Totes les tasques que pot fer una IA poden estar col·locades en una escala de risc. Llavors hi ha coses que no tenen risc. I aquí pot no haver supervisió. Però conforme més risc té una operació d'IA, més supervisió ha de tenir. I què més risc pot haver que posar-la dintre d'un arma? És que això és el màxim. Per tant, aquí ha d'haver la supervisió humana més ferotxa.
2: Sí, si el Trump es considera un ser humà, però clar, ha d'haver la seva supervisió.
7: L'estic desenvolupant una IA per posar-la en un arma i que no hi hagi supervisió. Pues això és això, un oxímoron, no? És que estàs anant... L'estàs liant.
0: L'estàs liant parda.
2: Crec que hi ha una gran empresa desenvolupadora.
0: Desenvolupadora.
2: Això mateix. Deia que s'ha negat a participar en aquest tipus de...
7: Clar, comencen a haver veus que dius, és que això és que no pot ser. Sí, no pot ser. Clar que sí que pot ser, però el problema és... No, això no es pot tirar endavant perquè serà un desastre. És que serà un desastre. El que està allà és que no ho vegin. Que, bueno,
0: És que a mi em porta Terminator. Aquelles màquines amb intel·ligència artificial que s'acaben revelant i acaben dient, escolta, acabem amb la raça humana? Clar. Estem... Amb les armes...
7: Són un perill, aquesta gent.
0: Ah, clar, per què? O sigui, quant de temps trigaria...
2: Tenen raó.
0: Una intel·ligència artificial en dir... Doncs escolta, i si els fem esclaus? O si els... No sé, però clar, és el que dius, si els posem amb això i amb capacitat de decidir matar, per què no hi va agafar una i decideix matar... Jo què sé, no ho sé.
7: A més... Pensem que les... És que em poso molt tècnic amb això, però les IAs tenen decisions... com es diu això? O sigui, a Google li preguntes una cosa i et contestarà sempre el mateix. Són deterministes, o sigui, una entrada, una sortida. Amb una IA hi ha una entrada i ja és probabilístic, hi ha una resposta que si tornes a preguntar el mateix, no et contestarà el mateix. Estarà per allà, però no exactament. I en aquest no està exactament allà, vol dir que en lloc de disparar cap aquí, pot disparar una mica més cap allà. I a lo millor una mica més cap allà hi ha un hospital. O... Clar, és que no pot ser. Que no pot ser. Perquè justament els models aquests estan desenvolupats d'una manera que no fan factible que això sigui... sigui sòlid, que sigui...
0: Clar, quantes sigui vegades possible. Hem escoltat que s'han atacat objectius civils perquè deien que s'amagaven allà terroristes.
2: Bueno, sí, però aquesta és l'excusa.
0: Ara posa-ho que... en una intel·ligència artificial.
7: Però això no és culpa de la IA, això és culpa del senyor Denan. No, disparem allà, no, és que hi ha terroristes.
0: No, però em refereixo a aquest mateix argument en una intel·ligència artificial.
7: Clar.
0: Si té unes determinades directrius i s'està fent servir, com s'ha fet servir per internet tantes vegades, que s'ataquen centres civils, no? Hospitals, etc, perquè hi ha suposats terroristes i tens aquelles directrius, que farà una intel·ligència artificial quan cregui que hi ha un terrorista en aquell lloc que és un centre civil, hospital, escola, camps de refugiats, etc.
7: Doncs el mateix que fan ara. Però a lo millor la intel·ligència artificial en aquest cas és més prudent i fa el càlcul i diu, mira, aquí no, que hi ha més...
1: Sí. No ho sé.
7: No, jo tampoc ho sé. Ja, per parlar.
0: Sí, escolta, també volia preguntar-te una altra, a veure si ens ho aclareixes, això. La banca privada, que s'ha avançat al Banc Central Europeu, llançarà aquesta moneda digital per fer pagaments. Tu ho has vist, això?
7: No ho conec, això.
0: Doncs en els pròxims mesos, posarà al mercat una moneda digital per fer pagaments de manera senzilla i ràpida. Serà una alternativa privada a l'euro digital, que el Banc Central Europeu doncs, no tindrà fins a finals del 2029, però a mi se m'escapa, no? com puc fer servir tot això d'aquesta moneda digital per poder fer pagaments, si mereix la pena o no, si té riscos o no. Home, el Banc Central Europeu segur que no tindrà tants riscos, perquè... Però, clar, sembla que anem una mica cap aquí. Jo me perdo. Quan parlem de monedes digitals, jo m'acabo perdent.
7: Jo tampoc us puc ajudar gaire, no. Perquè jo havia sentit lo del Banc Europeu i de l'euro digital, però ens hauran d'explicar una mica quins avantatges té amb el que ara tenim, que és la moneda digital, o sigui, quan paguem amb una targeta de crèdit, doncs això, tenim uns diners que fluctuen.
2: Fem transferències.
7: Sí. Clar, són...
1: Clar, jo amb això pensava més que anava cap a allò dels bitcoins i tota aquesta cosa, però és que tampoc acabo d'entendre ben bé què és això del bitcoin.
0: Diu que es tracta d'un sistema de pagament més vinculat a l'euro per evitar canvis abruptes de valor. Seria l'equivalent a un saldo digital disponible i utilitzarà tecnologia blockchain. Jo m'he quedat dient...
2: A lo qué?
7: Lo del blockchain és això del bitcoin, això, que pots traçar, però bueno...
0: A mi em sona por, a mi aquestes coses em fa por.
1: Moltes estafes s'han produït ja amb aquests sistemes, com perquè ara els comencem a implementar. Bueno.
0: Doncs amb aquest blockchain ja hem d'acabar, hem de dir adéu.
2: Amb aquest present tan tenebrós.
0: Sí, moltíssimes gràcies.
2: Preneu el sol amb moderació. Sí.
0: Jordi Margarit, Marta Casas, Xavi Ribes, moltíssimes gràcies. Ens escoltem el proper dilluns. Nosaltres donem pas als serveis informatius i més Rubí al dia amb la Belén Tierno.
2: Bon dia.

0: dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 7 minuts, molt bon dia, entrem a la recta final del magazín, del magazín de Ràdio Rubia, la part més cultural, volíem dir. Avui parlem de premsa, de cinema i de sèries, i com sempre, escoltem música. Avui és dilluns, a partir de 11:45 parlem de cinema i sèries. El Jacint Fornols, el nostre crític cinematogràfic, ens parla del drama, la darrera pel·lícula de Zendaya, i també de Conoce a los Bárbaros, una comèdia francesa. El Víctor Pérez, de la seva banda, ens parla de la temporada 5 de The Hacks, la última, per cert, i també de la novena de Rick y Morty. Totes dues, HBO. La convidada musical d'avui és Alanis Morissette, la cantant canadenca, fa avui 52 anys. Escoltarem a Irònic, el seu tema més emblemàtic i conegut. I ara, en uns minuts, parlem amb 3 dels 150 comptapartíceps de l'Avui. El diari català està celebrant el seu 50 aniversari i, entre d'altres coses, està homenatjant els 34.000 catalans i catalanes que els van ajudar a recuperar la premsa en català. A la nostra ciutat, com dèiem, 150 persones van col·laborar-hi i avui ens explicaran de quina manera va ser aquest inici i aquesta recuperació del diari en català. Com sempre, tenim un telèfon obert a la vostra participació, però tenint en compte que hi ha tanta gent de Rubí que va participar en la creació de l'Avui, avui, més que mai, us demanem que ens truqueu al 93 588 59 60 per explicar-nos la vostra experiència.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Aquest 2026 és l'aniversari de moltes efemèrides de números rodons. Entre d'altres, el diari Avui fa 50 anys. L'Avui va significar la recuperació de la premsa en català després de la dictadura. De fet, durant molts anys va ser l'únic diari de tirada nacional en català. La Vanguardia, el diari més antic, l'únic que no va desaparèixer durant el franquisme, no va sortir en català fins al 2011. I El Periódico ho havia fet el 97, 20 anys després del restabliment democràtic. Entre les accions que està fent l'Avui per commemorar aquest mig segle, està a homenatjar els que van anomenar, el que van anomenar els contrapartíceps. Eren ciutadans particulars que van ajudar a la seva creació aportant diners. A Rubí hi ha 150 accionistes, uns accionistes molt especials perquè no esperaven dividends. Avui hem convidat a tres d'ells, ens acompanyen el Lluís Bogunyà, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: El Martí Pujol, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: I el Manel Alujo, molt bon dia.
3: Bon dia, tinguem.
0: En el vostre cas, el Lluís i el Manel van ser contrapartíceps directament, i en el cas teu, Martí, va ser el teu pare.
2: Efectivament, l'Agustí Pujol Vallhonrat, conegut aquí a Rubí com a director de teatre, entre d'altres coses.
0: Com us vau assabentar que s'estava creant un diari? Perquè la cosa havia començat fins i tot el 73 amb la creació de l'empresa editora de premsa catalana. Com vau saber que s'estaven demanant diners, entre cometes, per crear un diari? Ho recordeu?
1: Sí, jo nosaltres va fer 50 anys l'any passat, el 74, per parlar de la diada, quan s'ha de fer, i vàrem fundar l'Òmnium Cultural a Rubí. Sent de l'Òmnium Cultural, doncs vam tenir reunions, i per mediació de les reunions que es feien a Barcelona en el Palau del Masses, vam anar, doncs, ens van dir, doncs, que diguéssim i que féssim, doncs, es van fer uns talonaris i es feien unes aportacions de 1.000 pessetes en aquella època, que era, no estava malament, i de Rubí, doncs, hi ha un llistat que s'ha recuperat tot completament amb totes les persones que van pujar, que van aportar, doncs, diners per això, i doncs, bueno, Rubí va col·laborar molt en proporció inclús amb poblacions del costat. Vull dir, per exemple, doncs, Sant Colgat no va arribar a 100 persones i Terrassa en va fer 220. Vull dir, la proporció, Rubí va col·laborar en aquella època. Cal dir, doncs, que Rubí, doncs, en aquells moments, doncs, hi havia una mica d'efervescència a nivell de la cultura, malgrat que encara el dictador era viu. I llavors, doncs, bueno, vam entrar. Tinc de dir aquí i tinc de nombrar una persona que fa molts anys que ens ha deixat, que és el Rafael Climent i Brosa. Era una persona, doncs, que feia classes de català, la propaganda era classes d'inglès i es feia català en el centre excursionista.
2: La col·laboració d'Òmnium Cultural.
1: Sí, sí, va ser un dels que vam fundar, amb ell vam fundar l'Òmnium Cultural. Va ser també una època, doncs, molt interessant, almenys per Rubí, en aquella època, perquè, doncs, era un moment crític amb un ajuntament que teníem que encara era molt revolucionari. I va ser una època, doncs, que Rubí va florir bastant la força, doncs, cap a l'idioma, el català i tot. Es va formar també l'Escola Torre de la Llebre, que aquest any també farà 50 anys. Es va fer un sistema cooperativista amb aportació de gent, que vam comprar una de les torres de la Llebre i que, bueno, ens va sortir bastant bé i que és una història, doncs, també molt, molt interessant. En la cas de l'Avui, doncs, es va fer aquesta promoció. Si mirem el llistat, per desgràcia, doncs molta gent ja no hi és. Ja no hi és perquè 50 anys aportar 1.000 pessetes. En aquella època, els que jo la vaig aportar, però va ser un esforç, vull dir, pràcticament era un salari, una setmana, no? I la veritat és que es va fer una tasca, doncs, molt important, i dels que hi ha aquí, doncs, queden en molt grans. Hi ha l'Albert Sans, hi ha, bueno, el d'això, hi ha la família Giral, que també es podien fer com famílies, la família Pont Lloberes, els dels licors,
2: els licors, els deien, les germanes Pons.
1: Les germanes Pons, la família Boladeres, Castellana, l'Esteve Riba, el famós Esteve Riba, que va ser el primer president d'Òmnium Cultural, i cap d'un any va tenir de plegar, i llavors el vaig substituir jo. I, bueno, la família Moixí, la família Rossinyol, tant un Rossinyol i el Rossinyol, a la Canadó, a Cala Canadó, i, bueno, hi va haver-hi molta d'això, i es va fer. Crec que, mal ens pesi, jo encara sóc soci, encara rebo el diari a casa, vull dir, segurament se li ha de donar una empenta una miqueta més forta, perquè potser ha quedat una mica carca, perquè també els directors que hi han hagut, doncs, una miqueta, doncs, s'han passat d'això, però...
0: Ara parlem, si us sembla, de l'evolució. Anem a l'inici. Clar, tu explicaves, estava molt vinculat a Òmnium Cultural i, per tant, em vaig assabentar així.
1: Va ser el meu cas, vull dir.
0: Clar, però m'interessa molt com es va assabentar el Manel Alujo, el que tots coneixem per la seva faceta de comerciant. Tu com et vas assabentar de que el diari, o que s'estava creant un diari en català?
3: Jo sé que em va venir...
1: Porta per porta.
3: Van venir allà a la botiga una persona molt coneguda, que ara ja no sabria dir qui és, que em mereixia tota la confiança, em va explicar el tema i no vaig poder quedar al marge. Eren diners, perquè per mil pessetes en aquells moments eren molt, per nosaltres, en aquell moment, però ens va semblar que ho teníem que fer-ho, i jo sé que hi vaig apuntar-hi. Devia ser un pan familiar, perquè jo sí que hi vaig apuntar-hi, doncs la dona i jo el tiràvem endavant, i els tres fills també els hi vaig voler apuntar. No sé si és en nom de família o...
1: No, però cal dir que vull dir que no, els noms no posen l'aportació, vull dir, això era lo normal que hi havia. Si algú volia aportar més o aportava més, doncs no,
3: jo...
1: en aquells moments no es va fer, doncs, una tasca perquè pogués arribar els diners que es necessitaven per poder obrir, per poder tirar endavant, no? Que això es va començar el 74 i l'avui va sortir el 75, el dia de Sant Jordi.
0: 76
2: dia Sant Jordi.
1: Dia de Sant Jordi,
0: sí. En total, estem parlant de 150 persones de Rubí, 34.000 a tot Catalunya. Això no només és un acte de col·laboració, de solidaritat, sinó que és també una reivindicació. És a dir, que 34.000 persones l'any 76 diguessin poso diners per fer un diari en català, és també un reclam, és una forma de dir necessitem recuperar la premsa en català, no?
2: Sí, però ens hem de situar en el context aquell. Les persones que ara tenen 70 o 80 anys ho poden entendre molt fàcilment. Les persones més joves no poden entendre que l'aparició d'un diari en català despertés l'expectació que va despertar, perquè va ser així. Pensem una cosa: feia 5 mesos que s'havia mort el Franco, després de 36 anys de dictadura dura i, entre altres coses, en contra de la llengua catalana, claríssimament.
0: Home, s'havia de dir que feies classes d'anglès per fer classes de català. Més informació que això?
2: Un record per la família del Rafael Climent, bons amics, que efectivament va fer una feinada en els cursos de les classes de català aquí a Rubí. Però en aquell context, és molt important el context, és que sense el context podem aquí parlar de llistes de persones que s'ho mereixen, però s'ha de veure el context. Veníem del franquisme. El govern mort el Franco, però continuava sent franquista. Hi havia l'Àries Navarro, hi havia el Fragueiri Barne de ministre de l'Interior, etc etc etc. No hi havia hagut cap manifestació autoritzada de l'11 de setembre. Tot plegat era en una espècie de clandestinitat, semiclandestinitat tolerada. Per tant, després de tants anys, en aquest cas, sense un diari en català, des de la República, naturalment, que n'hi havia molts durant la República, la Rambla, la publicitat, etc. No? Hi havia moltes ganes que hi hagués un mitjà de comunicació en català, i per això, responent la pregunta, doncs hi va haver aquestes 34.000 socis compte partíceps que van fer un esforç i van posar diners de la seva butxaca, persones que no anaven pas sobrades de diners, com el meu pare, per exemple. Però jo tenia 21 anys, també vaig empènyer perquè fos així, perquè doncs eren persones molt posades en la reivindicació de la democràcia i de la catalanitat, i per tant era molt més que un diari, allò que és molt més que... En aquell cas, l'aparició del diari en català representava moltes més coses. I va ser molt de pressa, perquè el Franco va morir el 20 de novembre del 75, i això era el 23 d'abril del 76. 5 mesos, només. Però que ja s'estava treballant un temps abans. Però bé, que molt de pressa va ser de les primeres iniciatives que van aparèixer. El mes següent es van fer les primeres jornades catalanes de la dona al Paranimf de la Universitat de Barcelona, el maig del 76. El juliol del 76 es va fer la Marxa de la Llibertat,
1: sí,
2: en la qual vaig tenir la mala sort i l'honor de ser detingut. L'11 de setembre del 76 es va fer la primera manifestació autoritzada de la Diada a Sant Boi,
1: sí,
2: que
1: sí,
2: també va ser molt important. O sigui, en pocs mesos, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre,
1: va ser una
2: efervescència, va ser una època, ho recordarem, extraordinària. Eh?
0: Va ser com obrir una ampolla de cava o destapar l'olla express. Abans ho apuntava el Lluís, és cert que l'Avui és un dels diaris que més batzegades ha tingut econòmiques, és a dir, després sí, es va fer Salvem l'Avui, sí, i sembla, no sé si teniu aquesta percepció, que allò que va començar amb tanta efervescència, no sé si les generacions posteriors van saber entendre la importància de mantenir la premsa en català. Ho dic perquè no tenia tant, sempre tenia problemes de subscriptors.
2: En català, sí, però és que llavors van aparèixer molts diaris en català. Ja no era només l'Avui. L'Avui va ser el primer, després de la dictadura. Després, lògicament, les generacions noves ja no hi havia aquella necessitat. Hi havia... Després va aparèixer l'Ara més tard, però molt abans de l'Ara van aparèixer...
0: Però l'Ara sí, fa quatre dies.
2: Sí, però... però era el primer diari. En van sortir molts més. El que passa que ara no ens en recordem. Molts d'ells comarcals. Va sortir el 9-9 a Osona, sí, sí, Ripollès. Va sortir el Regió 7, Bages, Berguedà. Van sortir diaris a tot Catalunya, van sortir. En català. Però al darrere de l'Avui.
1: Sí, sí.
2: Però al darrere de l'Avui. Llavors ja s'havia normalitzat. Al cap de 20, 25, 30 anys, l'Avui ja no era l'únic diari en català o el primer diari en català.
0: Sou lectors, perquè abans deies, el Lluís deia que encara ets subscriptor, sí, sí, sí. El Manel m'ha dit, diu, no he estat subscriptor, ni tenies temps de llegir la premsa, no?, en el dia a dia de la feina.
3: Anava amb altres coses, que m'omplien i m'obligaven més per tirar endavant el negoci.
0: Us van donar una mena de document, que no sé si conserveu, el conserves,
3: no,
0: Manel?
3: No, jo no, no, no. Recordo que hi havia una espècie de bloc.
1: Un rebut que era deia la quantitat.
3: I ja està. Recordo que es va fer la subscripció, es va tirar endavant, van tenir la sort de que això es pogués arribar a portar a terme, i bueno, doncs per satisfet que m'hi has donat un gra de sorra perquè això es tirés endavant.
2: Clar.
3: Però ara entendre-ho ara el jovent, això és molt difícil.
2: Difícil. S'ha de ser un esforç pedagògic per explicar-ho, perquè què és el que estem intentant fer ara, eh?
0: Jo insisteixo que La Vanguardia, que és l'únic diari de tirada catalana que no es va aturar durant la guerra, no va sortir en català fins al 2011.
1: Sí, sí.
2: Afegeixo, si em permets, perquè és obligat, els que tenim una edat, que La Vanguardia aquesta, que no va desaparèixer precisament, per què no va desaparèixer? Perquè era un diari franquista i monàrquic, i això ho dic jo.
0: Jo no ho diré, jo vaig estudiar-ho a la facultat, però...
2: Ho dic jo perquè quedin les coses clares, perquè aquí, si no, a vegades sembla que estem parlant... Clar que no es va catalanitzar La Vanguardia, si era propietat del conde de Godó. Quin interès tenia? No es va catalanitzar La Vanguardia fins que hi va haver una pressió social...
3: Que s'hi veia obligat.
2: Que s'hi va veure obligat, si no...
0: Perquè abans, bastants anys abans, ho havia fet el periòdico, que...
2: Que era el seu opositor en nombre de vendes.
0: Clar. Totalment. Una mica ho heu apuntat, però com retrataríeu el Rubí de fa 50 anys? Com era el Rubí de fa 50 anys? Perquè ens crida l'atenció el que dius, Lluís, de... Ostres, 150 persones. Gairebé el mateix que Terrassa, tenint en compte que la població de Terrassa sempre ha estat molt més important.
2: Tres vegades més.
0: Clar, o sigui que comparativament...
1: Jo crec que segurament
0: percentatge.
1: És una lliçó que no hem sabut fer, els que avui ja tenim 80 i uns quants anys, perquè, igual que els nostres pares mai ens havien parlat de la guerra ni de res,
2: no.
1: Nosaltres potser no hem sabut apreciar la tasca que vàrem fer. Els que estem, els tres que estem aquí, d'una manera o altra, doncs vam lluitar molt per Rubí, per les d'això, i hem fet moltes coses per Rubí, però coses que s'han fet que les fèiem d'amagat, doncs ell va estar a la presó, jo vaig perdre les pròrrogues d'estudis i em vaig anar a l'Àfrica a fer la mili, i llavors doncs hi havia, és una època molt diferent. Vull dir, llavors ha vingut una evolució tant amb els sistemes informàtics i tot plegat, que és clar, s'ha sigut més fàcil. L'avui té problemes i encara té problemes de tirar endavant. Fa uns anys es va haver d'ajuntar amb el Punt Avui, el domini està a Girona, llavors està fent un esforç perquè Tarragona, Lleida i el mateix Barcelona s'hi puguin

0: També, també, també cal, caldria, per complementar una mica, Lluís, caldria dir una cosa. La crisi de la premsa escrita no és del diari Avui.
1: No, no.
0: És, cal dir-ho, que si no sembla que sigui l'Avui el que no va bé perquè no va bé, no. La crisi de la premsa escrita és monumental, lògicament, amb la presència digital, i afegeixo, la majoria de mitjans de comunicació de Catalunya, inclòs l'Avui, però també els altres, s'aguanten gràcies a les subvencions del govern de la Generalitat.
1: Sí, sí.
0: Sense aquestes subvencions, tots tindrien pèrdues i tots haurien de tancar. Això, però això no ho dic jo, eh? Això ho diuen...
1: No, no,
0: està escrit a tots els registres. És a dir, no l'Avui, l'Avui, l'Ara, la Vanguardia i el Periódico. Tots tenen pèrdues i haurien de tancar sense les subvencions que dona la Generalitat, que no deixen de ser diners públics, és a dir, que paguem entre tots la conservació i el manteniment de tots els grans diaris, eh?
1: Sí, sí.
0: Que digui clar.
2: El Manel, per cert, que té un fill periodista, va treballar, el Carles Alujo va treballar al Punt Avui. Que no sé si ell era coneixedor, perquè tu tampoc ho vas explicar,
3: no,
2: la família.
3: No, ho vaig explicar mai.
2: O sigui, que el teu fill
3: una cosa que
2: no sabia que havia estat accionista del
3: aquell,
2: seu diari.
3: En aquell moment ens va semblar col·laborar-hi, ells eren molt petits, perquè vull dir, tenien res. I jo, la veritat, un cop feta la donació i això va tirar endavant, vas pensar, mira, doncs ja s'ha fet. Mai, fins ara, que no els hi vaig explicar quan vaig dir que hi havia això, el Carlos ni ho sap. El Carlos, això que vaig estar l'altre dia, i en canvi la Núria em va dir, explicar-m'ho, li vaig dir, me'n recordo que van venir a la botiga i van arrencar una pàgina d'allà i la vam omplir, vaig col·laborar i us hi vaig posar tots. Però vull dir...
2: Però una mica el que deia el Lluís, no? Que potser no ho heu explicat...
3: No, jo no.
2: Amb la importància que tenia, no? Al final, la importància que tenia. Estàvem parlant de la crisi de la premsa escrita i lligat a això que dius, Martí, de la importància de les subvencions, no només pels diaris, per tots els mitjans de comunicació i la majoria, bueno, els públics, evident, però també molts privats... apuntava el Lluís que quan els que encara llegiu premsa escrita no estigueu, segurament la premsa escrita desapareixerà, perquè la gent de les noves generacions ja no està acostumada a llegir en paper. I no sé què pot passar amb les subvencions, perquè és bastant probable que la gent més jove no entengui la necessitat de la importància de mantenir uns mitjans de comunicació en català, en castellà, de proximitat i generals, la importància dels mitjans de comunicació amb la forma que sigui. No sé si creieu que això també s'acabarà perdent, no?
1: Home, jo crec que, bueno, l'Avui, per fer un parèntesis, ara ja també cada dia és com la VilaWeb, que doncs també tens la informació per la...
2: Si pots va ser el primer, diari, va ser el primer l'any 94 en ser digital, el primer de tot l'estat, no de Catalunya. És a dir, que sempre ha estat pioner.
1: I llavors, doncs, bueno, ja ho tens aquí, i de vegades jo estic en aquell impàs que no sé què fer, si borrar-me de l'Avui perquè ja ho tinc escrit, perquè és clar, estic pagant l'escrit també per l'informàtica i tinc el diari. Hi ha dies, i ho confesso, hi ha dies que no pots llegir el diari, perquè, bueno, també vulguis o no vulguis, encara que tinguis 80 anys, també t'agrada i estàs posat en molts problemes, no? Problemes o coses. I llavors, doncs, és aquest impàs que ens costa a tots per tirar endavant. I jo crec que, ho deia molt bé el Martí, que la premsa escrita té molts problemes per tirar endavant. Doncs, esclar, els petits s'han d'anar juntant, han de fer ampliació de capital, com fas ampliació de capital, o t'ajudes amb una impremta que fa part del periòdico i hi ha moments que ha ajudat en l'Avui, i esclar, llavors tot això, o tindrà d'haver-hi una unificació i treballar a la nit per fer diaris de totes les marques, o alguna cosa d'aquestes, eh?
0: Però en tot cas, o sigui, que hem de recordar ara, no tant és de si no va tan bé l'Avui o deixa d'anar-hi, sinó la importància és la importància dels pioners. Això és com el de les Jornades Catalanes de la Dona. Les Jornades Catalanes de la Dona es van fer en un moment, per entendre'ns, per generalitzar, quan no hi havia feministes, per entendre'ns. Perquè no hi podien ser, bàsicament, perquè les fotien a la presó directament.
1: No.
0: Els diaris en català, el naixement de l'Avui, va ser molt important i ha estat molt important pel futur. Jornades Catalanes de la Nota, la Marxa de la Llibertat també, en un moment on no hi havia independentistes. Sí. Érem quatre independentistes.

0: i ara hi ha molta gent que ho és, afortunadament. És a dir, van ser moments extraordinaris, sí, sí, però que després ens han ajudat a arribar on hem arribat.
1: Sí, sí,
0: sense aquests moments no tindríem ni diaris en paper o digitals en català. No els tindríem.
1: No, està molt bé. Ah. No, i això que deies del feminisme...
0: Sí,
1: jo recordo quan em vaig casar, vaig que de donar permís a la meva dona per obrir un compte corrent, eh?
0: Per exemple.
1: Vull dir, i no sóc tan gran, vull dir...
0: No.
1: Això em va quedar... perquè em va quedar impressionat, que em va dir no li pots posar. Has de, hi ha d'haver-hi un permís firmat perquè tingui compte corrent.
0: I si l'11 de setembre a Sant Boi no hi hagués hagut aquella gent, i l'11 de setembre del 77 al Passeig de Gràcia no hi hagués hagut 1 milió de persones, potser no tindríem ni estatut d'autonomia.
1: Sí, sí.
0: És a dir, que les coses serveixen.
2: Ens les he anat guanyant.
0: Efectivament, ens les han regalat.
1: Jo crec que és important, quan va sortir l'Avui, per tot el que s'ha pogut fer, però va ser uns anys d'un context molt important. Vull dir, jo crec que el Martí ho ha resumit molt bé, i va ser un any que es tindria d'explicar una mica, no? Es tindria d'anar a les escoles, sí, a explicar per què hi ha l'Avui, per què, com se va fer.
0: M'ofereixo voluntari.
1: No, és veritat, és veritat, perquè, clar, jo ho explicava als meus fills, i els tinc a casa, i els meus fills han sapigut son pare i sa mare el que han fotut tota la vida, no? I el que hem fotut per d'això. Jo l'Avui hi he escrit no massa, però sí que hi he escrit, perquè, hi he escrit en l'Avui, vaig fer, que el tinc tot guardat, quan es va morir el Rafael Climent, vaig fer un escrit al Colomer, quan el Joan Foses, vull dir, amb gent de Rubí, i ho he escrit i d'això. I crec que ens ha donat peu per poder, donar. El que passa és que jo el que sí que vaig... I per això vaig insistir tant amb el Martí com amb altra gent, de poder fer una... de parlar-ne per la ràdio de Rubí, perquè em semblava que no podia ser que 50 anys ningú parlés aquí a Rubí. I vaig dir, no pot ser això, n'hem de parlar. I fa dies que en parlem amb diverses persones.
0: I tant.
3: Estan previstes diverses activitats de celebració. De fet, hi ha una exposició al Palau Robert.
0: És magnífica, magnífica l'exposició.
1: És molt maco,
0: s'ha acabat. És molt maca, eh?
3: Ja s'ha acabat. I ara hi ha un itinerant que us he de dir que no vindrà a Rubí. Si vindrà a Sant Quirze, si vindrà a Sant Cugat...
1: No vindrà a Rubí perquè no el demanem, eh? Però si es demanés, podria venir Rubí.
3: Doncs aviam si després de saber que 150 rubinencs van participar...
1: És itinerant, per això és itinerant, però es pot demanar, es pot parlar amb els de l'Avui, i els de l'Avui l'apuntaran. I jo em volia parlar amb els de la biblioteca, però em va semblar que no... tampoc no persona de fer-ho, però sí, jo crec que podríem fer-ho encara, eh? Fia cap, són panels amb la llista de la gent, amb els primers diaris, amb els d'això, i crec que serviria per això, per fer...
3: Escolteu, hem d'acabar, però no vull deixar l'oportunitat de preguntar-vos, m'heu explicat com era el Rubí de fa 50 anys i en quin context... 150 rubinencs i rubinenques participen i col·laboren en la creació de l'Avui, i us he de preguntar pel Rubí de 50 anys després, per com el veieu. És complicat, diu el Lluís.
0: El de fa 50 anys, el 150 compte partíceps, el 23 d'abril del 76, recordem, perquè quedi clar, que l'Ajuntament, encara l'Ajuntament franquista,
1: sí,
0: que l'alcalde era el Manuel Murillo Iglesias,
1: sí.
0: Ens enganyem, i hi havia el que hi havia, la ciutat, una grisó absoluta i una dificultat molt gran per fer activitats.
1: Ho vam celebrar quan es va morir el dictador.
0: Amb cava, sí senyor.
1: Sí, amb cava.
3: I el Rubí del 2026, com el veieu?
0: No té res a veure, absolutament diferent. Ha canviat molt el nombre d'habitants, el tipus de persones que hi viuen, la pluralitat d'orígens, de llengües i de cultures... Ha canviat moltíssim. Algunes coses, això ja és més subjectiu, cadascú pot jutjar a la seva manera, no? Algunes les trobarem més bé, d'altres potser no tant. Però bé, no té res a veure, efectivament. No és que aquell moment fos bo, perquè, insisteixo, era encara les darreries del franquisme...
1: Era fotut.
0: Ja recordeu, les primeres eleccions municipals democràtiques van ser el 1979. Sí. I aquí estem parlant del 1976.
1: Sí, sí.
0: Faltaven 3 anys per les primeres eleccions municipals.
1: Sí, sí. Hi ha una cosa molt clara. Nosaltres, els que som ja uns anys, ens en recordem el que va passar a l'any 62, que érem, no arribàvem a 10.000 habitants. Avui estem a 80.000 habitants. Han passat 70 anys, aproximadament. Vull dir, clar, actualment s'ha augmentat per la, molt per la migració que tenim, que és completament de tots els països i de tot arreu. I llavors, doncs, la mateixa gent no ha... Perdó.
3: Algú que t'està escoltant a la ràdio i et vol dir alguna cosa. Digues, digues.
1: I llavors la qüestió és que jo crec que ha tingut una evolució, pel que sigui, primer molt desordenada. Pensem que tota l'època del Murillo va haver-hi una emigració aquí desordenada, amb habitatges, amb, que després ha costat molt per tirar-ho endavant. Recordem, doncs, tots els, les parts de Can de Sant Mús, la Can Rosés, tot això...
2: Quan Oriol va créixer desordenadament.
1: Tot això, vull dir, és horrible. Vull dir, es va fer una... I a més, no hi havia urbanització, vull dir, no hi havia un pla ben fet. No sé si ara ja el tenim ben fet, però encara tenim problemes d'urbanització, però malgrat tot, vull dir, clar, i ha passat el que ha passat.
3: Manel, amb tu acabem. Com veus el Rubí actual?
2: És tan diferent que no el puc comparar amb el d'abans. Jo recordo quan ens van passar l'agrupació sardanista, que es van retirar els que hi havia, ens ho van donar, que diu, per què no ho porteu el del casal, que sou bona colla? I el casal, ens anem posant el casal i sota el paraigua de l'església per no tenir problemes, i no tenir tants problemes, i el paraigua, sota el paraigua de l'església, podíem fer sardanes, i sí que tant en tant hi havia alguna enganxadeta, però sota el paraigua de l'Iglesia anem poder tirar endavant les sardanes i els festivals de joventut i aquestes coses. Però a part d'això, ara no es pot comparar amb res. Ara ho tenim molt desmanegat, per cert.
3: 40.000 habitants hi havia a la ciutat l'any 1976. Moltíssimes gràcies als tres per haver-vos acostat a la ràdio per explicar-nos com aquests 150 ruïnencs i ruïnenques van contribuir a recuperar la premsa en català al país. Gràcies als tres.
0: Gràcies.
3: Dèiem que avui la nostra convidada musical és Alanis Morissette. Avui, 1 de juny, fa 52 anys. Ens quedem amb un dels seus temes més icònics, tot i que es diu Ironic.

0: Ja tenim amb nosaltres el Víctor Pérez, el nostre expert en sèries. Molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, què tal?
0: I connectem també, com sempre, amb el nostre crític cinematogràfic, a qui ja veiem a través de la pantalla. Jacint Fornols, molt bon dia, benvingut.
2: Hola, benvinguts.
0: Si us sembla, comencem amb el cinema, amb una pel·li, quan m'ho ha dit, el Jacint li ha dit, però que hi ha una pel·li que es diu El Drama. O sigui, sense amagar-se de res, directament li diuen així, una pel·li protagonitzada per Zendaya. Jo no m'esperava que aquesta dona fos, fes, vaja, un drama. Anem a fer un cop d'ull al tràiler.
3: ¿Estáis nerviosillos? ¿Os asusta la cámara? Vamos a practicar para que estéis a gusto el día de la boda. ¿Sí? Genial, venga. A calentar un poco, arriba. Charlie, acércate un poco a tu futura esposa. Eso es. ¿Qué es lo que más te gusta de Emma?
4: Es preciosa, divertida.
5: Esto es muy gordo.
4: Y su risa es única.
3: Qué bien, guay, guay. Emma.
5: Me gusta que sea cariñoso, comprensivo, de mente abierta.
3: ¡Qué bien! Tened todo eso presente. No olvidéis sonreír. Bien. Sonreíd de verdad. Con naturalidad. Como sonreiríais un día cualquiera. Recordad que os conocéis muchísimo.
6: Por Emma y Charlie.
5: ¿Qué ha sido eso?
4: Un poco de drama.
3: Hemos encontrado un amor que va a durarnos para siempre. Muy bien, creo que ya saldrá bien el gran día.
5: Ya.
3: Vale. Muy bien.
4: Ya está.
5: Gracias.
0: Doncs El Drama, que està relacionat amb un casament, no facis spoiler, però al final el que hauria de ser un dia feliç sembla que no ho és.
2: A veure, és molt difícil no fer spoilers d'aquesta pel·lícula, però ho intentarem, a veure. Ens situa una parella, l'Emma i en Charlie, guapos, amb carreres consolidades, i un bon dia, quan estan planificant ja el seu casament, perquè ells viuen una relació idíl·lica, sortirà una revelació en consumar que canviarà completament la percepció que té cada un d'ells sobre si mateixos i sobre l'altre. És una pel·lícula diferent. Christopher Borgli, el director noruec que va fer Dream Scenario, aquella comèdia de terror, s'ha consolidat aquí, perquè també escriu el guió, com un dels directors que apunta molt, molt bé la seva trajectòria cinematogràfica amb aquesta pel·lícula. Tenim el protagonisme de Zendaya i Robert Pattinson, dos actors que, per mi, interpreten molt bé el rol d'aquesta parella. També ens parla d'una cosa que sacseja molt als Estats Units, com és les morts que es produeixen als instituts i a les escoles per armes de foc. També és una trama paral·lela. També ens endinsa en el fosc univers d'una parella que realment... què coneixem de les persones que ens envolten o de les persones que tenim més a prop o de les nostres parelles, realment. Interessant pel·lícula. Jo crec que sort del final, perquè jo pensava que la cosa, de veritat, surt del cine, dic, mare de Déu, i els àngels sants, quin drama. Però és que realment és un drama. A més, ja us hi fixeu, que el tràiler diu, es convida al casament i totes aquestes coses, juga molt bé amb els arquetips, a més és un bodorrio d'aquells planificats a tope, perquè són gent que viu de conya a Nova York. Totes aquestes premisses fan que la pel·lícula tingui aquella sensació que a tu t'incomoda a la butaca. Molt interessant. Jo crec que és una demostració de tant el Robert Pattinson, que el van descobrir a la saga de Crepúsculo, o aquesta Zendaya, que va dir que infantil, s'han convertit en actors de referència tots dos.
0: Aquesta és la primera proposta. La segona és una pel·li francesa. Això ho fan molt bé els francesos. Aquest tipus de pel·lícules es diu Conoce a los bárbaros.
7: Pempón es un pueblo dinámico, que está bien, ¿eh? En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
8: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Yo voté a favor de acogerlos?
7: ¿Herberriu?
8: Sí.
7: Aprobado por unanimidad.
3: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
7: En realidad, son sirios.
1: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
7: No, no, de Siria.
8: ¿El tío tiene tres mujeres?
9: No, ya te dije que venía con su hermana y su hija.
10: Yo no tengo problemas. Árabe no es un insulto.
7: No, no, eso no lo graben.
11: ¿Cómo que no?
7: No, no, no, no.
11: Estamos informando.
7: ¡No, no!
12: El racismo es que no te gustan los negros. A mi padre sí le gustan Mbappé y Omar Sy.
3: El racismo proviene del miedo.
13: ¡Hola!
3: El miedo a que te quiten la mujer.
1: ¿Pero por qué los saludas?
11: No lo sé.
7: Hay que crear una narrativa en torno a los fallados.
14: O sea que... No lo entiendo. No me hable como Macron.
1: Hay que defender nuestra identidad regional. Lo bretón.
11: ¿Eres de Alsacia?
0: Deia, les comèdies, i aquest tipus de comèdies amb missatge, les fan molt bé els francesos, i d'això va, no?, per lo que deduïm del tràiler.
2: Sí, a veure, el curiós és que la directora Julie Delphi, recordem la protagonista, la famosa protagonista d'Antes de l'Amanecer, Antes de l'Atardecer i Antes de l'Anochecer, juntament amb Ethan Hawke, van fer aquella trilogia romàntica del Richard Linklater, també va ser protagonista de Blanco, del Krzysztof Kieslowski, una actriu consolidada que ara també s'ha passat a la direcció en pel·lícules com El Sky Love, Dos dies en París o La Condesa. Ens trobem davant d'una pel·lícula que ens parla d'un idíl·lic poble bretó pom-pom que han decidit acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, clar, quina és la seva sorpresa quan els arriba una família de sirians? Clar, això ja no és el mateix. Primer, som musulmans. Això ja és un problema. Segona, nosaltres no ens fem amb aquesta gent. I és un problema que es va veient a través de les imatges que intentar ser correcte, políticament correcte, la realitat a vegades es desborda. Llàstima que no vagi més a fons, perquè la pel·lícula es queda només amb el toc de comèdia, però sí que és interessant pel fet de que explica moltes situacions que les produeixen avui en dia, que hi ha una discriminació sobre els immigrants, depèn d'on te vinguin, són els benvinguts, i aquest és el cas de que si són senyors rossos amb ulls blaus, eslaus, i no són sirians, que hi són de religió musulmana, ens sembla que es podem acollir més bé, no? Cal dir que, per exemple, pels nazis els eslaus eren una raça inferior, o sigui que depèn de com tu miris això. Jo crec que és una història molt interessant, juga amb aquests tocs còmics populars, i a més, a banda de la Julie Delphi, trobem la Sandrine Kimberlain, el Mathieu Demy, un repartiment francès, molt francès, per una pel·lícula, com es diu molt bé, que és una comèdia francesa, però que té aquest ingredient de dir, a veure, donem la cara, que som d'una manera, però en realitat som d'una altra. Molt interessant. En el fons, l'estigma racista pot sortir en qualsevol moment.
0: No, i els francesos està molt bé que facin aquesta autocrítica, perquè ells tenen immigració des de fa molt de temps i després no els ha anat tan bé precisament per no gestionar-la bé. Canviem de registre, ens anem a la gran pantalla, a la petita pantalla, bueno, depèn de com tingui cadascú la pantalla de casa seva, però vaja, ens anem a l'streaming, sí, perquè hi ha algunes televisions, l'altre dia vaig veure que anem ja per enormes, 85 enormes. Polsades, anem per 85, o sigui que li queda res a les teles per semblar-se a les pantalles d'alguns cinemes petits. Comencem amb The Hacks, una sèrie que arriba a la seva cinquena temporada i, de fet, final.
15: God, look at this.
16: She has risen!
15: No, no. I was never dead.
16: Hallelujah.
15: I have been told that I cannot so much as perform one single joke, or I will go to jail. Everything that we have worked on for the past 5 years is gone. They're not just rewriting me, they are erasing me.
17: You are going to be remembered for comedy. Because you're a comedian.
13: You know, when you're away from the spotlight, you have time to think about what really matters.
18: Bam! The spotlight! God, I am glad to be there!
19: She's an artist. Historic.
20: Who's next?
21: Did we have sex?
19: I want to save the best for last.
13: And that will be my legacy.
22: Oh my God.
0: Ha acabat justament aquesta setmana. Mm-hmm. Déu-n'hi-do la de coses que han passat en 10 capítols, no? Mm-hmm. Són 9, 10
1: sí,
0: capítols?
1: Sí, 10 capítols. Aquesta
0: una passada.
1: Temporada final que parlava fa unes setmanes de quan va iniciar, però ara que ja ha acabat i sent un final, val la pena parlar d'un episodi final que ja deia que els finals en aquesta època cop són més mirats amb llupa, si són malíssims, són boníssims. Jo crec que en aquest cas podem parlar d'un gran final. El de Hacks crec que ha complert les expectatives totalment. Una sèrie que, quan passin els anys, jo crec que almenys d'aquesta dècada serà de les més destacades, Hacks. O sigui que, com ja sabem, pues, guanyadora de molts premis. I que ha tingut un final potser diferent del que esperàvem. Ja vaig comentar que l'actriu principal, la Jean Smart, deia que no estava contenta en un principi amb el final i que amb els mesos doncs, va fer una mica les paus. I veient una mica l'episodi final puc entendre el perquè, no? Veiem un episodi final que no s'ha centrat tant en la trama de la seva carrera còmica, sinó més en la relació dels dos personatges principals, no? De la Débora i l'Eiva, que sembla una miqueta ja que va fora de la pantalla, també, perquè les actrius tenen una relació superespecial i sembla una miqueta que ni estiguin actuant ja a la sèrie. Veiem el que ja potser sabíem des del principi, que això és una història, sembla una història d'amor entre aquestes dues persones, una persona doncs, ja arribant quasi als 80 anys i una persona de 20 i pico anys que aquest tipus de sèrie, potser l'estem veient més aquestes relacions als últims anys a sèries, però no era tan habitual com va començar fa ja quasi 6 anys la sèrie. També explora el tema de la mortalitat a l'últim episodi, de manera potser que podria ser més cliché com està fet, però també lligant-ho amb el tema de decidir continuar vivint o creant, en aquest cas com a artista que és la protagonista, la Débora, i jo crec amb un missatge optimista, encara que crec que qualsevol de les dues decisions de guió, si hagués decidit la sèrie tirar més pel tema de...
0: Que no sembla... facis spoiler, que hi ha gent que no ho ha vist.
1: Sense fer spoiler. Pel tema que sembla que va al principi de l'episodi, tampoc hauria estat malament, jo crec, no hauria sigut incoherent, però sí que potser aquest missatge més optimista jo crec que li enganxa almenys en aquesta sèrie i en aquesta relació de parella que veiem a Hacks. Jo crec que no em desenganxa, no? Després també, pues, que sempre he comentat d'aquesta sèrie, pues, l'important paper que mostra de les dones a la comèdia, que evidentment pues, és un sector que, ja sabem sempre el que deia, que els late nights, no? Que pues, sempre estan habitualment ocupats per homes, i en aquest cas doncs, veure aquesta història, que encara que sigui fictícia, pues, toca bastant, no? la realitat, doncs, jo crec que quedarà la història de les sèries, perquè no ho hem vist mai, llavors és una cosa innovadora. No? I a part també el tema de que hi ha una mica de metaficció dins la sèrie, no? El tema de la Iva, no? De com és una showrunner, una guionista de sèrie, que està escrivint una sèrie de la sèrie, com, bueno, tot això està molt guai de veure a Hacks, i jo per mi ja dic que és una de les sèries més recomanades dels últims anys, i ha acabat pues, igual que va començar, o sigui, excel·lent.
0: Insisteixo en que 10 episodis explica moltes coses i toca molts punts, de vegades per sobre, de vegades aprofundim més, i et fa pensar. Jo crec que ha acabat millor que va començar, eh?
1: Sí, jo, bueno, potser tenir... una mica millor, sí.
0: O sigui, va generar bones expectatives, sí. Però han anat augmentant, i la temporada 5 em sembla que és brutal.
1: Jo també, amb això amb les sèries passa que quan tu les veus la primera vegada van pujant al nivell, i potser si et tornes a veure i comences per la primera, et sembla més bona que la primera cop que la vas veure. Això també se'l passa bastant, eh?
0: Anem ara a parlar d'una sèrie que, atenció, va parlar 9a temporada.
23: A levantarse, cabronazo! Es hora de entrenar!
24: ¡Tírate la trima!
23: Tienes mucho metal en el cuerpo. Jerry, es para ti.
24: ¡Diga!
25: ¿Por qué nos atacan los muebles? ¡No me obliguéis a unirme a una especie de rebelión!

0: por la temporada 9. Quedan una cifra indefinida.
1: Nou temporades, jo no sé si dir la sèrie més irreverent. Clar, estava pensant, nou temporades vol dir que hi ha gent que s'ha fet adulta, gent que mirava la sèrie i no l'hauria de mirar, sí, que s'ha fet adulta però molt adulta amb, sí, sí, aquesta sèrie, no?
2: Totalment, va començar el 2013, ja són 13 anys de sèrie. Crec que hem de dir que ara almenys les temporades surten anuals, que abans trigàvem potser 3 anys en sortir una temporada nova, i ara pues, tenim aquest avantatge, no? Jo quan vaig començar, la vaig començar el 2016, crec, i mira, pues, aquí estem, i encara segueix la sèrie d'emissió. Jo sempre he dit que és la nova, una mica, Los Simpson, a nivell de que mai s'acaba, i sembla que mai s'acabarà. No sé si passarà amb els Simpson, que també va haver-hi aquesta davallada, perquè Rick i Morty porta 9 temporades, i jo he de dir que és un cas estrany dins les sèries, perquè no s'ha baixat una mica, potser, el nivell, però segueix sent una sèrie notable. O sigui, ha començat aquesta novena temporada amb un primer episodi boníssim, a part que és una sèrie que d'aquests episodis episòdics, no?, amb trames que només són d'un episodi, però aquesta trama principal que hi ha sempre de fons a la sèrie ha tornat a aquesta novena temporada i, bueno, no es pot començar a millorar la temporada. Després també és una sèrie que sempre potser a vegades sempre es deia que era molt caòtica, només hi havia caos, i crec que aquesta novena temporada també aporta més que això, no només aquesta... coses rares, no?, per dir així, bizarres, que sempre s'ha de tenir una imaginació molt gran, sempre ho he dit, per als guionistes d'aquesta sèrie, jo, de veritat, no sé com se'ls acudeix cada capítol, perquè són coses que funcionen, encara que són molt estranyes, sempre funcionen. Després, té molt mèrit que hagi continuat la sèrie al nivell després de la sortida del seu creador, i la veu dels personatges, de Rick i Morty, que era Justin Roiland, que va sortir pel tema, bueno, per denúncies d'assetjament el 2023, van canviar les veus, van canviar el guionista, i la sèrie segueix sent boníssima. Això no totes les sèries ho poden dir, perquè ha passat amb més altres produccions aquests problemes, i han aconseguit tirar endavant, i això té un mèrit per mi, vamos, incalculable, veient altres situacions semblants.
1: Doncs, pel que deien, queda Rick i Morty,
2: sí,
1: per rato.
2: Sí, de clar, fet, quan estaven a la tercera temporada la van renovar per 10 temporades més. O sigui que ens queden unes quantes.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jacint, Víctor, per aquestes recomanacions d'aquesta setmana ben variades i ben diverses. Ens tornem a parlar en una setmana, dilluns vinent. Que vagi bé.
2: Ens veiem.
3: Adéu-siau.
1: I precisament així posem punt i final a aquest Rubí al dia d'aquest dilluns 1 de juny. Tornem demà a partir de les 8 del matí amb la Pamela Martínez. Que passeu una molt bona jornada de dilluns.

0: Són les 4 de la matinada.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Un altre dilluns amb tots vosaltres, des d'aquí, des de la municipal, des de Ràdio Rubí, sintonises 99.7 FM. Sintonises Musical Express. Aquest programa que fem els dilluns a 9 o 10 del vespre, des d'aquí, des de l'estudi número 2. Programa meitat country, meitat pop rock, dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial del que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Comencem ja Musical Express.

Avui hem començat el programa amb la música country. Es porta Brian Hill des de Utah. Això es diu One Hand in the Rigging. Temps a Country, a Musical Express. Temps a Country, a Ràdio Rubí. Els dilluns de 9 a 10 del vespre. Tens una cita amb la Country Music. Ell és Tracy Lawrence, des de Texas. Això és My Second Home.

T'agrada més el country de Melon i Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

Estem escoltant música de Blackie Valberry. La seva peça, American Coal Miner. La country music, protagonista els dilluns a 9 o 10 del vespre. Aquí a Ràdio Rubí. També es pots sintonitzar-nos a través de radiorubí.cat. Ell és Kenny Rogers. Aquesta peça la dediquem al Vicente, des de la Seu d'Urgell. Això és The Gambler. So we took turns staring

Tu pots fer com el Vicente, que t'ho envia un correu electrònic. Musicalexpress, rubi@gmail.com. Es va dedicar, es va demanar The Gambler, el gran Kenny Rogers. Dilluns a Country, aquí, a Ràdio Rubí. Sintonitzes 99.7 FM. La millor country music. La tens aquí assegurada. Ella és Ella Langley. Això és Cowboy Friends.

0: Cowboy Friends. Ella, Langley. Sintonitzes 99.7 FM. Sintonitzes Ràdio Rubí. Des d'Atlanta, des de l'estat de Geòrgia, ens arriba la banda de Zac Brown. Això és la gran Toes.
1: I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in a world of cold beer in my hand. Life is good today.

T'agrada més el country de Melon i Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett.

Hem tingut un petit problema amb una cunya publicitària, però ja ho hem arreglat de seguida. Jason Scott, amb la seva banda, els The Hi-Hat. Des d'Oklahoma. Això és la gran Bernadette.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

hem deixat de banda ja la country music per adentrar-nos a dintre del pop rock dels 70s i 80s. Estàs escoltant a Billy Preston, el gran Billy Preston. Nothing from Nothing, del 74. Ell és Billy Joel. Això és Don't Ask Me Why.

William Martin, més conegut com a Billy Joel, cantant, compositor i pianista estadounidenc. Va néixer un 9 de maig de l'any 1949 a la ciutat de Nova York. 75 anys té ara. Un dels seus clàssics de la seva discografia, Don't Ask Me Why. Deixarem la música de Billy Joel cap a anar, cap a... Anirem a la música del quartet de Liverpool. Tens un secret? Do you want a secret? Són els Beatles.

musicalexpressrubi@gmail.com és el nostre correu de contacte, al qual pots dirigir-nos per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. Musicalexpress, acabat en dos S's, rubi@gmail.com. Nascut un 20 de maig de l'any 1944 a Sheffield, al Regne Unit, i va morir un 22 de desembre del 2024 a la ciutat de Crawford, a l'estat de Colorado. Estem parlant de Joe Cocker. Això és Unchained My Heart. D'un clàssic cap a un altre. Paul Simon, amb possiblement, per mi, amb una de les seves millors cançons. Això es diu Kodachrome.

Segueix a sintonia. Okay. Musical Express. Segueix a sintonia. Ràdio Rubí 99.7 de la FM. Els dilluns a 9 o 10 del vespre toca Musical Express. Mitja hora de country i mitja hora del millor pop-rock dels 70s i 80s. Des del seu amic Arkham Funkel, Paul Simon, en solitari, la gran Coda Chrome. Tot un clàssic de la discografia de Van Morrison, Bright Side of the Road.

0: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
1: Bateria dels Air, Wind and Fire i bateria dels Genesis. Philip Bailey, Phil Collins, això és Easy Lover.

Hem tornat a recordar la música que ens feia i que ens fa Billy Joel. Això, It's Still Rock and Roll to Me. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. I amb la música de Rod Stewart ja em despedeixo de tots vosaltres. Tot un clàssic que a mi m'encanta. Això és You Are In My Heart. Rod Stewart en directe. Rep una salutació ben cordial de que està, com sempre, punxant la música Francesc Vila. Que passeu una bona setmana i ens tornem a retrobar aquí el proper dilluns, aquí a la sintonia de Ràdio 20, 99.7 FM, aquí a Musical Express, el teu programa. Que passeu una bona setmana.

0: Són les 6 del matí.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
3: Què tal, amigues, amics, com estem? Salutacions cordials, gràcies per sintonitzar-nos en una nova edició del Rock and Classics. Com sempre, mirem enrere, recuperem la millor música de tots els temps i li posem alguns noms i unes històries. Perquè no solament es tracta de punxar la música sense més o deixar que una playlist aleatòria vagi sonant, no. Aquest programa és molt més que això i nosaltres el que volem és contextualitzar l'època en la qual es van publicar aquestes cançons, què passava, què els hi podia passar pel cap, fem elucubracions als artistes que les van escriure, etc, etc. Això és el Rock and Classics i avui tornem a recuperar el fil dels darrers programes. Cançons de nit serà la tercera edició amb selecció de cançons que parlen de la nit. Cançons de molts estils diferents, de diverses contrades, d'aquí i d'allà. Va, vinga, començarem amb l'ex-Beatle Paul McCartney i un dels temes interpretats en format acústic a l'MTV Unplugged. Every night, cada nit, amb l'ex-Beatle Paul McCartney, per començar avui amb bon gust al Rock and Classics.

0: Cada nit, Every Night, amb Paul McCartney, una de les primeres cançons de l'ex-Beatle en solitari. Es va publicar en format single aquesta cançó el 17 d'abril de l'any 1970 i formava part de McCartney, el primer treball de l'ex-Beatle al marge de la seva banda de tota la vida. I ara seguim amb més històries, en aquest cas amb els R.E.M. en una versió doncs, publicada l'any 2016. Des del treball Life at the Olympia, es tracta d'una de les primeres cançons de la banda d'Athens, en aquest cas en una versió molt més elèctrica i contundent que l'original interpretada en viu, Gardening at Nights.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Una de les melodies més recordades de la nord-americana Cyndi Lauper, I Drove All Night, vaig conduir tota la nit, un tema que no era original seu, era de Roy Orbison. Va enregistrar Orbison aquest tema l'any 1987, però no es va publicar fins després de la seva mort en un treball pòstum que es va anomenar Kings of Hearts. En qualsevol cas, abans, el 1989, i concretament el dia 4 d'abril, es va publicar aquest single de Cyndi Lauper que va aparèixer en el seu tercer àlbum, A Night to Remember. Avui, música que parla de nit, ara canviem de terç i anem amb els Fun Loving Criminals. Amb aquesta mescla interessant de música hip-hop amb R&B, soul i altres històries. Des del seu treball, Welcome to Poppies, aquest atípic tema anomenat Friday Nights, aquest divendres a la nit de Fun Loving Criminals.

0: Rock and Classics, la vida i miracles dels grans noms de la música rock de tots els temps.
1: Cançons que parlen de la nit, tercera part, avui al Rock and Classics. Ara em fa molta il·lusió punxar-vos un tema dels Green Day que es diu Last Night on Earth, l'última nit a la Terra. A mi em sembla que és una de les cançons més escaients del seu catàleg i, a més, em va sorprendre en el seu moment perquè es tracta d'una balada. I, per tant, doncs, que un artista punk sigui capaç d'escriure una balada així no té preu. Last Night on Earth.

0: mi sempre m'ha flipat Tom Petty amb temes com aquests. Night Driver, aquest conductor nocturn. Des del seu treball Highway Companion, un disc molt recomanable que realment és aprofitable de dalt a baix. Es va publicar l'any 2006. Avui estem al Rock and Classics repassant algunes cançons que parlen de la nit.
1: Rock and Classics, un regal per les teves orelles que et porta Esteve Llop.
0: Si hi ha un artista que al cap dels anys s'ha convertit cada vegada més en una llegenda, i una llegenda enorme, ell és Jeff Buckley. I anem ara a recuperar coses d'aquelles que ens anem trobant pel camí de la vida que no sabíem ni que existien. Aquest és un àlbum recopilatori anomenat You and I, que va sortir a la llum al març del 2016. Va ser enregistrat al febrer del 93. De fet, van ser les primeres sessions de gravació de Buckley abans d'enregistrar el seu primer treball d'estudi. Un tema que va romandre inèdit és aquest que ja sona al costat de molts altres, que bàsicament són versions d'altres artistes admirats per Buckley, com per exemple Led Zeppelin i aquest vol nocturn, Night Flight.

0: tot un mite, Jimi Hendrix, parlant d'aquelles nits d'estiu tan llargues, quan no hi havia aire condicionat. Long Hot Summer Night, des del seu mític treball Electric Ladyland, un dels seus clàssics, un disc publicat el 1968. Avui estem seleccionant de forma eclèctica diverses cançons que parlen de la nit. És la tercera edició que fem el Rock and Classics amb aquesta temàtica.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: I ara baixem una mica el ritme i ho fem amb un projecte molt personal d'Eddie Vedder, el cantant de Pearl Jam, que ja fa alguns anys va decidir treure un disc en solitari al marge de la seva banda habitual perquè té unes cançons força introspectives i molt personals. El treball es deia Into the Wild i des d'aquella llarga durada també parlem de nits llargues, Long Nights, amb Eddie Vedder, líder de Pearl Jam.

0: El rei del reggae, Bob Marley, acompanyat dels Wailers, Night Shift, un altre tema que avui col·leccionem aquí al Rock and Classics amb cançons que parlen de nit. Rastaman Vibration era el treball que es nova el 1976 de la mà de l'astre del reggae Bob Marley. Anem amb altres històries amb aquestes cançons que parlen de nit al Rock and Classics.
1: Rock and Classics. Escolta els grans reserva del rock amb Esteve Llop.
0: Un artista que sempre m'ha impressionat i m'ha sorprès moltíssim és Prince. Val a dir que amb el pas dels anys, amb la perspectiva des de la seva mort del temps, veus que probablement era un geni desenfrenat, que tenia tant talent que no sabia com fer-ho per canalitzar la seva energia i disparava a tort i a dret. I per tant això vol dir que moltes vegades feia cançons genials i altres vegades s'equivocava o senzillament feia música que no tocava o que no calia publicar. En qualsevol cas, aquesta és una grandíssima cançó que forma part del seu treball Diamonds and Pearls. Es publicava l'any 1991. Els diners no interessen aquesta nit. Money don't matter tonight. Per cert, parlem al Rock and Classics, hi ha una reedició de luxe d'aquest disc que té un material imperdible.

0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Anem enfilant ja al final del Rock and Clàssics d'aquesta setmana i ho fem amb música ballable que parla de nit, evidentment. Una bona temàtica, molt variada, molt oberta, i això és una bona mostra. La música funky de Kool & The Gang. I aquesta gran cançó, Ladies Night.
0: Rock and Clàssics.

Amigues, amics, arribem ja pràcticament al final del programa d'avui. Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos una setmana més per gaudir amb nosaltres de la música. Recordeu que seguim actius a les xarxes socials per anunciar-vos nous programes i també podeu recuperar el nostre programa a les pàgines web de les 40 emissores que emeten Rock and Classics i també a la majoria de plataformes de podcasting. I ja que parlàvem de nit i de música ballable, doncs no podíem deixar per alt, evidentment, des d'aquesta febre de dissabte nit, Saturday Night Fever, la banda sonora que a finals dels 70 ho va petar, aquest tema original dels Bee Gees, Night Fever. Amb ells marxem. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investigació d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llargs o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista als de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per comprovar com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Com sempre, ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident actiu des d'aquesta matinada. Ha estat a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, on per la retirada del vehicle doncs deixa només un carril de circulació obert en sentit nord i un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals que a poc doncs van agafant molta més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues a hores d'ara en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58, que ja origina cues des de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona. També tenim retencions a l'últim tindrem de la C33 o la B20 al terme de Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat, retruc, doncs ens deixa retencions també als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament l'entrada des del Llobregat també ja pateix lentitud per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció Barcelona. També en sentit nord la C32 des de Gavà pateix 2 quilòmetres de cues. Pel que fa al Vallès ja tenim 2 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Bàrbara, la AP7 en direcció Tarragona, 1 quilòmetre de lentitud a la C-17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui per la C-59. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, li cedim la paraula a Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dimarts una altra vegada amb molta suavitat de temperatura. Tot i això, ha baixat un palet respecte ahir al matí en algunes comarques, bàsicament de l'interior. Aquest matí amb núvols primets, deixant el sol enterbolit, si de cas, i d'altres núvols una miqueta més gruixuts i més freqüents que s'aniran quedant arrapats a la costa, sobretot la tarragonina. Aquesta tarda, compta amb els ruixats que apareixeran amb moltes més ganes que ahir, sobretot a les comarques de Girona, i especialment a tota la vall del Ter i tota la vall del Fluvià. Aquí, especialment entre el Ripollès, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà, tindrem alguna calamarsada. Quan més cap al sud, més clarianes, més vent també a les comarques de Lleida i Tarragona, i la temperatura de la tarda encara força càlida per les dates. Unes temperatures que fregaran els 33-34 graus a Ponent. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa, oferint a Junts i PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal i que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
4: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
5: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
6: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
7: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació de Marc Dalmau.
8: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
9: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
8: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: L'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat l'atenció presencial per fer la declaració de la renda. Ha desplegat 40 oficines arreu del país, incloent-hi seus permanents i temporals adaptades per a aquesta campanya. La consellera Alícia Romero ha visitat un d'aquests espais a la província de Tarragona, on ha dit que, per al govern del PSC, aquests punts són una de les bases de cara a la futura recaptació de l'IRPF des de Catalunya. Ens ho explica en Biel Roquet Gelmà, de TAC12.
10: Aquesta és una de les 6 oficines d'atenció presencial per fer la renda que aquest dilluns han arrencat a la seva activitat a la demarcació. L'1 de juny és la data en què l'atenció física per part de la Generalitat se suma a la telefònica, que ja ha funcionat durant tot el maig i registrant 125.000 usuaris a Catalunya, un 20% més que l'any passat. És la segona campanya de la renda consecutiva en què funciona aquesta oficina temporal, on hi ha 6 punts d'atenció de forma simultània.
11: Són moltes més atencions, ajudem el ciutadà, que és el que ens importa, que donem el millor servei i que sobretot ajudem a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta.
10: Per la Generalitat i el govern de Salvador Illa, aquestes oficines són una mostra clara de l'ampliació de les funcions d'Hisenda des de Catalunya, que ha d'acabar desembocant d'aquí a uns anys en la recaptació de l'IRPF. L'estructura s'ha d'anar completant a curt i mitjà termini a la vegada que cal tirar endavant una reforma legal per poder cedir la gestió dels impostos a les comunitats autònomes.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, USTECs i professors de secundària han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord, però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Aquest dilluns ha estat el torn dels docents de Girona i la Catalunya Central. Uns 200 mestres i professors d'aquesta part de Catalunya han pujat caminant a Montserrat per fer una assemblea i debatre el preacord a l'atri de la Basílica. També hi ha hagut assemblea a Girona. Avui, la vaga que mantenen els sindicats minoritaris afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès. I justament a Girona, l'Associació de Famílies de l'Institut Sobrequers demana regular la climatització de les aules dels seus fills. La temperatura per normativa hauria de situar-se en un màxim de 27 graus i s'està arribant fins als 31. En Marc Guibas, de Televisió de Girona, ens ho explica.
12: La pujada de temperatures està afectant el funcionament habitual de les classes. Uns dels instituts gironins afectats és el Santiago Sobrequer.
13: Estem fent propostes de climatització amb aires acondicionats, amb ventiladors, amb recursos, el que sigui que ens diguin. Fins i tot hem ofert la col·laboració al centre per finançar-los, perquè el que ens interessa és que els nostres fills i filles puguin venir a classe en condicions.
12: De fet, hi ha classes que s'estan fent als passadissos de l'escola per trobar algun espai fred al centre.
14: La solució que tenim és que tenim uns quants ventiladors que jo he pogut veure per aules, no en totes les aules, i és amb el que ens estem refrescant aquest dia.
12: Des de l'Associació de Famílies del Sobrequers es van posar en contacte amb la direcció del centre per poder climatitzar les aules de manera adequada. Tot i l'aliança a la recerca de solucions, la resposta del departament va ser insuficient.
15: Jo reivindico el dret que tenen els alumnes d'estar concentrats a les aules, i amb aquestes temperatures a dintre una aula és molt difícil.
12: Els alumnes de batxillerat han de preparar la selectivitat i amb aquesta calor els és impossible concentrar-se o poder estudiar de manera adequada. Els docents i les famílies asseguren que no s'aturaran fins a trobar unes millors condicions.
1: I quan són un quart de vuit us expliquem que aconseguir connexions directes amb Tòquio, amb Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són el principal objectiu de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica de Jordi Casino.
16: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
16: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
18: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
16: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: Els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus que passen en el tram gironí de l'AP7, tot i que només representen el 27% del trànsit que circula per aquesta via. Ho revela un estudi del RAC que, per aquest motiu, demana al govern espanyol que traspassi la competència de la gestió i el manteniment de l'AP7 a la Generalitat, com ho ha fet amb el País Basc. Ens n'amplia la informació des de Televisió de Girona.
12: Més mobilitat i menys accidents mortals a la P7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió d'un estudi fet pel RAC durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona.
19: Evidentment, el trànsit que hi ha de camions ha augmentat exponencialment des de que no hi ha els peatges. Una part dels camions que entraven abans per Irun, degut a que allà s'han posat peatges a tota la zona del País Basc, estan entrant ara a l'estat espanyol per aquí, per la Jonquera.
12: D'altra banda, el risc de patir un accident a una carretera convencional és 6 vegades major que patir-lo en una desdoblada. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aigua Viva. En canvi, les zones de més concentració d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Caçà Girona i Llagostera Caçà.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: En surt ahir per un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori, el Gironès, que ha cremat 0,27 hectàrees. El foc es va declarar passades les 4 de la tarda i s'hi van desplaçar fins a 10 dotacions de bombers i un helicòpter que van extingir-lo cap al vespre. La causa de l'incendi podria ser una línia elèctrica en mal estat. I a Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club graciang el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés. I darrers preparatius al pavelló 3 de la Fira de Lleida per a convertir-se en el centre d'acollida de temporers en aquesta campanya de la fruita. Un pavelló que s'assuma als altres emplaçaments municipals que acolliran aquests treballadors temporals. La temporada engega també amb novetats importants que ens explica en Víctor Paracuellos des de Lleida Televisió.
20: Un any més, amb l'inici de la campanya de la fruita, l'Ajuntament de Lleida posa en marxa el dispositiu d'atenció a temporers i treballadors del sector de la fruita. Enguany el dispositiu arriba amb dues novetats que han de servir per agilitzar el servei i millorar i evitar la situació de carrer a gent en aquest àmbit.
21: Com sabeu, aquest any hi ha dos grans novetats. La primera, la implantació del nou equipament del CAT Temporers 1, que estarà durant aquesta setmana ja actiu per derivar-hi persones. i, per una altra banda, l'oficina d'intermediació, que és molt important. Evidentment, té una connexió també amb la voluntat que té l'Ajuntament de que aquestes persones que arriben amb recerca de feina puguin tindre algun tipus de concatenació de contractes. Nosaltres el que volem és minimitzar l'impacte de carrer que tenen aquestes persones. I, per tant, si hi ha una persona que pot treballar físicament, de fet, ho fa, i alguna empresa ens ve a contractar la persona, i el problema és que no té un espai o un allotjament, aquesta persona serà prioritària pel cap temporers.
20: La campanya d'enguany també està marcada per la regularització extraordinària de persones migrades, que ha de suposar una menor arribada de treballadors sense papers i oferir millors sortides. El servei de l'alberg de Seròs porta obert des del mes de maig, mentre que els de la

0: 1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que ha comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
1: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remol del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
2: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
0: I Amposta acollirà els dos propers caps de setmana el Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà els jugadors més destacats de l'hoquei base català en categoria masculina i femenina. Ens amplia la informació des de Canal 21 Ebre, la Vicky Maigí.
3: Amposta serà escenari del Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà alguns dels millors talents de l'hoquei patins femení i masculí del territori català.
4: M'agradaria destacar doncs, la importància que té aquest campionat, sobretot també per a impulsar l'esport femení, que és un referent per als joves i per a donar oportunitats també a les nostres esportistes.
3: Els dies 6 i 7 de juny entrarà en acció la categoria infantil masculina i el cap de setmana del 13 i 14 de juny la categoria sub-15 femenina, anomenada FEM15.
5: Per nosaltres, com a federació, és un lloc emblemàtic que apostem des de fa molt de temps per ells. Estem en diferents reunions que vam tenir amb la representant territorial de l'esport a les Terres de l'Ebre i amb els companys de junta directiva i estem potenciant per fer més competicions.
3: Jugadores, jugadors, famílies i afició convertiran Amposta en l'epicentre de l'hoquei base català amb una competició de gran nivell.
0: El Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala. Va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa, després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Antonio Pérez destaca que la competitivitat de l'equip és molt present.
6: Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura, a pesar de que tenemos que mejorar esos momentos a lo mejor en los que nos cueste más, saber sufrir más. Pero bueno, sobre todo contento por el equipo, por la victoria, nos lo merecíamos y bueno, ahora a descansar que el sábado tenemos otra batalla con Inter, que tenemos que ganar el primer partido y necesitamos todo el palau con nosotros.
0: I avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pasqual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
7: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
0: La selecció espanyola continua preparant el Mundial Las Rozas. El combinat que dijous s'enfrontarà a Iraq en un amistós a Riazor s'exercita encara amb Lamine Yamal al marge. El blaugrana, que continua recuperant-se d'una lesió als isquiotibials, intenta escurçar els terminis per estar disponible en el debut del combinat a la Copa del Món. El primer partit serà el dia 15 contra Cap Verd i el seleccionador, Luis de la Fuente, no descarta poder incloure'l a la convocatòria. Mentrestant, la selecció femenina s'ha concentrat a Palma per preparar els dos partits classificatoris per al Mundial del Brasil del 2027. Amb 7 jugadores catalanes i 11 del Barça, el combinat estatal jugarà contra Anglaterra aquest divendres amb l'objectiu de guanyar per recuperar la primera posició del grup. Després, la selecció marxarà cap a Islàndia, on dimarts disputarà l'última jornada de la fase. I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat a tocar del topall de 38.000

0: seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per a aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. Parlem ara de cultura perquè l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. Una producció amb participació, deia, del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i a la Fira Mediterrània de Manresa, ha estat reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
1: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
0: El Dansar Neu al Festival de Cultures del Pirineu ja escalfa motors. Aquest dilluns a l'Ateneu Barcelonès s'ha presentat l'edició número 35 que se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost a les Valls d'Àneu. Entre les novetats destaca l'estrena de Drames Rurals i Altres Contes amb la direcció de Sergi Belbel i Àngels Gunyalons com a intèrpret.
2: La xarxa de comunicació local.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1997. Clonatge.
6: Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
3: Maria Navas.
7: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el Termcat havia estudiat un parell d'anys abans a motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del Termcat va estudiar i aprovar el terme clonatge.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa...

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Alberto Núñez Feijó durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 2 de juny. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. Connectarem tot seguit amb una de les accions reivindicatives convocades a Barcelona en forma de bicicletada. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen el factor pista als de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es manté un accident actiu des d'aquesta matinada a l'AP7 a l'altura del pont de Molins, que deixa només un carril obert en sentit nord per la retirada del vehicle. D'altra banda, agafen intensitat les retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze, la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa al Llobregat, lentitud ja per la 2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà, i lentitud de 2 quilòmetres en sentit nord des de Viladecans per la C32. I pel que fa al temps, avui tindrem una jornada amb temperatures suaus a primera hora del matí i amb núvols a la costa, sobretot a la Tarragonina. De cara a la tarda, previsió de ruixats que poden aparèixer amb moltes més ganes que ahir a Girona, concretament a la Vall del Ter i del Fluvià, on s'esperen fins i tot calamarsades. Cap al sud, més clarianes i amb temperatures altes, que poden fregar els 33-34 graus a Ponent.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. Alberto Núñez Feijó aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana. I totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa. Constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijó és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
3: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària, mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
5: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
6: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
7: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
8: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
7: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Des d'aquest dilluns ja es pot tramitar la declaració de la renda de manera presencial. Tot i això, hi ha molta gent que ja l'ha presentada telemàticament. En el cas de la província de Lleida, per exemple, per ara se n'han presentat prop de 137.000. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
9: L'Agència Estatal d'Administració Tributària comença l'atenció presencial i ho fa per atendre una part de les 247.000 declaracions que es presenten des de la demarcació. Des de la subdelegació del govern assenyalen les novetats de la campanya d'enguany.
10: O poden trucar a l'Agència Tributària, poden demanar cita a través d'internet. Hi ha altres canals que estan vigents des del primer dia. En primer lloc, la presentació de la declaració de la renda per internet a través del servei de renta web. Des del primer dia, des del 8 d'abril, els ciutadans i les ciutadanes s'han pogut descarregar el seu esborrany i presentar la declaració. I també a través d'un sistema bastant novedós que se'n diu Et truquem. Un operari de l'Agència Tributària et truca i presenta telefònicament la teva declaració de la renda.
9: Tot plegat quan l'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat aquest dilluns l'atenció presencial per donar suport a la ciutadania per a la campanya de la renda. Enguany ho fa amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, algunes de les quals funcionen per primera vegada.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels Estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la UE. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. En 5 minuts arribarem a 3 quarts de 8. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten, esclar, per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Doncs el que us dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors hores d'ara per a la manifestació convocada de cara al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Connectem amb l'equip de la xarxa, amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Cap a on aniran aquests manifestants que veig que ja van amb la bicicleta, eh?
11: Bon dia, Helena. Si som a Gran Via de les Corts Catalanes, al costat del popular edifici de la Campana, aquest és un dels punts de sortida d'aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris, sindicats dels mestres, sindicats educatius, que diuen no al preacord assolit divendres passat entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Volem conèixer més d'aquest acte reivindicatiu que s'està consolidant, s'està formant en aquests moments amb Maurici Victori, ell és delegat del sindicat CGT. Maurici, bon dia.
12: Bon dia.
11: Què fareu aquest matí?
12: Nosaltres creiem que l'acord és insuficient, creiem que no hi ha un conflicte tancat i, per tant, ens veiem obligats a seguir amb les mobilitzacions, perquè, si no, aquest problema estructural que tenim a l'educació pública, aquest malestar tornarà a partir del setembre. És a dir, un augment salarial, un retorn dels sexenis, unes càtedres, no resol el problema estructural de l'educació.
11: I expresseu aquest malestar aquest matí, d'aquí uns minuts, amb aquesta bicicleta de reivindicativa. Quin serà l'itinerari?
12: Aquesta bicicletada ja està, com diu el cartell, que és públic, no? Recorrerà la Gran Via, no? I la idea és una mica, doncs, que també sigui un espai que generi com una imatge de relació amb les famílies. Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport, perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
11: I si ja per acabar, perquè ens quedi més clar, quin punt, quin aspecte, quina reivindicació hauria de formar part d'aquest acord amb educació perquè els sindicats minoritaris també donessin el seu sí?
12: Jo crec que no hem de parlar de sindicats minoritaris, sindicats majoritaris, sinó hem de parlar de, no, de també tot un sistema de tot un sistema d'assemblees, de centre, de territori, no, que hi ha hagut un mandat. Sí, nosaltres tirem endavant i clarament no s'ha arribat als mínims establerts. Per nosaltres, un mínim absolut és que hi hagi una concreció real de reducció de ràtios. Això no surt, tot s'està fixant amb la davallada demogràfica, no està havent un pla de reducció de ràtios que superi la proposta el 9 de març, i per nosaltres és clarament insuficient.
11: Maurici Victori, del sindicat CGT, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, i Helena, a pocs minuts perquè comenci aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris, que estan fent campanya pel no en aquesta consulta adreçada als docents.
1: I que, si no hem entès malament, Anna, confluirà cap al migdia a la plaça Catalunya. Gràcies per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona, si convé. Que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit, i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casino.
13: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
13: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
15: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
13: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: A Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club graciec el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Fa 3 mesos que Collserola és tancat a qualsevol activitat de lleure, esport o passeig. Un tancament que afecta milers de veïns dels municipis que conviuen amb el parc i que ha generat un malestar creixent. Ara, amb la pesta porcina africana en fase de contenció, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, apunta que podria relaxar en punts concrets les restriccions. Què significa això per a territoris com Cerdanyola i què n'esperen els seus veïns? En parlem amb l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Cordón. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Què tal? Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Deia fa 81 dies que l'accés lúdic, esportiu i de lleure a Collserola està completament tancat. Com està afectant això a la ciutadania? Com descriuria avui el malestar dels seus veïns? Estan esgotant la paciència?
16: Home, doncs jo crec que ja fa unes quantes setmanes, sobretot ara que comença el bon temps. Penseu que estem així des del darrer divendres del mes de novembre, per tant, fa ja 6 mesos d'aquesta situació, perquè recordeu que som zona zero d'aquesta crisi, i bé, els veïns i veïnes, és veritat que en temps d'hivern, de poques hores de sol, doncs, bueno, han tingut la prudència, la paciència, el respecte que s'ha de tenir amb aquestes mesures, però és cert que sobretot des de l'arribada de la Setmana Santa, doncs la gent ja comença a estar una mica farta d'aquesta situació. La situació és normal, més enllà de tot el que signifiquen unes restriccions per intentar que aquesta crisi no vagi més enllà. També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Són molts municipis que tenim al parc dins del nostre municipi, per tant, doncs, també hem de tenir en compte, no?, la salut mental de la gent. sobretot ara, que tindrem moltes hores de sol, per tant, també molta gent de vacances i molta gent que necessita aquest espai.
1: Ja veig que m'havia quedat curta jo amb els meus càlculs, de dies. Després de tants dies, doncs, després de 6 mesos, de mig any, amb només 2 positius de PPA detectats la darrera setmana, segons la conselleria, creu que s'està actuant amb un excés de zel?
16: Bé, jo aquí no entro, nosaltres com a Ajuntament no som l'administració responsable, sempre hem estat a disposició amb les eines que tenim, penseu que el que ens demanava des del primer moment era col·laboració màxima als nostres serveis, tant de protecció civil com de policia local, també d'espai públic, per intentar mantenir tot aquest perímetre d'accés al parc net pel que fa a contenidors o restes de menjars, i també la crida que fem contínuament a la ciutadania quan hi ha presència d'algun senglar, doncs que truquin directament al 112, no? A partir d'aquí nosaltres hem respectat totes les mesures que hi ha hagut, crec que han estat mesures eficients perquè els casos han anat baixant de forma molt, molt evident, i ara que ara esperem, ara aquest mes tenim una reunió, una nova reunió amb el conseller Ordeig, amb l'equip d'agricultura, amb l'equip que està gestionant tota aquesta crisi, i esperem que se'ns serveixi, en primer lloc, per dir que totes aquestes mesures han estat positives pel factor, que és evident que nosaltres també ja estem totalment volcats en que això sigui així, i també que sigui l'inici de la fi de tot plegat, i que, com ja ha transcendit en alguna banda, que sigui possible doncs, algun tipus d'aixecament d'aquestes restriccions, sobretot, com deia abans, amb l'estiu per davant.
1: Quin dia tenen aquesta reunió, perdoni?
16: Encara no està confirmat del tot, ens han fet una reserva d'agenda per la setmana que ve, però encara no tenim confirmació oficial.
1: Per tant, podria ser que aquest dia, com vostè ens apuntava, ja els diguin, com apuntava aquest cap de setmana passat o el divendres el conseller Ordeig, que a la millor hi han senders o vies concretes de Collserola que es podrien obrir, que el trànsit no seria tan restrictiu i, per tant, els veïns hi podrien passar. Pensen que podria ser aquest l'anunci, eh?
16: Tant de bo, tant de bo. Jo en això vull ser prudent, com sempre faig, tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes alhora, i per tant hi haurà d'haver una evolució, però esperem que amb motiu d'això, de l'època estiuenca, de l'època de millor temps, doncs aquestes restriccions es puguin aixecant, i que aquest el motiu bàsic d'aquesta reunió, més enllà de dir-nos bé, doncs que totes aquestes actuacions van a la bona línia, sigui motiu sobretot aquesta qüestió.
1: Carles Cordón, alcalde de Cerdanyola, doncs estarem pendents de la setmana que ve, a veure quin dia en concret és aquesta reunió i quin és el resultat definitiu. Gràcies i bon dia, i esperem això, que els obrin una mica el pas i l'oxigen. Gràcies, que vagi bé.
16: Tant de bo, gràcies a vosaltres.
1: Doncs més coses al poble d'Òrrius, al Maresme. Ja fa dies que ha tornat a la normalitat, però les restes i el mal tràngol de l'incendi, que recordareu, dijous va cremar una fàbrica de parafina, continuen ben presents. La petjada del foc es pot comprovar a la riera del voltant, on hi ha parafina solidificada. L'Ajuntament ha aconseguit, això sí, garantir llum i aigua a la zona, però tem que quan pugi la demanda d'electricitat perilli el bon funcionament de la xarxa. La Fiscalia, de la seva banda, ha obert una investigació per saber si s'ha comès un delicte mediambiental. De tot això n'han parlat aquest dilluns l'alcalde Xavier Masgrau i la delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz.
17: Tant de l'electricitat com d'aigua, com de Calgaveram, com la Riera el medi natural, intentar recuperar-lo. I també estem a l'espera dels informes tant de l'ACA com de bombers com d'agents rurals per també avaluar exactament què és el que es té que fer per poder demanar pressupostos per tenir com a mínim una idea de la magnitud de la tragèdia.
18: Primer de tot hem de veure quins són els danys, posar-li els números, per tant quantificar-los, veure les assegurances diverses, què és el que poden i deuen cobrir, i veure com nosaltres podem també acompanyar-los en aquest sentit. I no només des del punt de vista econòmic, que una vegada tinguem a sobre de la taula la carpeta amb el dibuix del que tenim, també des del punt de vista de poder desencallar o agilitzar un informe, ja sigui de l'ACA, ja sigui de bombers, de qui sigui.
1: L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
19: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el narrar molt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
20: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
1: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 del vespre, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la tercera lliga al seu palmarès. Ens apropen la prèvia des de Televisió Mataró, Héctor Marc.
21: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme.
22: El Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant i ho porta demostrant tota la temporada, i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
21: La merescuda primera posició andreuenca dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona, escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.

Tres anys després de l'inici del mandat, l'alcaldessa Ana Maria Martínez reivindica projectes com la recuperació del casino, la transformació de l'avinguda de l'Estatut i el reforç de la seguretat. En un acte al mateix casino també ha destacat els plans de manteniment, les noves places d'aparcament i la futura reforma de la plaça Pearson.

0: serà una de les protagonistes dels Premis Cambra 2026. La família Brown rebrà el guardó a la trajectòria empresarial i Vicente Torn serà reconeguda per la seva aposta per la sostenibilitat i l'economia circular. Els premis es lliuraran el 16 de juliol al Casino. Rubi Forma reforça els seus programes d'acompanyament per ajudar les persones amb més dificultats a trobar feina. Els serveis posen el focus en les competències digitals, la preparació d'entrevistes i el suport a col·lectius vulnerables, incloses les persones amb problemes de salut mental. I en esports posem la mirada al CEP Sant Jordi femení perquè ha tancat la Final Four de segona catalana en una meritòria tercera posició. Abans d'entrar a matèria, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica i com està la situació a les carreteres catalanes. Com sempre, escoltam el temps amb el Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un dimarts força càlid i una altra vegada xafogós, però ja més ruixats de tarda, sobretot al nord del país. Compte al llarg de la tarda, del vespre, a les comarques de Girona i especialment a tota la vall del Fluvià i la vall del Ter, fins al mar, perquè aquests xàfecs seran més intensos, sobretot a partir de les 4 o 5 de la tarda. Les tempestes més destacables les esperem entre el Ripollès, la Garrotxa, l'interior de l'Alt Empordà i també al voltant del Gironès i del Pla de l'Estany. Quan més cap al sud, el que anirem tenint és un cel simplement emblanquinat, amb alguns núvols matinals a la costa, i més vent, aquesta tarda un vent molt insistent, a les comarques tarragonines i del Pla de Lleida, amb un ambient càlid, però ja no tan desorbitat com la setmana passada. Estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Arandiga perquè ens expliqui com està la situació a les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts destacant que ja tenim la retirada del vehicle accidentat activa durant aquesta matinada. La AP7 a l'altura de Pont de Molins, que tallava la calçada i circulava només per un carril obert. A hores d'ara ja circula amb normalitat. Per altra banda, destaquem que tenim retencions amb molta intensitat al vessant nord i Vallès als voltants de Barcelona. També destaquem aquest nus de la Trinitat amb força col·lapse que arriba per la C58, la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet. També per la C30 a Badalona, tot plegat, ens deixa complicacions en tot el tram en sentit Llobregat de les dues rondes. També tenim retencions, com dèiem, a la C58 que s'originen ja entre Terrassa i Sabadell, en direcció Barcelona. Al Vallès trobem retencions a la C60 a la Roca, en sentit nord, a la AP7, en sentit sud, entre Montornès del Vallès i Barberà, i també en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola. Pel que fa a les retencions intenses, també destaquem la C17 amb 2 quilòmetres de cues en sentit sud a Parell del Vallès, o a la C50 a Caldes de Montbui. Per altra banda, els túnels de Vallvidrera continuen circulant amb força intensitat també des de la Floresta fins a la Ronda de Dalt, per la C16. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, retencions des del Papiol, sobretot per la B23 fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.

0: Maria Martínez situa la recuperació del casino, el reforç de les polítiques de seguretat o la transformació de l'avinguda de l'Estatut com algunes de les claus d'aquest mandat. Ho va fer ahir a l'acte de balanç dels 3 anys, on també va fer valdre l'aposta pels plans de xoc de manteniment, la cerca de noves places d'aparcament o la pròxima remodelació de la plaça Pearson. L'acte va tenir lloc al casino ahir a la tarda davant d'una 60 de persones a les quals Martínez va fer balanç de les 3/4 parts que duem de mandat.
1: Continuarem treballant amb l'alegria i amb la satisfacció de tenir un Rubí millor cada dia, que ens estimem la ciutat i volem que sigui una ciutat competitiva, una ciutat industrial i orgullosa dels seus espais, de la seva història, de la seva essència.
0: La recuperació del casino ha estat un dels eixos destacats del balanç i Martínez ha titllat la inauguració del passat desembre, després de 10 anys de feina, com el moment més emotiu del mandat. Ha destacat com el nou casino manté l'essència d'allò que era, però adaptant-lo a les necessitats reals i futures, i això és el que la primera edil assegura que passarà també en la recuperació de la plaça Pearson, que té el contracte d'obres en procés de licitació. Com no podia ser d'una altra manera, però un dels eixos principals de l'acte i del mandat han estat les obres de pacificació del tram central de l'avinguda de l'Estatut, que l'alcaldessa no dubta a titllar com un dels aspectes més importants d'aquests 3 anys.
1: La transformació de l'avinguda de l'Estatut és probablement el projecte més emblemàtic i més transformador d'aquest mandat, i ho és perquè va molt més enllà d'una obra urbana. El que estem fent és resoldre un deute històric que té la ciutat amb aquest espai, sobretot amb els barris i les persones que hi conviuen allà cada dia. I aquesta mirada de futur, perquè el que estem fent és convertir una antiga carretera en una autèntica via urbana i millorar la qualitat de vida de milers de persones.
0: Martínez també ha mencionat el 1,5 milió d'euros dels plans de xoc de reforç del manteniment a les urbanitzacions, la cerca dels nous espais d'aparcament, com les noves 150 places de la Castell o les de la rotonda de Top Cable, o el creixement del programa de l'alcaldessa als barris durant aquests 3 anys. Però un dels temes en els quals ha insistit més és en la seguretat, amb una baixada dels fets delictius i una aposta pel reforç dels patrullatges a peu, la posada en marxa de la policia de proximitat, la millor coordinació entre coses, el sistema Drug Alert per als comerciants o el treball transversal de les polítiques de civisme i convivència. Tot plegat, diu Martínez, per lluitar contra els discursos interessats que instrumentalitzen la por de manera irresponsable i que pinten Rubí com una ciutat insegura per interessos polítics.
1: I hem de ser molt honestos. Hem d'anar en contra d'aquells i aquelles que alimenten la por, que volen utilitzar aquest tema tan sensible per fer soroll polític. Crec que la ciutadania us mereixeu rigor, transparència i responsabilitat.
0: A banda del Parlament de Martínez, l'acte de balanç ha comptat amb un espai posterior on els assistents han pogut fer un refrigeri i comentar propostes o inquietuds a la primera edil i al seu equip de govern. També s'han habilitat unes urnes per deixar aquests comentaris i idees per escrit. Canviant de tema, perquè Rubí tindrà un paper destacat als Premis Cambra 2026, la família Brown rebrà el premi a la trajectòria empresarial, mentre que Vicente Torns ha estat reconeguda amb el premi a l'estratègia en criteris ESG per la seva aposta per la sostenibilitat i l'economia circular. El president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamas, ha destacat que aquests guardons són una mostra de la fortalesa del teixit empresarial de la demarcació i ha posat en valor el PEC de les empreses rubinenques.
2: Tenim un teixit empresarial solvent, amb empenta, i que jo crec que és la gran riquesa que té aquest país, que és el teixit de petites i mitjanes empreses. Però vull dir que hi ha un teixit empresarial que està amatent als canvis, que no s'ha quedat enrere, sinó que totes aquestes empreses, des d'un punt de vista de visió de mercat, innovació, comercialització, són empreses punteres. I per tant, la fotografia ens mostra una imatge positiva i esperançadora del futur.
0: Talamàs també ha remarcat que B. Brown és una de les empreses de referència de la ciutat i un exemple per al conjunt del territori per la seva trajectòria i el seu compromís amb Rubí. Pel que fa a Vicente Torns, el jurat ha reconegut les polítiques de sostenibilitat impulsades per la companyia, especialment el projecte de producció de coure verd desenvolupat a la planta de Rubí. El director general de l'empresa, Vicenç Torn, assegura que la sostenibilitat s'ha convertit en un element clau per a la competitivitat industrial.
3: Hi ha un canvi en la mentalitat de la gent, un canvi en concebre la sostenibilitat en els últims anys i realment ja no és un tema de mentalitat, és un tema també de costos i de competitivitat. El ser sostenible al final et fa ser més fort.
0: Els Premis Cambra es lliuraran el pròxim 16 de juliol al Casino de Rubí en una edició que coincidirà en la commemoració dels 140 anys de la Cambra de Comerç de Terrassa. I no deixem encara de xerrar d'empreses perquè l'Ajuntament, a través del servei del Rubí Forma, continua treballant de manera activa per facilitar l'accés al mercat de treball de les persones amb més dificultats. El Rubí al dia, la secció d'Empresa i Comerç, Gemma Codina, responsable del programa Construint Vies per a la Inserció Laboral, i Joaquín Alonso, de l'Oficina Tècnica Laboral, han detallat el funcionament d'aquests serveis d'acompanyament personalitzat que cerca en rompre les barreres d'accés a l'ocupació. Un dels principals obstacles actuals és la digitalització dels processos de selecció. Segons ha explicat Gemma Codina, el mètode tradicional de lliurar el currículum en paper ha desaparegut pràcticament de tots els sectors. Ara, les competències en tecnologies de la informació i la comunicació són indispensables. Escolta'm, Gemma Codina i Joaquín Alonso.
4: Ni en un supermercat ja no t'accepten. Tenen borses internes, llavors tot és a través de la seva pàgina web o a través de les borses que tenim doncs, a l'Ajuntament o les pròpies empreses, hotels... Molts tenen la seva... Has d'entrar a la seva pàgina web i fer el seu procés com de selecció intern.
2: Trobem amb molta gent que ve amb el currículum en paper, no? I ara inclús el currículum es fa per competències, ja no es contempla que no sigui per competències, s'ha d'extreure de les tasques que has fet habilitats i llavors inclús en el procés de selecció les exigències de l'empresa són més altes, no?
4: Sí.
2: No només en la feina, no? Que tot està més automatitzat.
0: El programa Construint Vies s'adreça a residents de Rubí d'entre 16 i 60 anys derivats per altres departaments municipals com serveis socials. El perfil de participants inclou els majors de 45 i 55 anys que necessiten reincorporar-se al mercat, dones que han sofrit violència de gènere o famílies monoparentals, persones amb discapacitats lleus o mancances de competències digitals i aturats de llarga durada de més d'un any. El servei no només ajuda a elaborar el currículum per competències, sinó que també prepara les entrevistes i realitza un seguiment post-inserció una vegada la persona ha aconseguit el lloc de treball. Per la seva banda, l'Oficina Tècnica Laboral de Rubí Forma fa prop de dues dècades que acompanya persones amb trastorns de salut mental en el seu procés d'inserció laboral ordinària.

0: En esports, cap de setmana intens per als equips de Rubí, amb protagonisme per al bàsquet i per a les promocions d'ascens de futbol. Toni Brau.
1: Comencem pel parquet, perquè el CEP Sant Jordi Femení ha tancat la Final Four de segona catalana en una meritòria tercera posició el dissabte a la semifinal, a partit únic a les reuinenques van caure 55-69 contra el Sant Josep Obrer, en un duel on van competir, però no van poder frenar l'encert rival. L'equip, però, va reaccionar diumenge en la lluita per la tercera plaça, va superar amb autoritat el Prat B, 65-84, signant un final de temporada notable i acabant el torneig amb bones sensacions. En futbol, la tornada de les promocions de tercera quarta catalana ha deixat una cara i una creu. La penya blaugrana Ramon Llorenç B no ha pogut remuntar el 2-0 de l'anada, ha caigut 3-0 al camp del Sant Cugat, quedant eliminada de la lluita per l'ascens. I si ha fet un pas endavant és el 20B, que ha signat una autèntica exhibició al municipal del 25 de setembre. Després del 2-3 de l'anada, els rubinencs han golejat l'Ingrés Atlético B per 6-0, actuació que els classifica per a la final de la promoció, que disputaran a doble partit contra la penya recreativa Sant Feliu. I per cert, que Santi Fernández tornarà a dirigir el primer equip del 20 i la pròxima temporada, primera catalana, el tècnic encapçalarà un nou projecte que inclou planificació de plantilla, objectius i impuls de les noves instal·lacions. El 20 aposta així per l'experiència i el coneixement de la casa per afrontar la nova etapa de l'entitat.

L'alcaldessa Ana Maria Martínez fa balanç i posa el focus en els reptes de l'últim any de mandat amb projectes com la reforma de la plaça Pearson, la transformació de l'Estatut i les polítiques de seguretat com a principals prioritats. Els consumidors tornaran a notar un augment en els rebuts de la llum i el gas. L'IVA d'aquests subministraments recupera el tipus habitual del 21% després de la fi de la rebaixa temporal aprovada pel govern espanyol per fer front a l'encariment de l'energia. La consulta als docents sobre el preacord laboral amb el Departament d'Educació ha començat amb una participació del 18% en la primera jornada. El resultat determinarà si el professorat avala les millores pactades o manté les mobilitzacions i les vagues. I en esports, protagonisme per la Final Four de segona catalana amb el CEP Sant Jordi femení.

0: L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, ha reivindicat aquest dimarts els principals projectes impulsats durant els 3 primers anys de mandat en un acte celebrat al casino davant d'una seixantena de persones. Durant la trobada, la primera edil ha repassat algunes de les actuacions que considera més significatives d'aquest període, com la recuperació del casino, la transformació de l'Avinguda de l'Estatut, les actuacions de manteniment a les urbanitzacions o les polítiques vinculades a la seguretat i la convivència. Martínez ha aprofitat l'acte per fer balanç de les 3/4 parts del mandat municipal.
1: Continuarem treballant amb l'alegria i amb la satisfacció de tenir un Rubí millor cada dia, que ens estimem la ciutat i volem que sigui una ciutat competitiva, una ciutat industrial i orgullosa dels seus espais, de la seva història i de la seva essència.
0: La inauguració del casino al desembre passat ha ocupat un lloc destacat en aquest repàs. L'alcaldessa ha assegurat que es tracta del moment més emotiu d'aquests anys de govern, culminant una dècada de treball per recuperar l'equipament. Segons ha explicat, la rehabilitació ha permès preservar la identitat de l'edifici tot adaptant-lo als nous usos ciutadans, una filosofia que, ha dit, també guiarà la futura reforma de la plaça Pearson, que actualment està en fase de licitació. Una altra dels projectes que ha centrat bona part de la intervenció ha estat la pacificació del tram central de l'Avinguda de l'Estatut, una actuació que Martínez considera transformadora per a la ciutat.
1: La transformació de l'Avinguda de l'Estatut és probablement el projecte més emblemàtic i més transformador d'aquest mandat, i ho és perquè va molt més enllà d'una obra urbana. El que estem fent és resoldre un deute històric que té la ciutat amb aquest espai, sobretot amb els barris i les persones que hi conviuen allà cada dia. I aquesta mirada de futur, perquè el que estem fent és convertir una antiga carretera en una autèntica via urbana i millorar la qualitat de vida de milers de persones.
0: En el seu discurs, l'alcaldessa també ha fet referència als plans extraordinaris de manteniment, dotats amb 1,5 milions d'euros, a la creació de noves places d'estacionament, entre les quals les del Castell i les de l'entorn de la rotonda del Top Cable, i a l'expansió del programa L'alcaldessa als barris. La seguretat ha estat igualment un dels temes protagonistes del balanç. Martínez ha posat en valor la reducció dels fets delictius, l'increment dels patrullatges a peu, la consolidació de la policia de proximitat i eines com el sistema Drac Alert destinat als comerciants. L'alcaldessa ha defensat que aquestes mesures contribueixen a millorar la convivència i ha criticat aquells discursos que, segons ha dit, projecten una imatge distorsionada de la ciutat.
1: I hem de ser molt honestos. Hem d'anar en contra d'aquells i aquelles que alimenten la por, que volen utilitzar aquest tema tan sensible per fer soroll polític. Crec que la ciutadania us mereixeu rigor, transparència i responsabilitat.
0: Després de la intervenció institucional, els assistents han compartit un refrigeri amb els membres del govern municipal i han pogut traslladar directament les seves propostes i preocupacions. L'Ajuntament també ha habilitat diverses urnes perquè els participants hi deixessin suggeriments i aportacions per adquirir. Des d'aquest dilluns, canviem de tema, els consumidors, també els de Rubí, tornaran a notar un increment en la factura de la llum i el gas. L'IVA aplicat a aquests subministraments deixa enrere la rebaixa temporal del 10% i recupera el tipus habitual del 21%, una pujada que es reflectirà en els pròxims rebuts. El govern espanyol havia aprovat aquesta reducció fiscal el mes de març.

0: 9,6%. El Reial Decret Llei establia que la rebaixa fiscal es mantindria mentre l'augment dels preus dels carburants, l'electricitat i el gas superés en un 15% la variació de la resta de components de l'IPC. En deixar-ne de complir aquesta condició, les reduccions han quedat sense efecte. La situació, però, és diferent per als carburants. La gasolina i el gasoil continuen superant el llindar previst per la normativa i per aquest motiu les mesures de suport associades es mantindran com a mínim fins al 30 de juny. També segueixen vigents les ajudes destinades als agricultors i als transportistes, així com els descomptes vinculats al bo social elèctric per als consumidors vulnerables. Mentrestant, el govern assegura que continuarà fent seguiment de l'evolució dels preus i mantenint contactes amb els agents socials i els sectors afectats per determinar si cal prorrogar, modificar o substituir algunes d'aquestes mesures més enllà del 30 de juny. I la consulta als 200 catalans sobre el preacord laboral signat divendres passat entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris ha registrat una participació del 18% durant la primera jornada de votació. Fins a les 8 del vespre d'aquest dilluns, més de 17.000 professionals havien, a més, el seu vot d'un cens total de 94.490 persones. La consulta, que també interpel·la els docents de Rubí, permet escollir entre avalar el principi d'acord assolit amb educació o rebutjar-lo i mantenir les mobilitzacions. El procés impulsat per USTED, CGT i la Intersindical es va enviar al correu corporatiu dels professionals i romandrà obert fins dijous a les 12 del migdia. Cada docent només pot participar-hi una vegada. USTED, sindicat signant del preacord, defensa el vot favorable, mentre que CGT i la Intersindical fan campanya pel rebuig. El sindicat majoritari ha advertit que si la proposta no rep el suport dels treballadors, apostarà per una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Escolta'm, Yolanda Saura.
1: En cap cas, això suposa un punt final en la lluita. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte i convocar vaga des del 8 de juny cap endavant, una vaga indefinida fins a final de curs. És el col·lectiu qui ha de decidir quina és la millor de les opcions. En aquest sentit, nosaltres hem desconvocat les vagues territorials entre l'1 i el 4 de juny per poder donar un espai de reflexió col·lectiva, per cridar a que es convoquin el màxim d'assemblees de centre i perquè es pugui debatre tot arreu si quina és la millor opció.
0: Òbviament no era Yolanda Segura, sinó Andreu Montbrú, el que escoltàvem ara. Les organitzacions majoritàries de l'ensenyament públic han decidit suspendre les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous mentre es desenvolupa la consulta. En canvi, CGT, la Intersindical i COS mantenen les mobilitzacions programades. Aquest dilluns estaven convocats a la vaga els docents de les comarques gironines i de les comarques centrals i, segons dades del Departament d'Educació, l'aturada està seguida pel 9% del professorat. Per la part de la Conselleria d'Educació, Esther Niubó ha defensat l'acord i ha destacat la intensitat de les negociacions.
2: Ha estat intens. Realment, doncs, aquesta tensió no només l'hem viscut nosaltres, s'ha viscut en el conjunt de centres educatius i, per tant, encara posem més en valor, doncs, aquest acord, aquest apropar posicions d'una situació, doncs, de conflicte que teníem, perquè permetrà, doncs, estabilitzar necessàriament el sistema educatiu i començar, com deia, posar les bases de la millora educativa dels propers anys.
0: I aquest 2026, el diari Avui commemora el seu 50è aniversari. A Rubí, 150 ciutadans i ciutadanes van ser estat partícips del diari fent aportacions econòmiques per a la seva creació. El diari Avui es va publicar per primera vegada el 23 d'abril de 1976 i es va convertir en el primer diari en català des del final de la Guerra Civil l'any 1939. Lluís Bogonyà,

0: Martí Pujol i Manel Ailujo són alguns dels comptapartícips rubinencs que han passat per el magazín Rubí al dia i han explicat com va ser l'experiència.
1: Hi havia moltes ganes que hi hagués un mitjà de comunicació en català i per això doncs hi va haver aquestes 34.000 socis comptapartícips que van fer un esforç i van posar diners de la seva butxaca, persones que no anaven pas sobrades de diners, com el meu pare, per exemple. Però jo tenia 21 anys, també vaig empènyer perquè fos així, perquè doncs, eren persones molt posades en la reivindicació de la democràcia i de la catalanitat. En aquell cas, l'aparició del diari en català representava moltes més coses. I va ser molt de pressa, perquè el Franco va morir el 20 de novembre del 75, sí. I això era el 23 d'abril del 76. 5 mesos, només.
0: Entre la llista de famílies i personalitats rubinenques que van fer possible el naixement del diari hi figuren noms molt vinculats a la vida associativa local.

0: Informació esportiva amb un cap de setmana esportiu a Rubí que ha deixat emocions fortes en bàsquet i una golejada per recordar el futbol. Toni Bravo.
1: El CEP Sant Jordi femení ha estat protagonista de la Final Four de la segona catalana. Dissabte van topar amb un Sant Josep Obrer molt sòlid. Van perdre 55-69 a la semifinal, però l'equip va reaccionar diumenge amb una gran versió ofensiva. Van superar el Prat B 65-84, enduent-se la tercera plaça, tancant la temporada amb orgull. En futbol, les promocions han deixat una història de superació i una amarga. La penya blaugrana Ramon Llorenç B no ha pogut capgirar l'eliminatòria, ha caigut 3-0 al camp del Sant Cugat. La gran alegria ha arribat des del 25 de setembre, on el Venti B ha signat un partit impecable. Després del 2-3 de l'anada, els rubinencs han golejat l'Ingrés Atlético B per 6-0, una exhibició que els classifica per a la final de la promoció, que disputaran a doble partit contra la penya recreativa Sant Feliu. I la Black Wolf Rubí ha tancat les quatre primeres jornades de la primera divisió femenina de futbol platja amb una victòria, 3 derrotes, això a Chipiona. Les rubinenques van perdre 3-4 contra el Barcelona, 5-1 davant del Melilla, 6-4 contra el Torroxenyo, però van sumar la primera victòria de la seva història a la màxima categoria amb un 2-1 contra el Túria. L'equip és novè, 3 punts, afrontarà dijous una nova fase de 4 jornades a Huelva.

A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.

0: quan passen 30 minuts de les 8 del matí, és moment de saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui, de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un dimarts força càlid i una altra vegada xafogós, però ja més ruixats de tarda, sobretot al nord del país. Compte al llarg de la tarda, del vespre, a les comarques de Girona i especialment a tota la vall del Fluvià i la vall del Ter, fins al mar, perquè aquests xàfecs seran més intensos, sobretot a partir de les 4 o 5 de la tarda. Les tempestes més destacables les esperem entre el Ripollès, la Garrotxa, l'interior de l'Alt Empordà i també al voltant del Gironès i del Pla de l'Estany. Quan més cap al sud, el que anirem tenint és un cel simplement emblanquinat, amb alguns núvols matinals a la costa, i més vent, aquesta tarda un vent molt insistent, a les comarques tarragonines i del Pla de Lleida, amb un ambient càlid, però ja no tan desorbitat com la setmana passada. N'estem pendents a la xarxa.
0: I ara anem a actualitzar la informació de les carreteres catalanes, connectant amb la RAC, amb Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimarts. A hores d'ara destacant una nova incidència. Parlem d'un accident a l'A20 a l'Hospitalet de Llobregat, amb direcció al Nus del Llobregat, on es talla un carril de circulació i que provoca fins a 3 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, a hores d'ara, sense incidències més afegides d'aquesta que dèiem, doncs tenim altres retencions amb molta intensitat, encara als voltants i accessos de Barcelona. Destacant el Nus de la Trinitat, amb retencions per la C58 ja originades des de Sant Quirze, també per la C30 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa al Vallès, tenim retencions de la AP7 des de Montornès fins a Barberà, en direcció Tarragona, i en sentit nord entre Sant Cugat i Rubí fins a Cerdanyola. Per altra banda, també tenim congestió per la C16 al punt de Sant Cugat i túnels de Vallvidrera. També tenim alguna retenció a la C16 al punt de Rubí, també, en direcció Barcelona. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, continuem amb retencions per la A2 des de Sant Andreu de la Barca o per la B23, concretament des de Molins de Rei, en direcció la capital catalana. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.

Tres anys després de l'inici del mandat, l'alcaldessa Ana Maria Martínez reivindica projectes com la recuperació del casino, la transformació de l'avinguda de l'Estatut i el reforç de la seguretat. En un acte al mateix casino també ha destacat els plans de manteniment, les noves places d'aparcament i la futura reforma de la plaça Pearson. Rubí serà una de les protagonistes dels Premis Cambra 2026. La família Brown rebrà el guardó a la trajectòria empresarial i Vicente Ton serà reconeguda per la seva aposta per la sostenibilitat i l'economia circular. Els premis es lliuraran el 16 de juliol al casino. Forma reforça els seus programes d'acompanyament per ajudar les persones amb més dificultats a trobar feina. Els serveis posen el focus en les competències digitals, la preparació d'entrevistes i el suport a col·lectius vulnerables, incloses les persones amb problemes de salut mental. En esports, xerrem del CEP Sant Jordi femení, que ha tancat la Final Four de segona catalana en una meritori tercera posició.

0: Maria Martínez situa la recuperació del casino, el reforç de les polítiques de seguretat o la transformació de l'avinguda de l'Estatut com algunes de les claus d'aquest mandat. Ho va fer ahir a l'acte de balanç dels 3 anys, on també va fer valdre l'aposta pels plans de xoc de manteniment, la cerca de noves places d'aparcament o la pròxima remodelació de la plaça Pearson. L'acte va tenir lloc al casino ahir a la tarda davant d'una 60 de persones a les quals Martínez va fer balanç de les 3/4 parts que duem de mandat.
1: Continuarem treballant amb l'alegria i amb la satisfacció de tenir un Rubí millor cada dia, que ens estimem la ciutat i volem que sigui una ciutat competitiva, una ciutat industrial i orgullosa dels seus espais, de la seva història i de la seva essència.
0: La recuperació del casino ha estat un dels eixos destacats del balanç i Martínez ha titllat la inauguració del passat desembre, després de 10 anys de feina, com el moment més emotiu del mandat. Ha destacat com el nou casino manté l'essència d'allò que era, però adaptant-lo a les necessitats reals i futures, i això és el que la primera edil assegura que passarà també en la recuperació de la plaça Pearson, que té el contracte d'obres en procés de licitació. Com no podia ser d'una altra manera, però un dels eixos principals de l'acte i del mandat han estat les obres de pacificació del tram central de l'avinguda de l'Estatut, que l'alcaldessa no dubta a titllar com un dels aspectes més importants d'aquests 3 anys.
1: La transformació de l'avinguda de l'Estatut és probablement el projecte més emblemàtic i més transformador d'aquest mandat, i ho és perquè va molt més enllà d'una obra urbana. El que estem fent és resoldre un deute històric que té la ciutat amb aquest espai, sobretot amb els barris i les persones que hi conviuen allà cada dia. I aquesta mirada de futur, perquè el que estem fent és convertir una antiga carretera en una autèntica via urbana i millorar la qualitat de vida de milers de persones.
0: Martínez també ha mencionat el 1,5 milió d'euros dels plans de xoc de reforç del manteniment de les urbanitzacions, la cerca dels nous espais d'aparcament, com les noves 150 places de la Castell o les de la rotonda de Top Cable, o el creixement del programa de l'alcaldessa als barris durant aquests 3 anys. Però un dels temes en els quals ha insistit més és en la seguretat, amb una baixada dels fets delictius i una aposta pel reforç dels patrullatges a peu, la posada en marxa de la policia de proximitat, la millor coordinació entre coses, el sistema Drug Alert per als comerciants o el treball transversal de les polítiques de civisme i convivència. Tot plegat, diu Martínez, per lluitar contra els discursors interessats que instrumentalitzen la por de manera irresponsable i que pinten Rubí com una ciutat insegura per interessos polítics.
1: I hem de ser molt honestos. Hem d'anar en contra d'aquells i aquelles que alimenten la por, que volen utilitzar aquest tema tan sensible per fer soroll polític. Crec que la ciutadania us mereixeu rigor, transparència i responsabilitat.
0: A banda del Parlament de Martínez, l'acte de balanç ha comptat amb un espai posterior on els assistents han pogut fer un refrigeri i comentar propostes o inquietuds a la primera edil i al seu equip de govern. També s'han habilitat unes urnes per deixar aquests comentaris i idees per escrit. Canviant de tema, perquè Rubí tindrà un paper destacat als Premis Cambra 2026, la família Brown rebrà el Premi a la Trajectòria Empresarial, mentre que Vicente Torns ha estat reconeguda amb el Premi a l'Estratègia en Criteris ESG per la seva aposta per la sostenibilitat i l'economia circular. El president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamas, ha destacat que aquests guardons són una mostra de la fortalesa del teixit empresarial de la demarcació i ha posat en valor el PEC de les empreses rubinenques.
2: Tenim un teixit empresarial solvent, amb empenta, i que jo crec que és la gran riquesa que té aquest país, que és el teixit de petites i mitjanes empreses. Però vull dir que hi ha un teixit empresarial que està amatent als canvis, que no s'ha quedat enrere, sinó que totes aquestes empreses, des d'un punt de vista de visió de mercat, innovació, comercialització, són empreses punteres. I per tant, la fotografia ens mostra una imatge positiva i esperançadora del futur.
0: Talamàs també ha remarcat que B. Brown és una de les empreses de referència de la ciutat i un exemple per al conjunt del territori per la seva trajectòria i el seu compromís amb Rubí. Pel que fa a Vicente Torns, el jurat ha reconegut les polítiques de sostenibilitat impulsades per la companyia, especialment el projecte de producció de coure verd desenvolupat a la planta de Rubí. El director general de l'empresa, Vicente Torns, assegura que la sostenibilitat s'ha convertit en un element clau per a la competitivitat industrial.
3: Hi ha un canvi en la mentalitat de la gent, un canvi en concebre la sostenibilitat en els últims anys i realment ja no és un tema de mentalitat, és un tema també de costos i de competitivitat. El ser sostenible al final et fa ser més fort.
0: Els Premis Cambra es lliuraran el pròxim 16 de juliol al Casino de Rubí en una edició que coincidirà en la commemoració dels 140 anys de la Cambra de Comerç de Terrassa. I no deixem encara de xerrar d'empreses perquè l'Ajuntament, a través del servei del Rubí Forma, continua treballant de manera activa per facilitar l'accés al mercat de treball de les persones amb més dificultats. El Rubí al dia, la secció d'Empresa i Comerç, Gemma Codina, responsable del programa Construint Vies per a la Inserció Laboral, i Joaquín Alonso, de l'Oficina Tècnica Laboral, han detallat el funcionament d'aquests serveis d'acompanyament personalitzat que cerquen rompre les barreres d'accés a l'ocupació. Un dels principals obstacles actuals és la digitalització dels processos de selecció. Segons ha explicat Gemma Codina, el mètode tradicional de lliurar el currículum en paper ha desaparegut pràcticament de tots els sectors. Ara, les competències en tecnologies de la informació i la comunicació són indispensables. Escolta'm, Gemma Codina i Joaquín Alonso.
4: Ni en un supermercat ja no t'accepten. Tenen borses internes, llavors tot és a través de la seva pàgina web o a través de les borses que tenim doncs, a l'Ajuntament o les pròpies empreses, hotels... Molts tenen la seva... Has d'entrar a la seva pàgina web i fer el seu procés com de selecció intern.
2: Trobem amb molta gent que ve amb el currículum en paper, no? I ara inclús el currículum es fa per competències, ja no es contempla que no sigui per competències, s'ha d'extreure de les tasques que has fet habilitats i llavors inclús en el procés de selecció les exigències de l'empresa són més altes, no?
4: Sí.
2: No només en la feina, no? Que tot està més automatitzat.
0: El programa Construint Vies s'adreça a residents de Rubí d'entre 16 i 60 anys derivats per altres departaments municipals com serveis socials. El perfil de participants inclou els majors de 45 i 55 anys que necessiten reincorporar-se al mercat, dones que han sofrit violència de gènere o famílies monoparentals, persones amb discapacitats lleus o mancances de competències digitals i aturats de llarga durada de més d'un any. El servei no només ajuda a elaborar el currículum per competències, sinó que també prepara les entrevistes i realitza un seguiment post-inserció una vegada la persona ha aconseguit el lloc de treball. Per la seva banda, l'Oficina Tècnica Laboral de Rubí Forma fa prop de dues dècades que acompanya persones amb trastorns de salut mental en el seu procés d'inserció laboral ordinària.

0: En esports, cap de setmana intens per als equips de Rubí, amb protagonisme per al bàsquet i per a les promocions d'ascens de futbol. Toni Bravo.
1: Comencem pel parquet, perquè el CEP Sant Jordi Femení ha tancat la Final Four de segona catalana en una meritòria tercera posició el dissabte a la semifinal, a partit únic a les reuinenques van caure 55-69 contra el Sant Josep Obrer, en un duel on van competir, però no van poder frenar l'encert rival. L'equip, però, va reaccionar diumenge en la lluita per la tercera plaça, va superar amb autoritat el Prat B, 65-84, signant un final de temporada notable i acabant el torneig amb bones sensacions. En futbol, la tornada de les promocions de tercera a quarta catalana ha deixat una cara i una creu. La penya blaugrana Ramon Llorenç B no ha pogut remuntar el 2-0 de l'anada, ha caigut 3-0 al camp del Sant Cugat, quedant eliminada de la lluita per l'ascens, i si ha fet un pas endavant és el 20B que ha signat una autèntica exhibició al municipal del 25 de setembre. Després del 2-3 de l'anada, els rubinencs han golejat l'Ingrés Atlético B per 6-0, actuació que els classifica per a la final de la promoció, que disputaran a doble partit contra la penya recreativa Sant Feliu. I per cert, que Santi Fernández tornarà a dirigir el primer equip del 20 i la pròxima temporada, primera catalana, el tècnic encapçalarà un nou projecte que inclou planificació de plantilla, objectius i impuls de les noves instal·lacions. El 20 aposta així per l'experiència i el coneixement de la casa per afrontar la nova etapa de l'entitat.

L'alcaldessa Ana Maria Martínez fa balanç i posa el focus en els reptes de l'últim any de mandat en projectes com la reforma de la plaça Pearson, la transformació de l'Estatut i les polítiques de seguretat com a principals prioritats. Els consumidors tornaran a notar un augment en els rebuts de la llum i el gas. L'IVA d'aquests subministraments recupera el tipus habitual del 21% després de la fi de la rebaixa temporal aprovada pel govern espanyol per fer front a l'encariment de l'energia. La consulta als docents sobre el preacord laboral amb el Departament d'Educació ha començat amb una participació del 18% en la primera jornada. El resultat determinarà si el professorat avala les millores pactades o manté les mobilitzacions i les vagues. I en esports, protagonisme per la Final Four de segona catalana amb el CEP Sant Jordi femení.

0: L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, ha reivindicat aquest dimarts els dilluns, els principals projectes impulsats durant els tres primers anys de mandat en un acte celebrat al casino davant d'una seixantena de persones. Durant la trobada, la primera edil ha repassat algunes de les actuacions que considera més significatives d'aquest període, com la recuperació del casino, la transformació de l'Avinguda de l'Estatut, les actuacions de manteniment a les urbanitzacions o les polítiques vinculades a la seguretat i la convivència. Martínez ha aprofitat l'acte per fer balanç de les tres quartes parts del mandat municipal.
1: Continuarem treballant amb l'alegria i amb la satisfacció de tenir un Rubí millor cada dia, que ens estimem la ciutat i volem que sigui una ciutat competitiva, una ciutat industrial i orgullosa dels seus espais, de la seva història i de la seva essència.
0: La inauguració del casino el desembre passat ha ocupat un lloc destacat en aquest repàs. L'alcaldessa ha assegurat que es tracta del moment més emotiu d'aquests anys de govern, culminant una dècada de treball per recuperar l'equipament. Segons ha explicat, la rehabilitació ha permès preservar la identitat de l'edifici tot adaptant-lo als nous usos ciutadans, una filosofia que, ha dit, també guiarà la futura reforma de la plaça Pearson, que actualment està en fase de licitació. Una altra dels projectes que ha centrat bona part de la intervenció ha estat la pacificació del tram central de l'Avinguda de l'Estatut, una actuació que Martínez considera transformadora per a la ciutat.
1: La transformació de l'Avinguda de l'Estatut és probablement el projecte més emblemàtic i més transformador d'aquest mandat, i ho és perquè va molt més enllà d'una obra urbana. El que estem fent és resoldre un deute històric que té la ciutat amb aquest espai, sobretot amb els barris i les persones que hi conviuen allà cada dia. I aquesta mirada de futur, perquè el que estem fent és convertir una antiga carretera en una autèntica via urbana i millorar la qualitat de vida de milers de persones.
0: En el seu discurs, l'alcaldessa també ha fet referència als plans extraordinaris de manteniment, dotats amb 1,5 milions d'euros, a la creació de noves places d'estacionament, entre les quals les del Castell i les de l'entorn de la rotonda del Top Cable, i a l'expansió del programa L'alcaldessa als barris. La seguretat ha estat igualment un dels temes protagonistes del balanç. Martínez ha posat en valor la reducció dels fets delictius, l'increment dels patrullatges a peu, la consolidació de la policia de proximitat i eines com el sistema Drac Alert destinat als comerciants. L'alcaldessa ha defensat que aquestes mesures contribueixen a millorar la convivència i ha criticat aquells discursos que, segons ha dit, projecten una imatge distorsionada de la ciutat.
1: I hem de ser molt honestos. Hem d'anar en contra d'aquells i aquelles que alimenten la por, que volen utilitzar aquest tema tan sensible per fer soroll polític. Crec que la ciutadania us mereixeu rigor, transparència i responsabilitat.
0: Després de la intervenció institucional, els assistents han compartit un refrigeri amb els membres del govern municipal i han pogut traslladar directament les seves propostes i preocupacions. L'Ajuntament també ha habilitat diverses urnes perquè els participants hi deixessin suggeriments i aportacions per escrit. Des d'aquest dilluns, canviant de tema, els consumidors, també els de Rubí, tornaran a notar un increment en la factura de la llum i el gas. L'IVA aplicat a aquests subministraments deixa enrere la rebaixa temporal del 10% i recupera el tipus habitual del 21%, una pujada que es reflectirà en els pròxims rebuts. El govern espanyol havia aprovat aquesta reducció fiscal al mes de març en el marc d'un paquet de mesures per pal·liar les conseqüències econòmiques derivades de la Guerra de l'Orient Mitjà. Entre altres decisions, es va reduir l'impost especial sobre l'electricitat de la 5,11% a la 0,5% i es va rebaixar l'IVA de l'electricitat i del gas natural del 21% al 10%. L'executiu ja havia condicionat aquestes mesures a l'evolució dels preus energètics. Segons les últimes dades disponibles, a l'abril l'electricitat era un 4,3% més barata que un any abans, mentre que el preu del gas havia pujat un 9,6%. El Reial Decret Llei establia que la rebaixa fiscal es mantindria mentre l'augment dels preus dels carburants, l'electricitat i el gas superés en un 15% la variació de la resta de components de l'IPC. En deixar-ne de complir aquesta condició, les reduccions han quedat sense efecte. La situació, però, és diferent per als carburants. La gasolina i el gasoil continuen superant el llindar previst per la normativa i per aquest motiu les mesures de suport associades es mantindran com a mínim fins al 30 de juny. També segueixen vigents les ajudes destinades als agricultors i als transportistes, així com els descomptes vinculats al bo social elèctric per als consumidors vulnerables. Mentrestant, el govern assegura que continuarà fent seguiment de l'evolució dels preus i mantenint contactes amb els agents socials i els sectors afectats per determinar si cal prorrogar, modificar o substituir algunes d'aquestes mesures més enllà del 30 de juny. I la consulta als 200 catalans sobre el preacord laboral signat divendres passat entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris ha registrat una participació del 18% durant la primera jornada de votació. Fins a les 8 del vespre d'aquest dilluns, més de 17.000 professionals havien, a més, el seu vot d'un cens total de 94.490 persones. La consulta, que també interpel·la els docents de Rubí, permet escollir entre avalar el principi d'acord assolit amb educació o rebutjar-lo i mantenir les mobilitzacions. El procés impulsat per USTED, CGT i la Intersindical es va enviar al correu corporatiu dels professionals i romandrà obert fins dijous a les 12 del migdia. Cada docent només pot participar-hi una vegada. USTED, sindicat signant del preacord, defensa el vot favorable, mentre que CGT i la Intersindical fan campanya pel rebuig. El sindicat majoritari ha advertit que si la proposta no rep el suport dels treballadors, apostarà per una vaga indefinida a partir del 8 de juny.
2: En cap cas, això suposa un punt final en la lluita. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte i convocar vaga des del 8 de juny cap endavant, una vaga indefinida fins a final de curs. És el col·lectiu qui ha de decidir quina és la millor de les opcions. En aquest sentit, nosaltres hem desconvocat les vagues territorials entre l'1 i el 4 de juny per poder donar un espai de reflexió col·lectiva, per cridar a que es convoquin el màxim d'assemblees de centre i perquè es pugui debatre tot arreu si quina és la millor opció.
0: Les organitzacions majoritàries de l'ensenyament públic han decidit suspendre les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous mentre es desenvolupa la consulta. En canvi, CGT, la Intersindical i COS mantenen les mobilitzacions programades. Aquest dilluns estaven convocats a la vaga els docents de les comarques gironines i de les comarques centrals i, segons dades del Departament d'Educació, l'aturada ha estat seguida pel 9% del professorat. Per la part de la Conselleria d'Educació, Esther Niubó ha defensat l'acord i ha destacat la intensitat de les negociacions.
3: Ha estat intens. Realment, doncs, aquesta tensió no només l'hem viscut nosaltres, s'ha viscut en el conjunt de centres educatius i, per tant, encara posem més en valor doncs, aquest acord, aquest apropar posicions d'una doncs, situació doncs, de conflicte que teníem, perquè permetrà doncs, estabilitzar necessàriament el sistema educatiu i començar, com deia, a posar les bases de la millora educativa dels propers anys.
0: I aquest 2026, el diari Avui commemora el seu 50è aniversari. A Rubí, 150 ciutadans i ciutadanes van ser partícips del diari fent aportacions econòmiques per a la seva creació. El diari Avui es va publicar per primera vegada el 23 d'abril de 1976 i es va convertir en el primer diari en català des del final de la Guerra Civil l'any 1939. Lluís Bogonyà, Martí Pujol i Manel Ailujo són alguns dels contrapartícips rubinencs que han passat per el magazín Rubí al dia i han explicat com va ser l'experiència.
4: Hi havia moltes ganes que hi hagués un mitjà de comunicació en català i per això doncs, hi va haver aquestes 34.000 socis comptapartíceps que van fer un esforç i van posar diners de la seva butxaca a persones que no anaven pas sobrades de diners com el meu pare, per exemple. però jo tenia 21 anys, també vaig empènyer perquè fos així, perquè doncs, eren persones molt posades en la reivindicació de la democràcia i de la catalanitat. En aquell cas, l'aparició del diari en català representava moltes més coses. I va ser molt de pressa, perquè el Franco va morir el 20 de novembre del 75, sí. I això era el 23 d'abril del 76. 5 mesos, només.
0: Entre la llista de famílies i personalitats rubinenques que van fer possible el naixement del diari hi figuren noms molt vinculats a la vida associativa local.

0: Informació esportiva amb un cap de setmana esportiu a Rubí que ha deixat emocions fortes en bàsquet i una golejada per recordar el futbol. Toni Bravo.
1: El CEP Sant Jordi femení ha estat protagonista de la Final Four de la segona catalana. Dissabte van topar amb un Sant Josep obrer molt sòlid. Van perdre 55-69 a la semifinal, però l'equip va reaccionar diumenge amb una gran versió ofensiva. Van superar el Prat B 65-84, enduent-se la tercera plaça, tancant la temporada amb orgull. En futbol, les promocions han deixat una història de superació i una amarga. La penya blaugrana Ramon Llorenç B no ha pogut capgirar l'eliminatòria, ha caigut 3-0 al camp del Sant Cugat. La gran alegria ha arribat des del 25 de setembre, on el Venti B ha signat un partit impecable. Després del 2-3 de l'anada, els rubinencs han golejat l'ingrés Atlético B per 6-0, una exhibició que els classifica per a la final de la promoció, que disputaran a doble partit contra la penya recreativa Sant Feliu. I la Black Wolf Rubí ha tancat les quatre primeres jornades de la primera divisió femenina de futbol platja amb una victòria, 3 derrotes, això a Chipiona. Les rubinenques van perdre 3-4 contra el Barcelona, 5-1 davant del Melilla, 6-4 contra el Torroxenyo, però van sumar la primera victòria de la seva història a la màxima categoria amb un 2-1 contra el Túria. L'equip és 9è, 3 punts, afrontarà dijous una nova fase de 4 jornades a Huelva.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: Informatiu migdia.
3: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
4: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
5: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
6: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
7: Són les 9 del matí.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
3: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
4: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
5: Mira, estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
6: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
7: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
8: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
9: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
10: Tengo que encontrarla.
11: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
12: Creo que he descubierto algo increíble.
9: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
13: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
4: Tornen les Thelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!

després del bloc informatiu, mirant cap al que queda de matí, el Rubí al dia, un tram de programa que ens durà de l'economia i la indústria a les històries de superació personal, sense oblidar l'actualitat local i cultural. La segona hora comença amb una conversa sobre el present i el futur del teixit productiu català. Entrevistarem Oriol Alba, secretari general de la CECOT, per analitzar les conclusions del primer baròmetre industrial de Catalunya, un informe que radiografia l'estat de salut de la indústria, identifica els principals reptes del sector i apunta quines poden ser les perspectives dels propers anys. Tot seguit, farem una parada a la sostenibilitat amb Cada Residu Compta, la secció que ens proporciona la xarxa i que ens ajudarà a entendre millor com gestionar els residus i avançar cap a models més responsables. Després arribarà la secció d'esports amb el repàs a l'actualitat dels clubs i esportistes de la ciutat i abans de canviar d'hora escoltarem una nova recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 en punt serà temps de debat amb la Tertuli, conduïda per Toni Bravo, avui amb Ània García, Martí Pujol i Gerard Moreno, que compartiran les seves opinions sobre alguns dels temes que marquen l'actualitat. I a partir de les 11, Belén Tierno prendrà el relleu per tancar el programa amb continguts de mercat vessant humà i cultural. Conversarà amb integrants del College Anònims de Rubí, que compartiran la seva experiència i la tasca que desenvolupa l'entitat. I després xerrarà amb Manolo, de l'associació Calisto Sánchez, sobre la vetllada flamenca que estan preparant. Començam!

0: La patronal vallesana CECOT ha presentat el primer baròmetre industrial de Catalunya, un informe que ofereix una radiografia detallada de l'estat de salut de la indústria catalana, els seus reptes i les seves perspectives de futur. El baròmetre dibuixa una indústria que manté el pes econòmic i l'ocupació, malgrat un context internacional complex, però que també afronta desafiaments importants com la manca de talent qualificat, l'augment dels costos o l'absentisme laboral. Per analitzar-ne les principals conclusions ens acompanya Oriol Alba, secretari general de la CECOT. Amb ell intentarem entendre què ens diuen aquestes dades i quin futur espera la indústria catalana i a les ciutats tan industrials com la nostra, com Rubí. Bon dia, Oriol.
1: Hola, molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies per atendre la nostra telefonada. La CECOT assegura que la indústria catalana resisteix bé i es transforma. Si haguessis de resumir el baròmetre en tres idees clau, quines serien?
1: Doncs nosaltres diríem que l'audiència s'hauria de quedar amb un missatge positiu de que les perspectives, quan preguntem al conjunt del teixit industrial del nostre entorn, les perspectives són d'un optimisme moderat, per tant, tot i les grans transformacions i tensions geopolítiques que hi ha arreu del món, la indústria encara ens diu que té unes perspectives moderadament positives, primera idea. La segona idea, hauríem d'entendre que tota aquesta base industrial i sobretot la petita i mitjana empresa es troba davant d'un moment d'enorme complexitat, d'enorme canvi per les noves tecnologies, per tot aquest moment d'incertesa i que, per tant, això configura l'agenda de reptes i de futur i això hi hem de prestar atenció, ho hem d'atendre. I el tercer element, diríem que, ho podríem resumir, que la indústria té molt potencial, però encara l'ha de desplegar. I aquí és on ens hauríem de posar, tant l'àmbit públic, privat, les institucions en general, a afavorir que l'entorn permeti un millor desenvolupament del teixit industrial.
0: Uh-huh. Una de les dades més destacades és que la indústria dona feina a prop de 660.000 persones a Catalunya. Quin moment viu actualment el sector industrial català, a banda d'aquestes tres idees que ens has donat?
1: Doncs sí, mireu, diguéssim que la situació, el panorama que ha de fer front una empresa industrial, diguéssim que és compartit a nivell planetari, no? Totes les empreses actualment es troben en un moment d'enorme incertesa i així ens ho mostren els indicadors que recollim en el baròmetre i, per tant, aquesta incertesa s'acaba traduint en més complexitat a l'hora de prendre decisions sobre expansió, sobre nous mercats, sobre contractació, sobre inversions, per tant, un element de complexitat i a la vegada també aquestes empreses han de fer canvis organitzatius, canvis en la manera de treballar, innovació de producte per fer front a aquesta gran inestabilitat o complexitat, no? Tot això a la vegada, que no ajuda en un entorn de preus creixents. Els augmenten els costos de les matèries primes, els costos de l'energia, els costos laborals o també les complexitats, per exemple, logístiques, no? Perquè hi ha canvis a nivell de les cadenes de subministrament, per exemple, del petroli, i això també obliga les empreses a resituar quines són les seves aliances, els seus proveïdors, quins són el seu mapa de col·laboradors, també.
0: Uh-huh. El baròmetre diu que la indústria representa prop del 19% del PIB català. Continua sent el gran motor econòmic del país?
1: Doncs sí, encara ho és i en tenim molta sort, però nosaltres creiem que cal impulsar-ho o facilitar que el pes industrial encara augmenti més. Tots recordarem la recent pandèmia de la Covid, es va demostrar a nivell mundial que aquelles economies més industrialitzades van tenir més capacitat d'ensortir-se, més capacitat de resiliència. També és conegut per tots la correlació entre una economia de més valor afegit, més manufacturera, també vinculat a una millor ocupació, una millor capacitat de generar riquesa. Per tant, des de la CECOT animem o compartim que la nostra recepta de progrés econòmic i social passa per tenir una Catalunya i un Rubí encara més industrial.
0: Uh-huh. La gent podria pensar que el motor ara per ara és el turisme, perquè cada vegada és més creixent, però segons el baròmetre, cada treballador industrial genera més valor afegit que la mitjana de sectors. Per què la indústria continua sent tan estratègica dins de l'economia?
1: Doncs per això mateix que dèiem, per la seva capacitat transformadora. Al final, un procés industrial agafa una matèria prima, una sèrie de components, i acaba convertint-ho en un producte, i doncs aquí va implícit doncs tota una sèrie de coneixements, innovació, etc. Això també doncs et permet diferenciar respecte d'altres sectors o d'altres productes que pot haver-hi en el mercat, i per tant la indústria va directament vinculada amb la millora, la innovació contínua, etc. És molt més fàcil imitar i copiar un servei que imitar i copiar doncs un procés industrial, no? Per això històricament doncs les grans inversions fetes a la indústria aquí al Vallès Occidental fa doncs centenars o desenes d'anys que vivim en un entorn industrial, ha permès doncs tenir una resistència econòmica i una millor posició respecte d'altres que estan més exposats doncs a economies doncs de menys valor afegit.
0: Mm-hmm. Si xerram de grans ciutats industrials, ara que xerràvem de que la indústria genera un valor afegit més gran que la mitjana de sectors, si pensam en ciutats industrials de Catalunya, ens ve al cap de seguida la nostra ciutat, Rubí. Més de 9.000 persones treballen en el sector industrial, que representa el 36,5% dels assalariats a la ciutat. Què diu això del pes industrial de Rubí?
1: Doncs jo crec que diu molt en favor de Rubí. Rubí ja fa molts anys que va tenir la mirada estratègica d'afavorir la implementació d'indústria, de fàbriques en el seu territori, i això li ha donat, doncs, jo crec que bons èxits econòmics, en el sentit de, per exemple, una ocupació més estable. També el fet de que s'instal·lin indústries doncs afavoreix la crida, fa com un efecte crida perquè s'instal·lin noves empreses. Rubí és ben coneguda també per acollir seus d'importants multinacionals, i això és normalment va associat quan una empresa d'aquestes característiques s'instal·la a Rubí, té una aposta en el llarg termini, per tant, li interessa crear llocs de treball de qualitat, llocs de treball estables, i apostar pel territori, afavorir que les infraestructures del seu entorn de mobilitat, de gestió de residus, del moviment de les persones, etc., doncs que funcionin, no? Per tant, el fet de que Rubí es mostri com un pol industrial i una zona atractiva perquè vinguin aquest tipus d'empreses, crec que té un bon retorn, tant econòmic com social, per la seva ciutadania.
0: Mm. A més, a Rubí és la quarta ciutat de Catalunya en afiliació industrial. Quins factors expliquen aquesta fortalesa?
1: Bueno, i hem de destacar que és la quarta, però en termes relatius, perquè hi ha altres ciutats doncs, que tenen més població, no? Però, en termes absoluts, però en termes relatius, doncs, Rubí és clarament una ciutat industrial. Això és degut, com deia, doncs, a molts factors, no? Per exemple, que els últims anys, ja fa dècades, que es va apostar per disposar de sòl industrial, per comptar amb uns bons polígons, per orientar tot l'àmbit de la formació i del treball cap a persones que estiguessin preparades i ben formades per ocupar aquests llocs de treball, i de tot això les empreses ho coneixen i per això aposten per aquesta ciutat i per tenir doncs, justament aquest entorn que els afavoreixi aquesta mirada llarga per poder crear doncs, o desenvolupar els seus projectes empresarials.
0: En els darrers 20 anys, Catalunya ha passat de gairebé 54.000 empreses industrials a poc més de 32.000. Passam a la banda més negativa. És una dada preocupant o respon més a una transformació del model industrial?
1: Diguéssim que les dues coses. D'una banda, doncs, tant de bo tinguéssim cada cop més empreses industrials, i doncs sí que hem d'estar vigilants d'afavorir doncs, l'emprenedoria industrial o la captació de projectes internacionals, per això d'una banda, i d'altra banda sí que és veritat que també ho hem d'entendre que hi ha un procés de concentració, és a dir, les empreses entre elles es fusionen, es compren i per tant doncs, comencen a agafar més grandària, i també doncs, hem de tenir en el radar coneixement d'una problemàtica que passa no només en la indústria, que és la manca de relleu generacional. Segurament hi ha persones que ens escolten que en el seu entorn familiar, professional, coneixen petit empresari doncs, que no té relleu familiar, relleu generacional. En aquest sentit, també doncs, donar-los a conèixer que des de FECOT impulsem programes com el Reempresa perquè puguin intentar trobar doncs, un relleu i algú que doni continuïtat a aquella empresa i que, per tant, no es perdi.
0: Mm-hmm. Ara ens explicaves això de que falta aquest relleu generacional. De fet, aquest baròmetre s'explica que el nombre d'empreses que més han disminuït són les petites empreses, però en canvi, si ho mires, han crescut les mitjanes i les grans. Això vol dir que la indústria catalana està guanyant múscul?
1: Doncs sí, aquest indicador és el que ens mostra. Ens diu que les empreses mitjanes o grans cada cop n'hi ha més. Això és una molt bona notícia perquè a tots ens interessa que les nostres empreses guanyin en tamany, perquè això va associat doncs, a més productivitat i, per tant, doncs, a més capacitat, doncs, repeteixo, de fer front als moments d'incertesa, més musculatura financera per fer inversions estratègiques, etc. I això doncs, hauríem entre tots doncs, afavorir que hi hagués els ingredients necessaris perquè les empreses es facin més grans. Parlem de burocràcia, parlem de legislació, parlem d'infraestructura, que trobin els treballadors qualificats que necessiten per aquest creixement i al cap i a la fi bueno, tot allò que puguem fer per donar estabilitat i que aquestes empreses mitjanes es facin grans, les grans més grans i també que tinguem capacitat de captar i atreure grans empreses internacionals.
0: Mm-hmm. Tornant a Rubí, quins sectors industrials creus que tenen més potencial de creixement en els pròxims anys?
1: Doncs jo diria que Rubí té una recepta, una estructura econòmica que li és molt propensa pel futur que ve. Parlem d'indústria de l'àmbit metal·lúrgic, de l'automoció, també en l'àmbit sanitari, mèdic, farmacèutic, també en l'àmbit de la química. Si veieu, són sectors que si vosaltres veiéssiu en una gràfica quina ha estat la seva evolució i les perspectives de futur en quant a creixement, en quant a internacionalització i vendes a l'exterior, tots aquests sectors que us estic dient estan creixent amb els anys i, per tant, tenim unes bones perspectives de futur. Sobretot posaria el focus en tot l'àmbit farma, química i metall.
0: Uh-huh. En el baròmetre, però, també es detecten diferents problemes com la manca de talent, els costos energètics o dificultats per trobar personal qualificat. També es viu això especialment en ciutats com la nostra, Rubí? És algo comú a tota Catalunya?
1: És algo comú a tot arreu, també perquè en algunes d'aquestes dificultats o obstacles que són competència directament del govern de la Generalitat, del govern estatal o inclús d'Europa, no? I per tant, diguéssim que encara que Rubí volgués i les seves competències immediates, doncs no podria solucionar-ho. Quan parlem de que hem d'afavorir un marc normatiu, una legislació que permeti doncs, el creixement de les empreses o que incentivi les inversions en I+D, això no depèn directament doncs, de l'àmbit municipal. Això són normatives, com dic, doncs, que depenen de l'Estat directament. No? Després sí que hi ha coses que també poden estar més a l'abast nostre per donar-hi solució, com per exemple els aspectes de normativa pròpiament de l'Ajuntament i després algunes com per exemple l'àmbit de la formació, com el que us deia. Aquí hi ha un dels grans reptes de futur és fer coincidir al màxim possible la capacitat o el tipus de persones que estem formant a través de la formació professional, de les universitats, de la formació contínua, que aquest tipus de perfil s'assembli al màxim les necessitats de contractació que tenen les empreses. Aquí és una vegada es trobem algun desajust i això genera doncs, que hi ha empreses que tenen ofertes de feina que no s'estan omplint i per l'altra banda tenim persones que busquen feina i no troben aquella feina que ells voldrien ocupar. Aquí hi ha un desajust del sistema que hem d'entre tots intentar corregir-lo.
0: Mm-hmm. Ara que explicaves això, és això el que està fallant? Perquè han augmentat el nombre d'alumnes d'FP industrial i de les carreres STEM, però les empreses continuen alertant de la falta de professionals. És aquest el problema? Que hi ha aquest desajust?
1: És bona notícia que hagi augmentat doncs, els perfils STEM o que vagi augmentant el número de joves que s'apunten a la formació professional, però segurament no és suficient. I aquí doncs, hi ha moltíssima necessitat de contractació que no està sent coberta i jo recomanaria a l'audiència que ens escolti, pot haver-hi moltes famílies que estan en aquell moment doncs, que estan amb els seus fills i filles decidint quin és l'horitzó professional, què és el que hauria d'estudiar. Faríem bé, crec jo, a part de fer una reflexió doncs, d'allò que li agrada a la persona, les seves motivacions i passions i algun tipus de temàtica doncs, que li encaixi amb allò que vol fer, però complementar aquesta reflexió analitzant quins són el tipus de feines que avui en dia estan més sol·licitades, no? Perquè a vegades, entre tots, dediquem molts esforços a formar una persona que, malauradament, acabarà doncs, a l'atur o tindrà moltes dificultats doncs, de trobar feina i, en canvi, tenim molta feina que no està sent coberta, no? Hauria de formar part de la reflexió tan personal com de les institucions aconseguir que

0: aquestes empreses i que, per tant, es pot assegurar un futur doncs, de molta qualitat i molta qualificació per a les persones que s'apropin a la indústria.
1: Mm-hmm. També apuntau que la indústria és el sector amb més rotació laboral de Catalunya. A què atribuïu aquesta situació?
0: Bueno, doncs això justament també ho estem estudiant per tenir més coneixement, també si es deu doncs, a les propis cicles organitzatiu del treball doncs, industrial. També ens consta que hi ha mobilitat dintre la indústria, perquè repeteixo, com que són perfils que van molt demandats, doncs també hi ha una certa cerca dintre del sector i les empreses que van fitxant a treballadors. En tot cas, és una xifra que ens hem proposat estudiar amb més profunditat per properes edicions del baròmetre i que intentarem doncs, conèixer quines són les causes per a partir d'aquí aplicar solucions.
1: L'altre element preocupant és l'absentisme laboral, perquè hi ha empresaris que tenen permanentment algú de baixa. Això afecta a tots els sectors, però per què la indústria està sofrint tant a aquest fenomen?
0: Pues una vegada més, com us dic, és algo que estem intentant esbrinar. L'absentisme, malauradament, està creixent moltíssim tant a Catalunya com a arreu d'Espanya i d'Europa. Ens hauríem de centrar en quines són les causes, que són moltes. Hi ha diferents elements tant culturals com mèdics, com també, com deia, arrel de la pandèmia de la Covid, doncs les persones també han pres més consciència de quines són doncs, allò que posen en valor a l'hora de buscar una feina o també aspectes de salut mental. Però, bueno, si més no, el que m'agradaria és destacar la urgent necessitat entre tots abordem el debat de l'absentisme, perquè està suposant doncs, un element que frena la competitivitat de les empreses, que un element que pot suposar que en el cas de micropetites empreses els porti al tancament, a la inviabilitat, i això ens hauria de preocupar i molt. I per tant, com que també és un aspecte directament vinculat amb la salut dels treballadors i treballadores, entre tots faríem bé doncs, de posar-ho a la màxima prioritat de l'agenda política i empresarial per trobar-hi solucions.
1: A l'inici de l'entrevista ens explicaves que el context actual, marcat per les guerres, les tensions comercials, la incertesa que això genera en les empreses, implica, tot això els hi està implicant també el costos a les mateixes empreses, perquè el fet de les guerres ha fet que pugi el preu de les matèries primeres, i ja no només amb aquesta guerra a l'Iran, amb altres guerres anteriors també han pujat els preus, se'ls hi en van pels níguls, i això els hi està generant bastant neguit i moltes preocupacions a les empreses industrials. La situació no pareix que millori, no?
0: Bueno, aquest és justament l'informe quan abans mencionava que aquesta enorme incertesa que ens apunten els indicadors s'acaba traduint, entre altres coses, en aquest increment de costos. Parlem de costos energètics, costos laborals, costos de subministraments o dificultats de subministraments, que és algo que ja va passar també a la postpandèmia. I això, doncs, òbviament, el que fa és que sigui cada cop més difícil a les empreses prendre decisions i, per tant, doncs, s'han de buscar la vida. A partir d'aquí estem ara molt, molt pendents també de quina serà la durada doncs, del conflicte que hi ha actualment a l'Orient Mitjà, perquè hi ha una gran part de l'increment dels costos energètics neix aquest conflicte i això s'acaba traslladant a increment doncs, de preus de matèries primes o d'altres productes. No? I aquesta és si poséssim una llista de les principals preocupacions de la indústria en general, posaríem aquest escenari d'enorme incertesa, posaríem la necessitat doncs, de disposar d'una millor legislació o una administració més eficient, reduir la càrrega burocràtica, la teranyina normativa, i també posaríem en aquest top 3 doncs, tot l'aspecte laboral, no? Les dificultats que tenen les empreses de trobar els treballadors qualificats, de formar-los, de motivar-los, de fidelitzar-los, etc.
1: Malgrat totes aquestes dificultats, el baròmetre ens el miràvem i també transmet una certa confiança. Més del 80% de les empreses creuen que mantindran o augmentaran l'activitat. La indústria és optimista?
0: Sí, doncs això és el que ens indiquen les

0: aquestes que estem realitzant. Ens dona una perspectiva dels propers mesos del que en diem un optimisme moderat, eh? I en gran part doncs, tenen previst millorar inclús els resultats doncs, que han tingut aquests últims mesos. Això és una molt bona notícia perquè es produeix també en aquest context doncs, de complexitat que dèiem, no? Per tant, diguéssim que la conclusió a la que arribem és que la indústria catalana té molt potencial, que no l'està desplegant tot degut doncs, a aquest conjunt d'elements doncs, que els hi preocupa, i això doncs, n'hem d'estar molt orgullosos, hem de cuidar-ho i treballar doncs, perquè això millori, tant de bo doncs, quan alguns d'aquestes incerteses que tenim a l'horitzó doncs, quedi despejada, doncs tant de bo la indústria catalana pugui assumir un creixement molt per sobre de la mitjana, perquè, repeteixo, aquest creixement industrial suposa inversions, aposta en el territori, formació als treballadors, una mirada a llarg termini, una millor ocupació, i això ens interessa a Catalunya, Rubí, el Vallès Occidental i a tots en definitiva.
1: I la digitalització i l'automatització, és més una oportunitat que una amenaça? La indústria catalana està preparada? Jo sé que hi ha moltes empreses que ja han fet el salt. Està preparada per aquest salt?
0: Doncs estarà preparada per força, perquè si et vols mantenir competitiu en aquest món globalitzat, doncs has de competir amb fabricants d'arreu del món, no? I això ens obligarà doncs, a assumir i implementar aquestes noves tecnologies. Aquí m'agradaria fer un apunt. Aquests dies s'està parlant molt, no?, de la intel·ligència artificial, quina afectació tindrà en el nostre dia a dia, però òbviament ara estem parlant de la indústria. La intel·ligència artificial té un impacte, però m'agradaria també obrir l'horitzó i que tinguéssim molt present que també forma part actualment de la prioritat en decisions, quines inversions han de fer les indústries en robòtica, automatització, sensòrica, tot el que digitalització en general. Però també, o sigui, l'empresa catalana està intentant aprendre un procés productiu que abans el feia doncs, amb 10 persones, com es pot fer amb 8 o amb 5 persones. I això ho necessita fer per competir amb les empreses d'arreu del món, sobretot asiàtiques i americanes. També ho necessita fer, com deia, doncs perquè hi ha posicions que no troba treballadors i que, per tant, ha de reorganitzar la feina i també crea altres llocs de treball, perquè les noves tecnologies doncs, també requereixen de nous perfils. I al cap i a la fi ja veieu doncs, que està intentant reconfigurar doncs, els seus processos productius i l'organització del treball per mantenir-se viable i competitiva.
1: Això és el que entendríem com a reindustrialització? Quin model industrial necessita Catalunya per als pròxims anys?
0: La nostra recomanació és que Catalunya faria molt bé de fer doncs, un pla estratègic de quines són les seves prioritats econòmiques pels propers anys. No? El que no ens interessa és intentar abarcar-ho tot o que no tenir un horitzó suficientment clar que no ens permeti doncs, prendre decisions sobre quines inversions hem de fer, quin tipus de normativa hem de desplegar, etc. Des de CECOT el que pensem és que hi ha sectors que nosaltres podem ser rellevants, que ja ho som avui en dia, com repeteixo que he dit abans, tot l'àmbit de la química, de la farmacèutica i la salut, també tot l'àmbit d'alimentació, fabricació mecànica i metall, o el turisme també, però enfocat doncs, cap a un turisme de més qualitat. En general, tot allò que ens permeti doncs, una major generació de riquesa i, per tant, doncs una millor ocupació i una millor capacitat doncs, per l'Estat doncs, per mantenir el model de societat del benestar que tenim actualment. Si seguim enfocant l'economia catalana cap a una economia de poc valor afegit, molt de serveis, molt terciària, doncs tindrem molta dependència de l'exterior i tindrem menys capacitat de generar doncs, llocs de treball de qualitat. Creiem nosaltres que si l'enfoquem cap a una economia principalment industrial que té capacitat transformadora, capacitat de valor afegit, més capacitat diferenciadora respecte d'altres economies, això ens aportarà bonança econòmica i social. I aquí Rubí està molt ben situada en aquesta línia de futur, perquè justament aquesta aposta industrial li és pròpia, té capacitats, té empreses doncs, punteres que ho poden liderar i té una població doncs, que, com heu dit abans, és de les poblacions que més treballen en el sector industrial i, per tant, que està preparada per aquests anys que venen.
1: Per tant, jugarà un paper important, Rubí, en aquest repte de futur industrial.
0: Importantíssim. I com més ens creiem entre tots que el futur català hauria de ser la indústria protagonista, doncs encara millor li anirà Rubí i el seu entorn, que és també tot el Vallès Occidental, una de les zones més industrialitzades del sud d'Europa.
1: Oriol, ja per acabar, si haguessis d'enviar un missatge a les administracions després d'aquest baròmetre, quin seria aquest missatge?
0: Bueno, jo els diria que l'economia industrial va bé, té aquest optimisme moderat que diem, però que té un enorme potencial, que sisplau poséssim en la prioritat de tots afavorir doncs, que la indústria pugui desplegar totes les seves capacitats, perquè, repeteixo, això té una translació directa en la bona marxa de l'economia i en la bona marxa doncs, de l'ocupació i del benestar de la ciutadania. Per tant, els demanaria molts esforços en tenir una administració eficient, en desplegar un marc normatiu que afavoreixi el creixement de les empreses i una política fiscal, per exemple, que incentivi la inversió i desenvolupament dintre d'aquestes empreses, i, òbviament, el que dèiem abans, uns esforços tant del món públic com privat perquè la gent es formi i tingui el perfil que necessiten aquestes empreses per poder fer el seu creixement. A cap i a la fi, doncs, poder oferir una ocupació estable, ben remunerada a les persones, i aquesta seria la nostra petició.
1: Aquest ha estat el primer baròmetre. L'any vinent en tindrem un altre?
0: Sí, en traurem un cada 6 mesos, més o menys, sobretot també intentant doncs, aportar una mirada estable dels indicadors típics doncs, per anar veient doncs, quina és la seva evolució i possibles tendències, i cada cop li afegirem també doncs, algun estudi, algun annex propi d'allò que ens importi en aquell moment. No? Poden ser aspectes laborals, poden ser aspectes d'absentisme i formació, com hem parlat abans, o aspectes de subministrament. També doncs, veurem quan s'apropi la propera edició, què és allò que és d'interès en aquell moment, perquè el món és molt canviant, ja sabeu, cada setmana, i per tant intentarem correspondre allò que és d'interès de les empreses en aquell moment amb aquest tipus de baròmetre que els hi permeti tenir xifres, dades, concrecions doncs, per prendre millors decisions.
1: Molt bé, doncs esperant que arribi ja el pròxim baròmetre i que ens dugui totes aquestes novetats que ens deies, donem les gràcies per fer-nos aquest anàlisi tan exhaustiu d'aquesta primera edició. Moltíssimes gràcies, Oriol.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

0: La setmana passada ja vàrem xerrar aquí, a Ràdio Rubí, posant el focus en els reptes que planteja el consum i la gestió de la roba. I aquesta setmana, a l'espai Cada Residu Compta, el nostre municipi ha tornat a ser protagonista gràcies a la prova pilot del projecte Reviste, una iniciativa que vol millorar la recollida selectiva del tèxtil i conscienciar la ciutadania sobre la importància de donar una segona vida a les peces de roba. Natere repassa les noves alternatives per fer circular la roba des de les botigues de segona mà fins a l'intercanvi, el lloguer o l'upcycling, demostrant que cada peça pot tenir moltes vides abans de convertir-se en residu.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes de nou i benvinguts al Cada Residu Compta. Tere, com estàs?
3: Hola, què tal?
2: Ens acompanyes avui per explicar una iniciativa estatal que està tenint lloc aquí al municipi de Rubí, però que us la volíem explicar perquè és una prova pilot que es fa entre administracions, entitats i també Reviste, que és una entitat que agrupa les grans empreses del sector tèxtil, per intentar doncs, que puguem augmentar aquest percentatge de recollida selectiva de la roba, que no tanta roba vagi parar doncs, a abocadors o a la fracció resta, sinó que ho fem bé. Contextualitzem primer. Què estem fent? Què està passant a Rubí? I per què aquesta prova estatal es fa a tot Catalunya, només es fa aquí, diguéssim, al municipi de Rubí, oi que és així?
3: Sí, sí, és així. De fet, diguem, el que hi ha és un concepte que és el fet que les empreses que aglutinen un determinat sector puguin col·laborar en la gestió del residu que genera allò que produeixen. Uh-huh. Llavors, això, en concret, diguem, pues sí que estem acostumats a que hi ha la responsabilitat ampliada del productor en l'àmbit dels envasos, en l'àmbit dels vidres, envasos de plàstic, el vidre, el paper, i per tant, això suposa que les empreses aporten una petita quota de tot allò uh-huh. que produeixen i que qui ho gestiona és una entitat que assumeix, diguem-ne, doncs aquesta responsabilitat de manera global en nom de les empreses. I Reviste és l'entitat que a nivell d'Espanya està liderant aquesta iniciativa. En poden sorgir unes altres, però aquesta, i llavors aquí tenim Inditex, tenim Mango, tenim la Decathlon, tenim les grans empreses implicades.
2: Perquè hem de dir, Tere, que la recollida del tèxtil ja passa a ser obligatòria, és a dir, ja no és optativa,
3: sí,
2: allò que dèiem abans.
3: O és obligatòria des del 2026. És un tema que ens pot sobtar una mica, perquè en la majoria dels municipis tenim contenidors de recollida de la roba des de fa molt de temps.
2: Molt de temps.
3: I estan lligades a les entitats que, majoritàriament, sense ànim de lucre, fa molt de temps que van identificar el repte ambiental que suposava el tèxtil i, per una altra banda, li van donar també un valor social. Perquè moltes de les entitats són empreses d'inserció, associacions, també hi ha fundacions i algunes empreses, però que van identificar que amb la recollida del producte tèxtil i la possibilitat de reutilitzar-lo i de tractar-lo també podien crear ocupació, també podrien generar, diguem-ne...
2: A part d'ajudar a persones que necessitin...
3: Exacte, també podien, en aquest cas, la donació, articular la donació, no només individual, com podem fer qualsevol de nosaltres, sinó articular que aquests productes de roba també arribessin a persones
2: amb unes garanties d'estat, d'higiene, no? De tractament,
3: exacte.
2: Una mica de no allò que he llançat, sinó allò que algú pot aprofitar.
3: Exacte, allò que no ens va bé a nosaltres, però que té vida i té, li podem, diguem-ne, donar aquesta continuïtat. Llavors, en aquest cas, el producte o el fet de poder-lo treballar en aquestes condicions, doncs sembla que ho tenim molt instal·lat perquè en tots els municipis hem vist contenidors de diferent color.
2: Sí,
3: això és una de les coses que varia.
2: Taronja,
3: Hi ha molts de taronja,
2: hi ha de verds,
3: hi ha de liles, fins i tot en algun...
2: Vermells.
3: Carai. Vermells, sobretot dominen
2: els
3: vermells.
2: És a dir, no és
3: vermells.
2: Com allò de que el verd és el del vidre.
3: Correcte.
2: No tenim aquesta associació de colors,
3: Perquè en aquest cas cada entitat té un color.
2: Molt
3: llavors,
2: bé.
3: en aquests... La gran diferència era que tota aquesta implementació d'aquests contenidors en els municipis fins ara ha estat majoritàriament estructurada al voltant de convenis de col·laboració. En aquest cas era aquella entitat que deia, ostres, no, amb el municipi puc posar aquests contenidors i no cal que paguem, diguem-ne, res, treballem una mica doncs, amb aquesta...
2: Per això aquesta disparitat de
3: aquesta
2: de
3: disparitat
2: colors.
3: De producte dintre del
2: tornem
3: d'allò, no?
2: Tornem a Catalunya. Hem dit que Revista està fent una prova pilot a tota Espanya, en diferents
3: sí.
2: ciutats.
3: Sí.
2: A Catalunya han escollit l'estat de Rubí, al Vallès Occidental, sí. i el que s'ha fet és posar en marxa aquesta prova pilot de intentar de fer diferents accions per motivar la ciutadania a fer una recollida més conscient de la roba, del tèxtil, no només roba, sinó també tovalloles, llençols...
3: Roba de la llar,
2: sabates, complements, bosses, cinturons, sí? I aquesta, si passeu per Rubí, veureu uns contenidors molt divertits que els podreu trobar en diferents ubicacions al llarg de la segona quinzena de maig i la primera de juny, on aniran passant per diferents places. Són uns contenidors que et criden l'atenció, Tere.
3: Sí, perquè de fet el que hem volgut és estructurar cada contenidor com si fos una mica un armari. Llavors tenen unes fotos que ocupen tot el frontal que tenen i també la trasera dels contenidors. Per tant, hem posat els contenidors en punts on es puguin veure per davant i per darrere, que puguin lluir aquests armaris i que d'alguna manera també cridin, perquè aquesta campanya l'estem fent ara, perquè és l'etapa o l'època en la que més fem el canvi d'armari. Per tant, dintre d'aquesta iniciativa global de veure què es pot anar fent al llarg del temps, des d'aquí amb el Consorci de Residus del Vallès Occidental vam plantejar que el que volíem, diguem-ne, és promoure el canvi d'armari i promoure que la gent tingués certa consciència de que a l'armari no cal deixar coses per si de cas, no cal anar deixant o tenint guardades aquests llençols del metro, del llit de metro 35, quan
2: ja
3: ara
2: no
3: tenim un llit
2: no?
3: de metro 80. Però, no, aquesta tendència...
2: Escolta,
3: que tenim...
2: Escolta, a veure, jo faig servir llençols vells com estovalla, eh?
3: Bueno, si ho fas servir bé...
2: I tant.
3: Si ho fas servir bé, però si no ho fas servir, aquí ve el
2: Moníssim
3: problema.
2: Moníssim queda.
3: Aquí ve el problema, que és preferible fer circular la roba
2: tu
3: en aquest sentit.
2: Tu tenies una dada molt interessant. No sé si era el 40%...
3: Bueno, el 60% de la roba que tenim a l'armari no l'utilitzem.
2: Per tant, només utilitzem el 40%, menys de la meitat de la roba que tenim a l'armari...
3: És
2: la que utilitzem.
3: Sí, i has de comptar que cada persona es pot comprar l'any aproximadament 10 quilos de roba, vull dir, ens comprem
2: en
3: molta
2: sèrio?
3: Roba.
2: No ho puc creure.
3: Sí. I les peces de roba les podem utilitzar 7-10 vegades, o sigui, com una mitja. Clar, has de comptar que sí que tens aquella samarreta que te la poses molt durant
2: una
3: temporada.
2: Aquest és el problema també d'aquesta moda fast fashion que es diu,
3: d'utilitzar-la.
2: El fast fashion té aquest problema de la quantitat de residus que es generen i que veus algunes imatges...
3: Això per una banda, i l'altra és l'impacte que té la indústria d'aquesta moda tan canviant, que hem de comptar que la indústria de la moda és de les més contaminants i que en aquest sentit és responsable de contaminació de l'aigua, de tots els microplàstics que moltes vegades, no?, aquestes notícies que sentim del mar, dels animals del mar, no?, que estan...
2: Però nosaltres anem al que podem fer cadascú nosaltres des de casa nostra i com a tancament ja del programa d'avui, Tere, ja sigui a Rubí on trobareu aquests contenidors tan xachipirulis que de lluny direu han ficat un armari al mig de la plaça, atenseu-vos i ho veureu. I si no sou de Rubí, aneu-hi també perquè ho veureu. O aneu a qualsevol dels contenidors
3: que
2: tenim a prop de casa.
3: Esteu, mireu alguna notícia del que s'està fent a Rubí i és una activitat molt interessant per poder-la replicar en altres municipis.
2: I ja ho sabeu, abans de llançar una peça, ara quan feu el canvi d'armari, preguntem-nos, es pot reutilitzar, es pot reparar, es pot reciclar? Perquè petits gestos com aquests ens ajuden molt a reduir residus i a cuidar el planeta. Gràcies, Tere.
3: Exactament.
2: Fins la setmana vinent.
3: Vinga,
2: adéu.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

0: Tornen les Telma i Lluís de Ràdio Rubí.
1: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
0: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
1: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
0: Inspira't!
2: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
3: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
4: L'enjoc és...
5: Futbol.
4: Bàsquet.
5: Hoquei.
4: Handbol.
5: Waterpolo.
4: Tenis taula.
5: Rugbi.
4: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
6: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: arribam al temps dels esports amb el Toni Bravo. Bon dia, Toni, com estàs?
1: Bon dia, me sento ara, m'escolta. Bé, molt bé. Una mica dormit, encara que siguin aquestes hores, però tu, les nits ja comencen a ser una mica més tòrrides, costa una mica més de dormir, eh?
0: T'acosta dormir amb la calor?
1: Curiós, eh?
0: A més... Bueno, li costa a tothom, excepte a jo, que no tinc calor. Però...
1: A més, sí, he estat optimista, o sigui, no he posat cap ventilador ni no res.
0: Has estat
1: per la nit,
0: optimista?
1: Esclar.
0: Has saps? Vist que la llum pujava, a partir des d'ahir, que la llum pujava i has dit, vinga,
1: No sé.
0: A veure si aguant.
1: No sé, ha estat la primera una miqueta més així, però bueno,
0: vinga,
1: anirem amb el cos adaptant-lo. Per on vols que comencem? Tenim moltes coses. Tenim bàsquet, tenim futbol, promocions... novetats, sempre.
0: Novetats,
1: sí?
0: Ja està, ja
1: he triat. Vinga, va. Futbol, Santi Fernández, que tornarà a dirigir el primer equip del 20. La pròxima temporada primera catalana. El tècnic encapçalarà aquest nou projecte que inclou planificació de plantilla, objectius, impuls de les noves instal·lacions. I el 20, doncs, aposta per l'experiència. Recordem que Santi Fernández ja va estar justament aquesta temporada abans de Quico Díaz. I aposta per aquesta experiència i pel coneixement de la casa per afrontar la nova etapa de l'entitat. A més, Santi Fernández el vam entrevistar a Sports Vintage, una entrevista llarga, i té també, a mi m'agrada també molt especialment perquè va estar vinculat amb el Sabadell, amb el futbol femení, i té un tarannà que a mi especialment m'agrada molt.
0: I arriba amb unes instal·lacions completament renovades.
1: Exacte.
0: Bueno, torna, no arriba, torna.
1: Exacte. Parlem més de més futbol. La tornada a les promocions de tercera, te'n recordes, quarta catalana, doncs han deixat una cara i creu. La penya blaugrana Ramon Llorenç B no va poder remuntar el 2-0 de l'anada. Ja ho vam dir, que era complicat perquè jugaven al Sant Cugat, jugaven contra el segon, jugaven a casa seva, doncs van caure 3-0 al camp del Sant Cugatensk. Per tant, van quedar eliminats.
0: Vaya pena.
1: A la lluita
0: pobres.
1: Per l'ascens, sí. I qui,
0: bueno, la part bona és que no pugen, però el manco es queden igual.
1: Sí, està molt bé. Han disputat la promoció, han estat a punt. Era molt complicat, aquest repte. Però han estat a punt de poder-lo tastar, el tenien a tocar, eh? Qui sí ha fet un pas endavant és el 20B, que ha signat una exhibició al municipal del 25 de setembre. Després del 2-3 a l'anada, els rubinencs van golejar l'Incresa Atlético B 6-0. Amb un hat-trick, a més, i una actuació que els classifica per la final de la promoció, que es disputarà a doble partit contra la penya recreativa Sant Feliu. Per
0: tant, a veure com els hi va.
1: També continuem per aquí. El CEP Sant Jordi femení va estar el protagonista de la Final Four de segona catalana. Dissabte les blau-negres van topar amb el Sant Josep Obrer, molt sòlid, van perdre 55-69 en la semifinal. L'equip va reaccionar diumenge amb una versió més ofensiva, va superar el Prat B 65-84, per tant, van quedar terceres i tanquen doncs aquesta temporada, també en aquesta promoció d'ascens, però bueno, com a terceres. I ens queda parlar d'una cosa també que a tu t'agradarà, que és la Black Wolf Rubí, que ha tancat Futbol Platja, les quatre primeres jornades de la primera divisió femenina de Futbol Platja. És la màxima categoria. Bueno, una victòria, tres derrotes. Van jugar a Chipiona. Les rubinenques van perdre 3-4 contra el Barcelona Beach Soccer, 5-1 davant del Melilla, que és considerat com dels millors equips del món, 6-4 contra el Torroxenyo, que és l'actual campió d'aquesta lliga, però van sumar la primera victòria de la seva història a la màxima categoria amb un 2-1 contra el Túria. Com estan? Doncs ara mateix estan novenes, estan a la part baixa amb 3 punts, i dijous entren a jugar, disputen una nova fase de 4 jornades i aquesta vegada ho fan a Huelva.
0: Bueno, a veure com se'ls hi dona. Cisco, t'anava a dir.
1: Cisco.
0: Toni, moltíssim.
1: M'ho dius pel tamany?
0: Sí.
1: No sé, que tinc la cadira més baixa. Oh,
0: ai, ai, ai. Ui, lo que
1: oh,
0: le ha dicho.
1: Oh, lo que acabo de dir al Cisco.
0: Bueno, adéu. I ara no marxin, perquè torna el Toni Bravo, si pot, a fer la tertúlia, i nosaltres vos deixam amb la recomanació musical del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Si us dic Melissa Vivian Jefferson, gairebé segur que no sabreu de qui parlo, però si us anomeno Lizzo, potser ho tindreu molt més fàcil. La cantant, compositora, rapera, actriu i presentadora estadounidenca publicarà el proper dia 5 de juny Bitch. Aquesta paraula, que sempre s'ha utilitzat de forma despectiva i masclista, dona sentit a lo nou de Lizzo. Aquest treball arriba tot just quan la cantant està travessant un dels períodes més delicats de la seva exposició pública. En els últims mesos ha hagut de respondre a la demanda presentada per diversos exballarins que la van acusar d'assetjament sexual i de mantenir un ambient laboral tòxic. Centrant-nos en la música, que és allò que ens interessa realment, la cantant reutilitza part de la tornada de la mítica cançó Bitch, de Meredith Brooks, de mateix nom, per cert, per reivindicar aquesta expressió com una paraula que per Lizzo significa poder. Prendre una etiqueta que abans s'usava per a menysprear les dones i convertir-la en una declaració de confiança i d'amor propi sense complexos. Declaracions de la mateixa Lizzo. Doncs, en un comunicat també Lizzo va explicar que era lògic titular el meu àlbum Bitch perquè s'ha convertit en la meva paraula favorita. Quan la uso, quan la utilitzo a la meva manera i perquè sóc 100% aquesta paraula, Bitch. En l'excepció, evidentment, que hem comentat. En aquest treball hi trobem 12 cançons, com aquest tema que estem escoltant ara mateix, Don't Make Me Love You, és el primer avançament d'aquest treball, i ara us deixarem amb la cançó que dona nom a aquest nou treball de Lizzo, que es publica el proper divendres. Estem parlant del tema Bitch.

0: Són les 10 del matí.
1: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen a la nova temporada del cicle.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
4: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
5: Tengo que encontrarla.
6: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
7: Creo que he descubierto algo increíble.
4: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
8: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
1: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
9: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
10: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
11: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
12: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

Del Vaticà a Wallapop, esperi el seu torn per ser atès. Comencem pel que no fa cap gràcia. Al País Valencià, un policia ha agredit brutalment una docent, i aquí no hi ha ironia possible ni joc de paraules brillant, perquè una mestra pot protestar, discrepar, i no hauria de necessitar protecció per exercir la seva llibertat. Quan qui porta uniforme perd els nervis i exerceix violència gratuïta davant qui porta una pissarra, no falla només una persona ni un protocol concret, falla democràcia, societat, cos policial i la idea més bàsica de que la força i la llei ha d'estar al servei de la ciutadania i del respecte i no pas sotmès. I mentre aquí comptem vots i reunions, Trump i Netanyahu fa temps que confonen geopolítica amb invasions, mort i demolició urbanística. Entre uns i altres, el planeta sembla governat per gent que va créixer pensant que el risc era un manual d'instruccions i els civils continuen pagant les fitxes d'una partida que no han triat. També la Unió Europea endureix la política migratòria, cada cop més murs, més filtres, més burocràcia preventiva. És fascinant. Els capitals viatgen en mil·lisegons pel planeta, però una persona necessita més papers que Willy Fogg per completar la volta al món. I el papa beneirà la Torre de Jesús de la Sagrada Família amb més castellà, menys català del que molts esperaven. Tenim una torre que toca gairebé el cel i una llengua que s'enfonsa a la terra i que resisteix com pot. Però últimament sembla que per sentir-la hagis de demanar cita prèvia i número de torn. A Rubí, en canvi, les notícies fan millor olor. B. Brown, Vicente Tors brillen als Premis Cambra amb orgull industrial perquè hi ha empreses que no fan soroll ni trending topics virals, però aixequen més país que 100 debats dominicals. I l'alcaldessa diu que treballen per tenir un Rubí millor cada dia, i escolti, això almenys és una ambició raonable, sensata, perquè vist com està el món últimament, millorar una mica cada dia ja és més creïble que arreglar-ho tot en campanya. I acabem amb un home que va recuperar la bicicleta de 2.000 euros quan la va veure anunciada a Wallapop. Home, robar una bici i revendre-la a la mateixa pantalla que mira el propietari és un pla que ni signaria el pitjor becari.

0: veure, que tots som becaris a la vida, que sempre estem aprenent, com els nostres tertulians del dimarts, que avui és una tertúlia una mica especial perquè els dimarts normalment tenim una sèrie de tertulians que avui només és present el Gerard Moreno. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I que a la Montse Clemente la coneixes? T'hem portat a la Montse Clemente.
1: Sí, sí, sí.
0: La Montse Clemente.
1: Hem fet alguns jocs.
0: El Josep Milà, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: A la Conxita Gimeno, bon dia. Que parlarem dels Premis Cambra, parlarem d'educació, parlarem de política migratòria, del papa, del català, dels temes que vosaltres també voldreu posar o vulgueu posar en aquesta taula, trucant al 93 588 59 60, 93 588 59 60. El telèfon del directe us atendrà José Malagón, que està al comandament tècnic d'aquesta ràdio durant tot el matí.
3: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: La Policia Nacional, que va obrir un expedient disciplinari a la gent que va agredir una docent per l'esquena. No sé si heu vist les imatges, en una manifestació en defensa de l'educació pública a València. Això va ser diumenge. La docent, que té el nas trencat, ha presentat una denúncia pels fets davant de les autoritats. Hi ha un vídeo que circula per les xarxes, que mostra com la gent corre cap a la professora, l'empeny per l'esquena i la fa caure al terra de forma exercint violència gratuïta que no caldria. Jo vaig veure les imatges i em vaig quedar gelat. Ràpidament també li vaig ensenyar a la meva filla de 14 anys perquè em va semblar que era una mala forma d'exercir el que hauria de ser un cos que està per protegir-nos. També ha de fer complir la llei, però no pas d'aquesta forma, no sé vosaltres què penseu.
4: Home, fa mal, fa molt mal veure aquestes imatges. I, a veure, jo no em quedaria amb la frase, això, de no està bé exercir la violència gratuïta. És que uns cossos de, com la policia, Mossos, etc., no han d'exercir violència mai. Mai. Ells estan per protegir, eh? I estan per respondre amb la força si ells reben violència, però ells mai poden respondre, o sigui, amb violència. Ha de ser amb unes mesures pues, adequades i que compensin el que estan rebent. I evidentment el vídeo aquest és imperdonable, però jo no sé si us passa a vosaltres, però jo sempre parlo de la meva experiència, la gent del meu voltant. Tinc la sensació que, malauradament, moltes vegades anem pel carrer, veiem que s'apropa un cotxe, sigui policia, sigui Mossos, sigui d'aquella gent que teòricament estan per protegir-nos, ajudar-nos, i comença a accelerar-se el cor, ai, ai, ai, ai, i sentim por de que vinguin, que, saps? És, de vegades estan, o sigui, més de controladors i de anar a buscar, bueno, temes econòmics, temes de llei i tal, que potser no tenen la importància, l'essència i la força que l'altra
0: història. Vols dir que la seva presència, de vegades, en lloc de sentir-te...
4: De sentir-te protegit, sents, ostres, ara em vindran a buscar, ai, ai, ai. I això és senyal de que alguna cosa no està funcionant bé amb la manera d'ells de treballar, moltes coses. I, evidentment, imatges com aquest vídeo és dir, bueno, però això què és? Això què és? No, no, no. Tu has d'estar molt ben preparat per saber el tipus de feina que fas i tenir l'aguante, i pots estar, uf, amb nervis, i, però bueno, no hi ha, o sigui, no hi ha una acció que generi una resposta justificada en, o sigui, tu miris com tu miris.
0: Mm-hmm. Què és el que vosaltres penseu? Abans tu deies, Conxita, ostres, podria haver estat jo.
5: Sí, com a docent i jubilada, que recolzo totalment les reivindicacions dels docents, que penso que ja era hora que movessin una mica, que es movessin una mica pel dret de l'educació. El primer que vaig pensar hauria pogut ser jo, d'esquenes, tranquil·lament, bé, et dona una empenta, vas al terra, perquè clar, amb l'edat caus més fàcilment, i et trenca el nas. Això és el primer que vaig pensar. El següent, doncs una mica com tu, no? Que, a veure, que no són, estem parlant de 200, precisament no som sospitosos de ser violents normalment, no? Aleshores, les imatges que es veuen tampoc són imatges amb les que calgués aquell extrem de violència. I d'altra banda, crec que aquest home en concret, jo vull pensar que no tots són iguals, però sí que hi ha un sector que canalitza una mena de ràbia per altres motius, i estava claríssim que aquest home, el que li corria pel cap, no era donar-li una empenta a una docent. Jo vaig veure allà una ràbia continguda per altres motius bastant més contundents, no? I no em va agradar. No em va agradar la filosofia de l'empenta. Ja no, l'empenta tampoc, eh? Però crec que el que hi ha al darrere menys.
4: És que hi ha gent que necessita precisament canalitzar aquesta violència de manera ordenada i, bueno, també diuen, no?, que en una bona sortida doncs és entrar en aquests cossos.
5: Clar, però passa en un psicotècnic, una prova psicològica que en teoria ha de garantir que tot això no ha de passar.
4: Yeah.
5: I sentint converses a vegades amb algun sector dels cossos policials, a mi se'm posen els pèls de punta, eh? Però bé, és el que...
1: Jo crec que tots coincidim de que s'actua d'una forma totalment innecessària. I l'única bona notícia que es pot extreure d'aquest fet és la celeritat amb la que s'ha actuat administrativament contra el policia.
5: Perquè hi havia una imatge.
1: Clar, sí. Però és que és clar, per prendre decisions així contra els policies es necessita també tenir proves. Llavors, celebrem que s'hagi actuat amb aquesta rapidesa contra el policia. Ha sortit la notícia de que s'ha actuat. Ara veurem quines conseqüències té. Esperem que les
2: cap,
1: tingui.
2: No en tindrà cap.
1: Esperem que les tingui.
2: Jo sóc dels que mantinc la meva teoria de que no diré que la policia estigui mal organitzada o així, però que els protocols que en aquests moments ells tenen i les ideologies que dins de la pròpia policia es mantenen van més enllà de la pròpia organització. Aviam, ja corre per mi per les xarxes imatges de com tracten la mateixa policia els manifestants de Vox i com tracten els mestres. Només això ja és suficient per entendre que hi ha excepcions, que són excepcions, però que dins del cos, dins dels cossos de repressius, que jo encara continuo dient, els tests psicotècnics s'haurien de revisar una mica. S'haurien de revisar perquè quan un membre d'aquests cossos, tant que ha de ser persones d'una capacitat de nervis extraordinària, d'una capacitat d'acció extraordinària, tenen aquesta manera d'actuar, que no són ponderats, encara que el protocol digui que han de ser contundents, però no, però ells han de saber fins a on han d'actuar, i això correspon no sols a qüestions ideològiques, no sols a qüestions personals, psicològiques, sinó també a qüestions ideològiques. Jo ho tinc claríssim, això. Jo he vist felicitar, ho veus de seguida, quan un manifestant d'ultradreta s'acosta a la policia, que el feliciten, i quan un manifestant, no, ja no diré de quina, si d'esquerra o no, que no sigui de la seva corda, no el feliciten precisament. No diré que tothom ho fa, però sí que els testos psicotècnics que estan passant avui s'haurien de revisar.
1: És qüestió que es revisin els tests psicotècnics o que es facin de manera periòdica.
2: També.
1: Perquè al final...
2: No,
1: clar, al final
2: fan...
1: tu,
2: no, és obligat, ho fan.
1: Pots entrar,
2: fan,
1: tu pots fan. Entrar amb 25 anys i que igual no hagis
2: No, cada any han de passar-lo. O sigui, aquest protocol, jo el conec, ells cada any han de passar un test psicotècnic i si no el passen, ho dic perquè... Aquest rigor, jo per exemple la policia municipal, que la vaig conèixer bé en el seu moment, quan estava jo a la Casa Gran, han de passar un estudi psicotècnic, i és més, si no passen un estudi psicotècnic els hi retiren l'arma com a mesura preventiva. I en aquest cas aquesta és una part que està bé, no ser crític amb això, però possiblement s'hauria d'incidir també en la part de ideologia.
4: Jo crec que és més...
0: Perdoneu, el test psicotècnic és suficient per garantir que això no passarà? O sigui, tots ens hem enfrontat a testos psicotècnics,
2: sí, sí, sí.
0: I jugues també, sí, sí. Entre no. El que pots respondre
1: el
0: i el que te'l prepares, com tu dius, Gerard, i el que cal per poder-ho passar. Em refereixo a això, també.
2: No.
0: O sigui, garantitza que un test psicotècnic...
2: Evidentment no. Evidentment no. Però s'han de millorar i s'hauria de començar a entendre que allà dins no hi ha d'haver ideologia. Sobretot ideologia violenta.
4: Jo crec, sí, que... Perdona, crec que va més enllà del tema d'ideologia. És un tema de consciència, de prendre consciència de quina és la seva missió. I que, sobretot, que ells no estan per sobre de la llei. Sembla que amb ells... O sigui, no veiem... Bueno, suposo que cada dia veiem cotxes que estan malament aparcats i no perquè sigui una urgència, una emergència. O sigui, són els primers que... Mira, jo recentment, la setmana passada, vaig tenir un amic que va tenir com 3 dies seguits visita de la policia, perquè tenien sospites que si s'estava fent no sé quina cosa, no, i es van colar, o sigui, com si fos casa seva. Diu, però si vostès no tenen, o sigui, no poden entrar en una propietat privada i dient, sisplau, comprovin. Ah, no, és la manera de parlar, no de... O sigui, jo estic per sobre, jo estic... I això és el... S'hauria de regular d'alguna manera, pues que igual que hi ha protocols i hi ha, bueno, doncs un seguit de coses que se'ns aplica a nosaltres, doncs ells mateix. O sigui, ja no estan al psicotècnic, sinó com revisar i que realment, saps?
1: Això igual hi entrem al tarannà de cada persona, del grau d'empatia que tingui cada un dels...
4: Però no és empatia, és que tu no pots anar... o sigui, un excés d'autoritat.
1: No, però, per exemple, tu vas... Per posar un exemple de Rubí, la farmàcia Cronos, té sempre molts cotxes aparcats en doble fila davant. Legalment poden anar i posar-se a multar, però tu, sí, per empatia, saps que aquests cotxes no estan allà de forma permanent, sinó que estan perquè han baixat un moment a la farmàcia. La gran majoria, el 99% dels cotxes que paren en doble fila allà, és per això. Llavors aquí entra també l'empatia del propi policia, de dir, bueno, estan durant 5 minuts per un tràmit... a la farmàcia.
4: Sí, no, però,
1: que no és
4: però
1: el aquí, bar de la cantonada.
4: Però aquí és una qüestió potser de legalitat i tal. Jo no parlo d'això. Jo parlo de la manera d'encarar-se a qui té davant, que és el ciutadà, a qui ells es deuen. I la manera d'enfocar-ho normalment és jo et miro per sobre i a més tu vas desarmat i jo vaig armat, i tinc totes les de guanyar perquè després tampoc no em diuen molta cosa. Sí. I sí, jo m'he ficat a casa teva, que això és una propietat privada, però és que ja soc policia i mira tal, i demà torno i no he comprovat que això és una propietat privada i ho fan 3 cops seguits. Ostres, doncs és per dir... Pots anar i reclamar? Ves a reclamar a la policia, no et fan ni cas.
0: Pensem també que estem generalitzant que no tota la policia es comporta ni molt menys així.
4: Tinc amics,
0: estem parlant...
4: tinc amics polis, ara salutaré.
0: No, que no surti aquesta idea tampoc.
4: No.
0: També seria molt injust per la resta... No,
2: absolutament.
0: Sí. Això, ja sigui policia municipal, policia nacional, sí, guàrdia civil...
1: Passa com amb la majoria de col·lectius. El que passa aquí que si són 4 dels 80 o del 100, 10 del 100 és un 10%, però com a tot fan molt soroll. Quan tens algun... S'acostuma a fer més soroll que
2: això,
1: la gent que compleix
2: per això, no, però per
1: amb la
2: jo,
1: seva feina.
2: Per això jo apunto cap amunt. Cap amunt. Per això apunto jo a que no busquem el mal en la base de la policia, sinó en els que donen instruccions, en els que marquen els protocols i en els que exigeixen com han de ser. O sigui, tu poses o sigui, això hi ha exemples a molts llocs de que si el que dona instruccions les dona d'una manera determinada, sí, sí, el que dona instrucció...
4: Però el que executa
2: sí,
4: té,
2: però,
4: té
2: sí,
4: la... Perdona,
2: Tu pots
4: l'objecció de consciència a tot arreu,
2: no,
4: espero, perquè si no,
2: deixa'm
4: malament.
2: Deixa'm fer-te un dubte. He vist instruccions que no s'atenen a la llei. I li poden haver dit, entra allà i fes-t'ho com vulguis, en el policia. I el policia ha d'utilitzar... la seva força per entrar-hi. No ho poden fer, perquè és il·legal, tu ho has dit. Però, si algú els hi ha manat que prioritari d'això...
4: Per això hi ha la moral, la consciència... tens davant, sobretot, davant el ciutadà,
2: que,
4: eh?
2: Deixa'm ser molt dolent.
4: I tinc molt bones anècdotes d'explicar de policies que els... Sí, no. O sigui, la vida de la meva filla li dec amb uns policies locals d'aquí. Només us dic això, eh?
2: Jo en aquest cas però és que jo estic dient al revés. És qui organitza i qui dona instruccions el que té l'obligació de marcar els criteris. Si el que organitza i dona instruccions marca uns criteris o uns altres més flexibles o menys flexibles, llavors el que actua d'una altra manera. I no diré que hi ha qui s'ho salta després s'ho agafa a la seva manera, això tampoc ho diré, també hi ha excepcions, però s'ha de començar per dalt, així és de clar, us ho dic.
4: Sí, tots.
2: Però
4: jo continuo dient, o sigui, sempre diem, el que dona les ordres, sí, té molta culpa, i a més està tranquil·let, però el que executa, al final, és l'autor, eh?
1: Casos com el que estàvem parlant,
4: clar,
1: de l'inici, no són casos que vinguin d'ordres donades a dalt,
2: sinó de l'actuació d'una
1: persona. Que aquell senyor... cops a manifestacions es veu com va un policia a carregar.
2: Jo no sé si heu vist la...

0: pel que han sortit a diferents fonts, que el policia va actuar correctament, perquè prèviament es donen uns avisos de que s'ha de desallotjar.
1: Qui ha donat l'avís? I per què? I com l'ha donat?
0: No, no, o sigui, la policia ja in situ dona l'avís de que s'ha de desallotjar la carretera. I al no desallotjar, ells tenen altres formes d'actuar. Que aquesta és la forma correcta de fer-ho? No, perquè el policia, estem parlant de que era només una persona. Si hagués sigut un grup de 50 persones que està actuant de forma violenta, pues segurament hi haguessin hagut empentes o una altra actuació.
2: Que va caminant
0: d'esquena.
2: Sola, d'esquena,
1: aquell gest.
0: Ell tenia l'obligació de desallotjar perquè per protocol...
3: Existeix el codi de proporcionalitat.
0: Correcte, totalment, totalment. I és el que parlàvem abans de empatia. A una persona que està d'esquena no és necessari.
1: Aquell gest correspon...
0: A una dona i un home... armat, doncs segurament...
1: Em sap greu, però...
0: Aquell
1: gest correspon a una tècnica. És una tècnica acceptada. Ells mateixos ho han dit.
0: Sí, correcte.
1: Però aquella tècnica que tothom... O sigui, aquella tècnica consisteix en primera, en donar exemple. Li foto una espenta amb aquesta i no s'acostarà a ningú. És una tècnica. I aquesta tècnica ningú li va donar... O sigui, ningú va dir, no utilitzeu aquesta tècnica. Perquè els tenen clars, aquestes tècniques. Jo encara recordo... Clar, jo vaig viure els grisos. I els grisos tenien... O sigui, tenien una tècnica molt potent per que actuessin amb violència. No fos que siguessin empàtics amb els manifestants. Una de les maneres era... Els tancaven dins de les cassoles aquelles de grisos, aquelles furgonetes. Els tenien tancats 3 o 4 hores allà dintre, expressament. Abans els havien fet una sessió de porno expressament perquè sortissin tots violents, i quan sortien només a pagar. Avui això, aquesta tècnica no existeix, però n'hi ha d'altres com aquesta. Desallotgeu, una forma de que els manifestants entenguin que no es poden acostar és li fotem un cop amb un, que vegin l'exemple, i amb l'exemple els altres ja no s'acosten. Això és una tècnica. I aquesta tècnica la tenen... No era un tio que anés calent, emprenyat... No. Es veu clarament que fa un gir i la... O sigui, hi va expressament, eh? I diu, exemple, aquí el teniu.
2: Creieu que tenim en el rerefons també... Aquí, quan es va fer el referèndum al 2017, les actuacions de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, que potser... les imatges col·lectives també ressonen, aquestes imatges?
1: Home, i tant. Jo he de dir ben clar que hi vaig anar, a més, i es vaig repetir totes les vegades que va convenir. Jo vaig anar a l'aeroport, també, i he de dir ben clar que anaven calentíssims. Anaven, i quan dic calents, algú havia aplicat ja la tècnica d'anar a escalfar.
3: És que hi ha hagut un abans i un després del 2017. Fins al 2017 no havíem viscut, jo almenys no tenia aquesta percepció.
4: Aquí no, potser al País Basc o a altres zones sí.
3: Parlo de Catalunya, no conto l'època dels grisos.
1: Clar, jo havia viscut abans del 75, o no, del 75 al 78, encara, llavors encara es van endar això més, perquè es va mantenir el Martín Villa i deixar el córrer, eh? Perquè...
3: Afortunadament es veia un altre tarannà, no aquesta repressió que hi havia en l'època dels grisos. Jo era petita o adolescent i allò ho veia com una cosa terrorífica. Després no he tingut aquesta sensació de veure un policia i posar-me a tremolar, jo no l'he tingut de més. Però sí que és cert que a partir del 2017, en què vam veure fins on podien arribar impunament i alentats a nivell polític,
1: hi ha hagut un popular, abans. I alentats, clar, a nivell popular. També.
3: Un abans i un després.
1: No, part de fora de Catalunya, evidentment.
3: Crec que amb aquesta actuació d'aquest policia, a mi em va tornar a venir la memòria el que, si cal, donem, repartim llenya, si cal. Jo continuo pensant que estava totalment desproporcionat, per molt que fos
1: absolutament, una tècnica. Absolutament,
3: d'acord. I que com a servidors públics, servidors públics, tu pots tenir la ideologia que vulguis, la més radical, però no la pots reflectir.
2: 93-588-5960, 93-588-5960, si voleu participar en aquesta tertúlia, si voleu opinar també d'aquest tema i de la resta de temes que...
1: Fixeu-vos que l'amnistia va servir més per amnistiar els policies que per amnistiar els polítics. Tots estan amnistiats, eh? I mira que que hi havia per fer denúncies de les dures, eh? Tots estan amnistiats. Per tant, a mi que no em vinguin amb punyetes, els que manen també tenen molt a dir.
0: Sí.
2: Clar, 2 anys després, la llei d'amnistia...

0: que ara no s'aplica a tothom, havia de ser urgent i preferent, doncs hi ha més de 150 persones que esperen que se'ls hi apliqui, la majoria són activistes i manifestants. Fins ara s'han donat l'amnistia a 181 persones d'un total de 345 casos que es consideren amnistiables. Doncs, no tinc ara mateix
1: la dada. No, la dada tampoc la tinc, però ha de ser algú molt excepcional que la vagi fer tan grossa que jo no em consta que hi hagi cap policia que no hagi rebut l'amnistia.
0: Volia apuntar, perquè hi havia un moment que parlaven de les farmàcies, quan deies, no?, del cotxe que aparcava, aprofitant que està en Josep Milà, hi ha davant de les farmàcies, hi ha pàrquings també, que de vegades són d'aquells taronges també de 10 minuts, perquè tu aparques allà 10 minuts, 15 minuts, hi ha diferents poblacions que ho tenen, i m'agradaria que, ja que aprofitem que tenim l'arquitecte, el Josep també, avalués aquest tipus d'aparcaments davant de les farmàcies, que se pot estar això, els 10 minutets perquè tu vagis a comprar i marxis.
1: Jo faria dues distincions. Una, al nivell local. A nivell local, el desgavell que tenim amb els aparcaments és terrible. Tenim un, dos, tres aparcaments soterranis tancats i que donarien alternativa a uns quants centenars d'aparcaments i quedaríeu sorpresos. La quantitat de cotxes que estan aparcats al carrer desapareixerien. Primera cosa. Dit això, sí que és veritat que davant de puestos com una farmàcia és habitual posar-hi uns aparcaments de temporals. És habitual i necessari. Mira, els que ho tenen a Barcelona, veuràs no les farmàcies, els hotels. Els hotels, tots s'han fet pactes amb l'Ajuntament per tenir-hi aparcaments provisionals, perquè, clar, arriben els turistes i han de d'això. Sí. Les farmàcies, com que els pobres farmacèutics no tenen tanta força, doncs no els hi han posat tants aparcaments com en els hotels. Però penso que és una estratègia absolutament boníssima per poder-ho fer.
2: I jo, el que passa amb la farmàcia Cronos, que és la que posava mà d'exemple,
1: sí, estic d'acord.
2: És complicat, perquè és una farmàcia amb moltíssima afluència. Si poses una plaça d'aparcament, estarien pràcticament utilitzades.
3: A mi el que em
0: preocupa... No és una plaça d'aparcament, posen vàries,
2: sí.
0: On allà posen 10 minutets,
2: que tenim a les torres,
0: i està reservat perquè aparquin i marxin.
2: A les torres, al final, al passatge a les torres, hi ha un exemple que és aquest, que tenen allà un parell de places per la farmàcia, però és una farmàcia més petita, amb menys afluència.
1: No, però és que no es tracta és que amb una més gran és més difícil. No. Amb una més gran, si hi ha tanta afluència, es reserven les que convingui. Es reserven les que convingui. No donar la instrucció a la policia, perquè també és una instrucció. Si aparquen davant d'una farmàcia en doble fila, no multeu. Això és una instrucció, eh? No és tant el policia que té empatia o no.
3: A mi m'ha passat de dir, no et preocupis, anar carregada, recordo que a més anava a acompanyar una senyora gran, a portar-li la compra, vaig parar un moment a càrrega-descàrrega, ve el policia i em va veure, dic, mira, que estic tal. Diu, sí, no et preocupis, i em va arribar la multa. Vaig quedar com dir, a més, o sigui, una sensació de dir... És que, a més, perquè no me la munti, li dic, tu no et preocupis, estàs fent una cosa molt bona.
1: Pensava que et va venir a ajudar a portar-ho.
0: Sí, pensava en això. Sí, Josep, sí. Això és complicat, aquests tràmits de posar...
1: Gens complicat. Ho fem complicat als gestors. Sisplau, jo per això dic la mala gestió dels aparcaments a la nostra ciutat, ocupant zones verdes amb aparcaments que eren provisionals i porten 15 anys, o buidant els amb falses informes tècnics de seguretat, com per exemple el de Salvador Allende. Aviam, sisplau, si allò tenia un problema de seguretat per tancar-lo, on són els puntals? On són la gent que tenia de venir a arreglar-ho? No és veritat, era mentida. A mi que no em miquin amb punyetes. I si em diuen, t'estàs equivocant, tenim un informe real de seguretat, que el facin públic. No l'han fet mai públic, eh? No existeix.
3: S'ha quedat aparcat, no?
1: No, perquè, aviam, jo tinc clar per què és. Es va acabar la concessió administrativa, i per lo que sigui, no van tenir reflexes...
3: Però jo diria que l'Anna Maria just ha parlat d'això, no? Ahir? Ja,
0: ara parlarem.
3: Que sí,
0: ara,
3: no, del tema d'aparcament. No sabia si s'estava referint a l'aparcament que han fet allà al camí de Sant Mus.
1: Mira,
3: que, bueno,
1: aquest,
3: jo fins ara... Aquest, dic, a veure si vaig donar jo la idea, aquest, perquè és on aparcava per venir la ràdio, no, i ho vaig dir un dia aquí.
1: Amb aquell aparcament, a mi m'agrada veure'l. Jo no sé si l'heu anat a veure. Jo l'he anat a veure.
3: No, no, és que jo... A veure, que jo aparcava... Que jo aparcava allà.
1: Sí, sí. No està, mai està ple.
2: Però és normal, o sigui, és un aparcament que...
3: Encara no
2: si
3: està...
2: Vens, què estem? Clar. 1 de juny, vine en 3 setmanes.
1: No, això 2 dies només. Això per 2 dies tu sí. No fas un aparcament d'això.
2: Però és una zona que... Jo aparco sempre per la zona del castell. I sí.
3: Jo aparco allà.
1: No, però...
3: Jo sempre
2: llavors,
3: aparco allà.
2: Va bé tenir un pàrquing dissuasori per quan no trobes lloc.
1: Escolta,
2: per
1: és que
2: centre.
1: És totalment d'acord en que hi hagi un pàrquing dissuasori, però si realment sigués tan dissuasori i tanta necessitat, estaria ple, i no ho està. Per tant, la gent prefereix aparcar al costat de casa. Al costat de casa.
2: Sí, bueno, això sempre.
0: Anna Maria Martínez, que va situar la recuperació del casino, el reforç de les polítiques de seguretat o la transformació de l'avinguda de l'Estatut com algunes de les claus d'aquest mandat. Això va ser d'un acte aquest dilluns per fer balanç dels 3 anys de mandat, del 2023 al 2027. També va fer valdre l'aposta pels plans de xoc, manteniment a urbanitzacions, la cerca de noves places d'aparcament o la pròxima remodelació de la plaça Pearson. L'escenari escollit va ser el casino. I podem escoltar Anna Maria Martínez, l'alcaldessa de Rubí.
4: Continuarem treballant amb l'alegria i amb la satisfacció de tenir un Rubí millor cada dia, que ens estimem la ciutat i volem que sigui una ciutat competitiva, una ciutat industrial i orgullosa dels seus espais, de la seva història i de la seva essència. La transformació de l'avinguda de l'Estatut és probablement el projecte més emblemàtic i més transformador d'aquest mandat, i ho és perquè va molt més enllà d'una obra urbana. El que estem fent és resoldre un deute històric que té la ciutat amb aquest espai, sobretot amb els barris i les persones que hi conviuen allà cada dia. I aquesta mirada de futur, perquè el que estem fent és convertir una antiga carretera en una autèntica via urbana i millorar la qualitat de vida de milers de persones. I hem de ser molt honestos. Hem d'anar en contra d'aquells i aquelles que alimenten la por, que volen utilitzar aquest tema tan sensible per fer soroll polític. Crec que la ciutadania us mereixeu rigor, transparència i responsabilitat.
0: Va parlar també de reforçar les polítiques de seguretat, el reforç de patrullatges a peu, la posada en marxa de la nova policia de proximitat, la millor coordinació entre diferents cossos, també, com hem sentit, les obres de pacificació central del tram central de l'avinguda Estatut. Josep.
1: Oi, Déu meu.
0: Digues.
1: És un discurs polític, és un discurs de propaganda, és un discurs cara a les eleccions de l'any que ve. Primera, hi ha tantes contradiccions. Transparència, de veritat. On són els projectes penjats de les coses que s'han fet o es faran? Jo discrepo totalment, no perquè discrepi, sinó a los hechos me remito. Vull dir, on tu trobes la tira de les coses que ha anunciat que s'han fet? No, no hi són. Ni es faran.
0: La transformació de l'avinguda de l'Estatut en aquesta...
1: Aviam. I ara, el projecte mal mirat és més... No és ambiciós, i quan dic no és ambiciós, tu quan vols pacificar una via, la via analitzes. No dius que la via analitzes con un par. Vaig anar a Pontevedra expressament...
0: Perdó, quan dius bienalitzes...
1: Bienalitzes vol dir que no hi passen cotxes. Ara si m'explico, sóc així d'animal. Però vaig anar a Pontevedra, passava la Nacional pel mig i vaig anar a entrevistar el director de l'Ajuntament i em va dir, coraje, esta es la palabra que nos define, coraje. Em va dir així... perquè Pontevedra en aquest moment és un de les ciutats que dona exemple en quant a bienalitzacions.
0: I si bianalitzes l'avinguda de l'Estatut, com t'ho fas?
1: Com t'ho fas? Si hi ha prou força, si hi ha prou força política, tu fas que l'autopista que va de Sant Cugat a Terrassa sigui gratuïta i tingui els accessos adequats. Fixa't que no hi ha els accessos.
0: Però això ja no depèn de l'Ajuntament.
1: Ah, aquí t'escolto.
3: Aquí s'ha de fer política.
1: Aquí és on els polítics de debò es noten. Se'n van a la Generalitat i fan una sentada, si convé. Però aquí no hem tingut mai aquesta cultura de reivindicar la ciutat per davant dels altres.
0: Clar, però ja no parles de pacificar, sinó de bianalitzar.
1: Bianalitzar, evidentment. Quan tu fas una acció, l'acció és contundent.
3: És que el que fas ara, què quedarà? Quedarà una cosa com el que tenim ara, però pitjor.
1: Mira, quedarà
3: pitjor
1: una mica
3: en el sentit que es farà servir amb els cotxes i el que diem sempre. I l'ambulància, quan ve l'ambulància, què?
1: No, això és igual. Ah. Això és igual, vull dir que
3: no és igual,
1: això. No? Sí, no, però
2: ja podrà passar pel mig.
1: Sí, no,
2: sí?
1: Bueno,
2: sí, en teoria.
1: Bueno, és el de menys.
3: No sé, ell ho ha vist.
1: Sí. Però ara, per mi no és important això, i quan dic important, no, troba solució.
0: Tu has estat també, no?
2: Sí, he estat
0: que
2: atenent els
0: estatut,
2: veïns.
0: Atenent els veïns.
2: I van participar bombers, sí. Ambulància, policia, va participar a l'elaboració perquè pel mig poguessin passar.
1: Sí, però és que
2: perquè
1: això
2: teníem el problema abans que les cantonades, que ho hem dit sempre, les cantonades de la zona central feia que l'ambulància no pogués pujar amb facilitat, i ara això està planejat pel carril del mig, on va el carril bici, que ells puguin passar.
1: És que, això, si tu ho bianalitzes, també ho tens en compte.
2: Sí, sí.
1: O sigui, no posem això davant de que la... No, estic parlant. La solució de les ambulàncies dels bombers, evidentment que s'han de solucionar sempre. Tant si bianalitzes com si pacifiques, com si fas una altra cosa. El que una cosa no porta a l'altra. O sigui, el que sí que dic jo, per això poso l'exemple de Pontevedra. Una nacional que tenia mils de cotxes que passaven pel centre, ni un punyetero cotxe, només els que donen accés als propis veïns. Els propis veïns, evidentment, han de poder entrar a casa seva.
0: Però aquest context de Pontevedra és el context que tenim a Rubí amb l'avinguda de les...
1: No
0: dic que sigui més difícil, és la solució aquesta és la més adequada o és més adequada una pacificació? I ho estic preguntant des de la ignorància.
1: Sempre pregonem la ciutat per les persones. Ciutat per les persones, ara s'ha posat de moda, hi ha moltes modes, lo dels 15 minuts, lo d'això. La ciutat de les persones han de poder tenir verd a prop, si no la contaminació se'ls està menjant.
2: Correcte.
1: Han de tenir els serveis a prop i han de poder-hi arribar de forma normal. Els nens han de poder sortir... quan jo dic el nen ha de poder sortir fora de casa a jugar al carrer, això és impossible, que hi ha molts cotxes... No! El nen ha de poder sortir.
3: A jugar, sí. El primer que hi ha és un cartell. No, pilotes.
1: No, és igual. Després, tu organitzes l'espai bianalitzat i de lleure d'una manera determinada.
0: No és de menys el que diu la Montse. No, sí, perdó, però no és de menys el que sigui la Montse, que hi ha... pels temes de convivència, també, no? Però que els espais on jugaven abans a pilota i resulta que es
3: bianalitza
0: tot això i després no poden jugar a pilota. A veure, també...
1: Això és el que ajuda a que no es bianalitzi.
2: Però també s'ha de ser una mica lògic. Si tu vius a l'Avinguda de l'Estatut, tu no surts a jugar a pilota davant de casa, però estigui peatonalitzat o no. Tu jugues a pilota al parc de Can Oriol, que el tens a 200 metres i és una zona gran, àmplia, amb zones d'esbarjo per fer-ho.
1: El nen de 12 en amunt, sí, però el nen de 7, 8, 9, 10 anys, no.
2: El nen de 6, 7, 8, 9 anys no surt al carrer sol.
1: Ara t'escolto. El nen de...
3: És que abans,
1: no ho has viscut.
3: Clar, això, és el que...
1: això és el que diferencia la ciutat propera.
2: Jo tinc 25
1: propera.
2: Anys.
1: No, doncs per això t'ho dic.
2: Llavors,
1: jo en tinc 70.
5: Això ja no és un tema de situació,
2: Això ja no és habitual.
0: No, però la societat ha canviat.
2: Això ja no és habitual,
1: també. No.
2: Sí,
1: la societat...
2: Clar que ha canviat.
1: L'ha canviat.
0: Les poblacions, mireu, la quantitat de gent, el veïnatge, el coneix...
1: No és veritat.
3: Però es fa comunitat igualment.
0: Clar que ha canviat. És molt diferent abans quan sortíem, que eren petits, que tothom es coneixia i tu t'anaves a vendre el pastís al barri i tots cuidaven de tots.
1: L'urbanisme modern va per aquí.
0: Si en una comunitat de veïns no coneixem ni els veïns...
2: Clar, tu abans això ho podies fer perquè segurament a tot el teu carrer tu coneixies a tota la gent del teu carrer i si no era la Paquita qui vigilava el nen, era la Francisca, però que ho feien... El nen estava vigilat perquè us coneixeu.
1: Estem d'acord, però fixa't, ara te'n diré...
2: El nen no estava sol al llibre Albedrío, estava controlat.
1: Et diré una altra cosa, primera cosa. Estem acceptant, de fet, una cosa que representa... O sigui, ja ho hem normalitzat, una manera de viure asocial.
3: A la força. No, a la força no.
2: Però és quan
3: una... D'aquí que es vulguin canviar les coses, a tornar a fer comunitat...
2: Totalment, però també s'ha d'entendre que quan tu passes a ser un poble de 20.000 habitants on la gent està dispersa i tu coneixes a tota la gent del teu voltant...
1: No cal. Els barris
2: és molt
1: per
2: diferent
1: això
2: a quan una ciutat de 85.000 persones...
1: Mira,
2: està distribuït de forma...
5: I de què es fan ara? Zones comunitàries amb piscina, jardí, perquè ja no surtin de casa seva.
1: Sí, això és veritat. Però és que el comú hauria de ser el públic.
5: El públic.
1: A
3: cada barri tenim escoles, també. Podríem tornar amb els patis oberts. Fem moltíssimes coses perquè que es torni a fer comunitat a la gent.
0: Estem parlant d'un model de ciutat, ara un model de barri, un model més com era abans.
2: Tu vius a l'Avinguda de l'Estatut, i és una zona tensa, com per fer el que es feia abans, que era sortir amb la taula al carrer. Bueno, pues, si tothom ho fes, no hi hauria espai al carrer, perquè és una zona amb moltíssima gent.
1: És el que deia ell.
0: Anem per parts, sí. Gerard, i després...
2: El teu bloc d'edifici, Josep, si tu vius a l'Avinguda de l'Estatut, és molt probable que igual coneguis els teus veïns. Jo abans vivia a plena Avinguda de l'Estatut, a dalt dels Jamones Fèlix, que pues jo vivia allà. Clar, jo coneixia alguns veïns, tenia 10 o 12 anys. Jo coneixia els meus veïns, però no coneixies a tot el carrer. Aviam. És impossible.
1: Mireu.
2: Estem parlant de que el carrer, el que era el meu carrer, que era l'Avinguda de l'Estatut...
0: Hem tingut un moment ràdio teletaxi, Jamón en Fèlix!
1: Està bé, sí.
2: És bo
1: que es vegi aquí, i us diré per què. Actualment, ja fa temps que la corrent d'urbanisme va per aquí, és provocar que els nuclis de població tinguin àmbits socials on tothom es conegui. I això, té dues vessants, una urbanística i una altra cultural. Llavors, quan tu organitzes la societat de tal manera que culturalment hi puguis aplicar això que us deia, que la gent es conegui, i perquè la gent es conegui, no fa falta... fa falta que la densitat sigui l'adequada. L'Avinguda de l'Estatut no és de les més altes de densitat,
2: no,
1: així
2: correcte,
1: que us ho dic.
2: Correcte.
1: Llavors, per tant, és molt més fàcil organitzar activitat social. I això es podria donar molts exemples.
3: Sempre havia funcionat als barris, les associacions de veïns quantitat de coses que es feien allà.
1: Però deixa'm fer-te
3: potser perquè hi havia més reivindicació.
1: No, però deixa'm fer-te...
2: L'estil de vida ha canviat, també.
1: No, però
2: la majoria de gent que arriba ara mateix, pues, entre els 25 i els 50, més o menys, o 60... La gent treballa de 8 del matí molta fins a les 6-7 de la tarda.
0: És que...
2: I el que vol...
3: Sempre s'ha treballat molt.
2: Sí,
3: abans els horaris
2: però
3: eren més i
2: no, la gent fa aquest horari i després opta per fer una mica d'esport en solitari per desconnectar.
0: És
2: un altre estil de vida.
1: No,
0: jo vull traslladar-ho també, torno, a la comunitat de veïns. O sigui, ja no és densitat de veïns, perquè la comunitat de veïns és l'edifici i hi ha les persones que van canviant, etc. Però tu, quan entres a l'ascensor... el que abans de petit era una comunitat de veïns i que hi havia una socialització, hi havia aquest que dèiem, no?, que el nen o la nena es quedava a casa d'una, a casa de l'altra, entre tots cuidaven. A la comunitat de veïns hi ha gent que tu saludes i ni et saluda, i alguns que sí, però que no va més enllà d'allò protocolari.
1: Torno al meu rotllo.
0: I això és una forma de que ha canviat.
1: Torno al meu rotllo.
3: Però l'objectiu de l'Estatut és socialitzar d'aquesta manera?
1: No ho és. Ni molt menys.
3: I realment ho veieu? Perquè tenint Can Oriol i tot això, jo crec que la gent...
1: No, però aquí és on jo discrepo. Mira...
3: Hi ha altres zones que jo sí que visitaria. Més que a l'altra banda.
0: Breument, perquè doni temps a parlar tots.
1: l'individualisme de la nostra societat és la de la que jo em queixo. I l'individualisme de la nostra societat, si la volem millorar, anar cap a la socialització, també hem d'organitzar la societat de tal manera perquè tingui aquestes oportunitats. Si només deixem que si vols anar a fer esport, vés-te'n cap allà i tu solet, això és el que no funciona socialment. Una altra cosa és el model de societat que tu vulguis per la que estiguis treballant o apostant. Clar, si apostem...
3: Jo soc de ping-pong per tothom, ja ho saps.
1: No, doncs si apostem pel conformisme en la individualitat, sí, ja ens serveix, perquè estem anant cap aquí. Si volem donar-li un gir i anar cap a una socialització de l'espai i de compartir-lo i de disfrutar-lo, i de disfrutar-lo ens ho hem de creure. Perdona.
0: I això, aquests que esteu, això que esteu parlant, amb l'avinguda de l'Estatut, amb aquesta pacificació, té zones verdes, té zones més pacífiques, té zones per veïns, pels veïns, les veïnes?
2: Bueno, al final es fa una avinguda on el principal objectiu és el trànsit de persones. Que passaran vehicles? Sí. L'objectiu ha estat reduir el percentatge mínim o menor el número de vehicles. Ho vam comentar aquí quan això va sortir. No sé si era al voltant del 40-45% són vehicles que fan Sant Cugat, Terrassa, Terrassa, Sant Cugat. Són de fora del municipi. I l'objectiu, el pacífic això, és que aquests vehicles optin per altres vies i que aquesta avinguda no sigui una via de trànsit, sinó que sigui una via en la que
3: es
2: mobilitzi la gent de... Passi la gent de Rubí per allà, la gent de les escoles, al final també fas una via més amable perquè la gent pugui anar també caminant.
3: Quants arbres? Pregunto, quants arbres?
5: Jo he passat tota la vida perquè visc a la Serreta i per anar a treballar a les Torres he hagut d'anar o per l'Estatut o per la Riera. I vaig viure el moment aquell en què es va fer la Rambleta, la illeta, que per mi és una aberració com una catedral. Vull dir, no li trobo sentit amb aquella illeta, no serveix absolutament per res. Però és que estem com barrejant, no? S'estan confluint molts problemes en... Si volem realment fer comunitat, han de canviar altres coses. Els horaris de les famílies són absolutament impossibles per fer comunitat. Anem tots de cul. O sigui, jo començo a socialitzar al barri ara que m'he jubilat. Ara començo a parlar amb la gent i a estar-me estona. Però gent més jove que jo no n'hi ha, socialitzant.
2: És que comentava de que la gent de la meva edat, nosaltres no demandem aquest tipus d'oci, la majoria de gent, no tots.
0: O sigui, la teva edat, vols dir la trentena?
2: Més o menys. O sigui, la gent que té el temps, quan té temps lliure, socialitza amb els seus. Aprofita aquest temps per quedar amb els seus i llavors queda amb els seus. Quan tu tens més temps lliure, llavors et pots donar l'opció d'anar a altres coses i socialitzar amb més gent. Mm. Però tu, quan tens el temps que tens, pues aprofites per socialitzar amb el teu grup d'amics i amb la teva família.
3: Però és el 93, que hem parlat.
0: Un moment. 93-588-59-60, 93-588-59-60, si voleu participar i voleu dir la vostra i ens ajudeu també a reflexionar, perquè estem parlant de la consciència, si som també prou conscients del nostre temps, en què l'estem utilitzant, perquè de vegades anem al pilot automàtic, van passant els dies i no deixem temps pel que deia, per exemple, la Conxita Gimeno, perquè la pregunta seria, Conxita, i si tu haguessis estat, o si fóssim més conscients d'aquell temps en el nostre dia a dia, en aquell pilot automàtic, que el nen, la nena, el pis, i tot el que has de fer, de parar un moment, d'aturar i dir, escolta, vaig a reservar els meus 10, 15 hores per estar aquí baix i dedicar-la també a socialitzar.
3: Jo pregunto, vaig escriure un llibre sobre això. Sí. Que tinc
0: però anem primer a la Conxita Gimeno.
5: Us faig una autopista ràpida de la meva vida. Jo he viscut en un barri hospitalet i en una comunitat de petita on jo no podia donar un pas que ma mare no ho sabés. I això, clar, quan arribes a l'adolescència és complicat, no?
0: Molt.
5: Perquè tot el veïnat sabia què feia tothom.
2: El pajarito, no?
5: Ara,
2: sí,
5: és cert que si et passava alguna cosa,
2: tenies
5: un suport brutal i passat per moments molt difícils amb el que els veïns han donat més suport que la família que potser no està tan a prop. Arriba un moment que Hospitalet la gentrifica com molt ràpidament i nosaltres com a família decidim marxar d'allà perquè jo tenia el meu fill petit i era impossible sortir al carrer sense donar-li la mà. Era impossible. O sigui, a la que travessaves la porta, hi havia 50.000 perills, i no és que sigui jo una histèrica, eh? O sigui, eren reals, cotxes, bicicletes que anaven per les voreres, i vam decidir marxar, i vam venir per aquí a Rubí, doncs perquè el destí professional m'hi va portar i ens hi vam quedar. Fa 30 anys, això. El Rubí que jo em vaig trobar no és el d'ara, però en aquells moments jo vaig trobar una mica aquell veïnat que tenia al principi Hospitalet, de comunitat, de que la gent s'ajudava. Potser ara s'han fet barris més nous, la gent no es coneix tant, va només a l'hospital.
1: Amb el temps s'estabilitza. Sí.
5: Però també és veritat que quan tu tens criatures petites, a través de l'escola socialitzes força. I si hi ha espais per fer-ho, és genial. Si tens un parc, tens llocs on fer-ho.
1: I si l'escola està en el mateix barri on te vius,
5: exacte,
1: que és allò que deia abans, la ciutat ha de servir a les persones. Els cotxes és una prioritat que li van donar als principis del segle XX equivocadament. Ni el Cerdà va dissenyar la seva trama pels cotxes, el va dissenyar pels tramvies o pels trens. Jo el que sempre dic és que la ciutat equilibrada ha de tenir els nuclis equilibrats. No ha de ser dispersa en tots els aspectes. Ha de tenir l'escola a prop...
3: Mobilitat, eh? No, si el cotxe no pot apropar-te...
1: No estic dient que no.
3: Saps què vull dir? Després has de tenir les alternatives adequades. Si jo avui, per primera vegada, he arribat justet a la tertúlia perquè no he vingut
1: en
3: cotxe, imagina't.
1: Si tu vius a un lloc on a peu pots anar a comprar, pots anar a jugar, pots anar a l'escola, pots anar a la biblioteca i pots anar, o sigui, a tots els al CAP, a tots els serveis essencials. Després n'hi ha d'altres, o sigui, els més periòdics, n'hi ha d'altres que la periodicitat ja requereix un àmbit més gran, ja requereix un àmbit més llunyà. Però els serveis que necessites tenir-los a prop, en aquests serveis i en aquells espais, el carrer és la sala d'estar de la gent.
2: Però tota la majoria de trama urbana de Rubí això ho pots fer.
1: I tant que ho pot fer.
2: Jo t'he dit, jo, per exemple, veig que urbanitzacions...
1: No, ja és diferent.
2: I llavors és molt diferent.
1: Sí, és molt diferent. Però, no, deixa'm acabar.
2: Però tu prioritzes unes coses o les altres. En el seu moment els meus pares van prioritzar anar-nos a viure allà per tranquil·litat, perquè quan vivia en Malavinguda està tot el que volíem era que no passessin més cotxes. Perquè jo tenia la finestra aquí. Doncs sí. Vam optar per...
1: Doncs...
2: Tu poses, sacrifiques la comoditat d'anar a comprar caminant, d'anar a l'escola caminant, d'anar per...
3: Jo vivia al camí de Sant Mús, petita, jo anava caminant a l'escola,
1: Això és una opció personal, però els que dissenyem la ciutat, la dissenyem no per... o sigui, cada un després, amb les seves possibilitats, fa el que vol. Però la nostra obligació és que la gent que està agrupada i densificada tingui tot això. Els que no vulguin estar-hi, ben lliures de no ser-hi.
0: I això passa?
1: No.
2: Clar, però la ciutat...
0: On no passa això?
2: La ciutat no s'ha dissenyat en els últims 5 anys. Mm. La ciutat es va dissenyar des de fa anys i ha anat avançant.
1: No has vist el meu històric de la ciutat de Rubí que comença...
2: Jo t'he conegut avui.
1: Per això, no, és que m'ho poses avui.
0: Per cert, que el Josep que...
2: Anem a fer un cafè.
1: Sí, home, tinc molt...
0: Un cafè llarg, eh?
1: És un llibre, la història de Rubí.
0: I tens
1: urbanística...
0: I després el de la Montse, tens el llibre després de la Montse.
3: El poder del sentir en tu dia a dia.
0: Jo els accepto, eh? Que hi ha la polèmica pel rodatge de Russell Crowe a Can Sant Joan, que arribarà al Parlament de la Generalitat per l'incompliment de mesures de seguretat davant de la pesta porcina. Aquest rodatge... Doncs que es va autoritzar, després es va paralitzar la pel·lícula The Last Druid. Tu has escrit alguna cosa, la Collserola, a La Vanguardia? Molt breument, eh?
1: Ahir una carta a La Vanguardia.
3: La carta.
1: Vaig fer una carta a La Vanguardia dient que el Collserola és un desgavell.
3: Sí.
1: Però és que, jo no dic que no existeixi un perill sanitari i no sé què més. No, m'és igual, no vull entrar-hi, perquè he parlat amb experts que em diuen que sí i he parlat amb experts que diuen que no. No vull entrar en aquesta discussió. El que sí em queixo és de que la gestió s'està portant amb el cul. O sigui, s'està portant una gestió que un dia entres, un altre dia surts, un altre dia amunt i un altre dia avall. Un dia dona una notícia i un altre dia una altra. No es comunica en condicions el que està passant. I he de dir que per mi la paraula és desgavell. I ho demostra això de l'antic golf. Van i deixen fer una pel·lícula. És que
3: van pagar molt.
1: Sí, no, jo t'he dit ben clar que és un desgavell.
3: Però quan la gent del xat us, tothom... Ostres, de seguida van frenar allò de... Perquè tothom, és que estava a la boca de tothom. Com pot ser que no ens deixin pujar a Sant Mus?
1: República Bananera. S'està portant el tema tan seriós de la pesta porcina, que és molt seriós, uns hi treuen ferrons, els altres hi posen. M'és igual. No entraré en aquest tema, perquè no sóc ni expert, ni tinc... I aquesta és l'altra, ni tinc la informació. Però, si més no, la manca d'informació també denota República Bananera.
0: Doncs en tot cas, que si voleu llegir aquest article del Josep Milà, estava ahir a La Vanguardia...
1: Sí, és curtet, eh?
0: Ah, és curtet.
1: És un
0: brec.
3: Jo sé que et llegeixo.
0: Escolta, darrer tema, hem estat tocant temes de Rubí, que el papa beneirà en castellà la Torre de Jesús de la Sagrada Família, doncs el català que està perdent pes, hi haurà més d'un 70% en castellà. Benet XVI, el 2010, va fer un terç de la missa a la Sagrada Família en català. Gaudí, doncs, el 1924 va ser detingut per la policia per negar-se a parlar en castellà després que li privessin l'entrada a missa. Érem defensor del català. Tenim el català que, bueno, està com està.
1: I és un 155 permanent i en una por ellos permanent.
3: Però l'important és la benedicció, en aquest cas.
1: Que es fotin.
0: La benedicció també és important, eh? De tot el que hi haurà, ja parlarem més de...
3: No, com la benedicció de l'ermita de Sant Mus, vaig a dir.
0: Ai, sí, digues, parla
3: de
0: l'ermita de Sant Mus, que vas
3: estar... Ja tenim... Sí, sí, és que va ser preciós. Va ser un èxit perquè es va omplir de gent i s'ha de... Bueno, s'ha d'obrir de nou l'ermita. Ara ja tenim el sant, beneït, eh? Com Déu mana. I començarem a fer concerts i moltes cosetes.
2: Va anar
3: concerts.
2: Bé.
3: Va anar
2: jo vaig
3: més
2: veure
3: que
2: la
3: bé.
2: Notícia, que crec que no la va redactar ell.
3: No.
0: Quan diu ell, diu el Josep, eh? Josep. Hi haurà concerts, Montse, estem ja en temps quasi, concerts de què? De què hi ha? Avança'ns, fes l'exclusiva.
3: Sí. Bueno, des de coral, conturbat més, bueno, i després concerts
0: com a,
3: també.
0: Com coral i després?
3: Sí, conturbat més, he dit, de coral. Eh? I...
0: Que marxi, diu que marxi, m'estan dient marxi.
3: No. Des del Centre Aragonès cantant jotes, des d'una cosa més íntima i més acústica...
2: Un ball, també, no?
0: Moltes gràcies a tots quatre. Ho deixem, serveis informatius. Després de Rui al dia amb Belén Tierno.
6: Són les 11 del matí.
7: Ràdio Rubí, notícies.
8: Molt bon dia. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, va situar ahir a la tarda la recuperació del casino, el reforç de les polítiques de seguretat o la transformació de l'avinguda de l'Estatut com algunes de les claus d'aquest mandat. Ho va fer en un acte de balanç dels 3 anys, on també va fer valdre l'aposta pels plans de xoc de manteniment, la cerca de noves places d'aparcament o la pròxima remodelació de la plaça Pearson. L'acte va tenir lloc al casino, davant d'una 60 de persones, a les quals Martínez va fer balanç de les 3/4 parts del que portem de mandat.
4: Continuarem treballant amb l'alegria i amb la satisfacció de tenir un Rubí millor cada dia, que ens estimem la ciutat i volem que sigui una ciutat competitiva, una ciutat industrial i orgullosa dels seus espais, de la seva història i de la seva essència.
8: Un dels temes en què va insistir més va ser en la seguretat, amb una baixada dels fets delictius i una aposta pel reforç dels patrullatges a peu, la posada en marxa de la policia de proximitat, la coordinació entre cossos, el sistema Drac Alert per als comerciants o el treball transversal de les polítiques de civisme i també de convivència. A banda del Parlament de Martínez, l'acte de balanç va comptar amb un espai posterior on els assistents van poder fer un refrigeri i comentar propostes o inquietuds a la primera edil i també al seu equip de govern.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
8: I la família B. Brown rebrà el premi a la trajectòria empresarial dels Premis Cambra 2026, mentre que Vicente Torns ha estat reconeguda amb el Premi a l'Estratègia en Criteris de Sostenibilitat i Economia Circular. Circular, volíem dir. El president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs, ha destacat que aquests guardons són una mostra de la fortalesa que té el teixit empresarial de la demarcació i ha posat en valor també el pes de les empreses rubinenques.
9: Tenim un teixit empresarial solvent, amb empenta, i que jo crec que és la gran riquesa que té aquest país, que és el teixit de petites i mitjanes empreses. Però vull dir que hi ha un teixit empresarial que està amatent als canvis, que no s'ha quedat enrere, sinó que totes aquestes empreses, des d'un punt de vista de visió de mercat, innovació, comercialització, són empreses punteres. I per tant, la fotografia ens mostra una imatge positiva i esperançadora del futur.
8: Els Premis Cambra es lliuraran el dia 16 de juliol al Casino de Rubí, en una edició que coincidirà amb la commemoració dels 140 anys de vida de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
8: I en esports, cap de setmana intens per als equips de Rubí, amb protagonisme per al bàsquet i per les promocions d'ascens de futbol. Toni Bravo Rodríguez.
0: Comencem pel parquet, perquè el CEP Sant Jordi Femení ha tancat la Final Four de segona catalana en una meritòria tercera posició el dissabte a la semifinal. A partit únic, a les reuinenques van caure 55-69 contra el Sant Josep Obrer, en un duel on van competir però no van poder frenar l'encert rival. L'equip però va reaccionar diumenge en la lluita per la tercera plaça, va superar amb autoritat el Prat B, 65-84, signant un final de temporada notable i acabant el torneig amb bones sensacions. En futbol, la tornada a les promocions de tercera a quarta catalana ha deixat una cara i una creu. La penya blaugrana Ramon Llorenç B no ha pogut remuntar el 2-0 de l'anada, ha caigut 3-0 al camp del Sant Cugat, quedant eliminada de la lluita per l'ascens. I si ha fet un pas endavant és el 20B, que ha signat una autèntica exhibició al municipal del 25 de setembre. Després del 2-3 de l'anada, els rubinencs han golejat l'Ingrés Atlético B per 6-0, actuació que els classifica per a la final de la promoció, que disputaran a doble partit contra la penya recreativa Sant Feliu. I per cert, que Santi Fernández tornarà a dirigir el primer equip del 20 i la pròxima temporada, primera catalana. El tècnic encapçalarà un nou projecte que inclou planificació de plantilla, objectius i impuls de les noves instal·lacions. El 20 aposta així per l'experiència i el coneixement de la casa per afrontar la nova etapa de l'entitat.
8: Doncs tornem, com sempre, més informació en una hora, al butlletí de les 12 en aquest cas.
7: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
1: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
2: Tengo que encontrarla.
3: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
4: Creo que he descubierto algo increíble.
1: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
5: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.

0: dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 7 minuts, molt bon dia, entrem a la recta final del Rubí al dia, la part més cultural i divulgativa del programa. Avui parlem de salut i prevenció i també de dansa. A partir de 11:45, el Marc Toro, el nostre farmacèutic i responsable de la farmàcia Can Oriol, ens parla de quines precaucions hem de tenir davant d'onades de calor com la que hem deixat enrere. Quines són les persones vulnerables, com les podem cuidar i quins medicaments poden incidir en les onades i en la seva afectació a la nostra salut. I avui la convidada musical és Taylor Swift, acaba de fer públic que gravarà la cançó original de Toy Story 5. Diuen els experts que serà una tornada als seus orígens country. I ara en uns minuts saludem el Chase Jonsi i el Gustavo Amaya del Ballet Barcelona, que estan preparant el ballet de Carmen. Com sempre, el podrem veure primer a la ciutat. Concretament serà aquest dissabte a la sala. Tenim un telèfon obert a la vostra participació des d'ara fins a les 12. És el 93 188 59 60.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Queden 20 minuts perquè siguin les 12. Estem sortint d'una onada de calor que començava la setmana passada i que avui, diuen, sembla que doncs, ens permetrà tornar a certa normalitat de temperatures, tot i que ben aviat segur que es produeix una altra. És per això que el Marc Toro, el nostre farmacèutic de capçalera, avui ens proposa parlar d'onades de calor i de com ens afecten. Molt bon dia, Marc.
1: Hola, molt bon dia.
0: No només tenim onades de calor i cal regular perquè sempre fem les recomanacions per a les persones vulnerables, sinó que segur que aquests canvis dràstics de temperatura afecten la nostra salut i el nostre dia a dia, no? Tothom que estigui a casa segur que ho ha notat, no?, en els darrers dies, que diu, ostres...
1: Sí, sí, no? I a més si se li combina, no, aquests canvis bruscos de temperatura amb un efecte que és... ja conegut, no?, que és l'astènia primaveral. Hosti, hi ha una barreja aquí, un poti-poti,
0: sí,
1: que la gent diu, i és que ara encara estic més esgotat, és que encara estic més cansat... És que... Bueno, clar, hi ha la confluència, en aquest cas, de dos factors. Un canvi molt brusc de temperatura, per tant, una vasodilatació, i al mateix temps una astènia primaveral, no?, amb tot això, amb totes aquestes modificacions, no?, tant a nivell hormonal com de neurotransmissors. Llavors, clar, és aquesta sensació de fatiga, de que el cos no en pot, de que inclús després, no?, ja vas acumulant altres coses, com per exemple la dificultat en descansar igual, i per tant, si no descanses igual, també això té un efecte. O sigui, que és veritat que ho notem més, però jo crec que en aquest cas potser ho hem notat encara més, perquè encara estem a la primavera.
0: No? Clar, no tocaria, no? No tocaria que fes... És que de vegades quan ho expliquem, no?, en el dia a dia i diem, ostres, estic esgotat, aquesta calor, tal, o tinc problemes, per exemple, de circulació, etc, etc. Sembla que sigui com una cosa que ens hem inventat, però està demostrat científicament, no? El nostre cos li afecta quan es fa de dia, quan es fa de nit, quina temperatura hi ha?
1: Mira, si ja només pensem en els dos factors, no?, les dues respostes que té el nostre cos per combatre diguéssim, les altes temperatures, digue-li amb el nom que sigui, onada de calor, cúpula de calor...
0: Si... És que ara parlàvem d'això, de com se li ha de dir.
1: Doncs, independentment del motiu que provoca aquestes elevades temperatures, el cos té principalment dos mecanismes de regulació. Un és la sudoració, val? I l'altre és la vasodilatació. Clar, si suo, ja estic perdent electrolits. O sigui que ja d'entrada ja estic perdent també sals minerals. I si al mateix temps vasodilato, perquè és un altre mecanisme d'adaptació, perquè el meu cos sempre ha d'estar en una temperatura estable i és el mecanisme que utilitza per adaptar-lo, clar, vasodilatació fa que hi hagi més dificultat perquè el retorn venós es produeixi des de diferents parts del cos cap al cor i això encara incrementa la sensació de fatiga. O sigui que realment és així perquè ja hi ha dos factors que són nostres, dos mecanismes nostres d'adaptació que lluiten per una banda però també, evidentment, poden tenir afectacions per l'altra.
0: Això explicaria, ho dic perquè la setmana passada, que era quan teníem tanta calor, estàvem en una temperatura que segurament d'aquí dos mesos estarem, és a dir, a l'agost és bastant probable que estiguem a 33 graus. Això explicaria que la sensació de cansament, xafogor, etcètera, etcètera, sigui més alta ara que després, quan ja ens haurem habituat, per dir-ho d'alguna manera?
1: Jo crec que és el contrast, evidentment, ens impacta, ens afecta, però depenent de com, si ho penses bé, després ja es combinen altres factors, no? Si ja estic de vacances, doncs també tinc l'opció de recuperar part del descans en una altra franja del dia, però si no tinc les vacances, potser l'afectació encara segueix sent important perquè un factor clau com és dormir... Si no dorms bé, no hi ha recuperació del teu organisme, no? Llavors, la calor, ara parlarem d'altres factors, no? Però pensem bé, una disrupció constant del son té una conseqüència directa en el nostre estat físic i mental.
0: Mira que ens ho dieu, tota la gent relacionada amb la sanitat. Dormir és superimportant, però... Oi que no ho entenem, els pacients?
1: Ostres, és que jo que algun dia penso... El rellotge m'ha dit que he dormit 15 minuts menys del que crec que hauria d'haver dormit i ja penso, ostres, no ho he fet prou bé, no ho he fet prou bé de cara a l'endemà. Doncs penseu, quina gran inversió és.
0: Clar.
1: Dormir. Tant a nivell físic, val? millor absorció de determinats nutrients que s'han consumit durant el dia. Evidentment, també a nivell cortical, doncs, hi ha una relaxació que fa que també de cara al dia següent estiguem més frescos, les sinapsis, la unió entre neurones sigui com més fluida, o el descans.
0: És
1: importantíssim.
0: La primeríssima cosa, no?
1: Vinga, un dia parlem només de dormir. Anem a dormir.
0: Total. Hem de parlar de persones vulnerables. Això que ens explicaves ens afecta a tots, però hi ha determinades persones, la gent gran, els nens i fins i tot les persones que tenen malalties cròniques, que es veuen especialment afectades per aquests cops de calor o aquestes onades de calor, no?
1: Sí. Cadascuna d'aquestes poblacions probablement per un motiu diferent. Les persones grans, pèrdua de la sensació de set. Clar, no, jo no tinc set, i llavors és per això que, per desgràcia, l'afectació principal dels cops de calor, en onades de calor, afecta a les persones grans, perquè han perdut aquesta sensació de tenir set i al mateix temps se'ls redueix una miqueta la capacitat per regular la temperatura corporal. Per tant, totes aquelles persones ja en una franja d'edat avançada, hidratació com un acte així una miqueta compulsiu, no? Vàries vegades, això es diu molt, però no esperar a tenir set, perquè potser si estàs esperant a tenir set ja vas una miqueta tard si estàs en una franja d'edat avançada. Mm-hmm. Val?
0: I a més quan comences a deshidratar-te o no estàs ben hidratat, es nota
1: rapidíssim
0: en el cos.
1: Rapidíssim.
0: O sigui, i per sort també es treu rapidíssim, és a dir, a la que t'hidrates dius, ostres, si semblo una persona nova.
1: Ja, i inclús tens una sensació placentera,
0: sí.
1: En aquell moment. Ho és. És diferent que en els nens, no? Passem de franja d'edat avançada en els nens, que ells el que tenen és la dificultat per dissipar la calor, i això fa que es deshidratin més ràpidament. Per això també la subministra, no?, d'aigua, o inclús et diria, no?, en persones avançades, no tant amb nens, però de begudes amb electrolits, val? No isotòniques, sinó amb electrolits, doncs llavors això farà que estiguin millor hidratats i que l'impacte en el malestar del nostre cos es redueixi i es minimitzi el risc de cop de calor. També hi ha les persones amb malalties cròniques. Però per què? Perquè també en aquest aspecte, doncs les persones amb malalties cròniques, clar, és que és com un equilibri de moltes coses, no? I doncs el calor, la calor afecta, no?, determinats equilibris, com seria el de la tensió arterial, inclús el de la diabetis, no?, que es veuen afectats per la diferència de temperatura.
0: És a dir, no tant els medicaments que prenen aquestes persones que tenen, o també, malalties cròniques, sinó la pròpia malaltia, que ja necessita d'un equilibri en el nostre cos que doncs, es pot trencar o desequilibrar quan fa més calor, no?
1: Sí. I si, a més, estàs medicat, o sigui, que dèiem abans, un mecanisme que té l'organisme és la vasodilatació. Doncs ja ho tenim. Jo, que no sóc hipertens, doncs probablement en aquesta època de l'any encara estaré més hipotens. Val? Uh-huh. Si a això li sumo, no?, el fet de que estic prenent, si fos hipertens, una medicació, s'ha de vigilar perquè a vegades es poden produir descensos bruscos de la tensió arterial i amb el que això comporta, no? Marejos, caigudes, i és anar vigilant. Això sí, perdona, abans de retirar una medicació, consultar algú.
0: Clar, consultar, és a dir, que algú. Ningú digui, això m'està passant perquè fa molta calor i no sé què.
1: Me lo quito.
0: I jo m'imagino que el metge tampoc t'ho treu com així, ni et baixa la dosi.
1: No. Aquí també és veritat que no és el mateix aquell pacient que fa un any que és hipertens que aquell pacient que potser en fa 20, no? I el que fa 20 i que potser ja s'ha conegut molt bé, no?, com interacciona el seu cos amb la medicació i en les diferents estacions de l'any, doncs és diferent, no? Però, tot i així, hi ha una farmàcia a prop, hi ha el CAP a prop, i davant de l'alerta d'algun signe o símptoma, és millor consultar abans de prendre decisions per un mateix.
0: Home, ningú que no sigui metge hauria de prendre medicaments pel seu compte ni deixar-nos de prendre, no? No et sembla?
1: Ja està.
0: És fàcil. Si no ets metge, escolta, no te recetes. Ni te desrecetes. No? És fàcil. Anem a parlar dels medicaments que sí tenen interaccions clares o que els que sí que cal prestar especial atenció amb aquestes onades de calor. Comencem pels antidiurètics. Gairebé sembla bastant de sentit comú, no?
1: Val, sí. Sí. Els diurètics, no? Aquells medicaments que ens fan fer pipí, que ens fan eliminar més líquid per millorar la tensió arterial i també, molt important, perquè cada vegada hi ha més diagnòstic, la insuficiència cardíaca, que és la dificultat del cos de bombejar la sang i portar-la a la resta del cos. Llavors, clar, hi ha molts medicaments diurètics que actualment milloren molt la qualitat de vida d'aquests pacients, la insuficiència cardíaca i els hipertensos. Però en aquesta temporada de l'any cal vigilar. Suspenc el meu tractament al diurètic, no? Segueixes tenint insuficiència cardíaca, segueixes sent hipertens. Hidrata't d'una forma potser una miqueta més conscient.
0: Clar.
1: Evidentment amb aigua o, el que deia, amb electrolits.
0: I els perquè electrolits. Perds més aigua, lògicament, clar. Si fas més pipi, perds més aigua.
1: Perds més aigua. I llavors, part dels electrolits que jo he consumit amb l'àpat, els estic excretant, els estic eliminant per l'orina. Doncs és que dic hidratació conscient. I a poder ser amb aigua, importantíssim, però que també hi ha electrolits que ajuden, no?, a fer una compensació més ràpida que no pas l'aigua. Ho dic per persones que diuen, no, és que jo, a la que m'he begut mig got d'aigua...
0: Jo això ja de no m'agrada l'aigua, no ho entenc. És que hi ha gent que diu, no m'agrada l'aigua, el sabor de l'aigua. Dius, home, l'aigua no hauria de saber a gaire cosa.
1: És
0: inolora, insabora...
1: Insípida, sí, sí.
0: Clar. Però en aquest cas, si hauríem de beure al voltant d'un litre i mig o dos litres d'aigua, així, de normal, una persona que prengui diurètics, què n'hauria de prendre? El doble?
1: No sabria dir-te la relació que hi ha, no sabria dir-te. El que ha de fer és ser conscient de que s'ha d'hidratar, tot i que ell dirà, uf, esclar, però és que quan més bec, més pipi faig, quan més...
0: Bueno, ja.
1: Clar, perquè també es genera més volum sanguini, no? Però només estic parlant d'aquesta època de l'any, i dins de l'època de l'any, en els períodes en els que estigui la onada de calor més aguditzada. No vol dir que si estic a l'estiu i estem a 21 graus m'he d'hidratar... No, sentir com...
0: Clar. Bueno, i al final la gent que pren aquest tipus de medicaments també té controlat quan va al bany. És a dir, quantes vegades va, i si veus que no hi vas prou o que vas... més, és que estàs perdent coses, no? Que
1: sí,
0: no
1: sí,
0: hauries
1: sí,
0: de perdre, per dir-ho d'alguna manera poc tècnica. Una era diurètics, l'altra medicació, la medicació per a la tensió.
1: Sí, aquest és el que comentàvem abans, Si vols, així el comentem més ràpid, que és que pot provocar, degut a la vasodilatació, no? Pot provocar baixades importants de tensió. Ja està, i això és anar en compte. És important que es monitoritzin els pacients tot l'any, però també en aquesta època durant l'any, per no pujar molt els nivells, perquè dius, escolta, que tinc un risc cardiovascular, també durant l'estiu per aquest motiu, però també per veure si estic, no?, si la calor m'està afectant en els controls de la meva tensió arterial.
0: I els antihistamínics, que a més, en aquesta època, que dèiem que hi ha l'astènia, que també hi ha més al·lèrgies, és bastant probable que hi hagi gent que estigui prenent antihistamínics amb aquestes onades.
1: Sí, i els antihistamínics, que és poc conegut, i cada vegada, per desgràcia, més consumits,
0: val?
1: Redueixen la sudoració. I com us deia al principi, tenim dos mecanismes adaptatius en l'organisme. La sudoració, no?, i la dilatació dels vasos sanguinis. Doncs clar, l'antihistamínic ja limita una. Per tant, com que limita la sudoració...
0: No tenia ni idea de que els antihistamínics limitaven la sudoració. Sí. Deies que és un... afecta poc conegut perquè coneixem més els altres, no?
1: La somnolència, la sequetat de boca, etc. Doncs aquest podria ser un altre. Si redueixo la sudoració, ja tinc un mecanisme d'adaptació menys.
0: Clar.
1: Per tant, ja puc estar entrant, no?, en increments de la temperatura corporal.
0: Cal que ens prenem la temperatura quan hi ha aquestes onades de calor per si...
1: Jo crec que
0: per detectar...
1: Si comences a tenir... Podria ser un recurs si començo a tenir signes o símptomes que al final et comentaré, no? I llavors anticipar-los amb la tensió arterial, la temperatura, que és el que faríem a la farmàcia sí. si algú ens vingués, i hidratar en aquell moment ja directament. I l'altra família terapèutica, que penso que també és interessant destacar, és la dels antipsicòtics. Val? Els antipsicòtics és més per una qüestió de que poden com alterar la percepció, no? Depenent de quin medicament sigui. La percepció de si estic, no? Se m'està incrementant la temperatura corporal o no. Llavors també anar en compte.
0: O sigui, puc tenir la sensació de tenir més calor de la que tinc si prenc un antipsicòtic? O...
1: Puc tenir una alteració de la sensació de calor que tinc.
0: Ja.
1: I podria ser que fos cap a menys i la meva temperatura corporal estigués
0: més elevada.
1: Pujant.
0: Vale, per això ens explicaràs abans de res, o sigui, abans d'acabar, quins són els senyals als que hem d'estar alerta, oi?
1: Te els comento ja?
0: Sí. És que, com he dit, que, abans d'acabar...
1: Ja estem a punt d'acabar. Sí, sí, sí. Aviam. Són molt quotidians, però s'han de tenir en compte. Un mareig, val? Que la persona no associï a vertigen, perquè també hi ha les persones amb vertigen. Diguem que aquestes persones que acostumen a tenir vertigen, ells ja saben, no?, com s'expressa el vertigen. No, aquí estem parlant d'un mareig que jo no associo a vertigen. Uh-huh. Val? Quan ja arriba un punt, inclús que ja també no suo.
0: Clar.
1: Val? Escolta, jo acabo de moure'm, no estic suant, què m'està passant? No?
0: Té tan mala premsa suar, que té mala premsa, ja, perquè els anuncis és no sudés, que al final ens hem oblidat que és un mecanisme que té el nostre cos, és necessari, no? Suar. Mira, és com la febre,
1: és per
0: no,
1: això
0: no és malo.
1: Que jo a la farmàcia, en el meu equip, sempre els dic, si tenim desodorants, els nostres desodorants són sense sals d'alumini. Uh-huh. Perquè s'ha de transpirar. Una altra cosa és que els tenim de tal forma que inhibim, no?, l'efecte que determinades bactèries provoquen i que fan que la suor tingui un olor característica. Aquí sí que actuem, no?, per confort del pacient i per confort de les persones que estan al seu voltant, però no eliminar la transpiració. Per això, sals d'alumini
0: fuera.
1: En els desodorants. Bueno, jo no em posaré un desodorant amb sals d'alumini. Per transpirar.
0: Es promociona,
1: per no transpirar. Ja ho sé. Ja ho sé. Però s'ha d'intentar evitar el consum. La sudoració no deixa de ser un mecanisme més. Evidentment, hi ha l'altre factor, no?, que és més estètic i de convivència. Doncs utilitzem desodorants que funcionen superbé sense sals d'alumini.
0: Uh-huh. Perfecte.
1: Llavors, l'altre, la confusió. Si estic desorientat, si estic confús, és un altre signe, un altre senyal. Sobretot en persones grans.
0: Clar.
1: Que cal tenir en compte. Bueno, clar, i si tinguéssim febre elevada també, perquè ja no hi ha hagut la capacitat de l'organisme de reaccionar i ja la cosa està més avançada. Per
0: això voldria dir que ens estem deshidratant o que estem deshidratats.
1: No, que ja estem, sí.
0: Ja estem deshidratats, eh?
1: Ja estem deshidratats. Ja estem. Aquest ja seria potser un signe avançat, no?, de cop de calor. Per tant, en aquest cas sí que tota prevenció és bona i al final és fàcil. Escolta, acostumo a caminar poc i faig un trajecte de 250 metres. A mi, personalment, inclús m'agrada que entri una persona i em digui, no, vinc aquí a refrescar-me. És un espai, un refugi climàtic, està ben aclimatat, a una temperatura perfecta, doncs estigui't aquí una estona i endavant. I que busqui la persona busqui refugis climàtics, que sempre l'acompanyi una petita ampolleta d'aigua o d'electrolit. Dic-lo dels electrolits perquè m'agraden molt, perquè notes que el cos està com més... No?
0: I alguna vegada ens has explicat que això no vol dir... Bueno, com ens has parlat de begudes isotòniques, etcètera, no vol dir begudes isotòniques, no té per què ser.
1: No. Vol dir begudes
0: sals,
1: que m'aporten principalment, no?, magnesi, seleni, no?, sals, que són bones per tenir un to físic adequat.
0: Alguna cosa, ens queda res, un minutet, però alguna cosa sobre el menjar, sobre la dieta en aquests temps?
1: Home, també és una altra cosa de sentir comú, no me l'havia preparada, però aliments més frescos, tots diem, ostres, què bé m'entra aquest gazpacho, què bé m'entra aquesta amanida de tomàquet, què bé m'entra aquesta amanida, clar, o la fruita d'estiu, perfecte. Si sóc diabètic, anar regulant. Val? La fruita d'estiu, perquè és, és hipercalòrica i llavors s'ha d'anar regulant, però per altra banda és superric en aigua, o sigui que de cara a minimitzar el risc de tot el que hem parlat avui, clar, els aliments d'estiu són fantàstics.
0: Clar, bueno, és que el, la natura és bastant sàvia. És bastant sàvia. Som nosaltres que ens dona per coses, no?
1: Avui, no? Lo bordas, eh? Belén, estàs de titulares.
0: Perquè he bebido mucha agua.
1: Ah, muy bien.
0: He bebido mucha agua y estic muy... No, és conya, és, que és el que deies, eh? Són coses de sentit comú. Marc, moltíssimes gràcies. T'esperem en un mes per seguir parlant de salut i de com cuidar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Amb això posem punt i final al programa d'avui. Tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. El 18% dels mestres catalans, entre ells els rubinencs, havien votat ahir a les 8 del vespre sobre el preacord signat divendres passat entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de 94.490 persones, més de 17.000 havien participat ahir en aquesta consulta. Els participants poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar d'aquesta manera amb les vagues. Recordem que aquesta consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. El primer sindicat, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que els altres dos, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta, recordem-ho, també s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels mestres catalans, només es pot contestar una vegada, i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. USTEC defensa el pacte, això sí, aposta per fer vaga indefinida a partir del 8 de juny si els treballadors i treballadores no avalen aquest principi d'acord. En canvi, la CGT, la Intersindical i el COS han decidit mantenir, recordem-ho, les aturades previstes per aquesta setmana. Ahir ja hi va haver manifestació i aquest matí també a Barcelona. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha parlat precisament sobre la postura dels diferents sindicats.
3: El preacord és el que és. Aquí, bueno, pensi que la mesa sectorial de, bueno, són 5 sindicats, dels quals 4 doncs, han signat aquest preacord. L'únic sindicat que no l'ha firmat, que té representació a la mesa, és la CGT. Nosaltres el que aspirem és que aquest acord doncs, arribi a bon port, diguem, i que sigui convalidat per les bases d'USTEC i que el puguem signar i, com deia, que puguem començar aquest camí doncs, de millora educativa que necessitem en aquest país. Com deia, Catalunya mereix un sistema educatiu excel·lent, que sigui equitatiu, que sigui inclusiu, on de tenir també doncs, docents reconeguts. I penso que és el camí que tenim l'oportunitat de començar a transitar.
2: Recordem que, de moment, sí que es manté la vaga de tot el sector educatiu per aquest divendres 5 de juny.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: Encara en educació, el Departament de Recerca i Universitats ha impulsat una campanya per reduir l'estrès i l'ansietat i promoure el benestar emocional dels estudiants que afronten les proves d'accés a la universitat i que s'emmarca dins del Pacte Nacional per la Salut Mental. La campanya, que té per lema Fes les Pau en Pau, arriba després de l'experiència impulsada el 2025, amb la qual ja es volia transmetre aquest missatge de calma i de normalitat als joves que han de fer front a aquest tipus de proves. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha deixat clar que no s'ha detectat cap problemàtica concreta sobre salut mental i aquests exàmens i les PAU, però sí que ha admès que la conselleria ha preferit impulsar aquesta campanya de manera preventiva.
4: Crec que com a societat, també de forma col·lectiva, hem de contribuir a eliminar aquesta pressió. A vegades no hem de preguntar tant als joves què volen ser de grans, sinó preguntar-los com estan, com enfronten, què tal estan preparats per fer aquestes proves i d'alguna manera és la millor manera d'ajudar-los.
2: Doncs una de les accions més destacades de la campanya arribarà de la mà dels concursants del programa Eufòria de 3CAT, que han enregistrat missatges dirigits als estudiants per compartir experiències personals sobre la gestió dels nervis.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: I la informació esportiva arriba amb un cap de setmana esportiu amb moltes emocions. Toni Bravo Rodríguez.
5: El CEP Sant Jordi femení ha estat protagonista de la Final Four de la segona catalana. Dissabte van topar amb un Sant Josep Obrer molt sòlid. Van perdre 55-69 a la semifinal, però l'equip va reaccionar diumenge amb una gran versió ofensiva. Van superar el Prat B 65-84, enduent-se la tercera plaça, tancant la temporada amb orgull. En futbol, les promocions han deixat una història de superació i una amarga. La penya blaugrana Ramon Llorenç B no ha pogut cap girar l'eliminatòria, ha caigut 3-0 al camp del Sant Cugat. La gran alegria ha arribat des del 25 de setembre, on el Ventibé ha signat un partit impecable. Després del 2-3 de l'anada, els rubinencs han golejat l'Increase Atlético B per 6-0, una exhibició que els classifica per a la final de la promoció, que disputaran a doble partit contra la penya recreativa Sant Feliu. I la Black Wolf Rubí ha tancat les 4 primeres jornades de la primera divisió femenina de futbol platja amb una victòria, 3 derrotes, això a Chipiona. Les rubinenques van perdre 3-4 contra el Barcelona, 5-1 davant del Melilla, 6-4 contra el Torroxeño, però van sumar la primera victòria de la seva història a la màxima categoria amb un 2-1 contra el Túria. L'equip és nové, 3 punts, afrontarà dijous una nova fase de 4 jornades a Huelva.
2: Doncs res més per ara, tornem amb més informació al butlletí de la una.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
0: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: família, com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodí de Ràdio Rubí. Ja saben que durant tot el mes de maig Rubí ha estrenat la primavera d'etapes, aquesta ruta per primera vegada en el mes de maig, amb 40 establiments que oferien tapa i beguda per 4,5 euros. Nosaltres hem tingut l'honor de formar part del jurat especialitzat que ha pogut valorar i votar aquestes 40 etapes i que decidirà quina és la millor, les 3 millors de la ruta. No ho sabrem encara, de fet, qui ha guanyat. Sabem que qui més hi ha guanyat en aquesta ruta d'etapes és Rubí, perquè ara no en té una, sinó dues. La del novembre, la que organitza l'Ajuntament, i també aquesta del mes de maig, que és una iniciativa del Gremi de Restauradors de la ciutat. Si no ens veieu, ens hauríeu de veure a www.radiorubí.cat i veuríeu que darrere meu hi ha terrasses plenes. Aquest era l'objectiu de la ruta d'etapes. Per tant, Xilimalla, objectiu aconseguit.
1: Totalment aconseguit. A més, es veu la gent contenta, que disfruta. Superbé.
0: El jurat s'ho ha passat molt bé en aquestes deliberacions. Ho hem suat, ho hem begut una mica. Ens hem cansat, hem rigut molt amb aquest riure de la Xili que ja sentiu. I us hem preparat 4 blocs de 4 jocs d'etapes. Un cada dijous del mes de maig. Ara els podreu veure tots sencers, esperant el dia de l'entrega de premis, que és el 4 de juny. Espero que ho gaudiu tant com ho hem gaudit nosaltres. Acompanyeu-nos, que avui el primer, segon i postres us prepara un especial primavera d'etapes.

0: dijous, avui, 7 de maig, avui comença la ruta d'etapes. Rubí estrena aquesta primavera d'etapes que proposa, ja ho sabeu, les 40 etapes per 4,5 € cadascuna. El Blai Ferran i jo, el primer, segon i postres, formem part d'aquest jurat especialitzat que busca les 3 millors etapes de la ruta. Per això ens han donat aquest identificador i procedim ara a fer el que vosaltres probablement no podreu, que és tastar les 40 etapes. Potser no calia, però aquí el primer, segon i postres, quan es comença a fer alguna cosa, es fa fins al final. Per tant, per nosaltres això no és una ruta, és pràcticament un repte. Hem estat tota la setmana fent exercicis, tenim els braços perfectament entrenats per aixecar tapes, hem fet exercicis de deglució per poder tenir l'esòfag també preparat, mandibularment ens hem preparat també a tope per poder mastegar tot allò que estem a punt de tastar, portem roba còmoda, ampla, per si en cas doncs la cosa s'infla una miqueta, i el que ens proposem és no només tastar-les totes, sinó també valorar-les. Si ho farem bé o no, doncs això el temps ho acabarà dient. Recordeu que vosaltres, si ens voleu esmenar la plana, si voleu assegurar que la vostra etapa sigui la guanyadora, heu de votar, perquè també sou els consumidors i les consumidores les que trieu les 3 millors etapes del jurat popular, que sou vosaltres. I per això heu de signar o heu d'aconseguir que us segellin 5 segells de 5 establiments, i això us dona dret a votar les urnes que trobareu als 40 establiments que participen en aquesta primavera de tapes. Res, que anem a l'esport, que es veu que tanca d'hora i és la primera etapa que avui tastarem. Va, som-hi!
1: Doncs estem a punt de fer la primera etapa i aquí tenim una llista, mira, veus, aquí, on farem totes les valoracions al jurat. Posarem el nom de l'establiment i després la valoració serà, segons la presentació, la relació qualitat-preu, el sabor, per descomptat, creativitat, la dificultat de cuina i el servei. De moment el servei sembla que va bé perquè el Víctor està a la cuina i està treballant a base de bé.
2: Ja ens ha arribat l'etapa, que és els ous estrellats de l'esport. I per ara valorem una coseta que ens han posat 3 ous perquè som 3 persones, 3 del jurat, que només hi van 2.
0: Molt bé, sí, l'altre deixes aquí al mig. Genial, gràcies. Doncs això, que ens hem arribat fins al barrio Bar Cafeteria, aquí al carrer Torrent de l'Alba. Ens proposen aquest brioix de còctel de marisc. Anem a fer un brindis, o què? El primer del dia? Sí? Va.
3: Sí, vinga.
0: Per la primavera de tapes, eh?
3: Per la primavera de tapes.
0: Vinga. La tapadera anem. Que fan un tàrtar de fuet. Encara no ens han servit, però aquestes senyores ja l'han tastat, la tapa, oi? Ja l'heu tastat, oi?
3: Sí, ja l'hem tastat.
0: Com et dius?
3: Marta.
0: Marta, què tal?
3: Molt bona.
0: Sí?
3: Sí, sí, sí.
0: Ets client habitual de la tapadera?
3: Pues no, la veritat és que no... Em sembla que és la primera vegada o la segona que vinc. No,
0: vale.
3: A les tapes.
0: Sí?
3: Sí.
0: Molt
3: sí,
0: bé,
3: sí.
0: Estupendo. És que nosaltres som jurat.
3: Ah, sí?
0: Sí, i les hem de tastar totes.
3: Ah, pues mira.
0: Llavors tenim com una cosa de que no sabem com ho farem. Llavors necessitem ajuda.
3: Sí.
0: Aquesta, quina nota li posaries?
3: De l'1 al 10 sí. O... 8.
0: Un 8?
3: Un
0: 8, sí, molt bé.
3: Bona.
0: Tu com et dius?
4: Núria.
0: Núria, què tal l'etapa?
4: Bé, molt bé, sí.
0: Sí?
4: És la primera que fem, vull dir que no podem comparar encara.
0: Com la puntuaries? Ella ha dit un 8, la companya.
4: Bueno, jo un 8 potser un, sí, un potser una mica més baix, un 7, un 6, un 7, sí.
0: 6 i mig, deixem-ho. Un B alt, un B alt. Va, l'anem a tastar i a veure què.
3: Està bo.
0: Sí.
1: Som tots?
0: Vale, vinga.
1: Ja que xic.
0: A la barra de Sant Roc som ara. Xili.
3: A la barra de Sant Roc.
0: Jurat.
3: De jurat.
0: És la quarta. Coca de primavera, no? En diuen d'això? Va, tastem. Què, senyores? Ens anirem trobant, eh? Trobo. Doncs
3: pues molt bé, molt interessant.
0: Sí, sí. Quina pinta té això?
3: Molt bona. Sí.
0: Tenen previst anar després...
5: Acabem de venir del Gall.
0: Ahà.
3: Ara venim aquí, després anirem a la guitarra i quin és l'altre? A l'artesana. El gall molt bo.
0: Sí?
3: A mi m'agrada molt. De fet, és el que ha guanyat els últims 3 anys.
0: Sí.
3: Sí.
0: Sí, ho sé.
3: Sempre li he posat molt bona nota perquè ho fa molt bo.
0: Molt bé. Doncs va, anem cap al gall, tu, nosaltres. Que aprofiti, senyores, de passar-ho bé. Hem vingut a l'hostal del gall. Clar, des de que el lidera el xef Robert Soria, l'hostal del gall ha guanyat les últimes 2 rutes d'etapa del novembre. Llavors no tenien jurat especialitzat, era només votació popular. Per tant, esperem grans coses del piquillo que ens oferiran aquí al gall. Va, anem a tastar-lo.
1: Senyor Robert, vine, vine, aplana't una mica, cony. Tu, com pinta el tema de l'etapa de primavera? Què tal?
6: Esperem que pinti igual o millor que la de sempre. Jo el que vull és que estigui bona, que la gent li agradi, que vinguin, i animo tothom a provar totes les tapes possibles, de tot arreu.
1: Fantàstic, ho farem. Vinga, ara anem pel piquillo, que té una bona pinta.
6: Això espero.
0: Amb això arribem a la meitat de l'objectiu que tenim aquesta nit. Havíem de fer 10 tapes, de moment n'hem fet 5. Valoració, fins ara.
1: Fantàstica.
0: Content.
1: Contentíssim, molt bé, molt bé. La veritat és que sí, portem bones puntuacions perquè hi ha bon nivell.
0: I la gent ens està donant molt bones recomanacions, també, eh?
1: Sí, sí. Xili, preguntat a algunes persones i també qui més, qui menys. Coincidim bastant amb les persones, no direm amb qui, esclar. Xili.
0: Xili, digue'm, Xili. Contenta?
2: Jo molt contenta. I la gent s'està abocant tant al públic, bueno, al poble, com tots els restauradors. Perfecte. Estem fent una ruta maca i és el primer dia, eh?
0: Som a la plaça Anselm Clavé. Això és un lloc estratègic d'aquesta ruta d'etapes perquè aquí trobem 3 locals. Tenim la madriguera, tenim la guitarra i tenim l'artesana, que són els 3 objectius que es planteja el jurat ara.
2: D'on ets, Pime?
7: Yo soy de Terrassa, mira. Pues lo veo una iniciativa bastante bonita. En Terrassa también tenemos algunas cositas así. Y bueno, como no, pues he venido aquí a mi... al sitio donde vengo siempre todos
2: los fines de semana.
7: Después de estudiar siempre vengo aquí. Entonces es el sitio donde he caído y voy a probar a ver qué tal las tapas.
0: Que si no brindem amb cervesa de la madriguera, no sé on ho hem de fer, no? Doncs vinga, va, salut.
2: Salut. No, salut.
0: A la guitarra que anem. Carn picada condimentada amb salsa brava i pasta farcida fregida i cruixent. Vinga. Doncs això, la carn picadeta, que vindrien a ser mandonguilles, amb coses cruixents i pa. M'agrada molt el tros de pa. Això que hi hagi tros de pa, a mi m'agrada. Ha vingut l'Alfred, del Gori, també.
8: Acabo d'arribar.
0: Que es veu que té enxufe. Té enxufe amb el jurat. Saps, l'Alfred?
2: No, però és el president.
0: Boníssim. Oi que heu fet la tapa? Sí, eh? Espera un moment. Com et dius?
9: Jordi.
0: Jordi, què tal?
9: Boníssima.
0: Sí?
9: Sí.
0: Me la recomanes?
9: Tant i tant. I tant que te la recomano.
0: És que nosaltres som el jurat. Especialitzat, diuen. No sé quina m'ha enredat. Llavors, de l'1 al 10, ajuda'ns a valorar l'etapa de l'artesana.
9: És que és la segona que faig. Un 8.
0: Un 8, un 8. Està molt bé. Quina és la primera que heu fet?
9: La de la xuxiteca.
0: I què tal?
9: Boníssima, també.
0: També,
9: amb salmó i això, és molt bona.
0: Hi havia bona quantitat de salmó?
9: Sí, sí, sí.
0: Sí, eh? Salmorejo de remolatxa amb chutney de mango i tàrtar de llagostins. En aquests moments són gairebé les 10 de la nit. Comencem a notar que la ruta és llarga. Comencem a notar que hi hem tastat 8 tapes, ens queden 2 per completar l'objectiu d'aquesta nit, i malgrat l'entrenament, malgrat els esforços de l'equip, malgrat que estem fent molta pinya, està costant. La veritat és que està costant. Sí? Tenim aquí el president del gremi, l'Alfred Martí. Alfred, què tal?
10: Molt bé, bona nit.
0: Content amb aquesta primera nit d'etapes?
10: Molt satisfet amb aquesta primera nit d'etapes, un èxit, la gent participa molt bé, estem molt contents d'aquesta ruta.
0: Però tu n'has tastat alguna?
10: Un parell.
0: I què?
10: Molt bé, molt bé. La mostra és molt significativa i molt positiva. Estem a un nivell.
0: Al nivell, i és només la primera nit. Ens en queden 2, la següent és la del Laró, cafè-restaurant. Anem a tastar la proposta del Laró. Vinga, dale. Va.
11: És molt gran.
0: Oh, és molt gran, mossega. Acabem a la Sushiteca i seran 10 de 10.
2: Mira, mira que maca.
0: La troba preciosa, aquesta. Objectiu aconseguit. Va, som-hi. És dijous de tapes a Rubí, per tant, el jurat especialitzat d'aquesta primavera de tapes es torna a posar en marxa. Hem après coses de la primera edició. La primera, portem motxilla. La motxilla és per aguantar l'aigua, que si no després ens pesa moltíssim. La segona, això s'havia de planificar, per tant, la Txili ens ha facilitat molt la feina, ens ha portat ja un programa d'actes meravellós i estupendo, que seguirem. Els objectius d'avui són Gastrobar Distinto, El Tinglado by Salting, Bar Don Quijote, Brasaranda, La Calle Burger, Cheito, Tacón Madre, L'11, El Masat i el Bar 88. I així hi haurem fet les 10 valoracions d'aquestes 10 tapes que avui toca tastar. Tenim privilegi també, hem vingut amb taxi, amb un taxi que conduïa ni més ni menys que el president del gremi, l'Alfred Martí, ha tingut a bé de conduir-nos, mai millor dit, fins aquí. Comencem els tastos, aquí darrere, al Gastrobar Distinto. Aquí al Distinto anem. Vinga, som-hi, Txili. ¿Com te llamas tu?
8: Seu.
0: Seu? Seu?
8: Sí.
0: Ah, escúchame una cosa. ¿Tú aquí en el Distinto qué haces?
8: Nada.
0: ¿Cómo que nada?
8: Ayudar a mi hija.
0: ¿Cómo que nada?
8: Ayudar a mi hija.
0: Ayudar a tu hija.
12: Ah, vale, ya es mucho eso.
0: Tú cuando viste que Mari la tocaba en los fogones, esta chica va a estar cocinándome bien. ¿Cuándo te diste cuenta?
8: El primer bar que cogimos, pues le dije yo, barra tu cocina.
0: Segundo día de tapas, ¿os ha pedido mucha gente la tapa?
8: Han venido 11, al mediodía, todavía por la tarde no ha venido.
0: Hoy solo, ¿y el primer día, el jueves?
8: Una locura.
0: ¿Una locura?
8: Vinieron un montón.
12: Muy bien.
8: No lo esperábamos, no.
0: Vale, doncs ja està, ja tenim a taula el canaló melós de Quadratoro i Beixamel de Porto amb un toc primaveral. Canaló, canaló, ben gros.
13: Molt bo.
0: Bueno, que som nosaltres. Va, doncs el que dèiem, que tenim el privilegi, a més, que el president del gremi ens estigui portant en cotxe porta a porta, de tapa en tapa. Es pot fer a peu, però és cert que aquesta primavera de tapes ha previst diverses zones, diversos recorreguts, de manera que si voleu fer el centre trobareu oferta de tapes, però si veniu també aquí per la carretera de Terrassa també trobareu una miniruta o una oferta a mida de les vostres necessitats. Ara l'Alfred ens està portant cap al Salting. El Salting és un d'aquests locals on la gent gran i petita ve a saltar, ve a fer exercici, ve a passar-ho bé. També hi ha moltes festes d'aniversari. I si sou pares o mares, ja sabeu que és un d'aquells llocs on els nens salten i tu, si pots, tens 5 minuts per fer una cervesa. És la part gastronòmica d'aquests locals, que també són un oasi de pau per pares i mares. Què és exactament?
14: És una base de patates braves, una carxofa, pernil del país i a sobre un ou fregit.
0: Molt bé, té molt bona pinta, gràcies.
14: Sí, aprofiti.
12: Gràcies.
0: Hem desafiat el Google Maps, hem desafiat els llocs per aparcar, tenim el nostre xofer, l'Alfred, que va ja a buscar aparcament, i som a un carrer amb nom d'escriptor, Lope de Vega, i venim a un bar amb nom també de novel·la, El Quijote. Són ara 3:15 de la tarda i ens trobem gent ja fent la tapa del Don Quijote. Què tal? Com et dius?
15: Yolanda.
0: Yolanda, has venit a fer la tapa?
15: Sí, he venit a fer la tapa.
0: Sí, has vingut expressament a fer això?
15: Sí, perquè a més és que m'encanta la carn amb tomàquet d'aquí del Quijote, o sigui que venia expressament a fer-la.
0: Sí, mira, nosaltres som el jurat, diuen que especialitzat, pobra gent, no saben on s'han fotut. Llavors, hem de puntuar aquestes tapes, ara la tastarem, però per tu aquesta tapa del Quijote, de l'1 al 10...
15: Aquesta, no he provat la resta, eh?
0: No, aquesta, però aquesta.
15: Aquesta jo li donc un 9.5.
0: Un 9.5, la nota més alta que ens ha dit aquí la ciutadania que m'ha entrevistat.
16: Me parece estupenda, está muy rica.
0: Sí?
16: Sí.
0: ¿Habéis hecho alguna tapa más?
16: No, todavía no, es la primera.
0: És la primera. ¿Tenéis objetivos? ¿Us heu plantejat cap on anireu sortint d'aquí?
16: Anirem cap al centre del poble.
0: Cap al centre, eh?
16: Sí.
0: Tenen, però venen preparats... Puc? Germán, ensenya el que llevas la... Veus? Porten el fulletó amb la ruta de primavera de tapes. Venen preparadíssims.
16: Sí.
0: Eh? Tu com et dius?
17: Juan.
0: Juan, què tal la tapa?
17: Molt bé, molt bona.
0: Sí? Ets client habitual del Quijote?
17: Sí, de vegades vinc.
0: La ració, bien, no?
17: Sí, està bé, molt bé. Molt bona, sí, és típica d'aquí.
0: Molt bé, doncs l'anem a tastar, Blai, sí? Va, som-hi.
1: Bueno, i ara estem al Don Quijote, tal com ha dit la Mariona, ho ha presentat des de l'exterior. Ja tenim aquí la tapa. Aquí tenim una carn, com has dit, xili, com has dit? Carn què?
2: Amb salsa Don Quijote.
1: Molt bé, carn amb salsa Don Quijote, que té molt bona pinta també. Amb
2: pa.
1: Dos llesquetes de pa perquè suquem després al final. Em podríem demanar una altra perquè són tres. Vale. No. Vinga, anem per feina?
0: Va,
1: anem per feina.
0: Així de fort s'ha d'estar per venir a un steakhouse com el Brasaranda, que és el local que ara de seguida ens ensenyarà la seva etapa. Som molt a propet de l'avinguda de l'Estatut, sí? I després anirem al Xeito, que està aquí baix. Va. Com es diu això, Xili? Pinxo? Aviam.
2: Aquest.
0: Aviam, què és, Xili?
2: Boqueta moruna, no porto les ulleres, però... amb ceba caramelitzada i... chimichurri.

0: feu tapes o no?
1: Bueno, no, no, encara no, ja he començat ara, amb unes amigues.
0: Què sí?
1: Sembla, tu?
0: I què, qual és el plan? Què locals teniu pensat?
1: Bueno, no, jo he vingut ara per aquí per fer una cerveseta, però no...
2: Mira, tens
1: no
2: el
1: pensava
2: teito,
1: jo...
0: No, no pensava!
1: No, no, no, no.
0: La Cati, que no es diu Vicky, diu que no s'ho pensava.
1: No, no, no, no m'ho pensava.
2: L'han raptat,
1: no.
2: L'han raptat,
1: sí, sí, sí, sí, m'han raptat avui i m'han dit, va, anem a prendre una cerveseta i aquí estem.
3: Soc la Cristina.
0: Ella és la Cristina... I estàs fent cua aquí, a la calle?
3: Sí.
0: Sí?
3: Veniu del Xeito.
0: Veniu del Xeito i feriu a la calle. Esteu fent ruta de tapes.
3: Sí.
0: Què tal?
3: El dijous passat, també.
0: També?
3: Home, tots.
0: És que nosaltres som el jurat especialitzat.
3: Ah, sí.
0: El dijous passat vam fer 10, aquesta setmana també n'hem de fer 10.
3: 10? No, nosaltres vam fer 4.
0: Sí?
3: I avui 3.
0: 3, hem dit. Molt bé. Les 3 d'avui són...
3: L'Aranda, el Xeito i la Calle.
0: Molt bé. Què tal el Xeito?
3: Bé, molt bona.
0: Quina nota li posaries?
3: Mira, més bona perquè tenen dues opcions.
0: Ah.
3: La de tonyina, però més bona la de xoriço, sí.
0: La de xoriço, eh?
4: Molt bona.
0: Sí?
4: Molt bona, molt bona.
0: Va, doncs, ja hem entrat a la Calle Burger i ens hem trobat els tres clients més petits d'aquesta ruta de tapes. Diem que les tapes són per tothom, que no tenen edat i, de fet, ells ho demostren. A veure, com us dieu?
5: Pol.
0: Pol.
5: Biel.
0: Biel.
6: Pablo.
0: Pablo, eh? Del 25, del Barça i del Chelsea. Els agraden els esports. Està claríssim que els agrada. Heu begut tapa? Heu pres tapa?
6: Encara no.
5: Encara no.
0: Encara no?
5: No.
0: Vale. I quina demanareu?
5: Jo una hamburguesa.
0: Una hamburguesa, no? Perquè estem a la Calle Burger. Llavors aquí em sembla que el nom ja ens ho va dient tot, no? A ver, Pablo, que yo veo que tú tienes ahí alegría. ¿Mamá cocina bien?
7: Muy bien.
0: Vale, ¿cuál es el plato estrella de mamá?
7: Me parece canelones o paella.
0: ¿Canelones o paella? Muy bien. ¿Es la madre ella? La madre está ahí orgullosísima, buen de hue patat, ¿eh? Vale, Pol, ¿y els teus? El teu plat preferit quin és?
8: La pizza.
0: La pizza? Fantàstic, estupendo. I tu, Biel?
9: El meu plat preferit, els llibrets.
0: Els llibrets, oh, que bonic. Macarrons i llibrets, que hi havia més bonic que això, macarrons i llibrets. Passeu molt bé, això ho veureu dimarts a www.radioruí.cat, tot sencer. Sí? Apa, va, amb la família. Vinga, aquesta hamburgueseta que tenia els tres nens enamorats, anem a tastar-la també, perquè ells no hi... De bocado no, de dos, pim-pam. Ens està costant molt arribar fins al Xeito, però finalment hi hem arribat, eh? Venim gairebé tan empanats com l'empanada gallega, però venim a fer la tapa. Som-hi! Ara ho ha pillat.
10: Què deu fer, eh?
0: Doncs ens anem cap a Mèxic, ara, concretament. Aquí es presenten com Tacon Madre, Nachos, Tequila i Tacos i un poco de relajo. No pot fallar res. I ens ofereixen també una tapa. Ens diu, no los mires, mejor entra, i això fem. Entrar. Es comença a notar, hem passat l'equador d'aquesta segona nit de la primavera de tapes, d'aquest joc de tapes volum 2. Som al Tacon Madre. Ens anem a prendre aquest taco que ens han preparat, que la Diana ens ha preparat amb molt de carinyo, que de fet quan hem entrat ja el tenien a punt, i això sempre ajuda, perquè anem de fer 10 i anem justets de temps. Ja està.
11: Que bona pinta la té, eh?
0: Dove mangiare è un piacere, així es presenta la cadena de restaurants La Tagliatella. Tenim un establiment aquí a la plaça Pearson que també forma part d'aquesta primavera de tapes amb el seu, ja ho direm, panserote fregit farcit de bolognesa coreana amb oli d'alfàbrega i alfàbrega i confitura de tomàquet. I el tastem ara mateix. Mira que allà hi ha la Marta i l'Anna, em sembla. Les patrocinadores de la tapa d'aquesta edició. Han provat la tapa, senyores?
12: Sí, sí. L'hem provada, molt bona.
0: Del 0 al 10?
12: Un 8.
0: Un 8. És de bon conformar, ella. A ella li agrada tot.
12: Vale. No, que jo suggereixo que per l'any que ve seria bé de posar el que és la tapa i després també el tipus servei. Perquè a tot arreu et donen el típic got de plàstic, amb el vi que sigui, però que no té aquest sabor. Vull dir, no és el mateix amb una copa que amb un got.
0: El ritual marca molt. Les estovalles blanques marquen molt.
12: Sí o no? Jo crec que seria bé poder puntuar les dues coses.
0: Fem

0: brindis pel programa?
1: Vinga.
0: Va, vostès mateixos.
1: Us vaig escoltar, eh?
0: Tapa de primavera, vinga.
1: Això, vinga, xin-xin.
2: Mireu, és bo.
3: Vinga, recta final, va. Anem pel postres. Estem aquí a la plaça 11 de setembre, l'11 precisament, i que fa un plat, una tapa dolça. Fa una, en diríem, torradeta Santa Teresa, bueno, una torrija, vale? I després d'aquí anirem al Sant Patrick's a fer una mica de còctel i així recta final i acabem per avui perquè ja ho tenim bé.
0: Les 10 i 5 minuts de la nit, aquest segon volum del Joc de Tapes arriba al seu final. Aquesta hora ja ve de gust seure una estona a una terrassa a prendre un còctel i unes crispetes, per què no? Per això acabem avui aquest volum 2 del Joc de Tapes al Sant Patrick's. Xili, com ha anat avui això?
2: Ha anat molt bé, però és cansino, eh? No, no, s'ha de dir amb aquestes paraules, és cansino. 10 és molt, molt. I avui sort que hem tingut un xòfer, perquè si no, fer-te una punta a l'altra és bastant complicat.
0: Li hem d'agrair molt a l'Alfred, el president del gremi. Dir gràcies a l'Alfred quan surts del cotxe com si tinguessis xofer particular ha estat una experiència meravellosa de fer, pobre. I sí, ha estat dur, però també ha estat molt divertit. Ara ho comentem a l'estudi, va.
3: Tercera setmana, continuem. Aquesta setmana una mica especial. Avui comencem al matí, són 11:45, i farem 4 o 5 establiments perquè per qüestions pues, personals, organització d'ells, la tapa tarda-nit ells no ho fan al matí. Què farem? Passarem a recollir-les i després a la tarda amb les companyes, que ara al matí no hi són, lògicament, estan cadascuna d'elles, la Mariona i la Xili, els seus respectius treballs, i a la tarda pues, analitzarem, comprovarem, valorarem les tapes que haurem recollit aquest matí. Anem-hi? Vinga, anem-hi. Doncs bé, estem al primer dels restaurants dels establiments de la ruta matinal. Han vingut aquí la carretera Terrassa número 99, al Jardinet concretament. I què preparen el jardinet? Doncs un biquini de porc esqueixat a la catalana i all i oli. I bé, acabem d'arribar al Dic Bom. I ells ens preparen una sinfonia d'estiu. Són 4 tastets, 14 bombons, amb sabors totalment diferents uns dels altres. I estem a la rostisseria Casa Quico. La Casa Quico està al carrer Font del Ferro, número 55. I què ens han preparat? Ells, com a tapa, han preparat un calamar farcit de carn amb salsa i guarnició d'arròs. El celler del 22. Sí, sí, estem al celler del 22, al carrer Bòbila 22. Què ens han preparat de tapa? Doncs han preparat un meloset de porc amb salsa. Molt bé, i ja hem arribat a Cala Rut, que és l'última de les tapes matinals. Què ens prepara la Rut? Pues un esmorzar típic de la seva terra, de les Terres de l'Ebre, la miniclotxa de les Terres de l'Ebre. I bé, comencem ruta de tapes de tarda, ja estem preparats, la Xili, estem esperant a la companya, la Mariona, i anem a fer ja la primera etapa. Vale, vinga, va, anem per feina.
2: La primera parada és el Maset, aquí a la plaça 11 de setembre, i és una cresta japonesa a la planxa de carn i verdures. Té bona pinta. Ara estem al bar 88. Aquí al carrer Sant Sebastià. I provarem la tapeta aquesta, és un pa xinès farcit de carn. Mira, estem aquí al bar 88 i farem una petita entrevista a la Chao, que és la filla d'aquí del bar. I ens explicarà d'on és la procedència d'aquesta tapa, si la fan ells, i una mica d'explicació d'aquesta tapa.
4: Vale. Bueno, aquesta tapa es fa la meva mare, perquè ella et porta molta experiència de fer, això es diu pan chino o pao en xinès. Llavors portava una massa de farina i dintre portava carn i verdura. Bueno, això és proper de Xina i aquesta tapa és molt típic d'esmorzar de Xina.
2: Llavors, pao. Anem a menjar un pao.
3: Bueno, Xili, quantes en portem ja? 3.
2: Aquesta és la tercera.
3: Portem mal ritme avui, eh? No anem bé.
2: Anem tard.
3: Vinga, va, on estem? Digue-ho tu, això.
2: Estem a la Piuna, al costat de la policia, on es fan els carnets.
3: Ens fotran dins.
2: A veure, quina
3: Vinga,
2: és?
3: Aquí tenim que una brotxeta. Va, busca, quina brotxeta és?
2: Una bioqueta de carn rostida i verdures.
3: Vinga.
2: Esteu, eh? Ai, deu ser chimichurri, això.
3: Segurament.
2: Segurament. Allioli, no
3: una miqueta d'allioli, és possible, chimichurri.
2: Sí.
3: Bueno, vinga, va, anem a provar.
2: Sí.
3: Anem-hi? Vinga, va, fet.
2: La desmunto, eh?
3: Desmunta, desmunta. Vinga, jo serveixo el cava, de moment.
2: Jo parteixo.
0: Estem aquí a la Pàmpara i resulta que tenim un grupet de noies guapes de Rubí, eh? I ara ens diran com és la tapa d'aquí. Què em dieu?
5: Està boníssim el canaló.
6: Boníssima.
7: I la cervesa també.
6: I els ceps, boníssims.
5: Tot molt bo, tot molt bo.
7: Opino el mateix.
0: Sumo. Heu fet més tapes o no?
6: Encara no, estem
5: començant. Sí, jo estic a punt d'omplir-ho ja.
6: Allà sí.
0: Us agrada la iniciativa i com han anat totes aquestes tapes? Sí. Que sigui a la primavera? Dieu-me el que opineu.
5: Està genial, perquè amb el bon temps tothom
6: sí,
5: surt al carrer.
6: Ve de gust.
5: Ve de gust sortir.
6: Es nota moltíssim l'ambient que hi ha al carrer.
7: Sí, sí, molt bé per ser poble.
6: Tothom té ja com que entra ganes d'estiu i la gent surt i l'ambient a Rubí és molt guai.
8: Està molt bé, està molt bé. Fonamentem molt el comerç local, o sigui, està superbé. Així provem restaurants que potser no haguéssim anat, així que molt bona iniciativa.
0: Ara, en aquests moments, estem a la Pàmpara.
3: I què ens prepara la Pàmpara? Doncs mira, un canaló melós de pollastre i bolets.
0: ¿Ens la expliques?
9: Sí, esto es un canelón de pollo rostido con unas setas y un crujiente de parmesano.
0: No toca taula. Aquí hi ha tanta gent a la Pàmpara que hem hagut d'anar a un banc. Però aquí estem tranquil·lets.
10: Doncs res, que el jurat està ja al Buda fent un taco meravellós, que ja és, mira, ara són gairebé les 10 de la nit. Em porten 5 ells, jo m'acabo d'arribar perquè estic de baixa, no tocava avui, però mira, aquest taco amb el blai i amb la xili sí que ens el prendrem.
3: I tant que ens el prendrem, encara que ja sigui tard, estem cansats, ja en portem uns quants, no ve d'aquí. El taco que ens ofereix el Buda és uns tacos de birria de costella de porc. Anem a provar-la, vinga! Vinga!

0: És dijous avui, 28 de maig. És l'últim dia que tenen els rubinencs i les rubinenques per seguir la ruta de tapes del Gremi de Restauració. Ja sabeu, de Rubí, aquesta primavera de tapes que el jurat especialitzat està seguint fil per randa. Avui el jurat es troba amb dos grans inconvenients. El primer, el número de tapes. Avui n'hem de tastar 12. Per què? Doncs perquè la setmana passada vam fer el ronso i només en vam fer 8. Llavors, si feu l'operació matemàtica, que no és difícil, perquè la faig bé fins i tot jo, trobareu que avui n'hem de tastar 12, i 12 són moltes. I l'altra dificultat que ens trobem és el temps. Avui ens han obsequiat amb una calor d'aquelles de festa major. Per tant, tenim aquella sensació d'aixafogó a sobre que ens dificultarà una mica caminar per la ciutat. Tot i així venim preparats, venim amb aigua, venim amb motxilla, venim amb tot i ens posem en marxa la cafeteria Rio Martil. Dediquem aquest joc de tapes volum 4 al Josep Ferran, el Prat del Blai, que avui fa 93 anys i ens ha regalat bombons. I és un amor. Ben bonic això de la cafeteria Martil. Mira, tenen endolls per carregar el mòbil, cosa que és molt interessant quan vas a una cafeteria. Ambient boníssim, l'aire condicionat, la veritat és que s'agraeix. I tastarem aquí un bagel de salmó fumat amb formatge cremós i ou. Que la Txili ja està demanant la tapa perquè avui hem d'anar molt per feina. Baixàvem aquesta rambla del ferrocarril i ja sentíem l'olor a brasa, que és característica d'aquest local que ara tastarem ara, el bar Ferrocarril, que tenen una tapa en aquesta primavera de tapes amb el que millor saben fer, que és aquesta brasa. Broquetes de carn a la brasa amb tot el sabor de què? De la brasa. Anem a tastar-les. Plaça Pearson, ens queden 4 locals d'aquesta plaça per fer. Ara ens posem a fer-ne 2 que, a més, rimen, que són el Fusión i el Fogón, que estan aquí, a banda i banda d'aquestes cases de la plaça Pearson.
1: Bienvenido, pase.
0: I ens ha arribat la tapa, que és aquesta fritada boliviana. Tenim una miqueta d'amanida, això sempre fa baixar, i ens han portat una salseta picant.
2: Ai, hem de votar.
3: I aquestes cuines són molt fortes, tot això.
0: Som a dins del Fogón, aquest local peruà, especialitzats en pollastre a la brasa. De fet, tenen allà darrere teu, Blai, un forn. Tenen un forn tan bonic que si no ens veieu ens hauríeu de veure només per veure aquest forn.
4: I anem a provar la tapa, no, Txili?
5: Sí.
4: Sí? Sí. I saps com es diu? O t'ho dic?
5: Com? Digue'm.
4: Xaufa... Hosti, és que no porto ulleres, eh? Xaufa de pollastre. Anem-hi, provem. Vinga, va, Mariona.
0: Vale, cuéntame, chaufa, ¿qué significa esto y qué es, cómo habéis elaborado este, vale, este arroz?
6: El arroz chaufa es un arroz, ¿vale?, flambeado al wok en salsa de soja con cebolla china, pollo, y esta es la combinación de la comida peruana con la china. Es la fusión de, y se llama chifa, y es por eso que tiene ese toque así de, del flambeado del wok.
0: Y nos has propuesto un poquito más picante, ¿esta salsa qué lleva?
6: Lleva unas hierbas que se llaman huacatay, que le hace ese saborcito así de hierba, y lleva ají amarillo, que es un producto peruano que le da el picor, y es un picante agradable, o sea, no pica y sienta bien a la comida, no es como que se come todos los sabores, sino que te deja disfrutar.
0: Anem cap a Cal Paquis, en aquest kebab bar. Crec que ens tocaran tequeños, que és, ja sabeu que és una tapa d'origen veneçolà, que la provarem aquí a Cal Paquis i arribarem més o menys a la meitat de la ruta d'avui.
7: Estem aquí en el kebab, al Cal Paquis, ¿vale? I prendrem uns tequeños amb salsa de iogurt. Aviam com seran. Mireu quina pinta.
0: Oh, crema!
8: Continuem a la plaça Pearson i ara estem al restaurant, concretament al Herbers, on podrem degustar la seva tapa Tentación de Porcaditas. I aquest és l'últim establiment que fem aquí, després anem cap a la plaça del Doctor Guardiet i la plaça Catalunya.
0: I amb la tonteria ens hem arribat ja a l'Indocat. Només ens queden 4 tapes de les 40 que ens vam plantejar fa 4 setmanes. Aquí, a l'Indocat, ja ho sabeu, aquesta fusió Indonèsia-Catalunya. Com us ha anat, això de les tapes?
9: Molt bé, ha anat molt bé, sí.
0: Sí?
9: Sí, molt bé, molt bé.
0: Sí. La vostra proposta és una...
5: La proposta és el pinxito de pollastre amb salsa de cacauet.
0: I m'agradarà?
5: Home, i tal, segur.
0: Segur, eh?
5: Seguríssim.
0: És que ho diu amb aquesta seguretat que, esclar, segur que m'ha d'agradar. Va, anem a tastar-la.
5: Molt bé.
4: Vinga, som-hi. Recte final, ja ens queda menys. Sí, sí, recte final, recte final. Ens queda ara tres establiments, el Catalunya, que el tenim aquí, la Vermuteca, al darrere meu, i una mica més cap allà tenim la Bàmbola. I s'ha acabat. 40 establiments, 4 setmanes, 4 dijous. Vinga, noies, anem-hi.
7: Ja estem al Catalunya i anem a fer l'etapa d'aquí, que és el xixarrón, segons això, però l'etapa és molt més llarga. Aviam, què posa? Base de totopos, hummus i xixarrón.
0: Va, que arriba aquell moment emocionant que només ens en queden dues, Xili, dues, i haurem fet realitat el repte 40 etapes en 4 dijous. Ens queda ara la vermuteria i la Bàmbola. Aquí a la vermuteria prendrem... Espera, que no hi veig. Ara, la broqueta andalusa amb ceba cruixent i el ioli. Hi havia el ioli també al ferrocarril i ara una miqueta més allò per fer baixar. Jo no sé si ho aguantarem, això. Home, és que la setmana passada no la vam veure. Llavors, avui ens ha fet molta il·lusió tornar-la a trobar. I és pràcticament part del jurat especialitzat, ja.
9: Ja quasi, sí.
0: Escolta'm, com ho has viscut últim dijous?
9: Estupendo. Estupendo, molta calor, no? Però estupendo.
0: Què heu fet avui?
9: Avui hem fet el pàmpara, el Buda... I ara anem cap a, no sé, suposo que cap qui vagi a l'església, algun altre trobarem per aquí.
0: Sí?
9: La Bàmbola o algun d'aquests.
0: Doncs sí. Allà a la Bàmbola també ens hi trobarem.
9: Sí,
0: sí, probablement, perquè nosaltres acabem la ruta d'etapes a la Bàmbola. Ara és aquell moment emocionant, aquell moment que hem esperat, aquell moment que hem treballat durament durant 4 dijous. Ens queda una etapa, és l'etapa de la Bàmbola, però les nostres amigues, la Marta, la Núria, ens han dit que la Bàmbola potser no en queda d'etapa. I no podrem dir que hem tastat les 40 perquè només n'haurem tastat 39. Anem a mirar, a veure si la Bàmbola ens n'ha guardat una pel jurat. Que sí que tenien tapa pel jurat i ens han fet feliços perquè podem fer aquest 40 de 40 amb aquest panini de prosciutto, que ve a ser pan pernil, però a la italiana, a la Bàmbola. Va, tastem l'última tapa de la primavera de tapes.
9: Merci.
0: I amb això donem per acabat aquest especial de la primavera d'etapes. Hem acabat també el tast de les 40 etapes d'aquesta ruta, repte superaconseguit. Hem d'esperar el 4 de juny per saber quins són els guanyadors, tant del jurat especialitzat com del jurat popular. Per tant, a nosaltres només ens queda dir que esperem taula, que cuineu molt, que mengeu bé i que fins la setmana que
10: ve. Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. Des d'ahir s'han tornat a pujar els impostos de la llum i del gas. L'IVA s'havia rebaixat al 10%, però ha tornat a ser l'habitual, el 21%, cosa que començarem a notar, òbviament, a les nostres butxaques al pròxim rebut. El govern espanyol va aplicar aquesta rebaixa el mes de març dins d'un pla anticrisi que pretenia compensar les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà. L'impost especial sobre l'electricitat es va reduir del 5,11 al 0,5% i l'IVA aplicable a l'electricitat i al gas natural es va rebaixar del 21% al 10%. El compromís era que això s'acabaria quan es moderessin els preus, com ha passat amb l'IPC del mes d'abril. La situació és diferent en el cas de la benzina i del gasoil. Per tant, la rebaixa en aquest cas sí que continua com a mínim fins al 30 de juny. També continuen en vigor les ajudes a agricultors i a transportistes i els descomptes en el bo social elèctric per als consumidors més vulnerables. El govern espanyol continuarà monitorant l'evolució d'aquests preus i es continuarà reunint amb els agents socials i els sectors més afectats per veure si cal continuar mantenint algunes mesures més enllà del 30 de juny, suprimir-les o bé introduir-ne de noves.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I fem una mica d'agenda de les activitats que podem fer aquesta tarda a la nostra ciutat. Per començar, a partir de les 5 i a la plaça Constitució, podeu portar els vostres fills i filles a participar al Juguem i Respectem. Està adreçat a nens i nenes que tinguin entre 3 i 14 anys i recordem que és una maleta amb diferent material per poder jugar, per poder moure's i també per poder fer recursos de psicomotricitat. I a les 6 de la tarda, hora del conte per a infants de 0 a 3 anys, en aquest cas a la sala de petits lectors, a la biblioteca. La narració d'aquesta tarda és La flor de colors, que parla bàsicament sobre la natura i va a càrrec de la companyia La Flaps. Recordem que l'entrada és lliure, però l'aforament és limitat. I de la biblioteca, el Ruiforme, perquè aquesta tarda a partir de les 7 es fa el lliurament del 6è certamen de relats curts Veus de Dona, amb els relats guanyadors de les edicions entre 2021 i 2025, i a més es fa la presentació de la primera edició del llibre que porta el mateix títol. I per acabar, patinatge a les Torres, a partir de les 7, a l'espai comunitari de les Torres. És un taller gratuït, amb inscripció prèvia, i des de l'organització recorden que cal portar patins i aigua.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

Bon dia i bon dimarts, 2 de juny de 2026. Avui ja parlarem del Mundial. D'aquí 9 dies ja comença aquest Mundial, l'11 de juny oficialment. La selecció espanyola amb 9 catalans, recordem, i 8 jugadors del Barça, debutarà el dia 15, el dilluns, dia 15, a les 6 de la tarda, contra Cap Verd. Ahir va tenir lloc un Media Day a la ciutat esportiva de Les Roces, on vam escoltar alguns dels protagonistes d'aquesta cita mundialista que, com dèiem, ja és a punt d'arribar. Avui parlarem de futbol i també tindrem bàsquet amb els play-offs que arrenquen avui. El Barça juga avui a la pista de l'UCAM Múrcia el primer partit de, en aquest cas, els quarts de final, amb el factor pista, recordem, en contra. Demà serà el torn de la Penya, que també té el factor pista en contra i s'enfronta, en aquest cas, al Bascón. I també parlem d'hoquei patins. L'Igualada ahir va guanyar el Barça al Palau Blaugrana per posar l'1-1 a la sèrie de semifinals de l'hoquei lliga masculina, i de futbol sala, perquè el Barça ja és a semifinals dels play-offs pel títol de lliga després de superar ahir el Valdepeñas a la seva pista per 4-6. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol ja només queden 9 dies perquè arrenqui el Mundial masculí, on hi haurà 11 catalans en total, 9 amb la selecció espanyola i 2 amb el Marroc.
1: El partit inaugural del torneig que es disputa als Estats Units, Canadà i Mèxic, i que estrena format amb 48 equips, enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica el dijous 11 de juny a les 9 del vespre, hora catalana. Fins a 16 jugadors del Barça hi participaran amb els seus respectius combinats, amb els quals ja hi estan concentrats 8 amb la selecció espanyola, Rafinha amb Brasil, Koundé amb França, Frenkie de Jong amb els Països Baixos, João Cancelo amb Portugal, Araujo amb l'Uruguai, Rashford i Gordon amb Anglaterra i el jove Hamza Abdelkarim del juvenil blaugrana amb Egipte.
0: Avui escoltarem alguns dels catalans, principalment els de la selecció espanyola al Media Day d'ahir a la Ciutat Esportiva de les Roses.
1: El combinat estatal, que encara ha de rebre el porter català David Raya i el migcampista andalús Fabián, que dissabte disputaven la final de la Champions, jugarà aquest dijous el primer amistós de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. Espanya debutarà al Mundial el dilluns 15 de juny a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd.
0: Pel que fa al mercat, ahir el Celta va anunciar el fitxatge d'Aleix Febas.
1: El migcampista lleidatà, una de les grans revelacions de la Lliga aquesta temporada, l'Elx, s'incorpora un conjunt gallec que disputarà aquest proper curs l'Europa League, després de quedar sisè a la Lliga.
0: I encara en futbol, dos equips agarencs han estat designats com a representants catalans a la segona i tercera federació masculines.
1: Són el Terrassa Futbol Club i el Sant Cristóbal, respectivament, després de la votació dels clubs sol·licitada per la Federació Espanyola. Des de la Federació Catalana agraeixen la predisposició de les juntes directives del Terrassa i del Sant Cristóbal per assumir aquest càrrec d'interlocutor en les competicions.
0: En bàsquet, avui arrenquen els play-offs pel títol de la Lliga ACB.
1: I ho fan amb un ambient enrarit a Can Barça, després de la confirmació de la sortida de Xavi Pasqual quan acabi el curs i de la mala imatge mostrada diumenge en l'últim partit de Lliga regular contra el València. Els blaugranes disputen avui el primer assalt dels quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 de la tarda. Dijous es jugarà el segon enfrontament, en aquest cas, al Palau.
0: També avui es juga el primer duel de la sèrie entre Real Madrid i Tenerife, d'on sortiria l'hipotètic rival del Barça a semifinals.
1: Demà serà el torn de la penya, que enceta aquest play-off a la pista del Baskonia, i del duel entre dos equips dirigits per dos entrenadors catalans més, el València de Pedro Martínez i el Bilbao de Jaume Ponsarnau.
0: Ja pensen al curs vinent, per exemple, el Baxi Manresa, que ha anunciat el primer fitxatge de l'estiu.
1: Es tracta del base francès Lucas Beaufort, d'un metre 93 d'alçada i bona capacitat física i defensiva. Seria el relleu natural de Dani Pérez, que divendres passat s'acomiadava del nou Congost després de 7 temporades a Manresa. Beaufort arriba procedent del Llemotges de la Lliga Francesa, on el darrer curs ha acreditat 8,9 punts, 2,6 rebots i 4 assistències de mitjana per partit.
0: En hoquei patins, l'Igualada guanya el Palau i empata la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Masculina.
1: El conjunt arlequinat, ahir, que vestia de blanc, va superar el Barça per 1-3 en el segon partit de la sèrie i recupera factor pista. Ara l'eliminatòria viatja empatada 1 cap a les Comes, on es jugarà el tercer i quart partit aquest cap de setmana. A l'altra semifinal, recordem, el Calafell està obligat a guanyar els 3 partits seguits contra el Liceo, que guanya 2-0 la sèrie. Si vol ser a la final, recordin, primer partit divendres, el Joan Hurtoll.
0: En futbol sala, el Barça va fer la feina i ja és a semifinals del play-off pel títol de Lliga.
1: Els blaugranes van guanyar ahir amb remuntada inclosa al Valdepeñas a domicili 4-6 amb 3 gols en el tram final del partit. L'equip de Javi Rodríguez ja coneix el seu rival per a semis, Movistar Inter, que ahir va superar el vigent campió al Cartagena. Aquesta eliminatòria entre catalans i madrilenys de nou al millor de 3 començarà aquest cap de setmana amb una plaça per a la final i per a Champions de l'any vinent en joc.
0: Per la seva banda, l'indústria Santa Coloma treballa en la confecció de la plantilla per al curs vinent.
1: Després de confirmar la setmana passada el nou entrenador Jorge Vargas, ahir el club colomenc va anunciar la renovació de Víctor Ramos per una temporada més. Ramos, de 22 anys, i a l'indústria des del juvenil, ha acumulat 93 partits amb el primer equip.
0: I encara en futbol sala, ahir van conèixer el rival del Mataró per al play-off d'ascens de segona divisió masculina.
1: El sorteig va emparellar el conjunt maresmenc amb el filial del Palma Futsal, amb l'anada a Mallorca aquest cap de setmana i la tornada la setmana següent a Mataró.
0: En waterpolo, avui es decideix el campió de Lliga, la Divisió Nord femenina.
1: Sant Andreu i Mataró s'enfronten al tercer i definitiu partit de la final, que arriba empatada a un. Els dos equips, a més, es podrien trobar la setmana que ve a la final de la Champions, en cas de superar les respectives semifinals. El duel d'avui a les 9 del vespre a la piscina a Pere Serrat de Sant Andreu.
0: En tennis, Granollers i Ceballos ja coneixen els seus rivals per als quarts de final del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
1: El barceloní i l'argentí s'enfrontaran demà al matí a la parella francesa formada per Hugo Nys i Edouard Roger Vaselin. Granollers i Ceballos defensen el títol aconseguit l'any passat a París.
0: I un últim punt en ciclisme, Paula Blasi lidera la preinscripció a la Volta a Catalunya.
1: La cita comptarà amb la catalana vigent campiona de la Volta a Espanya, a més d'altres figures com la neerlandesa Marianne Vos, triple campiona mundial i guanyadora de la Volta del 2024, un pilot de 22 conjunts que participarà en la tercera edició de la prova catalana, que es disputarà entre el 19 i el 21 de juny.

0: Dimarts 2 de juny, 11 minuts passen ja de la 1, comencem parlant de futbol, perquè ahir vam tenir media day a la selecció espanyola, en què van comparèixer en la premsa diversos jugadors des de la ciutat esportiva de Les Rozas. Per exemple, un dels 9 catalans que té aquesta llista i un dels 8 jugadors del Barça, l'equip que n'aporta més a la llista, Eric García, el defensa de Martorell, parlava així de com va viure la seva convocatòria.
1: Bueno, òbviament que estava molt content, estava pendent una mica de si podia anar, no podia anar, i al final doncs una alegria molt gran per mi, per tota la meva família, no? per tots els anys de treball des de l'antic Mundial i òbviament doncs poder disfrutar amb els meus companys que són amics meus doncs encara més.
0: Un Eric García que, malgrat tenir només 25 anys i ser un dels nous, perquè recordem que no havia anat en les últimes convocatòries i tampoc va anar a l'Eurocopa de fa 2 anys que guanya Espanya, sí que pot jugar un rol de veterà en un equip especialment jove.
1: Viendo los jóvenes de hoy en día, que son del 2007, pues igual sí que soy un poco veterano. Pero bueno, al final creo que he tenido la suerte de estar en clubes importantes, ¿no? Cuando me fui al City también, en el Barça. Y un poco el año de Girona también me hizo crecer mucho y bueno, al final intento ayudar un poco a todos mis compañeros.
0: I també podem escoltar una altra defensa català, Marc Pubill, una de les sorpreses d'aquesta llista pel fet de no haver-hi anat abans, però que s'ho ha guanyat a pols per la gran temporada que ha fet a l'Atlètic de Madrid. L'agarenc deia això sobre el que més li havia sorprès del grup, de com l'han acollit i de si són o no favorits per guanyar aquest Mundial.
2: Aparte de la calidad de los jugadores, las personas que son, creo que ya lo he dicho antes, pero el recibimiento ha sido genial y se lo agradezco a todos. Siempre lo he dicho que no miro ni el pasado ni el futuro, el fútbol vive del presente y la verdad que obviamente lo piensas, pero yo estaba centrado en mi club y eso ha hecho que, bueno, que llegue esta llamada. Creo que todas son grandes selecciones, pero confío mucho en la nuestra y no veo posibilidad de otra. Así que ojalá le pongamos otra estrellita aquí.
0: La selecció espanyola que jugarà dijous a partit de preparació d'aquest Mundial contra Iraq a Riazor, a la Corunya, sense encara Lamine Yamal. Recordem que arriba just a l'inici del torneig i en principi tampoc no jugarà el primer partit el dilluns 15 de juny contra Cap Verd. Més futbol, pel que fa a la competició de clubs, més enllà dels play-offs, ara toca parlar de moviments de mercat i de nous projectes de cara als curs vinent. Ara parlem de la part esportiva, però en la institucional, qui canvia una mica és el Centre d'Esports Manresa, després que el periodista de 3CAT, Francesc Sòria, hagi comunicat que deixa la directiva del club. Ràdio Sabadell, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Sòria tanca així una etapa de 6 anys i mig al club, sumant el mandat sencer i 6 mesos previs com a junta gestora. En un comunicat de comiat, el dirigent assegura que ha buidat tota la seva energia al Congost i que ha de fer un pas al costat per salut mental i per retrobar la normalitat familiar i també laboral. Recordem que és periodista de 3CAT. Sòria plega amb la sensació de la feina ben feta i treu pit dels èxits aconseguits, destacant especialment els 2 títols de tercera federació obtinguts amb una entitat que només en té 3 en els seus 120 anys d'història. També posa de relleu el creixement social del club, que ha batut rècords de socis, d'assistència i de pressupost o patrocinadors, a més de viure jornades històriques a la Copa del Rei. Tot i les alegries, el vicepresident no amaga el patiment viscut pel dia a dia de la tresoreria i defensa que l'única via de futur pel Manresa és culminar la transformació definitiva en societat anònima esportiva, un procés iniciat ara fa 2 anys.
0: Gràcies, Jordi. A la tercera federació masculina parlem també de les novetats de la plantilla de cara al curs vinent del Futbol Club Escala, que t'ha anunciat 4 baixes. Ràdio L'Escala, Ivan García.
4: 2 pesos pesants, com són Adrián Expósito i Elian Guillén, no seguiran a l'Escala el curs vinent. Així ho ha comunicat el club escalenc. La bona notícia és que ha estat un plaer tenir-los, però la dolenta és que no hi seran la pròxima temporada. Adrián Expósito ha tancat el curs amb 14 gols, 3 a la primera volta i 11 a la segona. L'empremta que deixa és important. L'afició de l'Escala trobarà a faltar aquesta pólvora al davant. Expo sempre ha rebut elogis dels tècnics visitants, com els de Jordi Cortés, del Lleida Esportiu.
5: Expósito porta una sobrada aquí que ens ha fet moltíssim mal.
4: I tampoc hi serà el mur Elian Guillén. El central se'n va havent defensat la samarreta en Xubera en 29 partits i havent materialitzat 3 gols. L'afició està contenta amb la feina que ha fet Elian. És el soci Antoni Bonatxera.
6: És un tros de central, contundent, paral, quasi inexpugnable.
4: Les baixes, doncs, d'Adrián Expósito i Elian Guillén s'afegeixen a les ja conegudes de Josu Prieto i Marc Gelmà.
0: Gràcies, Ivan. I també en aquesta tercera federació masculina, l'Hospitalet prepara un projecte engrescador per tornar a lluitar per l'ascens de categoria després de confirmar-se l'arribada a la banqueta de Raúl Page, precisament ex de l'Escala. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
7: El nou projecte del centre d'esport l'Hospitalet ja té entrenador. Raúl Page arriba al conjunt riberenc després d'una trajectòria en la qual sempre ha assolit els principals objectius marcats per les respectives entitats. Ho va fer amb la muntanyesa, amb la qual va aconseguir l'ascens a tercera federació i va mantenir la categoria durant dues temporades consecutives. També va salvar sense problemes l'Escala i aquesta temporada va ser el revulsiu que necessitava el Tona quan va agafar l'equip a mitja campanya. Abans també havia aconseguit èxits destacats amb el juvenil de la Unificació en Belviche, que va portar la divisió d'honor de la categoria. Aquest és el currículum de Raúl Page, pràcticament immaculat. Ara bé, també és cert que és la primera vegada que assumeix les regnes d'un dels clubs considerats grans del futbol català i de la tercera federació. Aquesta manca d'experiència li pot passar factura o bé l'ambició i la il·lusió s'imposaran. El mateix Raúl Page ho explica a través de les xarxes socials del seu nou club, el Centre d'Esports Hospitalet.
8: Nosotros intentamos llevar al jugador al límite, intentamos ser muy cercanos, intentamos que no le falte nada, ¿vale? Pero sobre todo el equipo cuando sale al campo es un equipo muy reconocible. Un equipo que va a saber lo que tiene que hacer en todo momento, un equipo que no va a dudar, un equipo que se va a adaptar a la categoría, un equipo humilde de perfil bajo, porque la idea es que cuanto antes salgamos de la tercera división.
7: L'exigència a l'Hospi és màxima i sortir de la tercera federació sembla gairebé una obligació. Caldrà veure si els riberencs han encertat amb l'elecció del seu nou ocupant de la banqueta.
0: Gràcies, Andrés. En bàsquet, avui arrenquen els play-offs pel títol de la Lliga CB amb un ambient enrarit al Barça, només dos dies després de sortir escaldat del Palau en l'últim partit de Lliga regular contra el València, amb qui va perdre 25 punts. Afronten el primer partit de quarts de final i ho fan a Múrcia contra l'UCAM en una eliminatòria amb el factor pista en contra. Escoltem a la prèvia el Lorena Toko Xenguelia.
9: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest primer partit d'una eliminatòria de quarts del millor de 3, el segon es jugarà dijous al Palau Blaugrana. També avui juga el primer duel de la sèrie entre Real Madrid i Tenerife, d'on sortiria l'hipotètic rival del Barça a semifinals. Demà serà el torn de la Penya, que enceta aquests play-offs a la pista del Baskonia. I encara en bàsquet ahir ja parlàvem de la temporada del Pujol Mollerussa, que s'ha quedat a les portes de l'ascens a segona FEB. Malgrat la decepció d'aquesta fase final, el balanç en general és positiu. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
10: A principi de temporada, quan parlàvem amb els jugadors i l'staff, ningú tenia por a la paraula ascens, tot i debutar la categoria. Van anar passant els partits i les jornades liderades pels mollerussencs fins a acabar la fase regular líders amb 23 partits guanyats de 26, superant l'eliminatòria catalana i arribant a la fase final d'ascens a segona FEB. De tot plegat, en parla el seu entrenador Marc Díaz.
11: Penso que ha sigut una temporada fantàstica, amb un grup humà espectacular. No teníem cap objectiu aquí obligat d'ascendir, doncs l'equip sempre ha volgut més, l'equip s'ha sentit còmode al primer lloc, l'equip ha liderat la categoria i dominat equips fets de molt més pressupost i millors que nosaltres. I l'anar-s'ho creient, el no tenir por a perdre, el no sentir una pressió de fallar, doncs a poc a poc l'equip s'ha anat fent gairebé indestructible.
10: Díaz sempre ha destacat precisament la joventut de la seva plantilla i la versatilitat i, malgrat tenir l'ascens a tocar, assegura que l'experiència el servirà per créixer encara més i tornar-ho a intentar.
0: Gràcies, Julen. En hoquei patins, l'Igualada va saltar ahir al Palau Blaugrana i empatar l'eliminatòria de semifinals de l'hoquei lliga masculina. El conjunt arlequinat ahir de blanc va superar 1-3 al Barça, que perd el factor pista en aquesta sèrie el millor de 5. I ara l'eliminatòria viatja empatada 1 cap a Igualada, cap a les Comes, on s'hi jugaran segur ja dos partits. Escoltem l'entrenador del Barça, Ricard Tares.
12: Veig l'eliminatòria 1-1. S'han de guanyar 3 partits i queden 3 partits. Per tant, evidentment que no estaven els nostres plans perdre el partit a casa, però bé, d'això va el play-off, un equip ha de guanyar 3, estem 1-1. Hem de veure i sabem on hem fallat, reaccionar i anar a Igualada a guanyar.
0: Divendres aquest tercer partit, en aquest cas a les Comes, entre Igualada i Barça. A l'altre semifinal, recordem, el Liceo guanya 2-0 a un Calafell que mirarà d'igualar l'eliminatòria a casa. El Joan Ortoll també a partir de divendres. En futbol sala, el Barça ja és a semifinals després de guanyar ahir de la Lliga, del play-off de Lliga, després de guanyar ahir a la pista del Valdepeñas per 4-6, amb una gran remuntada en el tram final de partit, quan perdien 4-3. Els blaugranes, que havien quedat líders a la Lliga regular, superen els quarts per la via ràpida, com ho ha fet també el que serà el seu rival a semis, el Movistar Inter, que ahir va tornar a guanyar al Cartagena, que era el vigent campió. Escoltem l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
13: Me alegro de enfrentarme a mi amigo Alberto Riquet. Creo que Inter es muy buen equipo, un equipo muy pesado, que corre muchísimo. Pero creo que ahora lo que tenemos que hacer, más allá de pensar en Inter, es en hacer un buen viaje de vuelta, de recuperarnos bien. Hemos hecho hoy un esfuerzo terrible, hacía un calor abismal aquí. Si te has dado cuenta, la mayoría de los jugadores con calambres. Pero bueno, ahora disfrutar de las semifinales.
0: Aquesta semifinal, també el millor de 3, arrencarà aquest cap de setmana amb el factor pista de nou favorable al Barça. I en categoria femenina, ho explicàvem ahir, els dos catalans que lluiten per pujar a primera divisió, el Linyola i el Rubí, hauran de remuntar tots dos en la tornada si volen continuar aspirant a l'ascens. Ràdio Rubí, Siscolara García.
14: L'Esportiu Rubí haurà de remuntar a Ciudad Real, a la localitat d'Almagro, si vol passar ronda la lluita per l'ascens a la primera nacional del futbol sala femení. Tot plegat després de caure en el partit d'anada de semifinals i al pavelló de la Llana 1-2 davant d'un Almagro que sobretot va saber ser molt més efectiu que no pas el conjunt que entrena el Jordi Archilla. De fet, la clau del partit va ser l'encert a una porteria o l'altra perquè el conjunt rubinenc va ser, en certa manera, superior, però sense encertar allà on s'ha de fer. Escoltem l'entrenador, Jordi Archilla.
15: Ens ha faltat això, el gol. Aquest esport és marcar gols i elles, la portera d'elles, doncs ha estat molt bé, després els pals, ocasions fallades, bueno, ha sigut un monòleg la segona part, no? I és l'equip que vull veure, no? Però, bueno, no, si no fas gols, doncs, en la primera part hem estat una mica toves, ens han fet dos gols de segon pal que no pots encaixar en aquests partits. Però bueno, queda un partit de tornada i si s'ha de perdre, com, doncs, prefereixo perdre com avui.
14: 1-2 deixa doncs, l'eliminatòria totalment oberta per a la tornada dissabte a les 7 de la tarda i davant de l'Almagro al seu terreny de joc. Un Esportiu Rubí, recordin que va acabar quarta al grup 2 de la segona nacional, mentre que el seu rival va ser qui va guanyar la Lliga. Al grup 3, més opcions per al rival.

0: les piscines de la Divisió d'Honor del Waterpolo, però encara ho ha d'acabar de certificar amb la tornada a la final del play-off d'ascens davant del Club Natació Barcelona. A l'anada i a la capital va guanyar el conjunt rubinenc 6-9. Només es va complicar en l'arrencada, però a partir d'aquí domini en el joc i en el resultat fins a aquest 6-9, la qual cosa les atorga doncs un avantatge interessant de cara a la tornada al Municipal de Can Rosés dissabte vinent. Un encontre en el qual les nostres tenien molt clar que l'atac era important, però també ho era molt tancar bé darrere. Escoltem l'entrenador Carlos Ligero.
1: I també que estem fent molt bé les coses, ho tenim molt clar i sabíem que nosaltres tenim molt talent ofensiu davant que ens pot resoldre partits, però havíem de tancar a pany forrellat, com es diu, la defensa, la porteria, estar molt actives en les zones. I quan un equip està compromès i té qualitat i entén el que fa i té una filosofia de treball, al final crec que a nivell defensiu s'està reflexant això i és el que hem de fer per la setmana vinent a casa.
0: Avantatge de 3 gols, que en efectes reals són 4, ja que en cas d'empat, al final de l'eliminatòria, guanyaria l'equip que ha quedat per davant en la classificació i aquest va ser el Club Natació Rubí, qui va dominar la fase regular en els dos trams de competició i va ser el campió de Lliga i ara lluita per tornar a la Divisió d'Honor.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aimantric i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Servei. Hola, sóc l'Albert Soler, el director de Ràdio Rubí. El nostre programa estrella, com la majoria de ràdios locals, és el magazín informatiu matinal. Amb permís de les retransmissions esportives del cap de setmana, el magazín és el pal de paller de Ràdio Rubí, que ha tingut diferents noms al llarg dels anys. Des de 2012, el programa es diu Rubí al dia, un nom ja molt consolidat. Actualment, el magazín Rubí al dia el fem cada dia de dilluns a divendres, de 8 del matí a les 12 del migdia, 4 hores diàries. I l'estructura és molt senzilla. De 8 a 9 és un informatiu pur de notícies de Rubí, un microinformatiu de 15 minuts que repetim 4 cops amb les actualitzacions que faci falta. De 9 a 10 és l'hora de les entrevistes i seccions més informatives, d'on surten una o dues notícies cada dia. De 10 a 11 és l'hora de la tertúlia. Cada dia venen a la ràdio a debatre de temes locals i algun de nacional, 3 o 4 persones vinculades amb la ciutat. I d'11 a 12 és el torn de la part més cultural i social del magazín. D'aquesta part també en surten una o dues notícies al dia de les entrevistes que hi fem. Per al Rubí al dia hi passa tota la ciutat. Les entitats saben que si volen explicar a la ciutadania les seves activitats han de venir a la ràdio i ja ens busquen. Qualsevol obra de teatre o concert que es faci a la ciutat, abans també passen per la ràdio. Però els polítics també saben que el programa del matí és el seu punt de trobada. Un cop a la setmana fem una entrevista a cada partit. Dins la secció, els grups municipals opinen. I un cop al mes, entrevistem l'alcaldessa. Però a banda, els regidors de govern també venen a presentar els seus projectes. Però no només els polítics, també venen els tècnics de l'Ajuntament a explicar els serveis que la corporació municipal ofereix a la ciutadania i a vegades són molt desconeguts. A més de tot això, totes les persones que passen pel programa matinal també són els nostres ulls i orelles del que passa a la ciutat. Quan venen, ens diuen: «Heu vist que ha tancat tal botiga?» O: «Hem vist cotxes de bombers i de Mossos al carrer tal. Sabeu què passa?» I de tot això en surten més notícies. La relació amb la ciutat és molt bona i participa molt amb nosaltres, però és cert que cada cop truca menys gent als programes en directe. Des de fa anys, el feedback el tenim sobretot a través de les xarxes socials, també a través del canal de WhatsApp, que agrada molt. Tots els que treballem en ràdios

0: locals, sabem que l'audiència que ens escolta en directe és poca. Ara, la pàgina web de la ràdio, www.radiorubi.cat, pengem tots els continguts de la ràdio en forma de podcast i alguns també en forma de videopodcast. I, per tant, els rubinencs ens poden veure i escoltar quan puguin i tinguin temps.
1: La xarxa de comunicació local.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Vinga, va, que ens posem en marxa. Xandall i Rubinenc posat a l'emissora municipal a Ràdio Rubí, Esports Rubinencs. Quarts de dues de la tarda, repetició al vespre, en un dimarts en el qual encara passem revisió, fem ressaca del cap de setmana, amb promocions d'ascens en futbol, amb una de freda i una de calenta, de la quarta a la tercera catalana. Ha passat el 20B, s'ha quedat a les portes de passar ronda la penya blaugrana Ramon Llorenç. Bé, també hem de parlar avui de futbol, però de platja, amb la presència de la Black Wolf en els campionats d'Espanya i en la primera categoria, mentre que arrenquem, perquè ja tenim a l'altra banda del fil telefònic el convidat del dia d'avui, parlant de bàsquet. Espectacular final a 4, la que s'ha disputat aquest cap de setmana en segona catalana i amb la presència del CEP Sant Jordi, que va acabar en la tercera posició després de caure en semifinals. Són els temes principals d'aquest programa, en el qual també, evidentment, farem una pinzellada, tot i que a l'espera de poder parlar amb ell d'aquesta notícia d'última hora amb el Santi Fernández, que doncs s'ha fet amb la direcció del primer equip del Joventut 25 de setembre. Vinga, va, arrenquem!
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Som-hi amb els partits de bàsquet i pel que fa al CEP Sant Jordi femení. Final a 4, últim cap de setmana de competició de l'equip de la nostra ciutat en l'actual campanya, després d'haver assolit l'ascens, recordin, a la primera catalana amb el títol de Lliga del grup 4 de competició. El CEP Sant Jordi femení, que afrontava aquesta competició amb aquelles ganes de gaudir sobretot del bàsquet i mirar de ser les millors de la categoria, tot i que sense ser-ho doncs ja han assolit el gran objectiu com era el de l'ascens. Final a 4, en la qual van tenir un partit complicat davant de l'equip que, mirant els números, era el millor dels 4, va guanyar tots els seus partits al grup 3 de competició, el Sant Josep Obrer, equip de l'Hospitalet. 55-69 resultat final, i les nostres que passaven a jugar al tercer i quart joc, el qual van guanyar de manera contundent 65-84 davant del Prat. La diferència entre un partit i l'altre va ser l'encert de les nostres. Aquest menys 30 entre un partit i l'altre és el que ha fet que unes les guanyessin, les altres perdessin, perquè de fet 69 punts en el partit de semifinal, 65 els que van rebre en el tercer i quart lloc. Una final a 4 que va acabar guanyant el Caldes, 73-67 davant del Sant Josep Obrer. El conjunt anfitrió s'havia desfet en semifinals del Prat pel resultat final de 80-53. Però vaja, que qui ens revisarà tot plegat com va anar i les sensacions de l'equip és un dels dos entrenadors. Habitualment parlem amb la Débora Valdivia, avui ens atén per telèfon l'entrenador, el Miqui Parera, qui ja saludem. Què tal, Miqui? Com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, Cisco. Com estem?
1: Doncs aquí molt bé. Vosaltres suposo que tranquils i contents, tot i no haver aconseguit el Campionat de Catalunya de segona catalana, la feina com estava feta, doncs això era gaudir de la festa, oi?
2: Bueno, vam gaudir de la festa, vam tenir un primer partit que ens agradaria que hagués sortit una mica millor, vam tenir molt poc encert ofensiu, però bueno, com a mínim vam aconseguir aquesta tercera posició a l'últim partit, fent un bon partit i acabant amb unes sensacions excel·lents.
1: Sí, suposo que després d'haver perdut semifinals, com a mínim estava bé allò d'acabar la temporada amb una victòria, no? Que no amb dues derrotes.
2: Sí, sobretot per la sensació de que hem sigut molt constants durant tota la temporada, de que no hem perdut dos partits consecutius amb la Lliga regular, i aquesta sensació de dir, bueno, podem tenir un mal dia, però que és un equip que sempre s'aixeca. I acabar així, la veritat és que et dona una sensació molt dolça de la temporada a resum final.
1: Quines sensacions vau tenir tot just quan sonava la botzina de l'últim dels partits, sabent tot el que ha passat? Suposo que en aquell moment tot us vindria a sobre, no?
2: Bueno, sobretot una sensació d'orgull i de satisfacció per una feina ben feta per part de totes, que s'ha plasmat en una temporada on no hem tingut alts i baixos, que tothom ha sigut superconstant, hem sigut superprofessionals dins de la feina que ens tocava fer, i amb això ens quedem supersatisfets. A més, si haguéssim perdut l'últim partit, les sensacions no hagués canviat. Era una sensació de dir, s'ha fet la feina ben feta, hem treballat superbé, totes juntes, i a partir d'aquí, escolta, que ens donin doncs, un tercer premi de Catalunya, doncs no està gens malament.
1: No, no està malament, però clar, el gran premi va ser fa dues setmanes, Miqui?
2: I tant. Sí, va... sí, no... Nosaltres l'objectiu de la temporada mai havia sigut plantejar-nos de pujar. Sabíem que teníem equip que podia pujar, sinó de generar una bona dinàmica i si tot anava rodat i si no teníem lesions i si el grup ens ho permetia, doncs estar lluitant l'últim mes per pujar. I així va ser i així ho vam aconseguir.
1: És que temps tindrem de parlar amb tu i amb la Débora d'un resum en profunditat que farem en aquesta casa, però potser una de les claus de la bona feina que heu fet aquesta temporada, o com a mínim és la sensació que té un servidor, és aquesta calma que ha tingut l'equip per poder fer les coses bé, no?
2: Bueno, un més important és que vam començar molt bé, vam treballar molt bé, però va arribar una derrota i el dilluns estàvem totes. Per entrenar, per seguir esforçant-nos, sapiguem que no passava res. I això és la clau, de dir que no, tranquil·litat, no podem marcar objectius des de setembre amb una obsessió de pujar, sinó que anem treballant, anem fent les coses bé, passet a passet, i això jo crec que ha sigut una de les claus de la temporada.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs vinga, anem a revisar la final a 4, que també volien saber una miqueta com va anar tot plegat. El primer dels partits teníem potser el rival que mirant els números era el més perillós, es va al final veure en el resultat, però també sobre la pista eren realment tan superiors o potser no tant?
2: No, vam entrar al tercer període guanyant. Era més que res, va haver-hi com... un desencert ofensiu que ens va provocar a no adaptar-nos bé defensivament i vam permetre molts tirs lliures. I estadísticament, el partit era molt equilibrat, l'únic que no vam saber defensar certes situacions, els àrbitres van penalitzar situacions que no ens beneficiaven en excés i no ens vam adaptar en aquell partit. Realment, el nostre encert va ser molt baix pel que portàvem durant tota la temporada.
1: Uh-huh. Aquí la clau de la derrota, tot plegat que va canviar, en el tercer i quart, més tranquil·litat, no? 84 punts, Déu-n'hi-do, com vau superar el Prat,
2: Bueno, sí, no, al final, mira, va ser un partit molt similar, amb un equip bastant similar, realment, on nosaltres vam estar més tranquil·les per buscar una situació extra i llavors vam trobar tirs més lliberats i els nostres percentatges van pujar. Realment, ens veien capacitats per guanyar-la, o sigui, no, cap dels equips era molt superior a nosaltres, era una final de 4 bastant superada i, bueno, els petits detalls ens van marcar aquesta primera derrota i aquesta segona victòria.
1: Mm-hmm. Doncs ja per acabar, valoració de la final a 4 és que la va guanyar el conjunt anfitrió, el Caldes, el Sant Josep Obrer. No sé si vau veure el partit o no, si va ser just a la final.
2: Sí, un partit igualat que es va definir amb petits detalls, i però bueno, ja et dic que va ser una final a 4 bastant divertida, en el sentit que tenen 4 equips que Déu-n'hi-do, que tots volien jugar a bàsquet, està molt bé, va estar molt divertida. El que passa que no vam tenir l'encert d'arribar a la final i poder lluitar-la.
1: En qualsevol cas, gran feina. Miqui, una última pregunta, més enllà d'això, perquè vam tenir aquí fa uns dies a les capitanes de l'equip, l'Emma i la Fanny, que comentaven que jugarien el 3x3, com que resta res perquè es jugui, el Miqui, la Débora, jugaran, no jugaran, estaran per allà?
2: No. Aquest any no. Mira, l'any passat sí que va jugar la Débora, però aquest any ens retirarem a descansar, ens anem un cap de setmana, els dos, tranquil·lament, amb uns amics, a descansar, que també ho necessitem, despejar, i aquest any no podem participar. Però bueno, animo a tothom que participi perquè és una gran festa del bàsquet a Rubí.
1: Perquè a vegades va bé desconnectar també,
2: Home, portem tot l'any amb tots els caps de setmana liats. Jo també porto l'escola de bàsquet del Sant Jordi, la Déu també porta un premini, tenim dos fills, això és un no parar, que també juguen, així que en el moment que podem desconnectar ho hem d'aprofitar.
1: Perfecte, Miqui, doncs moltes gràcies, enhorabona per tot el que heu fet i seguim parlant.
2: I moltes gràcies, Cisco, pel seguiment i per la difusió que estàs fent del Sant Jordi.
1: A la nostra pàgina web, que podeu trobar ja tota la informació.
0: www.radiorubí.fm. Tota la informació dels equips rubinencs.
3: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
0: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
3: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
0: Tot l'esport rubinenc a
3: radiorubí.fm.
1: I ens anem ara a la informació del futbol del Juventut 25 de septembre. desembre, tot i que amb dues vessants. Per començar, ja sabem qui serà l'entrenador del primer equip per a la temporada 2026-2027. És un vell conegut, un home que ja hi era a la casa i que, de fet, aquesta campanya que està tot just arribant a la seva fi va agafar l'equip durant tres jornades. Santi Fernández, de fet, era un secret a veus, ja feia setmana i mitja que més o menys se sabia. El Santi Fernández, molt amic del Quico Díaz, l'entrenador sortint, van parlar per evitar qualsevol tipus de problema i un cop doncs, ja tot tancat, s'ha anunciat a través de les xarxes socials de l'entitat que serà Santi Fernández qui dirigeixi l'equip de cara a la pròxima temporada, deixant de banda les altres tasques que feia. És a dir, a les xarxes socials anuncien que no serà secretari tècnic del club ni tampoc portarà el primer equip femení. Per tant, canvi radical en el rol del Santi Fernández al Juventud 25 de setembre, tornant a un joc en el qual doncs, va treballar i ho va fer de manera exitosa amb tres ascensos, amb el més sonat aquell que va aconseguir de la segona a la primera catalana del futbol, ascens històric en aquell doncs, primer de juny del 2014, el qual doncs, pesa molt perquè la veritat és el que marca una miqueta doncs, el nivell d'aquest entrenador que ajudarà i molt al desenvolupament i a mirar d'arrelar el Juventud 25 de setembre en aquesta bona categoria com és la primera catalana. En parlarem en breu amb ell, tot just quan puguem, doncs en aquesta casa que escoltarem a l'entrenador de cara a la pròxima campanya del Juventud 25 de setembre. Un club que encara mira a la promoció d'ascens. Va passar ronda de la promoció d'ascens de quarta a tercera catalana al Juventud 25 de setembre B. Golejava 6-0 a l'Ingrés Atlético B en el partit de tornada i al Municipal del 20, un partit del qual ens aporta dades el nostre company Toni Bravo Rodríguez.
4: On el 20 B va protagonitzar una actuació molt bona. Després del 2-3 aconseguit a la Nadal, els rubinencs van dominar de principi a fi, van superar l'Ingrés Atlético B per un contundent 6-0. L'equip va mostrar intensitat, superioritat, en un partit que va quedar encarrilat abans del descans i que es va acabar resolent amb una segona part igualment efectiva. Amb aquest resultat, el 20B accedeix a la final de la promoció, que es disputarà doble partit contra la penya recreativa Sant Feliu. El conjunt rubinenc arriba a la ronda decisiva amb bones sensacions i amb la confiança reforçada després d'una de les millors actuacions de la temporada.
1: Perquè, per fi, no va passar en el partit d'anada a Molins de Rei. En aquesta tornada a casa van seguir la festa de la inauguració de l'estadi el passat divendres. Es va veure a l'equip que li agrada al seu entrenador, a l'Abde Tachirifet, a qui escoltem.
5: Sí, i tant. Hem tingut un molt bon partit. Els joves han estat molt units, s'han animat molt, sabien de la importància del partit. Sabíem que no ens havíem de confiar com va passar a la ida i ho hem fet. Avui sí que hem sigut l'equip de la Lliga.
1: I ara toca continuar amb la línia. Dues setmanes més de partits. El primer serà Sant Feliu, davant de la penya recreativa Sant Feliu, qui va superar en el seu camí de ronda doncs, el conjunt del Papiol. 0-0, però, a Sant Feliu, aquesta penya recreativa Sant Feliu que va haver de patir després d'això sí, haver guanyat en l'anada i el Papiol 1-2. Partit d'anada allà, la tornada de nou a casa. Els nostres es van guanyar aquest dret després de ser els segons al grup 25 de la quarta catalana del futbol masculí.
0: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: I la part negativa de la promoció d'ascens de quarta a tercera catalana, el grup 14, se la va endur la penya blaugrana Ramon Llorenç B, que queia en la semifinal, ja en la tornada, i davant de la penya blaugrana Sant Cugat. Tot i anar amb una renda de 2-0 aconseguit a Can Rosés, aquest dissabte perdien el terreny de joc del conjunt de la ciutat veïna 3-0. En la primera meitat 1-0 per ficar-se en l'eliminatòria per part dels locals, segon gol per igualar-la ja a la segona meitat i a la recta final amb els nostres buscant l'opció de passar ronda doncs, que van rebre el tercer i van quedar condemnats amb aquella sensació dolenta en aquell moment, però mirant amb orgull el que ha estat la temporada. Escoltem a l'entrenador Francesc Román.
6: Vulguis o no, doncs, quan acaba el partit doncs, jo i molts jugadors doncs, no ens sortien les paraules. A partir d'aquí ho torno a dir, hem fet una molt bona temporada. Era un equip nou, és un equip on hem participat tots el màxim que podíem, I bé, passar pàgina.
1: I mirar cap al futur, perquè un cop tancada aquesta promoció, el mateix Francesc Román feia l'anunci que ell serà qui dirigirà el primer equip a Tercera Catalana la pròxima temporada.
6: És allò que es diu, que tothom ho sabia. A veure, jo l'any que ve m'encarregat de l'A, de Tercera Catalana. A l'A, per exemple, hi ha molts jugadors de la plantilla que no segueixen. Per tant, hi haurà premi per alguns del B.
1: Perquè, entre altres coses, s'han demostrat que poden en aquesta promoció jugar a la categoria superior. Tot plegat, que es comença a formar a partir d'ara amb aquest nou projecte i el Francesc Román al capdavant d'una penya, recordin que enguany havia estat pel seu primer equip entrenat pel tècnic Fede De Marco.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: Més qüestions en aquest programa. Ara anem cap a la platja. No pas per gaudir del sol i de l'aigua, sinó que per parlar d'una modalitat esportiva presència a la nostra ciutat i aquest Black Wolf, el club de futbol platja rubinenc. Toni.
4: La Black Wolf Rubí ha completat a Chipiona les quatre primeres jornades de la primera divisió femenina de futbol platja. Inici de competició exigent, també il·lusionant. L'equip rubinenc doncs tanca aquesta primera fase amb una victòria, tres derrotes, però amb sensacions positives, amb nivell competitiu alt. Primera victòria, més de la seva història, a la màxima categoria estatal. La primera jornada va enfrontar el Black Wolf amb el Barcelona BCC, un dels equips més sòlids de la Lliga. Conjunt rubinenc va caure 3-4, però ho va fer en un partit vibrant, ple d'ocasions. Les rubinenques van establir tres pilotes als pals, van desaprofitar un penal en l'últim minut, en un duel que podria haver acabat perfectament en empat. La portera internacional Xènia va ser una de les grans protagonistes amb un doblet inesperat que va donar vida a l'equip fins al final. La segona jornada, disputada dissabte al matí, presentava un repte molt gran. El Melilla, considerat el millor equip del món amb jugadores de les seleccions espanyola i brasilera, el Black Wolf va aguantar bé l'inici, arribant a situar-se amb un 1-1, que demostrava la seva capacitat per competir, però el segon període va ser determinant. El Melilla va acabar imposant-se 5-1, resultat ampli, però que no reflecteix del tot els bons minuts inicials de les rubinenques. La gran alegria del cap de setmana va arribar a la tercera jornada, dissabte tarda, victòria contra el Túria València. Black Wolf es va imposar 2-1, partit molt igualat, que es va decidir per eficàcia amb el 2-0. L'equip va saber controlar el ritme, però el gol valencià en el tram final va obligar a patir fins al darrer instant. El triomf suposa la primera victòria de la història del club en una màxima categoria estatal, una fita molt important. La fase es tancava diumenge amb la quarta jornada davant del Torroxenyo, actual campió. El partit va ser un autèntic intercanvi de cops, alternances constants en el marcador i un 4-4 que mantenia tot obert a l'últim període. En els 3 minuts finals, duels, dues faltes directes transformades per les malaguenyes, doncs van encantar el duel, que va acabar amb el 6-4. De nou, Black Wolf va topar fins a 3 vegades amb els pals, un element que ha estat recurrent al llarg de la fase. Total, que amb 3 punts dels 12 possibles, la Black Wolf Rubí ocupa la novena posició provisional de la classificació. El club fa una valoració positiva, tant pel joc com la competitivitat mostrada, i l'equip descansarà 4 dies abans d'afrontar una nova fase de 4 jornades a Huelva. Oportunitat per continuar sumant i consolidant aquest projecte en la seva primera temporada a l'elit.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Temps esgotat per la nostra banda, com sempre un plaer estar en aquesta casa. Ràdio Rubí, Toni Bravo Rodríguez i un servidor, Sisko Lara García, us desitgem bona jornada de dimarts.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
2: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: La contra al complet.
1: Vinga, que després de la informació estricta en aquest dimarts, ara el que fem és aprofundir en informacions, amb les entrevistes al complet dels protagonistes dels equips de la nostra ciutat amb respecte al cap de setmana. Avui ens aturem a escoltar a un Blai Martí, l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, el qual estava anímicament tocat, però content del que havia fet el seu equip després de caure a la pròrroga i en la promoció d'ascens a la tercera ref davant de la Pobla de Mafumet. També hem d'escoltar el tècnic de l'Esportiu Rubí, el Jordi Archilla, després de l'1-2, tot obert encara a la promoció d'ascens en futbol sala femení a la Primera Nacional, així com també el tècnic del conjunt que les va guanyar 1-2, com és Jaime García, tècnic de l'Almagro. Comencem escoltant les paraules del Blai Martí.
2: Costa dir gràcies, però suposo que gràcies.
3: Sí, perquè suposo que ho has vist, graderies amb molts aficionats del Rubí, tothom cantant, tothom feliç del que heu fet, una pena, però ens hem de quedar, jo sé que ara costa molt, però ens hem de quedar amb aquesta part.
2: Sí, ha estat, jo crec, un èxit de club, de primer poder estar aquí, poder competir com hem competit contra la Pobla, que crec que els hem competit de tu a tu i que això té molt mèrit, i sobretot la gent, no? Poder generar il·lusió a tota aquesta gent que hagin vingut aquí i que hagin passat un dissabte creient en l'equip, amb la il·lusió que s'ha generat. Ha estat una eliminatòria molt bonica, però el sabem alguna cosa, jo crec.
3: Doncs això li tornarem, perquè si això continua igual, anem amb el que ha estat l'eliminatòria en general, discutida fins a l'últim moment, els detallets han decantat la balança, res més. És veritat que teníem davant un gran equip.
2: Sí, la Pobla és un equipàs, jo crec que han fet ells molt bona eliminatòria, crec que nosaltres també, crec que hem estat fidels al que nosaltres volíem ser, però al final hi ha moments en què hi ha detalls, crec que hi ha moments en què els detalls ens han somrigut i ens hem sabut sostenir el partit. Crec que se'ns ha escapat d'una manera una mica cruel, perquè a més tu pots entendre que la Pobla et sotmeti i et pugui fer un gol, però que tu faci una contra d'una pilota aturada que quasi era el 3-0 fa més mal, i el gol a la pròrroga també d'una falta lateral fa més mal. Però crec que hem de ser justos amb el que hem fet, crec que el que hem fet té molt de mèrit, venint d'on veníem, han estat dos mesos espectaculars, jo crec. L'equip ha fet màgia, la gent ha fet màgia, i jo crec que ha estat una primavera que ens durarà anys al club, si la sabem aprofitar.
3: Sense cap mena de dubtes, potser per posar una mica de via a l'aigua és el fet que amb el 0-2, és que ho hem vist tan prop, aquí és com potser ho fa una mica més de mal, no, a vosaltres?
2: Sí, jo crec que amb el 0-2 ho tens molt a prop, 45 minuts, sabent que en part el pitjor havia passat, perquè crec que els primers minuts sí que ens ha costat entrenar el partit. A mi el 0-2 a la mitja part sempre ha estat un resultat que no m'agrada, i els he dit que havíem de sortir a buscar el tercer, i crec que ho hem intentat. Hem tingut la del Kevin, hem tingut una del Munyi, hem tingut una de Cornellà en una pilota aturada, ja no sé si era per fer el 3-3 en aquest cas, però nosaltres ho hem intentat de la nostra manera. Crec que arribàvem molt justets físicament, amb una mica de descompensació de tots els efectius que teníem, però teníem il·lusió, i crec que al final el futbol és així, i crec que ens agrada per això també. Però és una pena.
3: Parlarem al llarg de les pròximes setmanes de resum de temporada, però jo crec que el que tu has dit abans, aquesta primavera tan maca, amb això ens hem de quedar i ens quedarem quan passin els anys.
2: Sí, a mi m'agradaria que la gent recordés el Rubí de Pau Albelda, el Rubí d'Àlex Ruiz, de Rafa Leva, d'Aitor Torres, de tota aquesta gent que ho ha fet de puta mare, que quan es passa la pilota, Massip, Pau Herranz, Record, tota aquesta gent són un gust de veure'ls, ho senten, avui estan fets merda, però m'agradaria que la gent recordés aquest Rubí per aquesta primavera i per més primaveres, la veritat, però això ho dirà el temps.
3: Sense cap mena de dubtes, l'última, Blai Martí ha demostrat que pot ser entrenador de la Unió Esportiva Rubí. Al respecte d'aquest tema, jo sé que no sé si és el moment, però saps alguna cosa, cap a on pot anar-hi, estaria molt bé que poguessis continuar, no? Com ho veus?
2: És molt difícil, jo crec. Ara em costa parlar, també venim d'això, i jo em quedaria tota la vida. I m'he dit que jo sempre ho he dit, que a mi m'agradaria fer 100 partits i després 100 més, perquè aquí jo vaig arribar fa 2 anys, però És un club que sento moltíssim. Crec que en aquests dos anys està molt cuidat per molta gent del club, l'Alfonso, la Maria, l'Eric, el Xavi Gil, tota aquesta gent que m'han cuidat a la dia a dia. Amb els entrenadors també he fet un lligam molt maco, amb el Charlie, amb el Santi, amb el Carlos Navas, amb el Ferran, tota aquesta gent. M'han fet el dia a dia molt fàcil, però crec que això no és una decisió meva. Crec que és una decisió del club. Jo crec que tinc clar que necessita l'equip, i ho hem demostrat aquests dos mesos. Crec que tinc clar que necessita el club, però insisteixo, no és una cosa meva, i crec que tinc clar que necessito jo, i jo necessito estar tranquil i estar content i estar feliç, gaudir del futbol, estar bé amb els jugadors, poder-los entrenar com els he pogut entrenar aquests dos mesos, que ens donin alegries, que les alegries se n'alegri tothom, perquè crec que ho necessitem. I si el club creu que el projecte és aquest, jo estaré encantat de ser-hi. Si no, jo vaig firmar per 7 partits, han estat 9, i ha estat un plaer.
3: Sense cap mena de dubtes, moltíssimes gràcies pel que heu fet pel futbol rubinenc, per la Unió Esportiva Rubí Blai.
2: Gràcies, i sentiu-vos orgullosos, que encara que avui costi, crec que ho hem d'estar.
4: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: En futbol sala, per començar, escoltem el Jordi Archilla, entrenador de l'Esportiu Rubí, en aquesta promoció d'ascens a Primera Nacional.
5: Doncs la finalització, sense cap dubte. Hem xutat, no sé, 30 vegades, i elles 7 o 8, i, bueno, doncs, elles tenen una molt bona portera, sabíem que havien encaixat molts pocs gols durant l'any, i avui, doncs, hem tingut moltes ocasions, amb la finalització, una vegada la portera, una altra vegada els pals, no hem estat encertades, però igualment jo crec que la segona part s'ha estat molt bé, hem atacat molt, hem tingut moltes ocasions, i bueno, aquest és el Rubí que vull veure.
6: La primera part ha dominat el Rubí, no d'una forma tan clara, però la finalització, l'execució, els xuts, jo no sé si és perquè la defensa era molt bona, que no podien xutar de forma clara les nostres, però eren xuts que eren tous i que no tenien aquella contundència que hem vist a la segona part. No sé si això... Si estàs d'acord o...
5: Bueno, la primera part ha sigut una mica... No hem sortit bé al partit. I en aquests partits s'ha de sortir endollat i crec que si haguéssim fet la segona part a la primera part, la segona part hagués sigut diferent també en aquest sentit. I en aquest sentit jo crec que hem d'estar tranquils, intentar sortir... Ens han fet dos gols una mica tontos de no estar bé atents al segon pal, però igualment, bueno, doncs aquests partits es paguen, els errors es paguen i res, doncs intentar guanyar ja.
6: Clar, la sensació és que si se surt com a la segona part és possible remuntar.
5: Sí, home, al final la segona part jo crec que hem demostrat el camí contra aquest equip, no? Hem sigut superiors, hem creat moltes ocasions, elles no podien sortir, però ja et dic, és que quan falta gol doncs poc es pot fer, no? Potser avui no ha entrat el gol, la setmana que ve entren 5 o 6, no? Doncs intentarem fer un partit una mica més boig, més a marcador alt, que ens interessa, i doncs això.
6: Moltes gràcies, felicitats pel partit, perquè ha estat un partidàs, no ha sortit com volien, però, escolta, quin partit s'ha fet?
5: Sí, s'ha de morir, sí, hem de morir així, i prefereixo morir així, fins al final, atacant, amb ocasions, amb l'agrada empenyent molt, i, bueno, pues, si hem de perdre, m'agrada que el meu equip perdi així.
4: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: La victòria se la va endur, però és coneixedor que encara no ho té tot fet. L'Almagro, el seu entrenador, ens deixava aquestes impressions després de l'1-2. Escoltem Jaime García.
7: Pues bueno, creo que ha habido dos partes muy diferente. Una primera parte donde nosotras hemos salido bien, hemos movido bien la pelota, creo que hemos dominado, de ahí el 0-2 que nos vamos al descanso, y ellas también han tenido sus ocasiones. Y una segunda parte donde sabíamos que Rubí iba a subir la intensidad en ataque, iba a intentar recortar distancias, y es verdad que nos condiciona ponernos rápido con tantas faltas, porque nosotras somos muy intensas en defensa, y bueno, ellas creo que han jugado un gran partido, sobre todo una gran segunda parte, y hemos sabido aguantar el resultado y saber sufrir, que al final esto en un play-off es importante.
6: ¿Cómo se encara ahora el partido allá en casa con esa ventaja? Que yo supongo que sería vuestro objetivo, salir con una ventaja.
7: Así es, era el objetivo principal, salir con un buen resultado aquí. Y bueno, el partido de allí lo vamos a plantear de la misma manera. Sabiendo que al final no puedes tener ningún minuto malo, que como si fuésemos 0-0, partido totalmente distinto seguramente, diferente, ahí en casa con nuestra gente. Y bueno, sabemos que también tenemos que hacer las cosas muy bien, si no queremos llevarnos un susto, porque Rubí es un equipazo.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimarts, és 2 de juny i repassem els titulars amb el David García Entrena. Projectes com la recuperació del casino, l'avinguda de l'Estatut o el reforç del manteniment a les urbanitzacions són algunes de les qüestions que hi va destacar l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, durant la valoració dels 3 anys de mandat.
2: Martínez va resumir aquests 3 anys al casino ahir a la tarda, però també va voler posar especial èmfasi a la seguretat, destacant la baixada de fets delictius o la posada en marxa de la policia de proximitat, entre altres.
1: I a nivell econòmic, la metal·lúrgia, la indústria química i la farmacèutica són els sectors que tenen més futur en els pròxims anys. És una de les conclusions del baròmetre industrial que ha fet per primera vegada la patronal CECOT.
2: Segons aquest document, la nostra ciutat té bones perspectives en el sector de la indústria perquè està atraient empreses i multinacionals. Això significa que també podrà generar ocupació estable i projectes a llarg termini. Malgrat tot, l'informe també destaca que un dels reptes és trobar professionals qualificats.
1: I bon ritme de participació dels mestres catalans, entre ells els rubinencs, aquesta consulta organitzada per l'USTEC, la Intersindical, la CGT i professors de secundària. Ahir a última hora ja havia participat gairebé al 20%.
2: Tenen temps encara fins aquest dijous a les 8 del vespre i estem tots pendents perquè en funció del resultat no només hi haurà vaga aquest divendres, que no està desconvocada, sinó que a partir del 8 de juny hi podria haver una vaga indefinida.
1: I al bloc cultural us explicarem que aquest divendres s'estrena Carmen al Teatre Municipal La Sala amb el Ballet de Barcelona, que té, recordem, la seva residència artística a l'Espona.
2: De fet, s'estrena a Rubí, però després anirà al Teatre Condal de Barcelona i després faran gira a Itàlia. Hi haurà preus assequibles, 5 euros pels joves entre els 12 i els 35 anys a través de l'escena jove, mentre que les entrades generals oscil·len entre els 18 i els 25 euros.
1: I sobre el temps, encara notem avui una miqueta més com ha afluixat aquesta calor, que s'agraeix la veritat. A més, és possible que aquesta tarda pugui ploure una mica. Ens detalla encara més la previsió meteorològica per aquest dimarts a Luismi Pérez, des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.

0: L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, va situar ahir a la tarda el casino, el reforç de les polítiques de seguretat o la transformació de l'Avinguda de l'Estatut com algunes de les claus d'aquest mandat. Ho va fer en un acte de balanç dels 3 anys, on també va fer valdre l'aposta pels plans de xoc de manteniment, la cerca de noves places d'aparcament o la pròxima remodelació de la plaça Pearson. L'acte va tenir lloc al casino davant d'una 60 de persones a les quals Martínez va fer balanç de les 3 quartes parts que portem de mandat.
1: Continuarem treballant amb l'alegria i amb la satisfacció de tenir un Rubí millor cada dia, que ens estimem la ciutat i volem que sigui una ciutat competitiva, una ciutat industrial i orgullosa dels seus espais, de la seva història i de la seva essència.
0: La recuperació del casino va ser un dels eixos destacats del balanç. Martínez va titllar la inauguració del passat mes de desembre, després de 10 anys de feina, com el moment més emotiu d'aquest mandat. Va destacar com el nou casino manté l'essència d'allò que era, però adaptant-lo a les necessitats reals i futures, i això és el que la primera edil assegurava ahir que passarà també amb la recuperació de la plaça Pearson, que té el contracte d'obres en procés de licitació. Com no podia ser d'una altra manera, però un dels eixos principals de l'acte i del mandat van ser les obres de pacificació del tram central de l'Avinguda de l'Estatut, que l'alcaldessa no va dubtar a titllar com un dels aspectes més importants d'aquests 3 anys.
1: La transformació de l'Avinguda de l'Estatut és probablement el projecte més emblemàtic i més transformador d'aquest mandat, i ho és perquè va molt més enllà d'una obra urbana. El que estem fent és resoldre un deute històric que té la ciutat amb aquest espai, sobretot amb els barris i les persones que hi conviuen allà cada dia. I aquesta mirada de futur, perquè el que estem fent és convertir una antiga carretera en una autèntica via urbana i millorar la qualitat de vida de milers de persones.
0: Martínez també va mencionar ahir el 1,5 milió d'euros dels plans de xoc de reforç del manteniment a les urbanitzacions, la cerca de nous espais d'aparcament, com les noves 150 places del Castell o les de la rotonda del Top Cable, o el creixement del programa L'alcaldessa als barris durant aquests 3 anys. Però un dels temes en què va insistir més va ser la seguretat, amb una baixada dels fets delictius, una aposta pel reforç dels patrullatges a peu, la posada en marxa de la policia de proximitat, la millor coordinació entre cossos, el sistema Drac Alert pels comerciants o el treball transversal de les polítiques de civisme i de convivència. Tot plegat, deia Martínez, per lluitar contra els discursos interessats que instrumentalitzen la por de manera irresponsable i que pinten Rubí com a ciutat insegura per interessos polítics.
1: I hem de ser molt honestos. Hem d'anar en contra d'aquells i aquelles que alimenten la por, que volen utilitzar aquest tema tan sensible per fer soroll polític. Crec que la ciutadania us mereixeu rigor, transparència i responsabilitat.
0: A banda del Parlament de Martínez, l'acte de balanç va comptar amb un espai posterior on els assistents van poder fer un refrigeri i comentar propostes o inquietuds a la primera edil i al seu equip de govern. També es van habilitar unes urnes per deixar aquests comentaris i també idees per escrit. I no deixem de parlar de l'Ajuntament de Rubí perquè ha obert el període de consulta pública per actualitzar l'ordenança que regula els ajuts destinats al pagament de les despeses generals de l'habitatge. Les aportacions ciutadanes es podran presentar fins al 19 d'aquest mes de juny a través de la plataforma Participa. L'objectiu és adaptar el reglament actual a la nova legislació estatal en matèria d'habitatge i facilitar d'aquesta manera que les ajudes arribin a més persones amb dificultats econòmiques o bé residencials. Ens ho explica tot plegat el nostre company, el David Fernández.
2: Aquests ajuts formen part del Pla Local d'Habitatge de Rubí 2021-2027 i estan pensats per prevenir situacions d'exclusió social o residencial. L'ordenança actual va ser aprovada pel ple municipal el juny del 2022, però ara el consistori considera necessari actualitzar-la per adequar-la a la llei 12/2023 pel dret a l'habitatge. Aquesta normativa redefineix alguns conceptes relacionats amb l'habitatge i amplia altres aspectes vinculats als subministraments bàsics. Segons l'Ajuntament, aquests canvis poden facilitar l'accés als ajuts i simplificar els tràmits per a les persones que els necessiten. A més, la modificació també preveu introduir millores administratives per agilitzar la gestió de les sol·licituds i ampliar el nombre de persones beneficiàries. El procés de consulta estarà obert a totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Rubí. Durant les pròximes setmanes podran expressar opinions, necessitats i propostes relacionades amb la futura ordenança. L'objectiu del consistori és recollir aportacions d'interès general i valorar-ne la incorporació al text definitiu.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Anem al terreny econòmic. Rubí està ben posicionada per afrontar el futur de la indústria catalana. Així ho defensa el secretari general de la SECOT, Oriol Alba, que considera que la ciutat ha sabut construir durant dècades un ecosistema favorable per l'activitat industrial i per la captació d'empreses. Oriol Alba ha destacat que l'aposta històrica per disposar de sòl industrial, polígons empresarials i una oferta formativa vinculada a les necessitats del sector ha convertit la nostra ciutat en un referent industrial a tot el país.
3: Rubí ja fa molts anys que va tenir la mirada estratègica d'afavorir la implementació d'indústria, de fàbriques en el seu territori, i això li ha donat, doncs, jo crec que bons èxits econòmics. El fet de que Rubí es mostri com un pol industrial i una zona atractiva perquè vinguin aquest tipus d'empreses, crec que té un bon retorn tant econòmic com social per la seva ciutadania.
0: Segons Alba, aquesta trajectòria explica que Rubí continuï atraient empreses, també multinacionals, que el que fan és generar ocupació estable i, a més, projectes a llarg termini. A més, considera que sectors amb una forta implementació al municipi, com ara la metal·lúrgia, la química, la indústria farmacèutica o l'automoció, tenen recorregut de creixement en els pròxims anys. Tot i aquestes bones perspectives, la indústria continua afrontant dificultats per trobar professionals qualificats. La patronal alerta que encara existeix un desajust entre els perfils que formen els centres educatius i el que necessiten les empreses, una situació que deixa vacants sense cobrir mentre hi ha persones que busquen feina. Alba també ha defensat la necessitat de continuar invertint en innovació, automatització i noves tecnologies per mantenir la competitivitat de les empreses davant de la competència internacional.
3: I aquí Rubí està molt ben situada en aquesta línia de futur, perquè justament aquesta aposta industrial li és pròpia, té capacitats, té empreses, doncs, punteres que ho poden liderar i té una població, doncs, que, com heu dit abans, és de les poblacions que més treballen en el sector industrial i, per tant, que està preparada per aquests anys que venen.
0: La SECOT considera que si es redueixen les traves administratives i es reforça la formació especialitzada, Rubí pot tenir un paper protagonista en el creixement industrial dels pròxims anys.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I Veïns per Rubí ha fet una bateria de preguntes sobre l'estat de les diferents zones d'esbarjo per a gossos. Segons la formació, l'any 2024 es va aprovar el pla director d'aquest tipus de zones, que s'allargarà fins al 2027 i que bàsicament estableix les línies mestres de la seva planificació i el seu manteniment, i a la vegada, doncs, millorar també la qualitat de vida dels gossos. Segons ha informat a través d'una nota de premsa, la formació local ha recollit queixes dels usuaris d'aquestes zones, bàsicament sobre l'estat del manteniment i la neteja d'aquests espais, que consideren, doncs, que és insuficient. A partir d'aquí, Veïns per Rubí ha fet algunes demandes al ple municipal, ho va fer a la sessió plenària del passat dijous, per exemple, la manca de bona senyalització de les zones d'esbarjo, que és una cosa que apareix a aquest pla director que dèiem, també que s'hauria de tancar per seguretat algunes zones d'aquest tipus que es troben obertes fora del que són les urbanitzacions, com ara, doncs, al carrer Luxemburg, a la plaça Pep Rovira o a la plaça Jesús i Maria. Ho ha explicat avui el portaveu de Veïns per Rubí, Antoni García.
5: Sobretot manteniment i arbrat, demanar gent. I després tenim el tema de les urbanitzacions amb la pesta porcina, que fins ara, doncs, no teníem constància de que ningú hagués demanat a zones d'esbarjo, a urbanitzacions, però ja sí que hi ha uns espais delimitats que són el bosc, bueno, que estan delimitats, que estan marcats en plànols, no? Però ara no poden, amb la qual cosa no els poden portar sense lligar a cap joc, perquè, no, clar, això no estava pensant-ho. Per tant, també aquesta reivindicació de gent d'urbanitzacions que ara no els poden, han d'anar lligats per el que és urbanització, però aquestes zones que estan previstes i que estan marcades on poden anar, doncs ara no poden, per la pesta.
0: Dins d'aquestes peticions, Veïns per Rubí també ha demanat la possibilitat de crear zones noves d'aquestes característiques, així com també crear altres zones més específiques per a gossos potencialment perillosos.
4: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: I gairebé el 20% dels docents havien votat ahir a les 8 del vespre sobre el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de 94.490 persones, més de 17.000 havien participat en aquesta consulta en el primer dia de votació, ahir. Els participants poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. Recordem que la consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical, entre altres. El primer sindicat, l'USTEC, que sí que ha signat signat aquest preacord, advoca pel sí, mentre que els altres dos, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents, només es pot contestar una vegada, i estarà activa, per si encara no ho heu fet, fins dijous a les 12 del migdia. Recordem que l'USTEC també explicava ahir que si els treballadors no avalen aquest principi d'acord, hi haurà vaga indefinida a partir del 8 de juny. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha parlat sobre les negociacions, sobre els sindicats i sobre el preacord amb l'USTEC.
6: El preacord és el que és. Aquí, bueno, pensi que la mesa sectorial de, bueno, són 5 sindicats, dels quals 4 doncs, han signat aquest preacord. L'únic sindicat que no l'ha firmat, que té representació a la mesa, és la CGT. Nosaltres el que aspirem és que aquest acord doncs, arribi a bon port, diguem, i que sigui convalidat per les bases d'USTEC i que el puguem signar, i com deia, que puguem començar aquest camí doncs, de millora educativa que necessitem en aquest país. Com deia, Catalunya mereix un sistema educatiu excel·lent, que sigui equitatiu, que sigui inclusiu, on de tenir també doncs, docents reconeguts, i penso que és el camí que tenim l'oportunitat de començar a transitar.
0: Seguim parlant d'educació i concretament aquells sí, aquelles que esteu preparant aquests dies les proves d'accés a la universitat, que es faran 9-11 d'aquest mes de juny, i us parlem d'un punt interessant, perquè el Departament de Recerca i Universitats ha impulsat una campanya per reduir l'estrès i l'ansietat i promoure el benestar emocional dels estudiants que afronten aquest tipus de proves. La iniciativa impulsada pel Consell Universitari de Catalunya s'emmarca dins del Pla Nacional per la Salut Mental. La campanya té per lema "Fes la pau en pau", i arriba després de l'experiència impulsada el 2025, amb el qual ja es volia transmetre cert missatge de calma, de normalitat als joves que havien de fer front a aquest tipus de proves i contribuir a generar una mirada doncs, més positiva i més saludable d'aquests exàmens. En declaracions de l'Agència Catalana de Notícies, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha deixat clar que no s'ha detectat cap problemàtica concreta sobre salut mental i aquests exàmens, però sí que ha admès que han volgut impulsar aquesta campanya de forma més aviat preventiva.
7: No hem detectat més casos de vulnerabilitat a la salut mental dels estudiants, però ens hem volgut adavantar, hem volgut també fer aquesta campanya de manera preventiva, doncs, també per acompanyar l'estudiant i reconèixer que és un moment complex, que és un moment on segurament hi ha neguit, és un moment on segurament hi ha nervis, inquietuds, i el que volem fer és acompanyar l'estudiantat en aquest moment segurament de neguit i de nervis i transmetre-li aquesta serenor i aquest acompanyament per part de les institucions, perquè pensem que, com a mínim, prevenint, doncs, també podrem garantir una disminució a la probabilitat de, segurament, doncs, aquests nervis que poden donar lloc a algun bloqueig enfront dels exàmens o situacions que pensin els estudiants que han de doncs, estar vivint aquells dies. Volem transmetre aquesta serenor.
0: La proposta d'enguany ofereix recomanacions senzilles però efectives. Per exemple, planificar adequadament els últims repassos, mantenir hàbits saludables de descans i alimentació, reservar espais de desconnexió i confiar en la feina feta durant el curs. En aquesta línia, ha recordat que les proves són uns exàmens que es fan durant 2 dies i mig, però que els alumnes fa molt de temps que es preparen. D'altra banda, la directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Laia Arnal, ha admès que els estudiants que es matriculen a aquestes proves viuen aquests dies, doncs, home, amb una miqueta de pressió.
8: Crec que com a societat, també de forma col·lectiva, hem de contribuir a eliminar aquesta pressió. A vegades no hem de preguntar tant als joves què volen ser de grans, sinó preguntar-los com estan, com enfronten, què tal estan preparats per fer aquestes proves, i d'alguna manera és la millor manera d'ajudar-los. Crec que, a més a més, que aquesta campanya el que promou és poder-los enviar un missatge poderós, i és que no estan sols per fer aquestes proves, sinó que compten amb la família, amb els amics, amb el professorat, i que són els millors aliats per donar-los les condicions i l'entorn que necessiten per poder-se planificar bé, per poder fer un bon abordatge i una planificació de les seus estudis, de les seves assignatures que han triat, i per tenir el millor dels estats emocionals per fer-hi front.
0: Doncs una de les accions més destacades d'aquesta campanya arribarà, atenció, de la mà dels concursants del programa musical Eufòria, de 3CAT, que han enregistrat missatges dirigits als estudiants per compartir experiències personals sobre la gestió dels nervis davant de grans reptes com és aquest. La iniciativa inclou també falques radiofòniques. És possible que aquests dies doncs, les escolteu a la ràdio, continguts per les xarxes socials i diversos materials digitals de sensibilització. Enguany, a més, han augmentat les inscripcions en aquestes proves d'accés a la universitat. En total s'ha assolit una xifra rècord de 45.800 inscrits. I abans d'acabar aquest bloc, també us volem explicar avui que el Consell Executiu, el Govern català, vaja, ha aprovat avui la creació de la Comissió Interdepartamental d'Integració de Prestacions i Ajuts per tal d'aconseguir un model més integrat, més coherent i més accessible per totes les prestacions i per tots els suports econòmics que s'adrecen a la ciutadania, per tant, també a la rubinenca. El sistema actual té una gran dispersió de prestacions i ajuts gestionats per diferents departaments, cosa que complica moltes vegades fer tots aquests tràmits. Actualment, el govern català gestiona prop de 50 prestacions i ajuts a diferents departaments que arriben a més de 490.000 persones. Cadascun té els seus propis criteris i els seus propis tràmits, fet que obliga doncs, a una mateixa família, per exemple, a fer diverses sol·licituds per accedir a tot allò a què té dret. Ho explicava la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.
9: Doncs ens permet reduir la burocràcia, ens permet agilitzar tràmits, ens permet adoptar nova tecnologia com intel·ligència artificial de manera coordinada per la tramitació de totes les prestacions de la Generalitat. Actualment la Generalitat otorga unes 50 prestacions entre els diferents departaments i és fonamental, seguint les millors pràctiques a nivell internacional, avançar cap a integrar aquestes prestacions, posar criteris comuns, posar documentació comuna perquè doncs sigui el més fàcil possible pels ciutadans i que els ciutadans no hagin de portar tants papers en diferents finestretes.
0: Durant el 2027 ja es podrien concretar passos per integrar les dues prestacions que són més habituals, la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital.
4: Tota la informació, cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: Amb l'arribada de les primeres onades de calor de la temporada, ja en vam patir una el passat dijous i divendres, segurament ho recordareu, arriben també les deshidratacions, els cops de calor i les afectacions de la salut. Més enllà dels consells habituals d'hidratació, el farmacèutic de capçalera de Ràdio Rubí, Marc Toro, ha llançat un advertiment clau aquest matí al programa Rubí al dia. La interacció entre les altes temperatures i determinats tractaments mèdics pot esdevenir un autèntic perill invisible per als pacients crònics. El cos humà combat la calor mitjançant dos mecanismes principals, que són la sudoració i la vasodilatació. Ja ho direm bé, sudoració i vasodilatació. Ara sí. No obstant això, l'ús de fàrmacs molt comuns pot bloquejar o alterar aquestes respostes naturals. Algunes de les famílies terapèutiques que requereixen més vigilància són els diurètics, els antihistamínics i els antidepressius. Escoltem el Marc Toro.
10: Una medicació s'ha de vigilar perquè a vegades es poden produir descensos bruscos de la tensió arterial i amb, això, amb el que això comporta, no? Marejos, caigudes, i és anar vigilant. Abans de retirar una medicació, consultar algú. Hi ha una farmàcia a prop, hi ha el CAP a prop, i davant de l'alerta d'algun signe o símptoma, és millor consultar abans de prendre decisions.
0: Cal tenir cura amb la gent gran, amb els nens i, com dèiem, també amb els malalts crònics. Els experts recomanen fer ús dels refugis climàtics, beure molta aigua i prioritzar una dieta rica en aliments frescos, com fruites d'estiu i amanides. És important, a més, recuperar l'aigua perduda, però també les sals minerals.
4: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: Us ho explicàvem als titulars. El Ballet de Barcelona estrena Carmen. Ho fa aquest divendres aquí a Rubí, al Teatre Municipal La Sala. La companyia, que té la seva residència artística a l'Espona, presenta una versió modernitzada d'aquest clàssic universal creada pel coreògraf peruà Jimmy Gamonet. Gamonet va estrenar per primera vegada la seva versió de Carmen el 1997. A la seva coreografia presenta una Carmen molt més independent, molt més forta i, a més, molt més empoderada. A diferent d'altres produccions, es prescindeix de vestuaris tòpics com els tutús o els vestits de flamenc tradicionals, apostant per una estètica neoclàssica que posa en valor la realitat dels cossos dels ballarins. El director artístic Chase Johnsy ha explicat avui a Ràdio Rubí que el Ballet Barcelona vol mostrar persones reals damunt de l'escenari i defugir dels cànons de bellesa habituals al món de la dansa.
11: Muy orgulloso de las mujeres en la compañía y yo quiero que enseñen que son mujeres. Tienen pecho, caderas y músculo. Y por eso me encanta este vestuario porque, claro, una persona sentada en you know, el público pueden ver una persona, vale, es humana. El mundo de ballet está cambiando lento, Pero es que yo prefiero que enfocan en la danza y que están haciendo y no en el espejo.
0: Un dels grans atractius d'aquesta producció és la participació de Gustavo Amaya en el paper de Don José. Per al ballarí principal d'origen veneçolà, aquest paper representa un gran repte artístic i també personal. El muntatge compta amb el guiatge d'Ileana López i Franklin Gamera, ballarins estrella a Venezuela i membres de l'elenc original que va estrenar la peça el 1997, en aquest cas amb el Miami City Ballet.
12: Así que no solo estamos trabajando solo la ejecución de los pasos, sino también todo el tema interpretativo y técnico que ellos ya ejecutaron y ahora mismo nos pueden compartir herramientas, no solo desde la ejecución, sino también desde la experiencia y lo que han vivido con el coreógrafo cuando estaba en el Miami City Ballet.
0: Gràcies al suport de l'Ajuntament, el Ballet de Barcelona manté el seu compromís d'acostar la dansa a tots els públics. El ballet s'estrena, com dèiem, divendres aquí a la sala, després se'n va cap al Teatre Condal a Barcelona i, a més, després se'n va cap a Itàlia a fer una gira. L'estrena rubinenca ofereix preus assequibles, només 5 euros si teniu entre 12 i 35 anys a través d'Escena Jove, mentre que les entrades generals oscil·len

0: L'os, que parla bàsicament de la natura i que va a càrrec de la companyia Flaps. I de la biblioteca marxem al Rubiforme, perquè aquesta tarda també a les 7 es farà el lliurament del 6è certamen de relats curts Veus de Dona, amb els relats guanyadors de les edicions entre 2021 i 2025, i a més es presenta la primera edició del llibre que porta el mateix títol. I finalment, per acabar, a partir de les 7 de la tarda, patinatge a les Torres, dins de l'espai comunitari d'aquest barri. És un taller gratuït amb inscripció prèvia i cal portar patins i aigua.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Comencem la informació comarcal a Sabadell, perquè la instal·lació de la nova climatització a les 11 escoles bressol municipals començarà a mitjans d'aquest mes de juny, després que l'estiu passat el govern municipal anunciés una tramitació d'urgència d'aquesta actuació després de les queixes de les famílies per les temperatures extremes en els equipaments que havien de suportar els infants i els mestres durant els mesos d'estiu. A més, aquests treballs començaran, com dèiem, les pròximes setmanes, però també es farà un reforç de la climatització actual i es col·locaran aparells d'aire condicionat industrial a també centres educatius d'aquesta població. I de Sabadell anem cap a Terrassa. També parlem d'educació, perquè posar en valor la feina de primària i secundària durant 20 anys és un dels temes que avui es tracten a Terrassa, però l'altre també va sobre activitats comercials en la planta baixa dels locals d'aquesta ciutat. Ens ho explica des del canal Terrassa, Ràdio Terrassa, el Quico Simó.
2: ...2.643 locals, una quarta part dels que hi ha en planta baixa a Terrassa, estan buits o no tenen cap activitat associada. La dada es desprèn de la diagnosi de les activitats comercials en planta baixa, que ha elaborat l'estudi 300.000 km per segundo per encàrrec de l'Ajuntament. L'informe, que té en compte el cens comercial de l'any passat i l'evolució dels darrers 10 anys, donarà eines al consistori per reforçar la vitalitat econòmica i social de la ciutat. Mar Santamaria és arquitecta i urbanista, cofundadora de 300.000.
3: S'han produït tota una sèrie de canvis lligats a la digitalització, a les maneres de consumir, no? A la implantació del comerç electrònic. Fa que dins de la planta baixa hàgim d'alguna manera, no?, preveure noves necessitats per espais de logística, espais d'emmagatzematge.
2: Pel que fa al canvi d'usos de les plantes baixes, l'estudi constata que en els darrers 10 anys, 191 locals s'han convertit en habitatge, mentre que en 62 expedients no s'ha concedit aquest canvi. Només 12 habitatges han fet el procés invers i s'han reconvertit d'habitatge a comerç.
0: I de Terrassa, marxem cap a Sant Cugat, perquè ha nascut una associació de familiars d'afectats per la mutació del gen SCN2A, una malaltia genètica rara que afecta una vintena de criatures a l'estat espanyol, dos d'ells catalans. Des de Cugat Mèdia ens ho explica la Marc Castro.
4: El Pau viu a Sant Cugat del Vallès i té 6 anys. Li agraden les joguines amb llums, els contes amb música i sortir a caminar. Quan vol marxar de casa, s'asseu al banc de l'entrada perquè li posin les sabates. Si té gana, s'asseu a taula. Però hi ha coses que no pot explicar perquè no ha parlat mai. No pot dir si li fa mal alguna cosa, no pot dir si està trist, ni tampoc si té set. Tot plegat ho resumeix la seva mare, la santcugatenca Mar Pérez Quintanilla, que ha impulsat aquesta nova associació. Amb aquests objectius, l'escoltem.
5: Si hi ha famílies que reben el diagnòstic, que no els passi el que ens va passar a nosaltres, de si hi ha una gent als Estats Units, ostres, hi ha una gent a Austràlia, però i aquí què? No en sabem res, no? Que puguin sentir que hi ha una mica de xarxa i després també, a banda de subvencions, de mirar què es pot fer per millorar la qualitat de vida dels nostres fills i filles, visibilitzar què implica això, perquè clar, tu has de fer moltes coses.
4: La família reclama més investigació, més suport i menys burocràcia per a les famílies amb infants amb discapacitats severes.

0: Pràcticament 2:45 de la tarda. És moment d'escoltar les notícies de la xarxa, com cada dia a aquesta hora. A partir de les 4 torna el David García amb la informació local, també resumida a les 8 a l'informatiu vespre. I com sempre, ja ho sabeu, ens podeu seguir a radiorubi.cat i també a les nostres xarxes socials. Que passeu una molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubi.cat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
2: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
0: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts 2 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya. Sònia Kern.
3: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Pané, que n'és la portaveu.
4: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del Papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
3: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
0: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació a la sèrie històrica.
3: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
0: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes.
3: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
0: Als esports, avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina, Joan Barberà.
5: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per a les mataronines el tercer.
0: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. En les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti una proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
2: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible
8: quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
7: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
9: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
7: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres dels dimarts, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
3: Una Elma Sáez que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
10: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
3: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
0: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi ha trobat receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
4: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
11: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
4: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
11: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada, recordem, la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
13: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
14: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
12: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia, i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
0: Mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no aquest preacord.
3: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
15: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
3: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
0: Doncs no deixem els conflictes oberts. 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona s'han afegit a la vaga d'hores extres que fa el col·lectiu. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Ràdio Ciutat de Badalona, Aragall.
16: A la campanya, els germans Trias s'hi ha adherit al Servei de Cirurgia General, Oftalmologia i Traumatologia amb un seguiment del 100%, a més del Servei d'Anestesiologia, amb un 70%. Es preveu que fins dimecres s'hi adhereixin també al Servei Digestiu i de Radiologia. Laura Ramio és anestesiòloga i delegada sindical de Metges Catalunya.
17: L'activitat extra, que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
16: Consideren també que el sou base no és proporcional a la responsabilitat que assumeixen. Per aquest motiu, cada vegada més metges, especialment els més joves, marxen a altres països amb millors condicions laborals. Aquesta situació provoca un dèficit d'aquests treballadors en un sistema sanitari que, segons anuncien, es sosté gràcies a aquestes hores extres.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per tal de mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa Adaptar Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis de la demarcació. Ara l'objectiu és repetir-lo en les pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
18: Bon dia. La creació d'espais de mombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adaptar Clima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
19: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
18: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
0: Doncs justament la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. Es tracta d'una afecció neuromuscular d'origen desconegut i que talla la comunicació entre els nervis i els músculs. Això provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
21: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà, l'impuls nerviós, comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
20: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
0: Són 3:15. En clau econòmica, el maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i amb un nou rècord d'ocupació de la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que el mes d'abril, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
6: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valors absoluts, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
5: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
22: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
5: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
1: Notícies en xarxa.
0: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de la crisi per la pesta porcina africana.
3: L'alcalde Carlos Cordón confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
23: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment durant moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
3: El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
0: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i del Priorat ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i la Generalitat per prioritzar un intercanviador de busos d'una iniciativa privada, abans que no pas una estació intermodal anexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
25: Mentrestant s'estudia, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos. Els pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud, no hi ha res.
24: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Montblanc i Ràdio Palafrugell.
26: A Montblanc s'ha estrenat el primer enllumenat 100% sostenible. L'Ajuntament ha instal·lat una vintena de fanals a la zona del cementiri del tanatori que funcionen amb energia solar. Són en un camí que fins ara era molt fosc. L'Ajuntament considera que amb aquesta actuació s'ha guanyat en eficiència energètica, però sobretot en seguretat. Gerard Ferrés, el regidor de Salut Pública i Medi Ambient de l'Ajuntament.
27: Aquesta era una reivindicació històrica en el que ara, fins ara, teníem un punt molt fosc i on volíem millorar, doncs, la seguretat i la il·luminació d'aquesta zona tan demandada.
26: La inversió ha estat de 30.000 euros, finançats amb 20.000 euros de la Diputació de Tarragona i 10.000 de l'empresa Pastís Fred de Montblanc, que es troba també en aquesta zona del municipi.
2: I a Palafolls, un grup de veïns s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. El projecte de construcció d'una nova benzinera de Plenoil ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment, un grup d'uns 90 veïns ja s'han organitzat per dur a terme accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat dels productes inflamables. També argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no aporta cap servei extra al municipi.
0: Com sentíem, són els companys de Ràdio Palafolls els que ens aportaven aquesta nova informació i no pas els de Ràdio Palafrugell. I ara és moment per a la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la capital a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
7: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
4: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
8: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
4: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
0: Ens situem ara a Caldes de Malavella, a la Selva. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir que va viure fa uns 4 milions d'anys al Pliocè. Es tracta del més complet trobat mai a Europa. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
9: L'exemplar d'un any d'edat aproximadament és el juvenil més complet descobert fins ara a Europa. Ens detalla més el codirector de les excavacions, Gerard Campeny.
10: Aquest esquelet nou ens ampliarà aquesta informació, pel que deia, per poder conèixer les fases de creixement d'aquesta espècie. Com s'organitzaven des del punt de vista d'estructura social, no? Són animals que vivien, són força solitaris, que vivien en zones selvàtiques, no? Sabem, nosaltres hem pogut reconstruir la laurició, el bosc de llorer que hi havia al voltant d'aquest antic llac, i per tant, a partir d'aquí podrem conèixer com es comportaven tot aquest, perquè tenim una població sencera i, per tant, això ens donarà un ventall molt gran. Amb aquests 23 anys hem explorat pràcticament un 4 o 5% de la totalitat del jaciment.
9: Ara les restes passaran per un procés de restauració i estudi que començarà a l'Espai Aquae de Caldes de Malavella i continuarà als laboratoris de l'IPES Cerca, a Tarragona, per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
11: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit a la piscina Pere Serrat. El Sant Andreu, en els darrers anys, ha guanyat la Copa d'Europa i la Copa de la Reina, però encara no ha guanyat mai la Lliga. Per les mataronines seria el tercer títol, per a les barcelonines el primer. Javi Aznar és el tècnic del conjunt barceloní.
13: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé. I nosaltres doncs, també tenim un joc molt ràpid, tenim un joc directe.
11: I què en diu Sílvia Begno, jugadora del Mataró?
28: O sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
11: En bàsquet, avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda, el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia en el primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits, sèrie de quarts de final. El Vilassana, campió de Copa i que espera arribar a la final de l'hoquei Lliga Femenina, ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora asturiana Sara Roces, una de les millors jugadores del món de l'hoquei sobre patins. Més hoquei sobre patins per recordar que l'Igualada ha empatat l'eliminatòria de semifinals contra el Barça i ara el conjunt de la noia té el factor pista a favor. Escoltem el blaugrana Ferran Font.
12: Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal a 5 partits, anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
11: En futbol, el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Riquelme insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
14: Ya han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
11: Riquelme assegura que si ell guanya les eleccions, José Mourinho no serà l'entrenador del Madrid. En waterpolo, el Club Natació Rubí va camí de tornar a la divisió d'honor femenina. Tenen avantatge contra el Barcelona. Carlos Dijero és el tècnic de les rubinenques.
15: Estem fent molt bé les coses, ho tenim molt clar i sabíem que nosaltres tenim molt talent ofensiu davant que ens pot resoldre partits, però havíem de tancar a pany forrellat, com es diu, la defensa, la porteria, estar molt actives en les zones, i quan un equip està compromès i té qualitat i entén el que fa i té una filosofia de treball, al final crec que a nivell defensiu s'està reflexant això i és el que hem de fer per la setmana vinent a casa.
11: Aquest proper cap de setmana, amb aquest avantatge de 3 gols, esperen certificar l'ascens i el retorn a la divisió d'honor femenina de waterpolo. I el Barça de futbol sala va guanyar la pista del Valdepeñas 4-6 i es classifica per a les semifinals del play-off al títol de Lliga.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són les 3 de la tarda.

0: Ràdio Rubí, fes la teva. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Rubí està ben posicionada per afrontar el futur de la indústria catalana. Així ho defensa el secretari general de la SECOT, Oriol Alba, que considera que la ciutat ha sabut construir durant dècades un ecosistema favorable per l'activitat industrial i la captació d'empreses. Alba ha destacat que l'aposta històrica de Rubí per disposar de sòl industrial, polígons empresarials i una oferta formativa vinculada a les necessitats del sector ha convertit Rubí en un referent industrial al país.
2: Rubí ja fa molts anys que va tenir la mirada estratègica d'afavorir la implementació d'indústria, de fàbriques en el seu territori, i això li ha donat, doncs, jo crec que bons èxits econòmics. El fet de que Rubí es mostri com un pol industrial i una zona atractiva perquè vinguin aquest tipus d'empreses, crec que té un bon retorn tant econòmic com social per la seva ciutadania.
1: Segons Alba, aquesta trajectòria explica que Rubí continuï atraient empreses i multinacionals que generen ocupació estable i projectes a llarg termini. Amb tot, la indústria continua afrontant dificultats per trobar professionals qualificats. I és que la patronal alerta que encara existeix un desajust entre els perfils que formen els centres educatius i els que necessiten les empreses, una situació que deixa vacants sense cobrir mentre hi ha persones que busquen feina.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Amb l'arribada de les primeres onades de calor de la temporada, arriben també les deshidratacions, els cops de calor i les afectacions a la salut. Més enllà dels consells habituals d'hidratació, el farmacèutic de capçalera de Ràdio Rubí, Marc Toro, ha llançat avui un advertiment clau al programa Rubí al dia. La interacció entre les altes temperatures i determinats tractaments mèdics pot esdevenir un autèntic perill invisible per als pacients crònics. El cos humà combat la calor mitjançant dos mecanismes principals, la sudoració i la vasodilatació. No obstant això, l'ús de fàrmacs molt comuns pot bloquejar o alterar aquestes respostes naturals. Algunes de les famílies terapèutiques que requereixen més vigilància són els diurètics, els antihistamínics i els antidepressius i antipsicòtics.
3: Una medicació s'ha de vigilar perquè a vegades es poden produir descensos bruscos de la tensió arterial i amb el que això comporta, no? Marejos, caigudes, i és anar vigilant. Abans de retirar una medicació, consultar algú. Hi ha una farmàcia a prop, hi ha el CAP a prop, i davant de l'alerta d'algun signe o símptoma, és millor consultar abans de prendre decisions.
1: Més enllà d'aquestes contraindicacions, amb determinats fàrmacs cal tenir especial cura, com sempre, amb la gent gran, els nens i els malalts crònics. Els senyals d'alerta d'un cop de calor són els marejos, sentir-se desorientat o no suar. Els experts recomanen fer ús dels refugis climàtics, beure aigua i prioritzar una dieta rica en aliments frescos, com fruites d'estiu o amanides. És important també recuperar l'aigua perduda, però sobretot les sals minerals.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: En esports, cap de setmana intens pels equips de Rubí, amb protagonisme pel bàsquet i per les promocions d'ascens de futbol. Toni Bravo.
4: Comencem pel parquet, perquè el CEP Sant Jordi Femení ha tancat la Final Four de segona catalana en una meritòria tercera posició el dissabte a la semifinal, a partit únic a les reuinenques. Van caure 55-69 contra el Sant Josep Obrer, en un duel on van competir, però no van poder frenar l'encert rival. L'equip, però, va reaccionar diumenge en la lluita per la tercera plaça, va superar amb autoritat el Prat B, 65-84, signant un final de temporada notable i acabant el torneig amb bones sensacions. En futbol, la tornada a les promocions de tercera a quarta catalana ha deixat una cara i una creu. La penya blaugrana Ramon Llorenç B no ha pogut remuntar el 2-0 de l'anada, ha caigut 3-0 al camp del Sant Cugat, quedant eliminada de la lluita per l'ascens. I si ha fet un pas endavant és el 20B, que ha signat una autèntica exhibició al municipal del 25 de setembre. Després del 2-3 de l'anada, els rubinencs han golejat l'Ingrés Atlético B per 6-0, actuació que els classifica per a la final de la promoció, que disputaran a doble partit contra la penya recreativa Sant Feliu. I per cert, que Santi Fernández tornarà a dirigir el primer equip del 20 i la pròxima temporada, primera catalana. El tècnic encapçalarà un nou projecte que inclou planificació de plantilla, objectius i impuls de les noves instal·lacions. El 20 aposta així per l'experiència i el coneixement de la casa per afrontar la nova etapa de l'entitat.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Veïns per Rubí ha fet una bateria de preguntes sobre l'estat de les diferents zones d'esbarjos per a gossos de la ciutat. Segons la formació, el 2024 es va aprovar el pla director d'aquestes zones 2024-2027, que bàsicament estableix les línies mestres de la seva planificació i manteniment i a la vegada millorar també la qualitat de vida dels gossos. Segons informa Pro, el partit municipalista, en una nota de premsa, han recollit queixes d'usuaris dels pipicans, bàsicament sobre l'estat del manteniment i la neteja d'aquests espais, que asseguren que és insuficient. Veïns per Rubí també considera que s'haurien de tancar per seguretat algunes zones d'aquesta mena que es troben obertes fora de les urbanitzacions, com per exemple al carrer Luxemburg, a la plaça Pep Rovira o a la plaça Jesús i Maria. El portaveu de Veïns per Rubí, Toni Garcia, ho explica.
2: A nucli urbà sí, que són aquestes que citem, on estan situades, que no estan tancades, tampoc estan senyalitzades. Vull dir que si tu vas a buscar al pla director, perquè ara dedica els arxius dels mapes no es carreguen a la web, doncs hi ha aquests espais que tu pots portar el gos sense lligar, però no estan tancades. I tens al carrer, no sé, per exemple, coneix la Cova Solera, clar, tens al carrer i al costat. Si el gos no surt, val, si el controles, però no acabem de veure que això sigui correcte.
1: Veïns per Rubí també proposa crear nous pipicans, així com alguna altra zona d'aquest estil, però més específica pels gossos potencialment perillosos.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: El Ballet de Barcelona estrena Carmen aquest divendres al Teatre Municipal La Sala. La companyia, que té la seva residència artística a l'Espona, presenta una versió modernitzada d'aquest clàssic universal, creada pel coreògraf peruà Jimmy Gamonet. El director artístic del muntatge, Chase Johnsy, explica que el Ballet de Barcelona vol mostrar persones reals a l'escenari i defugir dels cànons de bellesa habituals a la dansa clàssica.
3: Muy orgulloso de las mujeres en la compañía y yo quiero que enseñen que son mujeres. Tienen pecho, caderas y músculo. Y por eso me encanta este vestuario, porque, claro, una persona sentada en you know, el público pueden ver una persona, ah, vale, es humana. El mundo del ballet está cambiando lento, pero es que yo prefiero que enfocan en la danza y que están haciendo y no en el espejo.
1: Gràcies al suport de l'Ajuntament, el Ballet de Barcelona manté el seu compromís d'apropar la dansa a tots els públics. El ballet s'estrena a La Sala i després viatjarà al Teatre Condal de Barcelona i després farà gira per Itàlia. L'estrena a Rubí aquest divendres ofereix preus molt assequibles, només 5 euros pels joves entre els 12 i els 35 anys a través del programa Escena Jove, mentre que les entrades generals per als adults oscil·laran entre els 18 i els 25 euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I acabem amb el bloc d'informació esportiva amb un cap de setmana a Rubí, que ens ha deixat emocions fortes en bàsquet i una golejada per recordar el futbol. Toni Bravo Rodríguez.
4: El CEP Sant Jordi femení ha estat protagonista de la Final Four de la segona catalana. Dissabte van topar amb un Sant Josep obrer molt sòlid, van perdre 55-69 a la semifinal, però l'equip va reaccionar diumenge amb una gran versió ofensiva, van superar el Prat B 65-84, enduent-se la tercera plaça tancant la temporada amb orgull. En futbol, les promocions han deixat una història de superació i una amarga. La penya blaugrana Ramon Llorenç B no ha pogut capgirar l'eliminatòria, ha caigut 3-0 al camp del Sant Cugat. La gran alegria ha arribat des del 25 de setembre, on el 20 B ha signat un partit impecable. Després del 2-3 de l'anada, els rubinencs han golejat l'Ingrés Atlético B per 6-0, una exhibició que els classifica per a la final de la promoció, que disputaran a doble partit contra la penya recreativa Sant Feliu. I la Black Wolf Rubí ha tancat les quatre primeres jornades de la primera divisió femenina de futbol platja amb una victòria, 3 derrotes, això a Chipiona. Les rubinenques van perdre 3-4 contra el Barcelona, 5-1 davant del Melilla, 6-4 contra el Torroxenyo, però van sumar la primera victòria de la seva història a la màxima categoria amb un 2-1 contra el Túria. L'equip és nové, 3 punts, afrontarà dijous una nova fase de 4 jornades a Huelva.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
5: L'enjoc és
6: futbol,
5: bàsquet,
6: hoquei,
5: handbol,
6: waterpolo,
5: tenis taula,
6: rugbi,
5: voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc, tot l'esport a la teva ràdio local.
6: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
7: Benvinguts i benvingudes a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
5: Molt bé, i tu, Lluís?
7: Molt bé. Mira, avui et porto un tema
5: sí.
7: que a mi em va copsar molt aquest passat Nadal. Aquest és el programa, el podcast LGTBI de la xarxa, sí. però crec que no podem quedar indiferents quan passen certes coses al nostre voltant.
5: Totalment.
7: I per això avui li dediquem aquest episodi.
5: Em sembla, de fet, Lluís, ja fa temps que dediquem sí. Episodis no, a temes que col·lectivitzen, no, justament
7: Exacte.
5: Mai millor dit, amb el nom del nostre episodi, i que passen justament a vegades per injustícies i que nosaltres també, doncs, no en som aliens i n'hem de parlar
7: Exacte.
5: I ens hem d'implicar.
7: I que parlen de justícia social
5: oh,
7: una mica, eh? Doncs mira, avui parlem d'un dels episodis més tensos que s'han viscut en aquest últim any a Catalunya en matèria d'habitatge, immigració, el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona, que es va produir ni més ni menys que el 17 de desembre de 2025 a les portes de Nadal, que també és que és com... bueno, un desallotjament...
5: Jo crec que té un perquè, eh?
7: Sí, eh?
5: Sí.
7: Ah, doncs...
5: Sí,
7: jo
5: m'aventuro a pensar que és aprofitant justament que la gent potser està de vacances o està pensant en una altra cosa i està segurament...
7: Però ja t'entenc, eh?
5: No ho sé, segurament molt menys mobilitzats, no?, que en un dia del dia a dia, aprofitant aquell moment concret, es va aprofitar aquesta jugada, estic convençut.
7: A mi em sembla com la burla total. De veritat, que passi a portes de Nadal un fet com aquest i que la gent no surti al carrer en massa, em sembla una cosa bàrbara, però segurament tens raó i va en aquest sentit, eh? Bé, va ser un desallotjament que va afectar prop de 400 persones, el doble d'una escola d'una línia, ja t'ho dic. La majoria de migrants subsaharians que vivien en aquest espai després d'anys encadenant precarietat, assentaments i expulsions d'altres llocs, que aquest serà un tema interessant a tractar amb el convidat. Per entendre què va passar, quines polítiques hi ha al darrere i què ens diu de tot això, no?, sobre el model de ciutat i de convivència que s'està construint, avui ens acompanya una persona que va viure aquests fets en primera línia.
5: Doncs escolta, ens posem per feina, si
7: Vinga,
5: vols.
7: Va. Avui el Col·lectius en xarxa
5: B9.
6: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: T'explico que l'antic Institut B9 de Badalona s'havia convertit amb els anys en una mena de comunitat autogestionada on vivien centenars de migrants, molt d'ells treballadors i treballadores sense accés al mercat d'habitatge formal. En aquell espai hi havia habitacions improvisades, zones comunes i fins i tot una certa organització interna entre persones de diferents nacionalitats africanes. Però el desembre del 2025, després d'un ordre judicial sol·licitada per l'Ajuntament de Badalona, es va executar el desallotjament amb un ampli dispositiu local, un fet que crec que cal destacar i que li preguntarem al convidat perquè sobta. L'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, va defensar la mesura en nom de la seguretat i de la convivència amb el barri. En canvi, diverses entitats socials i col·lectius d'habitatge van denunciar que el desallotjament es feia sense alternatives habitacionals reals, en ple hivern, a les portes del Nadal, hem dit, i deixant centenars de persones en una situació encara més vulnerable si cap, no? De fet, abans del desallotjament ja hi havia hagut mobilitzacions al carrer amb el lema cap persona és il·legal i contra el que moltes entitats consideraven polítiques racistes o apuròfobes. En els últims anys estem veient com determinats lideratges polítics de la dreta i de l'extrema dreta han anat instal·lant una forma de fer política basada en l'esperpent, no? En l'esperpent constant. Estem veient a Trump cada dia fent una performance diferent que també ens glaça una mica, no? Cada setmana hi ha una nova declaració, una nova polèmica, una nova línia vermella que es traspassa i el que passa és que de tant repetir-se el que abans em semblava intolerable, bé, que a mi ja m'agrada que ens ho sembli encara, però acaba normalitzant-se, no? I es donen situacions com aquestes del B9. Aquestes dinàmiques no només tenen a veure amb el llenguatge que es fa servir o amb el debat polític, sinó amb la manera com es governa i amb les decisions que s'acaba prenent sobre la vida de la gent. I aquí és on el cas del B9, com et deia, de Badalona, es converteix en un exemple molt clar. Parlem d'un desallotjament que va deixar centenars de persones, 400, al carrer en ple primer mes de desembre, a les portes del Nadal, un moment que culturalment, no, i simbòlicament està associat a les reunions familiars, al recolliment, a la solidaritat, i per molta gent creient a valors com la caritat i l'ajuda, no, a l'altre. Tanmateix, mentre moltes llars es preparaven per celebrar aquestes festes, gairebé 400 persones eren expulsades de l'espai on vivien sense una alternativa clara. I potser la pregunta més incòmoda podria ser, no, com pot ser que una cosa així passi i sacsegi poc, em va semblar a mi, no? Sí que hi va haver uns moments de tensió a Badalona, però molt, molt cercats en el barri, no? Amb la ciutat concreta, no? La filòsofa Judith Butler té un concepte molt útil per pensar situacions com aquesta. Butler parla de les vides plorables o les vides dignes de dol, és a dir, aquelles vides que la societat considera prou valuoses com perquè la seva pèrdua o el seu patiment ens commogui, no? I generi aquesta resposta col·lectiva. Però també hi ha vides que per motius de classe, d'origen, de raça, de situació administrativa, queden fora d'aquest marc. Potser el que passa amb episodis com el del Benó és precisament això, no? Que hi ha persones, les vides de les quals no tenen aquest reconeixement social i no sembla que tinguin el dret a ser plenament dignes de ser plorades o defensades com cal, no? Potser per això anem normalitzant situacions que haurien de ser com més escandaloses, crec jo, potser perquè la repetició també constant d'aquests tipus de decisions acaba com anestesiant-nos una mica la nostra capacitat d'indignació, i per això avui volem tornar uns mesos enrere, no?, en el calendari, i en aquest episodi, amb una miqueta més de distància, sí, entendre què va passar realment al B9, quines polítiques, discursos i decisions ens van portar fins aquí.
6: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
7: Doncs per parlar de tot això, avui ens acompanya, i tenim la gran sort d'estar aquí amb ell, amb Mamadou Seydi, membre del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i una de les veus que va denunciar públicament el que va passar al B9. Què tal, Mamadou? Moltes gràcies.
8: Hola, molt bones, companys i companyes, com esteu? Moltes gràcies a vosaltres per, després de ja passats uns mesos, encara dedicar-li al B9 aquests moments de reflexió de lo que va ser, pues, un moment trist, però també un moment de lluita sindical i també un moment de la lluita per part de la classe treballadora amb totes les seves diversitats i formes, que també en vam extreure lliçons que encara seguim analitzant perquè sabem que vindran moments encara també més complicats, i esperem que almenys el B9 ens serveixi una miqueta d'experiència per poder donar una millor resposta si en algun moment tornem a viure una situació semblant.
7: Qui vivia al B9 i com funcionava una mica la vida dins del recinte? Si ens ho pots explicar, perquè no, a vegades el que rebem aquí o el que les persones amb les que convivim aquí, no, que diem que són migrants, no, poden ser producte, la seva situació vital pot ser producte de polítiques colonialistes justament dels països que les han d'acabar acollint,
8: clar, clar.
7: No?
8: Clar. Sí, és el que tu bé dius. Al final, dintre del B9 vivien persones que havien segurament dut a terme per lo que nosaltres coneixíem, tant per haver treballat en diferents àmbits amb concret perfils molt semblants, i per a les persones que hi havien dintre, doncs, que havien fet un procés migratori, que molts venien de diferents parts del continent africà i que havien sigut expulsades pel mateix sistema que els estava expulsant aquell dia també en el B9, que és el sistema capitalista, i que no ho en diem a l'engròs perquè sí, ho diem perquè és com més o menys, doncs, quan nosaltres fem una miqueta l'anàlisi veiem que el mateix que els expulsa, que és aquest extractivisme en els seus països d'origen per al benefici de les pròpies empreses que es troben en el nord global, molts d'aquests, o dels propis estats que se'n beneficia, són després també les mateixes que les exploten i que quan ja no les volen explotar en el centre imperialista o quan no les volen explotar en les nostres ciutats, també les volen expulsar, doncs, dels seus barris, com és en el cas del B9, en el barri de Sant Raó. lloc, no? Pues moltes d'aquestes persones pues eren persones que algunes sí que es trobaven en situació administrativa irregular, altres no, altres tenien la seva situació ja legalitzada, però que també amb aquest racisme immobiliari i amb aquesta problemàtica d'habitatge que estem patint totes i tots, on és impossible trobar un lloc, pues imagina't sobretot per les persones racialitzades que inclús podent aportar d'alguna forma algunes d'elles pues, els requisits econòmics que se'ls demanava, pues, encara així no se'ls permetia pues, tenir un lloguer. I pues, es trobaven aquestes persones que algunes es trobaven treballant, altres de manera regular, altres estaven treballant de forma irregular en el que és la... Ara em surt la xatarreria, però ara no em surt en català.
7: Sí.
8: Però es trobàvem treballant en aquest sentit en diferents àmbits per poder subsistir, i que el B9 s'havia tornat una miqueta pues, en l'últim bastió on es podien refugiar les persones que no tenien cap altra alternativa habitacional, perquè això no comença aquí ni molt menys a Badalona, sinó que des de fa uns quants anys, com explica el Sindicat d'Habitatge a Badalona de forma molt repetida i molt acertada, pues, aquestes persones mica en mica van sent desnonades dels diferents espais on estaven visquent, siguin en pisos antics o siguin en altres naus, com va ser en el seu moment la nau de Gorg, on justament un incendi va causar la mort de més de 5 persones. I per tant, aquesta política de desnonar i desnonar i desnonar, el que va fer és que el B9 es convertís en l'últim punt on anaven a parar totes aquestes persones, fins a arribar a situar-se més de 400 persones en una situació màxima de vulnerabilitat, i trobar-se pues, que l'única sortida que tenien per refugiar-se i per tenir algú quelcom que se li pogués dir casa pues, era l'antic institut del B9.
7: Clar, el fet, no, ja ens ho has explicat una mica,
9: sí.
7: Però si fem un recull històric, no, un recorregut històric de com arribem al B9 i a la concentració de 400 persones en aquest antic institut, són aquestes polítiques del govern del Biol que van concentrant aquesta gent en aquest institut, perquè els han anat movent d'altres... és important, jo crec, contextualitzar-ho, perquè és després el Biol el que genera aquest conflicte de seguretat, o no, o posiciona, si més no, el discurs sobre la seguretat en el propi barri i acaba confrontant els veïns.
8: 100%, 100%, o sigui, és el que tu dius, el B9, si ara no recordo malament, és des de l'any 2003 que comencen a arribar les primeres persones, les quals no tenen cap mena d'alternativa, i és a través d'aquesta política de desnonaments que va agrupant-se cada cop més persones, no? I justament el que el Biol al final fa, i tot el que són les polítiques de misèria d'aquest projecte polític que denomenem d'alguna forma un altre socialdemòcrata, és que situen el foco en les persones que més precaritzades es troben per al mateix sistema que defensen les persones que les estan criminalitzant, no? Bàsicament, trobem aquesta amalgama de jocs on literalment pues, l'abandonament institucional dels barris obrers, l'abandonament institucional de barris com els de Sant Roc, han generat una sèrie de circumstàncies que ha dificultat la vida, per culpa d'aquest abandonament institucional, ha dificultat la vida a totes les persones que viuen en aquell barri. I en vez de generar aquesta responsabilitat per part d'aquestes polítiques de misèria, el que es busca al final és, com es diu en castellà, aquest chivo expiatorio, i les han trobat en aquestes persones, que en aquest cas són d'origen migrant, i que a través d'aquest racisme i d'aquesta política de criminalització i d'aquest desnonament, o sigui, de tota aquesta amalgama de coses que estem nosaltres aquí enumerant, pues s'ha generat aquest discurs reaccionari i racista per part de, en aquest cas concret, a Badalona, i per part concret del govern del Biol, pues el que ha generat bàsicament és això, el fet de criminalitzar aquestes persones i el fet de responsabilitzar-les de la seva pròpia situació de misèria, quan ells han sigut els responsables d'aquestes polítiques de misèria, perquè són els que han aplicat aquestes polítiques de desnonar i desnonar una Badalona, com ens diu el Sindicat d'Habitatge de Badalona, que es troba més de 7.000 pisos buits, això és important recordar-ho, i es va portar a terme aquest 17 de novembre passat pues un desnonament de més de 400 persones sense cap mena d'alternativa habitacional, amb tot el sensellarisme que ja acumulava Badalona.
5: Mm-hmm. De fet, volíem que ens expliquis també, ho explicàvem nosaltres al principi, dèiem que havia estat a les portes de les festes de Nadal. Com es va viure justament aquell desallotjament de totes aquelles persones? No sé si era una acció que havia estat anunciada prèviament i com es va gestar tot plegat, perquè és veritat que els mitjans de comunicació doncs, en van fer un seguiment, però volíem que ens expliquis també, i tu que ho vas poder viure en primera persona amb totes les companyes i els companys, una mica com va ser aquella jornada, aquell dia.
8: Va ser un dia força dur, realment recordo. Quan fico a pensar-ho, va ser un dia complicat perquè sabíem que era un dia que arribaria tant les persones que vivien allà com els diferents, l'organització juvenil socialista, que va estar liderant bastant políticament, però també organitzacions com Regularización Ya, el Sindicat d'Habitatge Badalona, que va estar des de primer... Sabíem que aquell dia arribaria juntament amb les persones que hi vivien i el que no sabíem mai era quan. Ja portàvem unes setmanes bastant atents perquè ja ens havien avisat les advocades que hi portaven treballant amb temps amb el DESO, que ja ens havien avisat que s'havia donat l'ordre que es podia desallotjar i que se'ls havia donat el permís, que l'única condició era que fos de dia, per això es van esperar fins que fos de dia, que va ser molt curiosa aquesta situació, perquè tot el que és el dispositiu policial, que va ser un dispositiu policial de més de 50 furgones entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, pues, que van arribar quasi bé, si no recordo malament, des de les 6 del dematí o una miqueta abans, però no van portar a terme el desnonament fins vora les 8 o potser una miqueta més tard, bueno, fins que va ser de dia perquè era algo que el jutge havia marcat com a requisit perquè es pogués dur a terme el desnonament. I bàsicament pues, va ser un dia de nosaltres estar allà, nosaltres vam arribar sobre les 4 del matí, per estar allà amb els residents. Alguns residents havien anat marxant abans, els dies abans, perquè la Policia Nacional havia anat allà els dies abans amenaçada que si ells venien el dia del desnonament i es trobaven amb gent en situació administrativa irregular, aquesta gent pues, els obririen un expedient per poder ser deportada i justament pues, amb aquesta política de por pues, van fer que algunes persones, amb tota normalitat, pues, abandonessin aquell recinte perquè ja no era fer-te fora del B9, sinó que era fer-te fora de l'Estat, no? I pues, aquell dia pues, estem des de les 4 fins que comença el desnonament intentant, pues, més que resistir, visibilitzar pues, aquestes polítiques de misèria i visibilitzar que el problema de l'habitatge, que és el problema que més preocupa a nivell estatal, i així ho mostren les estadístiques, que més preocupa la gent, pues, que en última instància, quan ja no hi ha cap barrera, no hi ha cap mecanisme, el que genera pues, això és deixar més de 400 persones en ple Nadal fora. I doncs nosaltres pues, vam intentar acompanyar aquestes persones de la millor manera que vam poder. Vam també estar allà resistint, vam també fer la lectura política perquè creiem que era important també estar allà per trencar una miqueta amb el... I crec que es va aconseguir en bona mesura trencar una miqueta amb el relat criminalitzatori que havia implantat el senyor García Albiol i que havia implantat la socialdemocràcia senyalant aquestes persones en vez d'assenyalar realment el que era que els polítics professionals d'alguna forma o una altra, cadascú amb la seva justa mesura, havia contribuït a que tinguéssim a més de 400 persones en plena onada de fred, tot sigui dit, i que els dies abans a Badalona també hi havien hagut inundacions, que justament era un dels dubtes que teníem si es anava a dur a terme o no el desnonament, perquè un dia abans Badalona pues, s'havia establert en alerta per possibles inundacions, però encara així no es va impedir en cap moment deixar a més de 400 persones pues, fora, no? I pues, bàsicament ho vam viure així, ho vam viure amb molta tensió, amb molta angoixa, amb molta impotència, perquè sabíem també que poca cosa podíem fer amb tot aquell desplegament policial, però sí que també vam entendre pues, que la solidaritat de la classe treballadora era l'únic que ens quedava a nosaltres i als residents del B9, i així també ens ho van agrair, pues, que està allà reivindicant i demanant una solució habitacional per a més de 400 persones.
7: Clar, tu parlaves de la Policia Nacional, parlàvem de les polítiques del viol, però també hi eren els Mossos, i per tant també hi era,
8: sí,
7: també hi era Interior, aquí.
8: Exacte, nosaltres ho dèiem. Que digues, era això, que si el viol havia assenyalat, havia generat tot el marc criminalitzatori, havia apuntat amb el dit, però el qui executava era el PSC d'Illa. I això era molt clar.
9: I quan nosaltres parlem d'aquesta complicitat de la socialdemocràcia, doncs en bona part parlem d'això, de la impotència del seu projecte polític. Per molt que ells i elles vulguin anunciar que volen acabar amb la misèria, doncs si al final ells l'únic que fan és realment gestionar la misèria que genera el sistema actual, que és el sistema capitalista. I que per molt que tinguin gran anunciacions, quan toca a l'hora de la veritat el protegir els beneficis de capitalistes, empresaris i especuladors, és el que acaben fent, protegint beneficis a capitalistes, empresaris i especuladors. I així es va veure com la dreta va assenyalar i la suposada, pues, aquesta esquerra del PSC, dic esquerra i Enric perquè crec que ja pocs entenen això, pues, el que va fer és això, establir aquest dispositiu policial i pues, involucrar Mossos directament. Per tant, Salvador Illa i tota l'amalgama d'aquest PSC, pues, responsable de forma directa, i també el Ministeri de l'Interior de forma general, perquè, òbviament, aquest dispositiu policial, si un dels factors especials que tenia era que a l'involucrar ja la Policia Nacional el que necessitava era, pues, que el Ministeri de l'Interior donés l'okay perquè això pogués passar. Per tant, ja estem parlant d'un dispositiu establert ja a nivell estatal. Vull dir que és a través de que el Ministeri de l'Interior, que té competència a nivell estatal, que dona l'okay, que això pot passar, i veiem encara, pues, com segueix afectant a tot aquest arc parlamentari.
10: Mamadou, amb tot el que ens estaves explicant ara i al principi ens agraïes, no? Al principi d'aquesta conversa deies gràcies per parlar amb nosaltres també després de tots aquests mesos. Hi ha també una mica la sensació de que un cop van passar, doncs, aquells primers dies o aquelles primeres setmanes s'ha mogut també una mica el focus mediàtic i això, doncs, d'alguna manera també està deixant enrere totes aquelles persones que potser encara, doncs, no han trobat encara un lloc on viure, un lloc on estar o un lloc on començar a fer de nou les seves arrels. Ara mateix, quina és la situació d'aquelles persones que van viure allò aquell mes de desembre?
9: Bueno, sí, nosaltres sabíem que això passaria, no? Nosaltres sabíem que des del moment que aquestes persones ja se les tragués del B9, pues, mica en mica, pues, anirien perdent centralitat. Encara així es va treballar moltíssim per no únicament mantenir la centralitat, sinó que l'objectiu era trobar

0: i també el dispersar aquestes persones per arreu de tot el territori, que una de les problemàtiques que generava és que aquestes persones, si es dedicaven a recol·lectar ferralla al costat a Badalona i tenien totes les seves eines de treball, si tu les enviaves, per exemple, com podia ser, jo que sé, a Lleida o al Maresme o on fossi, aquestes persones ja no podien treballar tampoc i, per tant, no podien subsistir i, per tant, doncs, generaves encara una problemàtica, no? Doncs és el que ha passat una miqueta, que aquestes persones s'han quedat sense solució i que moltes d'elles segurament es trobaran en altres assentaments o hauran anat a altres assentaments, i les poques que hagin pogut trobar solució, pues, es veia, no, una miqueta en el documental de TV3 com un dels xavals pues, estava en un altre lloc dormint en el carrer. Vull dir que al final què és el que fa? Quan, i nosaltres ho diem d'una forma molt clara, quan diem que la socialdemocràcia el que fa és gestionar la misèria, literalment el que fa és gestionar la misèria bonament com pot en els moments de crisi, quan no pot la desplaça i la mou. I el que va passar al B9 va ser d'alguna forma pues, que aquestes polítiques de misèria en el concret en Badalona havien arribat als seus límits i el que fan és empènyer-ho fora de Badalona i que es busqui la vida cadascú com pugui i que aquestes persones dormin al carrer com puguin. I és el que ha passat amb molta d'aquesta gent, no? Que amb algunes hem perdut contacte i amb les altres que teníem mitjanament contacte pues, se'ls hi han anat acabant aquests plaços i se'ls hi està intentant buscar algunes altres sorties, però que de moment moltes d'elles pues, no se'ls hi ha trobat.
1: Ja. Què ens diu, Mamadou, aquest episodi del B9 sobre una mica sobre el racisme institucional i social, però també fent una analogia, perquè tu deies molt bé, no? Les polítiques de dreta ens assenyalen i després l'esquerra espanyola o catalana executa, acaba executant. Què ens diu això de cap on ha d'anar el futur polític de l'Estat? Perquè al final jo vaig veure imatges del Biol rodejat de veïns. Mm. Vull dir, aquí qui va tenir rèdit polític és la dreta, no? Llavors, què ens diu això? Quina analogia fas, tu creus, en el futur sobre això, sobre aquest episodi, i com pot impactar, o com va estar impactant ja, perquè segurament episodis d'aquests estem veient repetits a escales més grans o més petites, segurament més petites, arreu del territori.
0: Ens diu moltes coses, no? Del B9, sí, mínimament més enllà de la impotència que vam sentir, el que podem extreure són moltes lliçons, no? Primer ens diu això, la impotència de la socialdemocràcia, que per molt que anunciï en veu alta tot el que vulgui, sobretot aquesta socialdemocràcia més d'esquerres, es troba en aquest moment de crisi on el que necessita el capital és d'alguna forma mantenir els seus beneficis o augmentar els seus marges de benefici. I això és a costa de la classe treballadora. I en concret, ara en concret senyala molt concretament pues, això, la classe treballadora migrant i a les persones racialitzades, perquè entén que únicament fragmentant a la classe treballadora pot mantenir una miqueta aquest disciplinament i aquests mecanismes d'explotació. Perquè sí que és veritat que en el B9 no únicament ja és la qüestió del desnonament, sinó que trobàvem persones que treballaven jornades laborals de 8 hores recollint ferralla, que això li generava un benefici a algun empresari i que en aquestes 8 hores podien guanyar en treballs de quasi... Ai, perdó, 8 hores. De diaris de més de 8 hores podien guanyar, pues, què direm, 10 euros, 15 euros. Això és el que guanyaven en un dia, en una jornada sencer. Això estem parlant d'una sobreexplotació. Estem parlant d'una sobreexplotació que se sustenta en això, en aquesta fragmentació de la classe treballadora, en aquesta fragmentació i en aquesta divisió constant de la classe treballadora. I en el Biol veiem, en el que fa la dreta i el que fa en el B9, sí que aprenem molt que el que estava fent el Biol és una miqueta testejar quin és el punt de dretinització de la societat catalana i de l'opinió catalana i si es poden dur a termes aquestes operacions en un futur de forma més lleugera. De forma
1: quines línies vermelles no podien trepitjar i estava la gent adormida.
0: Exacte. Fins on ell podia fer, fins on ell podia tirar, sense que la gent, sense que la pressió mediàtica, sense que hi hagués una protesta massiva, sense que hi hagués una senyal... I és el que estava testejant, i és el que va testejar. O sigui, aquest era el que hi havia en el rerefons. I aquí doncs, és el que hem dit, no? Veiem com la complicitat dels dos espais, però cap a on ens dirigim és la necessitat de... Una, si no hi hagués hagut, si no haguéssim tingut el Sindicat d'Habitatge Socialista allà, juntament amb més organitzacions, fent aquesta lectura política i fent aquest treball sindical de classe, hagués sigut molt difícil que nosaltres estiguéssim a dia d'avui parlant de

0: el 19. Hagués passat sense pena ni glòria. Per tant, una de les coses és que necessitem sindicats de classe forts, sindicats que representin a la classe treballadora. Això és un element polític. No únicament ja parlem del parlamentarisme, parlem de com necessitem aquests sindicats de classe que d'alguna forma siguin els que intermediïn o els que lluitin per als interessos concrets de la classe treballadora. I segon, necessitem d'alguna forma alguna mena de recuperar la independència de la classe treballadora. La independència política de la classe treballadora vol dir organismes que vellin per als interessos concrets de la classe treballadora més enllà del que pot ser el que tenim a dia d'avui, que és el panorama polític d'una socialdemocràcia que es basa en un pactisme interclassista i que sempre que hi ha algun conflicte en aquest pactisme interclassista, en última instància el que defensa és empresaris i especuladors. I no ho diem amb la boca en gros, sinó que ho diem amb les proves amb la mà i creiem que l'exemple perfecte és el del B9. Perquè de passat després de lo del B9, de desnonar més de 400 persones, tu quasi bé et pots permetre qualsevol cosa en habitatge. Ja hem vist desnonaments en diferents assentaments ja de més de 100 persones, 150 persones, que tenen menys soroll. Per què tenen menys soroll? Entre altres coses, perquè ja has fet un desnonament de més de 400 persones. Per tant, et pots permetre que 150 tampoc són tantes, amb repercussió que fa 3 mesos vam deixar 400 persones i no se'ns ha caigut el sistema. El panorama polític que tenim a dia d'avui és això, és un procés reaccionari, un procés d'una reacció que s'està intentant assentar a través d'aquesta divisió, a través de generar aquests enemics interiors com poden ser les persones migrants, les quals s'assenyala com els culpables de tots els mals i tota la crisi política i social que estem vivint, però que realment el que passa aquí és que els culpables són uns altres i són aquesta oligarquia que mica en mica està intentant assentar aquest projecte reaccionari per poder garantir que en els pròxims anys, que saben que venen anys de vaques flaques, per dir-ho d'una forma, assegurar-se que justament assentant aquest projecte reaccionari es pugui assegurar el seu benefici a costa de la classe treballadora en la totalitat, encara que ara sembli que només van per als migrants, però nosaltres estem segurs que en els pròxims anys serà cap a tota la seva classe treballadora.
1: Els penúltims i els endavantúltims. Mamadou Seydi, moltíssimes gràcies per passar-te pel col·lectiu, superinteressant. Gràcies per fer possible aquest episodi, de veritat.
2: Gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Per l'espai i ens veiem aviat. Moltes gràcies i molt bona col·locació. Felicitats.
2: Gràcies. Fins la propera. Nosaltres ho deixem aquí, Lluís,
1: amb música. Música Latinoamèrica, de Calle 13.
2: Gràcies, que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
1: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Bon dia, oients de Som Terra. Aquest primer tall de veu de l'abril es mereix parlar una mica de tot per fer les previsions durant el mes. A l'hort ja es poden començar a sembrar i plantar carbassons i tomateres, escaroles i espinacs, melons, cogombres i cebes. Les patates ja haurien d'estar sembrades, normalment se sembren per Sant Josep. A l'escola ja vam plantar les tomateres el mes passat, però a dins de l'hivernacle, on fem les pràctiques amb l'alumnat de grau mitjà. Les vam plantar i ja les comencem a lligar i algunes ja es poden esllucar i tot. I com no podia ser d'altra manera, ja ens hem trobat mostres de tuta, la famosa tuta absoluta, un petit lepidòpter que és un problema molt important a les principals zones productores de tomatera a causa de l'aparició de resistències als productes fitosanitaris. També afecta per un menor grau a l'albergínia i a la patata. Aquesta plaga es mostra fent una mena de galeries a les fulles i com uns orificis a les tiges, a les flors i als fruits. I quan aquests són grans, fan malformacions que fan malbé totalment la producció. A l'escola intentem combatre-la amb tractaments de bacillus. En el cas de la part de finca arbrada, ja no es parla d'esporgar. Ara per esporgar només queden algunes oliveres, però ja poca cosa a partir d'ara. Ara les feines importants són el control del rec, de l'herba i de les possibles gelades. I també ja ens ronden les primeres colònies de pugons que hem hagut de començar a tractar durant la Setmana Santa. A banda dels arbres, i pel qui en faci, aquest és el mes de fer sembres de panís i de girassol i d'aplicar els insecticides que toquen i els fungicides als cereals d'hivern si convé. Cal dir que els cereals d'hivern ja fan més goig després de la tongada de pluges que van patir després de la sembra. Ara bé, s'han hagut d'adobar ben bé enguany per rescabalar-los. I a banda d'aquests cultius, a l'escola, ara les zones enjardinades són les que ens donen més feina. El mes d'abril i maig rebem força visites i volem tenir-ho tot ben planxat, ben pentinat. Hem repassat totes les vores i voreres i la segadora de fil no ha parat ni para. I la segadora de gespa ja està en punt de solfa. Ja sap que fins la tardor no es podrà aturar. També caldrà adobar la gespa i mantenir a ratlla els arbustos i les bardisses. I per acabar, no oblidem l'avellà, que ja eixamenarem la setmana vinent i ja us ho contarem. I rient i plorant, l'abril va passant. Fins a la pròxima.
0: La teva ràdio local parla de tu. Som Terra, la ràdio quilòmetre zero.
1: Avui conversa amb el Ramon Sarroca, que ja sabeu que és el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Ramon Sarroca, benvingut. Com ha anat? Com...
3: Molt bones, bon dia.
1: Bon dia. Us heu tornat a reunir a la taula agrària.
3: Sí.
1: Quins temes vau tractar?
3: Bueno, aquesta cal recordar que és la primera taula agrària que es fa després de les eleccions al camp, que van ser, doncs ara fa, deu fer un mes i mig, a vora dos. I aquesta era la primera taula constitutiva de taula agrària a on comencen els nous mandats en la seva representativitat que van conquerir a les eleccions agràries. Aleshores, aquesta ha estat una miqueta una taula agrària que s'ha fet una miqueta més tard de lo que hagués estat normal per tots els recomptes, validació de candidatures i tot plegat. I dic que hagués tingut de ser una mica més aviat pues, per tot el que tenim damunt de la guerra del Golf, de totes les implicacions del carburant, dels adobs i de tot plegat que comporta una guerra. I sí que és veritat que hi havia molts punts a l'ordre del dia, perquè ja feia bastant temps des de que es va des de que es va convocar les eleccions agràries al camp, pues no es havia fet més que més taula agrària. Uh-huh. I llavors, el que avui ens preocupa tot, però el més preocupant i que dona més mals de caps és tot el tema de la guerra del Golf. I aquí sí que vam tractar bastant a fons pues, aquesta sèrie de mesures que posarà, de moment encara no les ha posat, posarà
4: sí.
3: en funcionament el govern de Catalunya per a tots els aspectes, no només per temes agraris, sinó per tot allò que es pugui veure implicat o afectat per aquesta guerra del Golf. En concret, el que a nosaltres ens preocupa com a sector agrari i ramader, pues és, primer, el Ministeri, sabeu, o els oients que ens escolten, els ho expliquem, ja fa un temps que va posar en marxa una sèrie d'ajuts per a tots els sectors, però uns ajuts a tant alçat, com va fer l'anterior vegada a la guerra d'Ucraïna, quan va sortir la guerra d'Ucraïna. Aleshores, ajuts a tant alçat vol dir pues, que fan un ajut a tant hectàrea o a tant la vaca o a tant una cosa concreta i per a tothom igual. Aquests són els ajuts a tant alçat com uh-huh. a set, concretament, el que la gent cindi més pues, és aquest ajut, en principi, la rebaixa del gasoil en general i després un complement de rebaixa dels impostos al gasoil agrícola i ramader i també segurament que al sector pesquer. Aquest és un ajut transversal per tots aquells que gastem el gasoil agrícola.
4: Uh-huh.
3: I més concretament a nivell de la nostra conselleria, aquí ja fa un temps que es va concretar un ajut de 400 milions d'euros i que aniria pues, destinat a molts altres aspectes, però el que vol focalitzar més la Conselleria d'Agricultura així ja de sortida són per, més que res també per un tracte d'aquí en avant i tan aviat pel present com pel futur, és potenciar la creació de plantes de biogàs. Potser no fer plantes enormes,
4: uh-huh.
3: sinó intentar ja lligat una mica amb tot això que fa temps que anem parlant aquí a la província de Lleida dels biopolígons,
4: sí.
3: pues, lligar-ho una mica pues, amb potenciar les plantes de biogàs, siguen més grans
4: o més petites.
3: O siguen més petites en tot allò que faci falta que sigui la millor solució per cada cas.
4: Però, a més a més, Ramon, sí, perdona. Sí. Això del biogàs, sí, sí, un dia sí, sí. en parlarem concretament, perquè s'ha de fer molta sí. pedagogia i ara que, a més, sí. s'està demanant adobs fertilitzants químics, doncs també és, sí. no? va tot lligat.
3: Sí, és que tenim una... Primer, que els adobs químics és el primer que ha estat afectat pels temes de la potassa i per tots aquests temes que venen més d'allà, les urees, que són uns derivats del combustible, tots aquests abonos més concrets, això està afectadíssim, ha fet una pujada de preu, perquè al final són derivats del petroli. Quan nosaltres diem i quan el govern diu l'aposta per la creació de plantes de biogàs, però, bueno, és una cosa que aquí tenim, que aquí podem fer, que s'ha demostrat en d'altres països que no és algo per a que mos entengui la gent com si parléssim d'una nuclear, és algo molt diferent i és algo que es pot fer o més petit o més gran. I després també potenciar aquestes plantes, perquè aquí en tenim una, del digestat, plantes de que tenim, que en tot allò que subproductes que són naturals, que puguen fer, que serveixen per a fer una fermentació i d'allí surt un digestat, tant és líquid com sòlid i serveix per a abonar els nostres camps, pues bueno, potser davant d'una necessitat serà bo analitzar totes aquestes situacions i potser serà el moment d'emprendre inversions de cara en tot aquest tipus de productes que nosaltres podem fer perquè tenim, igual que les plantes d'energia, sigui eòlica, sigui tot tipus d'energia del sol, tenim el clima que tenim i podríem aprofitar per a fer tot això. Després tenim una forta ramaderia en uns fems que també podríem aprofitar com se fa el Carràs, en aquesta planta del Carràs. Bueno, són diferents solucions que poseen moments difícils com aquests, pues jo crec i creiem que seria bo aprofundir-hi, posar un marxa i podríem tindre, és una riquesa que tenim, pues anem a veure com ho fem, la tecnologia hi és i aleshores no només podríem fer tots aquests temes d'abonats, sinó que també després en tecnologia i tot podríem fer d'altre tipus de subproductes que serien molt interessants i molt importants. Jo creiem que és el moment.
4: I la taula agrària ho vau posar, mira, precisament damunt la taula, no?
3: Ho vam posar damunt de la taula, concretament això no, però sí que començar a treballar cap en aquest camí. I pues, també això vol dir que el govern està disposat a posar diners en el tema de l'agroliquiditat de l'ICF per ajudar aquestes inversions. Són inversions que porten la seva ajuda també tant a nivell de la conselleria o a nivell del nostre govern com del govern central, no sé. Jo crec que pensem com a federació que és moment d'aprofundir, no deixar-ho caure i després també mirar de que això, encara que la guerra del Golf passe o passarà, hi hagi una rebaixa dels combustibles fòssils, però hem de pensar d'explotar el que nosaltres tenim a la mà, que si no ho tinguéssim, dius, bueno, pues si ho hem d'anar a buscar és més complicat. Però tenint-ho, crec que ja és el moment de començar en sèrio en tot aquest desenvolupament d'aquestes dinàmiques i mirar a veure què podem fer de tot plegat. Aquest va ser un punt important, eh? També el tema d'agroliquiditat per a desenvolupar projectes i per a tindre una mena de circulant per tot aquell que li faci falta, perquè tot això ara està bastant parat. Després, i va i bastant ràpid, eh? A través de la federació vam demanar a Precs i Preguntes un ajut pel sector apícola, concretament aquest sector del Baix Ebre Montsià que es dediquen a la mel, a les arnes, a les abelles, perquè també un ajut al gasoil, perquè ells gasten gasoil en camions, que és gasoil d'automoció normal i corrent, i sempre es queden fora dels ajuts. Pues també vam demanar que se'ls tingui en compte i que es pugui produir un ajut d'aquestos a totes les pimes aquestes de transformació de productes agroalimentaris. Va ser el punt principalment estrella. Després, l'altre punt estrella va ser el desplegament, com se farà el desplegament d'aquest fons agrari per inversions. Sabeu que hi ha un tema d'inversions d'un fons que es nutreix del possible o del proper tancament de les centrals nuclears, i hi ha una part que és un fons per l'agricultura de tota aquella zona, del Penta 1, i Penta 2, de tot aquest àmbit que afectarà el Penta 1 i Penta 2, doncs són les inversions que pujaran a més o menys uns 45 milions d'euros, que ara s'està estudiant de fer les bases, ja quasi està acabat, de fer aquestes bases de quin serà el percentatge d'aquests milions que aniran, no seran tots, però que aniran a donar subvencions a aquests pagesos que estan en tota aquesta zona del Penta 1 i Penta 2. Va tocar el punt estrella.
4: Doncs Ramon Sarroca, veiem que va ser molt fructífera aquesta taula rodona. Segur que hi ha molts altres temes que tractarem en una altra ocasió. I tant que sí.
3: Sí.
4: Molt bé. Gràcies per ser-hi. Una abraçada gran.
3: Gràcies a vosaltres igualment. Que vagi bé.

0: amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
1: Doncs mira, avui deixem la biblioteca de les coses que hem estat parlant uns
2: quants
1: dies.
2: Quina llàstima, perquè mira que m'agrada, eh?
1: Bueno, a veure si arrel del programa en surten algunes de noves i podem parlar-ne, no?, de que s'hagi extès arreu del territori. I bé, doncs avui parlem de la fracció com la més important, crec jo, no?, dins de dels residus municipals, dels que generem a casa, que és la fracció orgànica. I és més important per moltes raons, no? Però una és perquè és pràcticament, o pot arribar a ser, el 40% dels nostres residus, val? Això, en els últims anys, ha anat decreixent, però no perquè hagi baixat la fracció orgànica, sinó perquè han crescut les altres fraccions, no? Fraccions d'envasos, o la fracció altres, aquesta dels RAES i dels aparells elèctrics i electrònics. Hi ha alguna gràfica que t'ensenya de que com més desenvolupat és un país, més petita és la fracció orgànica en percentatge. No?
2: Clar, perquè a més també tot va molt envasat.
1: Sí, en no? països menys desenvolupats doncs, hi ha molt més producte fresc i és el residu que més generen. En canvi, doncs, nosaltres cada vegada és menys, però és molta quantitat. Uh-huh. És la fracció que més pesa.
2: I la més fàcil de reciclar, jo clar, trobo.
1: Sí, sí, és la més fàcil diguéssim, de reciclar, del procés de reciclatge també, perquè és, al final
2: natural.
1: És un procés natural, és un procés de compostatge i no és com els plàstics o com el paper que té un procés industrial molt complicat, vull dir, i és important separar-la perquè també és una fracció que embruta molt les altres, no? Tindre fracció orgànica barrejada amb els envasos o amb el paper cartró o amb el vidre o amb qualsevol altre et genera dins de les plantes molts problemes, perquè embruta molt, és molt, bueno, té molt contingut d'aigua, s'enganxa per tot arreu. Per tant, la fracció orgànica és...
2: I fa allò dels lixiviats, explica-ho.
1: El lixiviat.
2: M'encanta aquesta paraula.
1: Bueno,
2: lixiviat no m'encanta, sí, però la paraula sí.
1: Sí, els lixiviats, quan parlem de gestió d'un abocador, no? Per exemple, és quan arriben residus orgànics a un abocador, perquè no s'han separat a casa, i són, bueno, i per acció de la, bueno, perquè plou i perquè es degraden, tota l'aigua que desprenen, doncs al final genera un líquid, que aquest líquid en contacte amb altres residus, doncs genera, bueno, un líquid molt contaminant, molt que té moltes vegades té fins i tot materials pesants, elements pesants que són els lixiviats, val? I la fracció orgànica no sol genera aquesta problemàtica als abocadors, sinó que també genera metà, val? Perquè al tapar la fracció orgànica es descompose en forma de donar sense oxigen i per tant crea metà i això genera petites explosions o fins i tot incendis als abocadors. Per tant, bueno, crec que hem dit molts arguments perquè es vegi que la fracció orgànica és molt important de separar a casa. Val?
2: Doncs escolta, ens quedem amb això i la setmana vinent continuem explicant com separar bé la fracció orgànica i aquí també hi ha una altra cosa important i és que el cubell i la bossa també han de ser una mica especials, oi?
1: Sí, sí, sí, podem parlar sobre això i, bueno, per separar la casa el més crec que un truc molt important és que ho fem amb bossa compostable i cubell reixat. Val? Perquè així se'n va l'aigua, transpira i no ens fa olor a casa, ens aguanta més dies.
2: Doncs, Joan Ibars, gràcies per ser-hi. Continuem. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
1: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
2: Continuem aprenent a escriure haikus, o com a mínim la teoria dels haikus, amb la Rocío. Benvinguda de nou, avui que ens expliques.
3: Hola, bon dia, Pili. Avui Sant Jordi, parlem de Sant Jordi.
2: Bé.
3: Bueno, a veure, Sant Jordi és el dia per excel·lència, per almenys per mi. Per tot, per les flors, per la primavera, per la literatura en general i per la poesia en particular. L'únic que us volia comentar és que hem parlat altres vegades hem parlat que al Picat se fa un concurs de haikus, uh-huh. I us hauria de dir que enguany no podem fer-ho perquè estan en ple trasllat i o sigui que per tant me sap molt greu de dir-ho. Però bueno, això també dir-vos que tampoc és cap motiu per deixar nosaltres d'intentar fer haikus com si ens haguessin de presentar un concurs. No hi ha el concurs del Picat.
2: Sí, perquè així tenim termini, no?
3: Clar, no hi ha el concurs del Picat, però nosaltres ens hem d'anar entrenant, perquè si no després ens agafaran que encara no tindrem la mestria i una mica sí que n'hauríem de tenir. Que ens animem, que sortim de casa, que anem al camp, que anem a la natura, que caminem lentament, que observem tot el que ens envolta, que si estem ben atents segur que trobem un haiku. I per recordar aquest concurs del Picat, m'agradaria molt llegir haikus de persones que van participar en l'edició de l'any passat. Si us sembla bé.
2: I tant.
3: Pues llegirem aquest d'Aleix Cardona, que me sembla que és l'únic home que després, a l'hora de trobar literatura i poesia escrita, trobe solament poetes la majoria dels cops, però a l'hora de les participacions, quasi sempre són dones.
2: Sí.
3: No és curiós, eh? Bueno, i aquest del Jordi de l'Aleix, perdó, diu... Bueno, el tema, sabeu, era biblioteca, primavera... o Sant Jordi, eren tres temes que hi havia per fer. Suposo que com quan continuaran, ho continuaran fent d'aquesta manera. I aquell noi ha escrit això, era per adults, d'acord? Pàgines plenes, fragant rosa desclosa, Sant Jordi esclata. Tal qual. Un altre de Teresa Mayoral que diu... Nit en silenci, una fugaç estrella porta un desig... Ai, tots són molt bonics. Núria Niubó diu el següent. Llueix la rosa, ho fan en primavera, perfum de versos. Ho ha lligat molt bé, eh? Està superben lligat, eh? Lo de la primavera amb la biblioteca o la poesia en general. Aquesta altra també és molt bonica. Com flor que esclata quan és dita i llegida, la llengua... és viva.
2: Vinga.
3: Aquest és de Sara Queralt i llegirem un altre de la Neus Cabré que diu roses a les mans, lletres dansant entre fulls, biblioteca, viu. És molt alegre,
2: xulíssims.
3: Molt
2: bonic. Escolta, i el teu?
3: Ah, jo també en tinc un, és veritat. Ah. Bueno, volia llegir un altre, però bueno, potser ja sempre passem de temps. Doncs, vale. Pues ara al final llegirem el meu. D'acord? I diu així... D'un camp estèril emergeix orgullosa una rosella.
2: Que ja han començat a sortir les roselles.
3: Dos n'hi he vist jo.
2: Dos
3: roselles, dues orenetes.
2: Has vist orenetes? Jo encara no.
3: Sí, dues. I estoy en un haiku d'orenetes, però que no me'n surto.
2: Un altre dia parlarem això, de les roselles, que té tants noms a Catalunya, no? De roselles, bambarols...
3: Sí, molt, jo havia sentit cap allà al Pirineu també els hi diuen d'una altra manera, sí.
2: Rocío, bueno. Gràcies.
4: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Rubí, fes la teva! Ràdio Rubí, notícies.
6: Bona tarda. Rubí està ben posicionada per afrontar el futur de la indústria catalana. Així ho defensa el secretari general de la SECOT, Oriol Alba, que considera que la ciutat ha sabut construir durant dècades un ecosistema favorable per l'activitat industrial i la captació d'empreses. Alba ha destacat que l'aposta històrica de Rubí per disposar de sòl industrial, polígons empresarials i una oferta formativa vinculada a les necessitats del sector ha convertit Rubí en un referent industrial al país.
7: Rubí ja fa molts anys que va tenir la mirada estratègica d'afavorir la implementació d'indústria, de fàbriques en el seu territori, i això li ha donat, doncs, jo crec que, bons èxits econòmics. El fet de que Rubí es mostri com un pol industrial i una zona atractiva perquè vinguin aquest tipus d'empreses, crec que té un bon retorn, tant econòmic com social, per la seva ciutadania.
6: Segons Alba, aquesta trajectòria explica que Rubí continuï atraient empreses i multinacionals que generen ocupació estable i projectes a llarg termini. Amb tot, la indústria continua afrontant dificultats per trobar professionals qualificats. I és que la patronal alerta que encara existeix un desajust entre els perfils que formen els centres educatius i els que necessiten les empreses, una situació que deixa vacants sense cobrir mentre hi ha persones que busquen feina.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
6: Amb l'arribada de les primeres onades de calor de la temporada, arriben també les deshidratacions, els cops de calor i les afectacions a la salut. Més enllà dels consells habituals d'hidratació, el farmacèutic de capçalera de Ràdio Rubí, Marc Toro, ha llançat avui un advertiment clau al programa Rubí al dia. La interacció entre les altes temperatures i determinats tractaments mèdics pot esdevenir un autèntic perill invisible per als pacients crònics. El cos humà combat la calor mitjançant dos mecanismes principals, la sudoració i la vasodilatació. No obstant això, l'ús de fàrmacs molt comuns pot bloquejar o alterar aquestes respostes naturals. Algunes de les famílies terapèutiques que requereixen més vigilància són els diurètics, els antihistamínics i els antidepressius i antipsicòtics.
8: Una medicació s'ha de vigilar perquè a vegades es poden produir descensos bruscos de la tensió arterial i amb això, amb el que això comporta, no? Marejos, caigudes, i és anar vigilant. Abans de retirar una medicació, consultar algú. Hi ha una farmàcia a prop, hi ha el CAP a prop, i davant de l'alerta d'algun signe o símptoma, és millor consultar abans de prendre decisions.
6: Més enllà d'aquestes contraindicacions, amb determinats fàrmacs cal tenir especial cura, com sempre, amb la gent gran, els nens i els malalts crònics. Els senyals d'alerta d'un cop de calor són els marejos, sentir-se desorientat o no suar. Els experts recomanen fer ús dels refugis climàtics, beure aigua i prioritzar una dieta rica en aliments frescos, com fruites d'estiu o amanides. És important també recuperar l'aigua perduda, però sobretot les sals minerals.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
6: En esports, cap de setmana intens pels equips de Rubí, amb protagonisme pel bàsquet i per les promocions d'ascens de futbol. Toni Bravo.
9: Comencem pel parquet, perquè el CEP Sant Jordi Femení ha tancat la Final Four de segona catalana en una meritòria tercera posició dissabte a la semifinal, a partit únic a les reuinenques van caure 55-69 contra el Sant Josep Obrer, en un duel on van competir però no van poder frenar l'encert rival. L'equip, però, va reaccionar diumenge en la lluita per la tercera plaça, va superar amb autoritat el Prat B, 65-84, signant un final de temporada notable i acabant el torneig amb bones sensacions. En futbol, la tornada de les promocions de tercera a quarta catalana ha deixat una cara i una creu. La penya blaugrana Ramon Llorenç B no ha pogut remuntar el 2-0 de l'anada, ha caigut 3-0 al camp del Sant Cugat, quedant eliminada de la lluita per l'ascens. I si ha fet un pas endavant és el 20B, que ha signat una autèntica exhibició al municipal del 25 de setembre. Després del 2-3 de l'anada, els rubinencs han golejat l'Ingrés Atlético B per 6-0, actuació que els classifica per a la final de la promoció, que disputaran a doble partit contra la penya recreativa Sant Feliu. I per cert, que Santi Fernández tornarà a dirigir el primer equip del 20 i la pròxima temporada, primera catalana, el tècnic encapçalarà un nou projecte que inclou planificació de plantilla, objectius i impuls de les noves instal·lacions. El 20 aposta així per l'experiència i el coneixement de la casa per afrontar la nova etapa de l'entitat.
6: Més informació d'aquí una hora.
5: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí.
1: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
2: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
1: Inspira't!
3: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat. Informatiu migdia.
4: L'empresa rubinenca Robin Hood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
5: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
6: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
3: Informatiu vespre.
7: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Inspira't de Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM. Els micros Carmen Moreno i Cuca Fernández, preparades per acompanyar-vos una estoneta més amb històries que toquen, que fan somriure i que d'alguna manera sempre ens mouen per dins.
1: Hi ha dies en què l'aire canvia i avui és un d'aquests dies. Ha arribat la calor, aquella que et fa afluixar el ritme, respirar més fondo i mirar la vida amb una mica més de calma. Anem a inspirar-nos.

0: WhatsApp, así que no hay problema, o también por mensaje privado en el Instagram también pueden.
1: El nom de l'Instagram és tal qual?
2: És florece.nutriclub.
1: Vale.
2: Però igualment...
1: Que la gent que ens està veient ho veu, sí. Però que els que ens estan escoltant que sàpiguen que poden trucar sense cap compromís.
2: Sí, cap problema.
1: Els informareu. A part, teniu una cosa, un detallet, per a algú que vulgui provar alguna cosa, no?
2: És sentit... I tant.
0: Sí.
2: Sí.
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno, tothom que ve realment té una petita degustació, així que, bueno...
1: Degustació sí, sí. No és de menjar, eh?
3: No, clar, jo m'estava
2: imaginant, bueno, també podria ser.
1: O sí? Sigui,
2: en el primer contacte no posem menjar, però sí que tenim algun snack saludable per allà a sobre que...
0: Hablabas de tribu antes. Ahí, bueno, como comparten tanto tiempo juntos y se van cruzando unos con otros y se van conociendo, y bueno, se creó esto de... Esa pica buena, ¿no? De a ver quién pierde más peso. Y surgió también
3: bueno.
0: que todos estaban antojados de sushi. Todos querían sushi. Todos querían sushi. Y bueno, dijimos, bueno, a ver, vámonos de sushi todos juntos. ¿Por qué no? Porque al final, dentro de aprender a comer saludable, también está no privarse de las cosas que nos gustan. No es encontrar ese equilibrio entre lo que nos gusta y lo que nos conviene. Y de esa manera poder equilibrarnos en el día a día. Así que ahora nos vamos todos juntos al sushi. Y el que más peso pierde tiene un regalo también por nuestra parte. Y ahí están todos haciendo lo mejor posible de sus cosas.
3: Me encanta. Sí, sí.
1: Bueno, es una forma...
3: Es como un challenge.
1: Claro. Sí, claro. La millor forma de fer allò que necessites, no? I que el teu cos necessita. Perquè al final hem de dir que fer esport sol i és un avorriment.
0: Sí, sí,
1: bueno,
0: sí.
1: El que li agrada sí. Molt bé, però jo, per exemple, en el meu cas, que més, el més mandrosa no podria ser per fer esport, jo crec que això és un bon repte. O sigui, i comptar amb gent que et recolza, pues, és molt important.
0: Sí. Bueno, deporte también hacemos en el club cuando no nos traen el plan de comidas y no nos cuentan qué están haciendo. Tienen castigo.
1: Ah, o sigui que tot no és flors i violes.
2: No, clar. Els deures s'han de portar fets. Si no es porten fets, hi ha sentadilles, hi ha exercicis que s'han de fer, clar.
0: En especial per a la Mercè, que no ens trae nunca el plani.
1: O sigui que, Mercè,
3: sí.
1: No et conec, però que et convidem a que vinguis quan vulguis explicar-nos la teva experiència.
0: Sí, sí.
1: Doncs vale. Moltes gràcies per haver vingut. De veritat, doneu un bon rotllo, que m'estan agafant ganes d'apuntar-me. Us esperem aquí per saber més, eh?
2: Okay. I tant.
1: Sí, que us donem un plaç d'un temps, eh? Aneu sí. Pensant
2: Vinga,
1: que aquest model de negoci ha d'anar continuant.
3: Florint, florece, que no flores. Jo dic flores sí. Nutriclub, no és florece.
2: Bueno, en català és floreix. És molt maca la paraula. No?
1: Doncs marxem amb aquest tema de figaflaues, la salsa, que no ens pot venir millor que així.
3: Tal qual. Vinga,
1: eh?
3: A ballar.
1: Vinga.

0: Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. Rubí està ben posicionada per afrontar el futur de la indústria catalana. Així ho defensa el secretari general de la SECOT, Oriol Alba, que considera que la ciutat ha sabut construir durant dècades un ecosistema favorable per l'activitat industrial i la captació d'empreses. Alba ha destacat que l'aposta històrica de Rubí per disposar de sòl industrial, polígons empresarials i una oferta formativa vinculada a les necessitats del sector ha convertit Rubí en un referent industrial al país.
3: Rubí ja fa molts anys que va tenir la mirada estratègica d'afavorir la implementació d'indústria, de fàbriques en el seu territori, i això li ha donat, doncs, jo crec que bons èxits econòmics. El fet de que Rubí es mostri com un pol industrial i una zona atractiva perquè vinguin aquest tipus d'empreses, crec que té un bon retorn tant econòmic com social per la seva ciutadania.
2: Segons Alba, aquesta trajectòria explica que Rubí continuï atraient empreses i multinacionals que generen ocupació estable i projectes a llarg termini. Amb tot, la indústria continua afrontant dificultats per trobar professionals qualificats. I és que la patronal alerta que encara existeix un desajust entre els perfils que formen els centres educatius i els que necessiten les empreses, una situació que deixa vacants sense cobrir mentre hi ha persones que busquen feina.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: Amb l'arribada de les primeres onades de calor de la temporada arriben també les deshidratacions, els cops de calor i les afectacions a la salut. Més enllà dels consells habituals d'hidratació, el farmacèutic de capçalera de Ràdio Rubí, Marc Toro, ha llançat avui un advertiment clau al programa Rubí al dia. La interacció entre les altes temperatures i determinats tractaments mèdics pot esdevenir un autèntic perill invisible per als pacients crònics. El cos humà combat la calor mitjançant dos mecanismes principals, la sudoració i la vasodilatació. No obstant això, l'ús de fàrmacs molt comuns pot bloquejar o alterar aquestes respostes naturals. Algunes de les famílies terapèutiques que requereixen més vigilància són els diurètics, els antihistamínics i els antidepressius i antipsicòtics.
4: Una medicació s'ha de vigilar perquè a vegades es poden produir descensos bruscos de la tensió arterial i amb el que això comporta, no? Marejos, caigudes, i és anar vigilant. Abans de retirar una medicació, consultar algú. Hi ha una farmàcia a prop, hi ha el CAP a prop, i davant de l'alerta d'algun signe o símptoma, és millor consultar abans de prendre decisions.
2: Més enllà d'aquestes contraindicacions, amb determinats fàrmacs cal tenir especial cura, com sempre, amb la gent gran, els nens i els malalts crònics. Els senyals d'alerta d'un cop de calor són els marejos, sentir-se desorientat o no suar. Els experts recomanen fer ús dels refugis climàtics, beure aigua i prioritzar una dieta rica en aliments frescos, com fruites d'estiu o amanides. És important també recuperar l'aigua perduda, però sobretot les sals minerals.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: En esports, cap de setmana intens pels equips de Rubí, amb protagonisme pel bàsquet i per les promocions d'ascens de futbol. Toni Bravo.
5: Comencem pel parquet, perquè el CEP Sant Jordi Femení ha tancat la Final Four de segona catalana en una meritòria tercera posició dissabte a la semifinal, a partit únic a les reuinenques van caure 55-69 contra el Sant Josep Obrer, en un duel on van competir però no van poder frenar l'encert rival. L'equip, però, va reaccionar diumenge en la lluita per la tercera plaça, va superar amb autoritat el Prat B, 65-84, signant un final de temporada notable i acabant el torneig amb bones sensacions. En futbol, la tornada de les promocions de tercera a quarta catalana ha deixat una cara i una creu. La penya blaugrana Ramon Llorenç B no ha pogut remuntar el 2-0 de l'anada, ha caigut 3-0 al camp del Sant Cugat, quedant eliminada de la lluita per l'ascens. I si ha fet un pas endavant és el 20B, que ha signat una autèntica exhibició al municipal del 25 de setembre. Després del 2-3 de l'anada, els rubinencs han golejat l'Ingrés Atlético B per 6-0, actuació que els classifica per a la final de la promoció, que disputaran a doble partit contra la penya recreativa Sant Feliu. I per cert, que Santi Fernández tornarà a dirigir el primer equip del 20 i la pròxima temporada, primera catalana, el tècnic encapçalarà un nou projecte que inclou planificació de plantilla, objectius i impuls de les noves instal·lacions. El 20 aposta així per l'experiència i el coneixement de la casa per afrontar la nova etapa de l'entitat.
2: Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
6: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
7: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat. Informatiu migdia.
8: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
9: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
10: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
6: Informatiu vespre.
11: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

Bona tarda. Són les 7 i 7 d'aquest dimarts 2 de juny del 2026 i a continuació us presentem el sumari del programa d'avui. Aquests dies hem viscut un cap de setmana ple d'emocions en el futbol europeu, amb dues grans finals que han mantingut l'afició enganxada fins l'últim moment. D'una banda, el Rayo va veure com s'escapava el títol, però ho va fer després d'una competició molt meritòria en què va demostrar que podia competir al màxim nivell europeu. L'equip va lluitar fins al final i va deixar una gran imatge durant tot el torneig. Pel que fa a la competició més prestigiosa del continent, la Champions League, van viure una final molt intensa entre el PSG i l'Arsenal. Després d'un partit igualat i ple d'alternatives, el títol va acabar decidint a la tanda de penals, on el conjunt francès va mostrar més encert i es va proclamar campió d'Europa. A casa nostra, la Lliga Hypermotion ja entra en la seva fase decisiva. Ja coneixem els quatre equips que lluitaran per aconseguir l'ascens a primera divisió. Els enfrontaments seran Castelló, Almeria i Les Palmes, Màlaga. Dues eliminatòries que prometen emoció i molt bon futbol. Per contra, equips com el Mirandés, l'Osca, la Cultural i el Saragossa hauran de tornar a intentar-ho el curs vinent per recuperar la categoria. També dedicarem una estona a la primera federació per analitzar com queden les eliminatòries d'ascens i quins equips continuen somiant en fer el salt de categoria. Repassarem resultats, protagonistes i les opcions dels clubs que encara continuen en la lluita. I canviem de pilota a la segona part del programa. Deixarem el futbol per centrar-nos en el bàsquet i en l'actualitat de l'NBA. El nostre company Roger analitzarem com han anat els play-offs i els equips que han arribat a la final.

0: Bona tarda a tothom i comencem, com sempre, presentant els meus companys de taula. Roger, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal?
1: Molt bé, aquí estem.
0: Ja tranquils, no?
1: Sí, una setmana.
0: Ja ho hem paït tot. Vacances. Xema, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què tal?
2: Molt bé, la veritat. Molt bé.
0: És que ja s'acaben els nervis.
2: Pensant en la propera temporada.
0: Dani, què tal?
3: Buenas tardes, aquí estamos. Estaba pensando ahora que no puedo volver a Puerto Lumbreras tampoco, porque gafé al Lumbreras, así que nada, otro sitio donde no puedo volver, parezco Manolo y Benito, pero bueno, por lo demás todo bien.
0: Pa, él no cierra bares, cierra clubs, vull dir. Ja ho hem dit abans, que farem la temporada que ve la quiniela i serà veritat, farem quiniela inversa, perquè creiem que aquí les premoniciones de Dani potser ens poden donar uns calarons.
3: Nostradamus. Perquè...
0: Qué añito, ¿eh?
3: Joder, todo del revés, pero bueno, no pasa nada.
0: Bueno, encara tens un equip que no va del tot malament. Després parlarem, si vols, una miqueta. Bueno.
3: Mejor no.
0: Bueno, eso os voy a decir. Bueno,
2: que él no parli, que él no parli. Que,
0: bueno, le podem preguntar al Roger que té connexions allà i pots fer una mica de resum. És que si no, se li queden poques coses al Dani per presumir ja. És que club bendecido, club mal. Bueno, ja no tenim primera, però hem tingut competició europees, vàries, vam parlar del Rayo. Mira el Rayo, Daniel. Vam dir, no lo bendigas, porque... Bueno, va perdre per la mínima contra el Crystal Palace. En principi, tots pensen que segurament era el favorit, però bueno, vam plantar cara. Un modest jugar una final.
1: Sí, sí. La final es va desequilibrar quan va marcar el Crystal Palace, perquè els va costar marcar, va ser la segona part i gol de rebot... Però un cop marca el Crystal Palace, ja, jo crec que el Rayo baixa els braços i ja sap que no té gaire cosa a fer, perquè el Crystal Palace és un equip més fet i més seriós que no el Rayo, que per molt que hagin arribat aquí, no és lo normal que un equip com el Rayo arribi a una final europea, i ho van notar al final del partit.
2: Bueno, no va ser el millor partit del Rayo tampoc de la temporada, però la veritat que, bueno, el que diu el Rayo, va defensar molt bé i en el moment del gol del Crystal aquí ja... Se li va acabar.
0: Ja es va acabar.
2: Va acabar la benzina.
0: Bueno, ja ens agradaria molts estar jugant a la competició europea i amb el clima que tenen ells avui dia.
2: I a destacar la imatge final, no? Que acaben el partit, l'entrega dels premis i tot, i l'afició del Rayo animant des de la grada del seu equip, no? Reconeixent l'esforç i la gran temporada que han fet.
0: Ben bona.
3: Sí, jo crec que al final sí que és veritat que le vino un poco grande el partido y la situación, pero bueno, aún así estuvo muy, muy cerca de... Incluso tuvo una al final, Alemão, creo que fue, que tuvo una muy clara y estuvo a punto de empatar el partido. Creo que si lo empata se lo acaba llevando, pero es verdad que no vimos la mejor versión del Rayo ni de lejos. De hecho, vimos muchos pelotazos, que es algo a lo que no sabe jugar el Rayo Vallecano. Y quizá por eso le costó más, pero bueno, aún así eso, el gol al Crystal Palace le costó mucho... marcar el gol, pero sí que es verdad que una vez lo marcó, creo que ya se veían mucho más superiores, y como te digo, aún así sabíamos que el Rayo iba a tener una, pero la tenía que meter sí o sí, no fue el caso, y nada, pero hay que estar muy orgulloso de lo que ha conseguido el club, de lo que ha conseguido, pues eso, ponerse en Europa un equipo de barrio, que nadie contaba con ellos a principio de temporada, así que nada, darle la enhorabuena aunque no hayan ganado, porque creo que es más que merecido.
1: Y que el millor que té el Rayo, havent arribat a una final europea, el millor que té és la seva afició, que l'han acompanyat fins allà, segurament deixant dies de vacances, deixant-se molts diners, i allà estaven i van omplir la seva part de camp. Així que jo crec que el Rayo té un actiu aquí molt important que no estan sabent aprofitant els que porten el club, perquè tens una potència social molt forta i no estàs sabent com portar-la. Per començar, tens un estadi que se't cau a trossos, tens una plantilla que t'ha arribat a una final europea i tens una afició que t'ha acompanyat a Alemanya a veure aquest partit. Jo crec que d'aquí es poden treure moltes conclusions i s'ha de fer autocrítica des de dins per poder seguir progressant no només al club, sinó també al barri, no?
0: Sí, bueno, s'ha arribat a la final. Això són calarons que t'han arribat, és a dir, a veure on van aquests calarons i què
2: fem. Que de fet, no és que no sàpiga aprofitar aquesta massa social que està movent, sinó que és que la té en contra.
1: Sí.
0: Clar, perquè el fet és si a aquesta directiva que té aquest club li interessa el que té, no li interessa, què volen fer amb el club, què no volen fer, si entenen quina filosofia de club és, però, bueno, perquè sí és marca, però és marca barri.
2: Sí.
0: No és ara me l'emporto a una altra cantonada de Madrid perquè no és el seu lloc, vull dir, estàs on estàs, pues aprofita.
2: El Rayo Vallecano és de Vallecas.
0: No pots fer altra cosa. Però bueno, és l'únic equip espanyol que va arribar a una final. També té su mérito. Vull dir,
2: totalment,
0: no
2: l'hem
0: de, no l'hem de treure el seu mèrit. I l'únic que espero és que la temporada que ve, doncs això, tinguin en compte el que han fet, es valori i bueno, pues...
3: Hay que ver ahora también quién se queda, quién no se queda de los jugadores, porque al final esto también es un escaparate muy grande. Y bueno, sin ir más lejos, el entrenador ya ha abandonado el barco, así que a ver a quién traen. Sí que es verdad que ya lo dije la semana pasada, el Rayo suele tener buen ojo, suele acertar con los entrenadores que trae últimamente y está haciendo bastante caja, quizá casi que más con los entrenadores que con los jugadores, así que a ver quién viene y si es capaz de seguir el mismo rumbo, que al final si algo presume el vestuario del Rayo y el Rayo Vallecano es de ser una familia, y el entrenador se ha ido diciéndolo con la boca bien grande, y creo que eso se ha notado bastante en el campo y en el trabajo que han hecho.
0: Doncs veurem què tal. I a la Champions, pues PSG-Arsenal, tan clau teníem que no va estar tan clar. Vull dir, va començar l'Arsenal amb la mínima. Jo li anava comentant, perquè Dani estava en un altre partit, i jo deia, és que és 25-75, o sea, el PSG va passejar pel camp, però va ser l'Arsenal el que va fer el primer gol, i ojo, cuidado, eh?
1: Bueno, que... Sí, l'Arsenal va marcar i bàsicament es van tancar al darrere, i ha intentat aguantar el resultat, i contra el PSG no pots fer això, perquè la mínima errada pues, passa el que va passar, un penal.
2: Anava ja això, que al final l'Arsenal s'avança en el marcador i després va fer el que ha fet durant tota la temporada. La eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid va ser dos partits igualats amb l'Atlético, però igual, sistema defensiu als dos equips, i és el que va demostrar en la final. Sí que és veritat que és un equip que ha defensat molt bé durant tota la Champions, perquè ha encaixat 3 o 4 gols. Però no pots fer això davant d'un PSG, perquè al final el PSG va, i al final ficarà.
1: És que és a la mínima. A la mínima que entra una mica a l'àrea i un mínim engany, i xiulen el penal, que és penal.
0: Que és penal, sí.
1: Que és penal.
0: Sí.
1: Però has estat tot el partit tancat i evitant ocasions de manera molt solvent, i a la mínima que tens un despiste, doncs ja se't colen dins l'àrea i comença aquest penal, que ho pots fer, si vols et pots tancar, però has d'assumir les conseqüències. Si vas un gol només per dalt, i un gol que va arribar d'una jugada aïllada, és a dir, el partit va ser totalment del PSG,
0: sí.
1: No pots després... com pretendre aguantar el partit amb solvència, amb tranquil·litat, els 90 minuts, perquè no passarà així.
0: Sí, o sigui, el gol se'l va trobar a l'Arsenal com el que es troba un billet de 5 en un bolsillo, vull dir, uf, mal. I ho va intentar aguantar, va aguantar pròrroga, però després ja els penals, pues, la cosa ja... Suposo que el futbol va ser una mica just i però pogués haver guanyat l'Arsenal, perquè els penals són una loteria.
1: Sí, són una loteria.
3: Sí, de hecho también en la última jugada del partido hay un, bueno, penalti o no penalti, no lo pitaron, pero es dudosa al menos la jugada, pero realmente creo que plantearon el peor partido posible que puedes plantearle al PSG, que es eso, es defenderle, o sea, porque el PSG al final es que te va a acabar comiendo. Yo creo que el PSG es lo que hablamos, es el tipo de equipos que le van muy bien al Madrid o gente que tiene gente rápida arriba, porque es verdad que atacan muy bien, pero sufren mucho en la línea defensiva, y a la que pasan la línea de tres cuartos, la defensa la tiene muy adelantada, entonces al espacio le puedes correr mucho, y de hecho el gol llegó así, pero es que metieron el gol y no lo intentaron más. Entonces así es muy difícil aguantarle a un super equipo que para mí es, bueno, ya lo decíamos, que era el favorito desde antes de empezar la Champions, y así ha sido. Mbappé celebrándolo en casa, supongo.
0: Sí, eso no me digo. Hay algo que celebra, que aquí tenemos el nuestro, que es Dani, al PSG tenía Mbappé, que ha sido irse y la cosa va de cara.
3: Yo lo cedía un añito por si acaso.
2: A probar.
0: A ver qué pasa. ¿Te imaginas?
1: Em sembla que se Mbappé al PSG, Luis Enrique.
3: Sí, se va.
0: Y dice, va, dejad, no lo quiero. Llavors pensem que és just guanyador el PSG de la Champions.
3: Sí. Era, ya lo decíamos, que era, venía ya desde muy atrás siendo el favorito, que son auténticas balas arriba, y luego eso, sí que es verdad que es la sensación de que le puedes hacer gol, pero sabes que te van a hacer uno más. Pasaba también con el con el Barça también lo mismo. Al final, para mí el Barça sí que es verdad que cayó cuando cayó, pero para mí era uno de los favoritos también por la forma de jugar, porque la forma de presionar, de correr, de defender, incluso los de arriba, ves a Dembélé defender, que es una locura. Entonces, bueno, lo que ha conseguido Luis Enrique, yo creo que hay que ponérselo también a él, porque ha hecho una locura con este equipo. O sea, ha conseguido que todos corran, que todos defiendan, y es un bloque muy muy fiable.
1: I també la fortalesa mental que ha de tenir el PSG per guanyar a penals. Aquí hi ha un treball psicològic també darrere dels jugadors, perquè la tanda de penals la va perdre l'Arsenal. No la va guanyar el PSG. No sé si m'estic explicant.
2: Sí.
1: L'Arsenal tira els seus penals fora.
0: Sí.
1: Directament.
3: Que és lo único que no puede hacer. Que si te lo para el portero, pues te la para. Pero tirarlo
1: fuera... Sí, però és que si et fixes, el porter del PSG... és que...
3: Aguanta
1: i es tirava al mig. O sigui, es tirava a sota d'ell. És tan fàcil com posar-la a un costat. I ratlla sí que para algun penal. És a dir, que hi ha el treball psicològic aquí que han hagut de fer a l'estaf de PSG també és de valorar, que és un treball que queda molts cops a l'ombra, però que és el que surt a la llum quan hi ha tantes de penals d'aquest tipus i en partits tan importants com aquest.
0: Quan estàs jugant en res.
2: I després, 6 equips a les 3 finals europees, 4 entrenadors espanyols, eh?
0: Poca broma,
2: ¿eh?
3: Que es verdad que no sé dónde leí el otro día que la Premier nos había comido la tostada, que no sé qué, no sé cuánto, pero al final es lo que hablamos. Miran los entrenadores y dicen, ojo.
0: Bueno, però després tenim el problema de que estem aquí pensant quin entrenador podia estar al Madrid, quin entrenador podia estar no sé on, i tenim molts bons entrenadors por ahí fent-ho molt bé.
1: Però és el de sempre amb la Lliga Espanyola, no només amb entrenadors, sinó també amb jugadors, que no deixem d'exportar talent i no deixem que els d'aquí creixin com toca. Algun dels equips que ho fa és el Barça, per exemple, que li surt molt bé el de la Masia, però és dels poquets que hi ha, que treuen jugadors del filial i els dona confiança. El Sevilla en té molts ara també, però normalment a la mínima que surt un jugador ja el vens normalment a la Premier, perquè és on més et paguen i on els jugadors tenen més idealitzat, però no només a la Premier, també a lligues secundàries o fins i tot a Aràbia han marxat jugadors joves que surten de filials i que aquí la Lliga no tenim la capacitat econòmica o social o el que sigui per retenir-los i que ells vulguin quedar-se i triomfar aquí.
0: Sí, això s'hauria d'estudiar, eh? Perquè tenim bona cantera, però no la sabem aprofitar.
1: No la sabem aprofitar.
0: I al final acabem gastant-nos una pasta en jugadors que, bueno, pues són loteries, perquè després són loteries. Pues nada, ja hem acabat el futbol europeu. I ara, pues, la hipermotion o la...
3: Hipertensión.
0: O la hipertensión.
3: Hasta la última jornada estaba ahí.
0: Que hem tingut emoció. Al final, els equips que jugaran la promoció, Almeria, Màlaga, Las Palmas, Castellón. Aquí el Burgos va ser el damnificat. Estuvo ahí, sí, no. Empatat a punts amb el Castellón, ojo, Castellón. Però al final, bueno, el que en parlàvem l'altre dia, sumes de coses, pues... hay un 0, que...
1: Detalls.
0: Que s'ha anat cap a un altre.
3: Sí, és que hubo un momento, de hecho, que l'Almeria estava fuera, estava séptimo i al final és el que ha quedat tercero. O sea, una locura. Lo que cambiava un gol en un momento lo cambiava absolutament todo. Y bueno, al final yo creo que se han metido los 4 que casi que esperábamos todo el mundo que estuviesen ahí. Y no sabría decirte un favorito realmente, ¿eh? O sea, porque es verdad que la Almería ha venido estando ahí arriba entre los 3 primeros casi toda la temporada, pero bueno, el Málaga viene muy muy fuerte, el Castellón ya hemos visto de lo que es capaz, y bueno, Las Palmas pues siempre hay que tenerlo en cuenta, porque no es ni la primera ni la segunda vez que juega un playoff y acaba ascendiendo, así que...
1: És que no es pot dir un favorit precisament per això que has dit de l'Almeria, que anaven tercers i és que es quedaven fora. I al final han acabat tercers.
0: Sí.
1: Sí, estan tots, és que és igualtat total. No es pot escollir un favorit.
0: Sí, no hi ha un equip que potser destaqui més o que podem dir va arrasando, perquè...
1: I que si hi hagués un d'aquests, és que són, al final és anar i tornada.
3: Sí.
1: No és una competició regular de qui és millor. No, són dos partits que tinguis dos bons dies...
0: I ja està.
2: Bueno, sí. Des que estan aquests playoffs, el que està en el 6è lloc...
1: Sí, és el que sempre
2: és el que normalment ha pujat més vegades. O sigui, el Castellón té aquí...
0: Pues el Castellón és el que té el factor místico a favor.
2: El factor 6 lo tiene el Castellón.
3: Sí, claro, al final es lo que hablamos. También las matemáticas te dirían que la Almería es el que mejor lo tiene, porque al final le vale empatar los 4 partidos. porque es el que más arriba ha quedado, y como no hay prórroga ni penaltis, que es el que más arriba está. Pero bueno, al final es eso, o sea, tienes que empatar, y es lo que hablamos. Viene un Castellón que viene desde abajo con una confianza más mil, sin nada que perder, porque al final de los que están ahí quizás es el que menos esperaba la gente que
0: sí,
3: iban a estar.
0: Sí, casaculata aquí.
3: Sí, sí, sí, realmente, y ya te digo, de si miras los otros cuatro, o sea, los otros tres son equipos históricos, equipos, pues eso, que han estado en primera división muchos más años, pero el Castellón es lo que hablábamos del Rayo antes, ha aparecido ahí sin hacer ruido, y ojito, cuidado, porque al final es lo que hablamos, que un gol te lo cambia todo.
2: Y aquí también mou massa, ¿eh? El Castellón sí, sí. Es un equipo que mou molta massa.
0: Doncs sí, veurem quan comencen els partits, que com van, juguen aquest cap de setmana, fan la primera tanda, Castellón, Almeria, Las Palmas, Màlaga, veurem què fem.
3: Jo favorito no tengo, o sea, favorito...
0: Cuidado con lo que dices, que...
3: No, quiero decir que... Verdad, pobrecico. Que quiero decir que por juego es muy difícil saberlo.
2: Si no fem porra, no fem porra.
0: No.
3: Si me dices
0: o sigui, podem fer porra aquí, Dani, no
1: de
0: sé
1: sentimiento,
0: si excluirlo.
1: Dani, de sentimiento.
3: Si
1: de
3: me
1: sentimiento.
3: Dices quién quieres que suba de todos los que hay, yo te diría el Málaga. Pero...
0: Ostras, pobrecico. Bueno, demanem disculpas a tots els aficionats del Málaga, por si acaso. Porque lo ha bendecido.
2: Joder, venga, fama, pues yo me animo, yo Castellón.
1: Jo també Castellón, no va dir.
2: Jo Castellón.
0: O sigui, pues jo volia el Màlaga per un tema més de... Bueno, pues sur, m'agrada més altres... Però bueno, però no sé si decir Almeria por soltar otra cosa, però Màlaga por el cico. O di Màlaga i compenso una mica.
3: Hoy que llevo la camiseta de Granada, nos llevamos muy bien con la gente de Málaga, por eso de corazón lo digo y espero.
0: ¿Y alguna cosa ahí del Granada?
3: No, nada. Que
0: ¿qué ha pasado sin pena ni gloria?
3: Ya dijimos que se fueron de vacaciones hace prácticamente un
1: nada
3: mes.
1: Nada del Granada.
3: Sellaron la permanencia y automáticamente cogieron vacaciones, así que nada, poco que decir. Quizá lo más destacable esta última jornada, la despedida del fútbol de Manu Trigueros, que poquita broma con la carrera que ha hecho Manu Trigueros y acabar en Granada, donde al final querían, sin tener raíces ni nada ahí, porque él era de Albacete, pero dijo que quería acabar su carrera ahí, y creo que es lo más destacable quizás. Y ahora pues nada, yo creo que es que tienen que cambiar la estructura entera del Granada para poder hacer algo, porque si no, otro año de sufrir. Espero que Pacheta se quede, espero que fichen bien, y el año que viene estemos hablando de que a estas alturas espero que ya esté ascendido para no sufrir tanto en el playoff.
2: Sentenció al Granada.
0: Pues, a primera, ¿cómo vamos?
2: A primera referencia.
0: ¿Cómo vamos? Mal, deixem-ho ja. Mira, tens sort, potser es queda, perquè l'Espanyol, que era el que le sobrevolava,
3: sí,
0: ha decidit deixar...
2: Jo aquí estic con el Dani, per simpatia familiar, jo també m'agradaria veure el Granada a la primera.
0: Tindrem conflicte aquesta temporada nova amb el tema de l'Hypermotion, perquè ja està també el Roger aquí amb els seus interessos,
3: no? Bueno, que suban del Granada mateix... a Girona i ja està, no passa nada, zero problemes.
1: O sea, a mi si em deixes escollir...

0: I canviem de pilota i portem uns programes parlant molt de bàsquet europeu i tornem a treure una mica el cap a la NBA per veure com va, per veure aquí el Roger que ens explica quines novetats, el Xema saca solista a veure la cosa com ha ido i fem una
1: la
0: mica
1: de,
0: no,
1: la compra,
0: de,
1: no?
0: De veure què exacte.
2: El primer que dius és que al final Shea ha guanyat el seu premi de MVP. Merescut o no, ho deixo
0: a criteri
2: propi. Se l'ha criticat molt a Shea perquè és una persona que busca molt la falta, saps? I va molt a la línia de tirs lliures. Però bueno, és part del joc, també.
3: Bueno, Roger, però la vas clavar, eh?
0: Sí, hem de dir que s'ha donat molt millor que el Dani enviar vibres a
2: sí, a nivell de jugadors, però a nivell d'equips, la final...
4: Ahir no, eh?
2: Ahir no.
4: Patir, no, eh?
3: Ahir va, però...
2: Bueno, hi ha hagut una petita sorpresa.
0: Sorpasso.
2: Estem a les finals ja, a l'última ronda. Qui guanya aquesta sèrie de 7 partits s'endurà el títol de NBA. I han arribat San Antonio i Nova York. San Antonio que ve de superar a Oklahoma, que eren els grans favorits, els que més, millor temporada regular havien fet, guanyant més de 60 partits els dos, ha estat una sèrie important a nivell històric, perquè Wembanyama doncs, ha passat la mà per la cara a tota la plantilla d'Oklahoma. Acompanyat de Dylan Harper, que és rookie, és el seu primer any, i Stephen Castle, que és el seu segon any, és a dir, tenen un tio de primer any, de segon any i de tercer any, que estan portant l'equip a la final de la NBA. Vull dir, poca broma amb, aquesta, amb aquest equip, que segurament estarà molts, molts anys
0: a la cúspide.
2: Sí. Aquí entrarà també les reglamentacions de NBA, perquè no poden haver certs jugadors amb certs salaris durant certs anys. És a dir, aquests tres tios en uns anys et demanaran un contracte màxim. I tu no pots tenir tres contractes màxim. És una part positiva de la NBA que fa que, per exemple, dels últims 8 anys hagin guanyat 8 equips diferents.
0: Es mouen els jugadors bons.
2: Es mouen els jugadors bons i també el tema del draft. Que els jugadors que venen des de baix doncs poden caure en equips que no són potencials guanyadors de la Lliga aquell any, però en base a una construcció bona i ferma i treballada, doncs pots a poc anar pujant. Per exemple, Oklahoma, que aquest any ha fet 64 partits guanyats o així de 82 que juguen, fa 3 temporades va guanyar 24 partits. En 3 temporades has triplicat les teves victòries. San Antonio, per exemple, l'any passat van quedar fora de playoffs. És a dir, no van quedar ni entre els 10 primers de la seva conferència.
0: És a dir, que a la NBA hi ha molt bona feina de despatxos, no? De mirar jugadors, de canviar jugadors, de veure què fas, perquè si no...
2: I que els staffs són il·limitats, són eterns. Potser hi ha en cada expedició 100 persones de cada equip que van viatjant tot l'any i sense tenir en compte la gent que està directament allà a la seu de l'equip, els despatxos miren jugadors a veure qui ve l'any que ve, en quina posició ens quedem, si perdem més o menys partits, per allò que parlàvem del tanking. I han estat un playoff que són llargs, els playoffs d'NA, perquè portem gairebé un mes i que s'acaba ja. Estem a l'última ronda. Nova York, per la seva part, ha tingut un camí difícil, però que l'han solventat molt bé. Han guanyat dos sèries 4-0 i una 4-2. Uh-huh. És a dir, un equip que a priori no havia de ser un dels favorits de la seva conferència, doncs finalment s'han anat obrint camí i han arribat a la final, sobretot gràcies al seu jugador estrella, que és Jalen Brunson, que ha portat l'equip, sens dubte, no només a nivell de punts, sinó també a nivell de joc. I és un jugador baixet, em sembla que no arriba a l'1,90, que és una persona alta, no?, per la societat, però pel bàsquet és algú baixet, algú que no arriba a 1,90 i els ha portat ell sol a la final de NBA. I hi ha una dada que és curiosa, perquè normalment els jugadors estrella tenen un sobrenom, no? LeBron James és el rei, Wembanyama, per exemple, és l'Alien, però Jalen Brunson no tenia un sobrenom. I amb aquesta sèrie li han posat Batman, perquè quan es jugaven els partits de Nova York, a Nova York baixava la criminalitat, perquè estava tothom mirant el partit.
0: O sea, a ver, yo aquí lo que flipo es el senyor que ha decidit unir aquests punts.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Perquè on agafes aquests punts i dius criminalitat, bàsquet, pumba. Pues
2: home, Nova York és una de les ciutats
3: el
2: on
3: cap
2: més...
3: de policia. De...
2: És una de les ciutats on més crims hi ha als Estats Units. I és igual que juguin al béisbol, que juguin al hockey, que juguin al futbol americà, que només baixa la criminalitat quan juga aquest senyor.
3: Jalen Brunson.
2: Pues Jalen Brunson, pues Batman.
0: Batman. Sí.
2: I ja està.
4: Fantasia.
0: No, però això ve d'un senyor que ha estat mirant estadístiques i pensant, mira, aquí me coincide, taca.
2: Sí.
0: Bueno, pues nada, que jugui cada dia, no?
2: Sí, han arribat a les finals de meu, vull dir que com a mínim dos nits més baixarà la criminalitat a Nova York. Els dies que juguin. La final, que comença dimecres a la matinada, dimecres a dijous, serà el primer partit d'una sèrie que en teoria i sobre el paper està desigualada, però que vés a saber què és el que pot passar a aquestes alçades ja. Poca gent es podia imaginar que San Antonio podia competir-li a Oklahoma i han fet una sèrie històrica. El primer partit, més de 40 punts, més de 20 rebots d'un Banyama, per dir que estem aquí, que hem arribat i que no ens deixarem guanyar. I Oklahoma, pues, imposant la seva força, i han arribat a 7 partits.
0: Creus que faran més dels... Són 4, no? És que han de guanyar?
2: Sí, han de guanyar 4.
0: Creus que faran més de 4 partits?
2: Sí, en principi sí.
0: O sigui, no dic que arribin als 7, però...
2: Sí, però un 4-0 veig molt difícil en unes finals de NBA. Més quan és contra Nova York, que és un dels equips que té més potència social. Jo veig un 4-2 com a molt per San Antonio, perquè són clars favorits San Antonio, però no crec que sigui una eliminatòria tan desigualada com per haver de ser 4-0 i més ser una final de NBA. És una final que ja es va jugar el 1999 i que va guanyar San Antonio en el seu moment, i New York Knicks, que no guanya un anell des dels 70, fa més de 50 anys que no guanya un anell, així que és una final amb importància històrica.
0: Ahí tenen ganes, no, tots dos?
2: Sí, moltes ganes. Més, jo percebo més ganes per part de San Antonio, perquè els tres jugadors estrella són molt joves, no passen dels 22 anys i tenen gana. En canvi, a Nova York, pues, el tio que és la teva estrella, Batman, té 20 llargs, el teu segon té gairebé 30 també, i vulguis que no, ja tenen la seva carrera feta, ja tenen els seus contractes milionaris, però els altres no, els altres volen guanyar-se el pai, volen guanyar partits, volen guanyar eliminatoris, volen guanyar campionats, com és lògic. Fa pinta d'una eliminatòria on els partits seran molt igualats, ells, però que es decidirà al final en els moments finals, i qui sigui capaç de controlar millor aquestes situacions, i fa pinta que serà San Antonio, més que res per el que ens han mostrat en aquesta eliminatòria contra Oklahoma.
0: És a dir, per tu els teus favorits són San Antonio, no?
2: Sí.
0: Xema, apunta-hi en tu libreta màgica.
3: Sí, queda
2: apunta,
3: marcat, eh?
2: Apunta perquè... San Antonio 4-2.
0: A veure,
2: 4-2.
0: Provarem si ens podem refiar més.
3: San Antonio
0: més del...
3: 4, New York.
2: Nova York 2.
3: Correcte. Molt bé.
0: Veurem què tal.
2: Sí. Ara estem a les portes del draft de l'any que ve, és a dir, acaba la temporada i ja es començarà a preparar la següent immediatament, per molt que comenci a l'octubre quasi, les franquícies ja estan preparant el draft, perquè s'ha de seguir construint un equip, no? Sobretot els pitjors. Però el que passa amb el draft és que no sempre els pitjors tenen el primer pick. Precisament per evitar allò de que els equips vulguin perdre... a propòsit, per aconseguir un millor pic. Llavors, l'1, el 2 i el 3 han caigut en equips que tenen una base, i els tres primers jugadors del draft són gairebé la peça clau que els falta per acabar de completar. Per tant, l'any que ve tindrem tres equips més lluitant per entrar a playoff, més els que porten una temporada positiva i que segurament hauran d'explotar la temporada que ve, com és Charlotte, per exemple, que van començar molt malament i van agafar una ratxa boníssima, però no els hi ha donat per entrar a playoff. I si continuen com ho estaven fent fins ara, doncs sembla ser que l'any que ve sí que podran competir. Tenen també un pic alt del draft, no és dels tres primers, però és una generació que ve molt forta i amb moltes ganes també de demostrar el que val.
0: Ens veurem. És que aquí no és com el futbol, que si et poses una samarreta no te la canvies. Aquí a la NBA...
2: Aquí et poden canviar...
0: Aquí te la canvies de la noche a la mañana...
2: I sense que tu vulguis.
4: Ja, eso te decía, aunque no quieras, aunque lo peor, ¿sabes?
0: Poden dir, venga, a otro lado. I
3: encara que no vulguis, després quan arribes a l'altre lloc, la beses també, o...?
2: Sí, bueno, a veure, cadascú la sé.
4: T'haces un Joan García.
0: No, però no ets tan de l'equip com de fins i tot tu mateix, no? Vull dir.
2: A no ser que siguis un jugador superestrella, tipus LeBron James, tipus Kevin Durant, tipus Curry, tipus Wembanyama, tu no pots decidir el teu futur per molts diners que guanyis. Per exemple, els Celtics hi han dos grans superestrelles que són Jason Tatum i Jaylen Brown. Tatum està lesionat tota la temporada i Brown ha estat lluitant també l'MVP més o menys top 5. Però Jaylen Brown no té assegurada la seva continuïtat l'any que ve, precisament perquè parlàvem dels contractes. Són dos contractes altíssims i que l'equip no pot assegurar poder continuar pagant aquests dos, no a nivell econòmic, perquè els diners el tenen, sinó a nivell de reglament. Però al final no pots tenir 10 anys a dos jugadors pagant-li tant, perquè generes una dinastia que és el que vol evitar precisament la NBA.
0: Perquè això ja n'hi ha moviment, no? Perquè clar, els que cobren més, però poden marxar a altre equip cobrant això.
2: Cobrant el mateix. O sigui, el contracte és com si el signessin amb la Lliga, però qui paga és la franquícia.
0: Vale. Però pots dir, vale, però ara te'n vas allà, les condicions són les mateixes, diguem-ne salarials, sí, però marxes a altre lado.
2: Sí, sí, i a l'altra banda et poden donar jugadors, o poden donar pics, o et poden donar el que ells
0: bueno,
2: considerin.
0: Bueno, és la manera de tenir muchos gallos en un gallinero, depèn de com.
3: Sí, no és mal
0: organitzat. Daniel,
4: Florentino.
0: Florent. No, però bueno, crec que és una bona organització per això, perquè no acabin tenint
2: sí, però
0: jugadors
2: això,
0: que...
2: Això és fàcil d'organitzar perquè és una lliga privada.
0: Clar, això sí.
2: Però, clar, i perquè no es mouen diners reals. O sigui, tu no pots anar a un equip i et pago 50 milions per LeBron James. No es pot fer això.
0: Ostres. Bueno, doncs veurem si has encertat. És molt tard, els partits. Els veuràs en diferit o en directe?
2: Els veuré segurament com ja hauré acabat el curs i estaré ahir amb el Mundial, doncs mira. Pues
0: ah, igual. I ara se'm palma d'una cosa con l'altra. Ostres, veràs tu com vendrà.
4: Jo voy a verlo también en directo. Me voy a intentar... Dormir de cobarde, ¿no? Decía.
0: Bueno, pues los que trabajamos dormiremos. Doncs moltes gràcies, Roger, moltes gràcies, Xema, moltes gràcies, gràcies Dani, gràcies. Moltes gràcies a l'Àlex, a la part tècnica. Us deixem amb l'informatiu de la casa i fins la setmana vinent.

0: David García.
1: Bon vespre, bones perspectives per la indústria de Rubí. El baròmetre de la patronal SECOT situa en molt bona posició la ciutat dins d'un sector, la indústria, que és clau en l'economia conjunta del país. En parlarem amb el seu director tot just el dia que hem sabut que l'atur a Rubí, una ciutat amb feines eminentment industrials, continua baixant amb un maig que s'ha tancat amb la xifra més baixa de l'atur dels últims 18 anys. En política local, dos temes relacionats amb l'espai públic. D'una banda, en Comú Podem porta al Parlament amb una bateria de preguntes al govern la polèmica pel rodatge d'una pel·lícula de Russell Crowe a Can Sant Joan, en una zona teòricament tancada per la pesta porcina. I d'altra, veïns per Rubí detecta mancances i proposa millores als pipicans de la ciutat. El Ballet de Barcelona estrenarà aquest divendres a Rubí i a preus assequibles la seva nova adaptació de Carmen just abans de girar-la per Barcelona i Itàlia. Es tracta d'una manera de tornar el favor a la ciutat per cedir-los l'espona pels seus assajos. Abans de parlar de tot això, el Lluís Mi Pérez, des de la xarxa, ens explica la previsió del temps per les pròximes hores.
2: Bona tarda. Dues Catalunyes hem tingut les últimes 4 o 5 hores, mentre a gran part de Lleida, de Tarragona i del sud de Barcelona el sol és dominant i també el vent, un vent eixut i càlid, déu-n'hi-do, per exemple, a Tarragona, a gran part de les comarques de Girona i també a les del nord de Barcelona les tempestes han estat notícia a hores d'ara, les més fortes i amb pedra, situant al voltant del nord d'Osona, també l'interior de la Selva, sud del Ripollès i l'Alt Berguedà. Ja hem arribat als 55 litres per metre quadrat, per exemple, a la Nou de Berguedà, cap als 30 a Olot, 25 a Torelló, i encara fins que es faci de nit. Tindrem ruixats en aquestes comarques de Girona, també al voltant del Montseny, Osona i l'Alt Berguedà. A la resta del país molta més calma, encara que ben insistent cap al sud, i una nit que refrescarà una mica més que dies enrere. De fet, el dimecres la calor serà més suportable i no tindrem pluges. Només aquesta matinada, algun ruixat a l'àrea metropolitana, molt fugaç. Estem pendents a la xarxa.
1: Rubí està ben posicionada per afrontar el futur de la indústria catalana. Així ho defensa el secretari general de la SECOT, Oriol Alba, que considera que la ciutat ha sabut construir durant dècades un ecosistema favorable per l'activitat industrial i la captació d'empreses. Alba ha destacat que l'aposta històrica per disposar de sòl industrial, polígons empresarials i una oferta formativa vinculada a les necessitats del sector ha convertit Rubí en un referent industrial a Catalunya.
3: Rubí ja fa molts anys que va tenir la mirada estratègica d'afavorir la implementació d'indústria, de fàbriques en el seu territori, i això li ha donat, doncs, jo crec que bons èxits econòmics. El fet de que Rubí es mostri com un pol industrial i una zona atractiva perquè vinguin aquest tipus d'empreses, crec que té un bon retorn, tant econòmic com social, per la seva ciutadania.
1: Segons Alba, aquesta trajectòria explica que Rubí continuï atraient empreses i multinacionals que generen ocupació estable i projectes a llarg termini. A més, considera que sectors amb una forta implantació al municipi, com la metal·lúrgia, la química, la farmacèutica o l'automoció, tenen recorregut de creixement els pròxims anys. Tot i aquestes bones perspectives, però, la indústria continua afrontant dificultats per trobar professionals qualificats. La patronal alerta que encara existeix un desajust entre els perfils que formen els centres educatius i els que necessiten les empreses, una situació que deixa vacants sense cobrir mentre hi ha persones que busquen feina. Alba també ha defensat la necessitat de continuar invertint en innovació, automatització i noves tecnologies per mantenir la competitivitat de les empreses davant la competència internacional.
3: I aquí Rubí està molt ben situada en aquesta línia de futur, perquè justament aquesta aposta industrial li és pròpia, té capacitats, té empreses, doncs, punteres que ho poden liderar i té una població, doncs, que, com heu dit abans, és de les poblacions que més treballen en el sector industrial i, per tant, que està preparada per aquests anys que venen.
1: La SECOT considera que si es redueixen les traves administratives i es reforça la formació especialitzada, Rubí podria tenir un paper protagonista en el creixement industrial català dels pròxims anys. I encara en economia, Rubí ha tancat maig amb 3.633 persones apuntades com a demandants de feina a les oficines de treball. Es tracta de 57 aturats menys que l'abril, una caiguda d'un punt i mig respecte al mes anterior, o del 8% si ens fixem en el maig de l'any passat. És, a més, la dada de l'atur més baixa dels últims 18 anys. Amb aquesta dada, i per primera vegada, la taxa d'atur de Rubí se situa per sota del 9%. És el nivell més baix des de gener del 2022, que és des de quan s'ofereix la sèrie històrica de la taxa d'atur. El perfil dels aturats rubinencs, segons aquestes últimes dades que hem conegut avui, no ha canviat significativament. Un 60% continuen sent dones, la part més important correspon a aturats de llarga durada de més de 50 anys i la situació més habitual continua sent la d'un extreballador del sector serveis amb una formació que no passa dels estudis secundaris. Si parlem del conjunt de Catalunya, les xifres de l'atur també han baixat i el maig ha tancat amb més de 300.000 parats, que és la dada més baixa en 18 anys. Això són 6.900 parats menys que l'abril, cosa que representa una baixada del 2,19%. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada en tots els sectors, d'aquestes prop de 7.000 persones que han trobat feina, la gran majoria ho han fet als serveis. Si ho comparem amb el maig de 2025, la reducció és d'un 3,7%, amb prop de 12.000 persones menys a l'atur. L'atur s'ha reduït tant entre els homes com entre les dones, però ho ha fet de manera més accentuada entre els joves menors de 25 anys. Precisament és el que ha destacat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper.
0: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
1: I bones notícies també al conjunt de l'Estat. El nombre de parats al mes de maig a tot Espanya s'ha reduït en més de 36.000 persones. El total d'atur registrat a l'Estat se situa ara en més de 2.300.000 persones, que és un 5,5% menys que al maig de l'any passat. Aquesta xifra també se situa en el nivell més baix d'aquest mes des del 2007, abans de la crisi econòmica.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: En Comú Podem vol aclarir quins criteris va seguir el govern català per autoritzar els preparatius del rodatge de The Last Druid, la pel·lícula de Russell Crowe que té previst gravar-se aquest mes a la zona natural de Can Sant Joan, totalment tancada al públic per les restriccions de la pesta porcina. A instàncies de les agrupacions de Rubí i Sant Cugat, En Comú Podem, a través del grup parlamentari de Comuns, ha registrat una bateria de preguntes a l'executiu català sobre aquest polèmic rodatge. Jordi Arnaiz, d'En Comú Podem, Rubí.
5: El que està en joc és la credibilitat, sobretot com que tenim com a administració, no? Perquè al final portem molts mesos de restriccions a la ciutadania, no? Que no pot anar a depèn quin entorn natural, i ara es trobem que aquí s'autoritza el mes de febrer que es fes un rodatge, quan és, precisament aquesta zona està afectada, no?, per la pesta porcina i té una sèrie de restriccions sanitàries molt estrictes. Estrictes que suposen que, per exemple, la gent de Rubí no pugui accedir, que porti temps que no pot accedir a cap part.
1: Entre les preguntes fetes arribat al govern català, la formació busca aclarir quins criteris tècnics i sanitaris van permetre autoritzar un rodatge en una zona amb fortes limitacions d'accés pel conjunt de la ciutadania i per què les deficiències detectades posteriorment no es van identificar abans de l'inici. Des d'En Comú Podem posen el focus en el greuge comparatiu que l'autorització d'aquesta pel·lícula suposa respecte als habitants de Rubí i Sant Cugat, que fa mesos que tenen prohibit l'accés a l'antic camp de golf. En aquesta línia, la formació insisteix en la proposta que la zona, Can Sant Joan, ha d'esdevenir un gran parc interurbà i un pulmó verd entre les dues ciutats. Els portals especialitzats situen l'inici d'aquest rodatge el dilluns 8 de juny, tot i que ja fa mesos que el preparen. Una vegada es va fer pública la notícia, el Departament d'Agricultura va dir que enviaria un requeriment a la productora per solucionar les mancances detectades en les mesures de bioseguretat abans de poder reprendre's la producció. No ha transcendit encara, però, si aquestes passes, tant l'enviament del requeriment com les noves mesures de seguretat, s'han pogut fer. I canviem de partit. Veïns per Rubí ha fet una bateria de preguntes, però en aquest cas a l'Ajuntament de Rubí, sobre l'estat dels diferents pipicans de la ciutat. Segons la formació, es va aprovar recentment el pla director de les zones d'esbarjo per a gossos 2024-2027, que bàsicament estableix les línies mestres de la seva planificació i manteniment. Segons han informat a través d'una nota de premsa, han recollit queixes dels usuaris d'aquests pipicans, bàsicament sobre l'estat del manteniment i la neteja. A partir d'aquí, Veïns ha fet algunes demandes al ple municipal del passat dijous. Per exemple, la manca de bona senyalització de les zones d'esbarjo per a gossos que sí apareix al pla director. També que s'hauria de tancar per seguretat algunes zones d'aquest tipus que es troben obertes fora de les urbanitzacions, per exemple, al carrer Luxemburg, a la plaça Pep Rovira o a la plaça Jesús i Maria. Ho explica el portaveu de Veïns per Rubí, Toni Garcia.
6: Sobretot manteniment i arbrat, demanar gent. I després tenim el tema de les urbanitzacions amb la pesta porcina, que fins ara doncs, no teníem constància de que ningú hagués demanat a zones d'esbarjo, a urbanitzacions, però ja sí que hi ha uns espais delimitats que són el bosc, bueno, que estan delimitats, que estan marcats en plànols, no? Però ara no poden, amb la qual cosa no els poden portar sense lligar a cap joc, perquè, no, clar, això no estava pensant-ho. Per tant, aquesta reivindicació de gent d'organitzacions que ara no, bueno, no els poden... han d'anar lligats per el que és urbanització, però d'aquestes zones que estan previstes i que estan marcades on poden anar, doncs ara no poden per la pesta.
1: Com deia, i parlant d'urbanitzacions, si segons la formació no hi ha cap zona d'esbarjo tancada, tenint en compte més de les restriccions de la pesta porcina. Dins d'aquestes peticions en general, Veïns per Rubí, per exemple, ha demanat la possibilitat de crear zones noves d'aquestes característiques, així com crear altres pipicans específics per gossos potencialment perillosos. Amb l'arribada de les primeres onades de calor de la temporada arriben també les deshidratacions, els cops de calor i les afectacions a la salut. Més enllà dels consells habituals d'hidratació, el farmacèutic de capçalera de Ràdio Rubí, Marc Toro, ha llançat un advertiment clau en el programa Rubí al dia d'aquest matí. La interacció entre les altes temperatures i determinats tractaments mèdics pot esdevenir un autèntic perill invisible pels pacients crònics. El cos humà combat la calor mitjançant dos mecanismes principals, la sudoració i la vasodilatació. No obstant això, l'ús de fàrmacs molt comuns pot bloquejar o alterar aquestes respostes naturals. Algunes de les famílies terapèutiques que requereixen més vigilància són els diurètics, els antihistamínics i els antidepressius i antipsicòtics.
7: Una medicació s'ha de vigilar perquè a vegades es poden produir descensos bruscos de la tensió arterial i amb el que això comporta, no? Marejos, caigudes, i és anar vigilant. Abans de retirar una medicació, consultar algú. Hi ha una farmàcia a prop, hi ha el CAP a prop, i davant de l'alerta d'algun signe o símptoma, és millor consultar abans de prendre decisions.
1: Cal tenir especial cura amb la gent gran, els nens i els malalts crònics. Els senyals d'alerta d'un cop de calor són els marejos, sentir-se desorientat o no suar. Els experts recomanen fer ús dels refugis climàtics, beure aigua i prioritzar una dieta rica en aliments frescos, com fruites d'estiu i amanides. És important recuperar l'aigua perduda, però també les sals minerals. I acabem explicant-vos que el Ballet de Barcelona estrena Carmen aquest divendres al Teatre Municipal La Sala. La companyia, que té la seva residència artística a l'Espona, presenta una versió modernitzada d'aquest clàssic universal creada pel coreògraf peruà Jimmy Gamonet. Gamonet va estrenar per primer cop la seva versió de Carmen al 97. A la seva coreografia presenta una Carmen molt més independent, forta i empoderada. A diferència d'altres produccions, es prescindeix de vestuari tòpics com els tutus o els vestits de flamenc tradicionals, apostant per una estètica neoclàssica que posa en valor la realitat dels cossos dels ballarins. El director artístic Chase Johnsy explica que el Ballet Barcelona vol mostrar persones reals a l'escenari i defugir dels cànons de bellesa habituals a la dansa clàssica.
8: Muy orgulloso de las mujeres en la compañía y yo quiero que enseñen que son mujeres. Tienen pecho, caderas y músculo. Y por eso me encanta este vestuario porque, claro, una persona sentada en you know, el público, pueden ver una persona, ah, vale, es humana. El mundo de ballet está cambiando lento, pero es que yo prefiero que enfocan en la danza y qué están haciendo y no en el espejo.
1: Un dels grans atractius d'aquesta producció és la participació de Gustavo Amaya en el paper de Don José. Pel ballarí principal, d'origen veneçolà, aquest paper representa un gran repte artístic i personal. El muntatge compta amb el guiatge d'Ileana López i Franklin Gamera, ballarins estrella de Venezuela i membres de l'elenc original que va estrenar la peça el 97 amb el Miami City Ballet.
9: Así que no solo estamos trabajando solo la ejecución de los pasos, sino también todo el tema interpretativo y técnico que ellos ya ejecutaron y ahora mismo nos pueden compartir herramientas, no solo desde la ejecución, sino también desde la experiencia y lo que han vivido con el coreógrafo cuando estaba en el Miami City Ballet.
1: El ballet s'estrenarà aquest divendres a la sala i després viatjarà al Teatre Condal de Barcelona abans de fer gira per Itàlia. L'estrena de Rubí oferirà preus molt assequibles, només 5 euros pels joves entre els 12 i 35 anys a través del programa Escena Jove, mentre que en el cas dels adults, les entrades generals oscil·len entre els 18 i els 25 euros. Això és tot pel que fa a l'informatiu d'aquest dimarts. És pràcticament un quart de 9 del vespre ja i la programació de Ràdio Rubí continua amb els esports del Cisco Lara García. No us ho perdeu.
4: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat.
10: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
11: Vinga, va, que ens posem en marxa. Xandall i Rubinenc posat a l'emissora municipal a Ràdio Rubí, Esports Rubinencs. Quarts de dues de la tarda, repetició al vespre, en un dimarts en el qual encara passem revisió, fem ressaca del cap de setmana, amb promocions d'ascens en futbol, amb una de freda i una de calenta, de la quarta a la tercera catalana. Ha passat el 20 i bé, s'ha quedat a les portes de passar ronda la penya blaugrana Ramon Llorenç. Bé, també hem de parlar avui de futbol, però de platja, amb la presència de la Black Wolf en els campionats d'Espanya i en la primera categoria, mentre que arrenquem, perquè ja tenim a l'altra banda del fil telefònic el convidat del dia d'avui, parlant de bàsquet. Espectacular final a 4, la que s'ha disputat aquest cap de setmana en segona catalana i amb la presència del CEP Sant Jordi, que va acabar en la tercera posició després de caure en semifinals. Són els temes principals d'aquest programa, en el qual també, evidentment, farem una pinzellada, tot i que a l'espera de poder parlar amb ell d'aquesta notícia d'última hora amb el Santi Fernández, que doncs s'ha fet amb la direcció del primer equip del Juventut 25 de setembre. Vinga, va, arrenquem!
10: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
11: Som-hi amb els partits de bàsquet i pel que fa al CEP Sant Jordi femení. Final a 4, últim cap de setmana de competició de l'equip de la nostra ciutat en l'actual campanya, després d'haver assolit l'ascens, recordin, a la primera catalana amb el títol de Lliga del grup 4 de competició. El CEP Sant Jordi femení, que afrontava aquesta competició amb aquelles ganes de gaudir sobretot del bàsquet i mirar de ser les millors de la categoria, tot i que sense ser-ho doncs ja han assolit el gran objectiu com era el de l'ascens. Final a 4 en la qual van tenir un partit complicat davant de l'equip que, mirant els números, era el millor dels 4, va guanyar tots els seus partits al grup 3 de competició, el Sant Josep Obrer, equip de l'Hospitalet. 55-69 resultat final, i les nostres que passaven a jugar al tercer i quart joc, el qual van guanyar de manera contundent 65-84 davant del Prat. La diferència entre un partit i l'altre va ser l'encert de les nostres. Aquest menys 30 entre un partit i l'altre és el que ha fet que unes les guanyessin, les altres perdessin, perquè de fet 69 punts en el partit de semifinal, 65 els que van rebre en el tercer i quart lloc. Una final a 4 que va acabar guanyant el Caldes, 73-67 davant del Sant Josep Obrer. El conjunt anfitrió s'havia desfet en semifinals del Prat pel resultat final de 80-53. Però vaja, que qui ens revisarà tot plegat com va anar i les sensacions de l'equip és un dels dos entrenadors. Habitualment parlem amb la Débora Valdivia, avui ens atén per telèfon l'entrenador, el Miqui Parera, qui ja saludem. Què tal, Miqui? Com estàs? Bon dia.
12: Bon dia, Cisco. Com estem?
11: Doncs aquí molt bé. Vosaltres suposo que tranquils i contents, tot i no haver aconseguit el Campionat de Catalunya de segona catalana, la feina com estava feta, doncs això era gaudir de la festa, oi?
12: Bueno, vam gaudir de la festa, vam tenir un primer partit que ens agradaria que hagués sortit una mica millor, vam tenir molt poc encert ofensiu, però bueno, com a mínim vam aconseguir aquesta tercera posició a l'últim partit, fent un bon partit i acabant amb unes sensacions excel·lents.
11: Sí, suposo que després d'haver perdut semifinals, com a mínim estava bé allò d'acabar la temporada amb una victòria, no? Que no amb dues derrotes.
12: Sí, sobretot per la sensació de que hem sigut molt constants durant tota la temporada, de que no hem perdut dos partits consecutius amb la Lliga regular, i aquesta sensació de dir, bueno, podem tenir un mal dia, però que és un equip que sempre s'aixeca. I acabar així, la veritat és que et dona una sensació molt dolça de la temporada a resum final.
11: Quines sensacions vau tenir tot just quan sonava la botzina de l'últim dels partits, sabent tot el que ha passat? Suposo que en aquell moment tot us vindria a sobre, no?
12: Bueno, sobretot una sensació d'orgull i de satisfacció per una feina ben feta per part de totes, que s'ha plasmat en una temporada on no hem tingut alts i baixos, que tothom ha sigut superconstant, hem sigut superprofessionals dins de la feina que ens tocava fer, i amb això ens quedem supersatisfets. A més, si haguéssim perdut l'últim partit, les sensacions no hagués canviat. Era una sensació de dir, s'ha fet la feina ben feta, hem treballat superbé, totes juntes, i a partir d'aquí, escolta, que ens donin doncs, un tercer premi de Catalunya, doncs no està gens malament.
13: No, no està malament, però clar, el gran premi va ser fa dues setmanes, Miqui?
12: I tant. Sí, sí, no, nosaltres l'objectiu de la temporada mai havia sigut plantejar-nos de pujar. Sabíem que teníem equip que podia pujar, sinó de generar una bona dinàmica i si tot anava rodat i si no teníem lesions i si el grup ens ho permetia, doncs està lluitant l'últim mes per pujar. I així va ser i així ho vam aconseguir.
13: És que temps tindrem de parlar amb tu i amb la Débora d'un resum en profunditat que farem en aquesta casa, però potser una de les claus de la bona feina que heu fet aquesta temporada, o com a mínim és la sensació que té un servidor, és aquesta calma que ha tingut l'equip per poder fer les coses bé, no?
12: Bueno, un més important és que vam començar molt bé, vam treballar molt bé, però va arribar una derrota i el dilluns estàvem totes per entrenar, per seguir esforçant-nos, sapiguent que no passava res. I això és la clau, de dir que no, tranquil·litat, no podem marcar objectius des de setembre amb una obsessió de pujar, sinó que anem treballant, anem fent les coses bé, passet a passet, i això jo crec que ha sigut una de les claus de la temporada.
13: Mm-hmm. Molt bé, doncs vinga, anem a revisar la final a 4, que també volien saber una miqueta com va anar tot plegat. El primer dels partits teníem potser el rival que mirant els números era el més perillós, es va al final veure en el resultat, però també sobre la pista eren realment tan superiors o potser no tant?
12: No, vam entrar al tercer període guanyant. Era més que res, va haver-hi com un desencert ofensiu que ens va provocar a no adaptar-nos bé defensivament i vam permetre molts tirs lliures. I estadísticament el partit era molt equilibrat, l'únic que no vam saber defensar certes situacions, els àrbitres van penalitzar situacions que no ens beneficiaven en excés i no ens vam adaptar en aquell partit. Realment el nostre encert va ser molt baix pel que portàvem durant tota la temporada.
13: Mm-hmm. Aquí la clau de la derrota, tot plegat que va canviar, en el tercer i quart, més tranquil·litat, no? 84 punts, Déu-n'hi-do, com vau superar el Prat,
12: Bueno, sí, no, al final, mira, va ser un partit molt similar, amb un equip bastant similar, realment, on nosaltres vam estar més tranquil·les per buscar una situació extra i llavors vam trobar tirs més lliberats i els nostres percentatges van pujar. Realment, ens veien capacitats per guanyar-la, o sigui, no, cap dels equips era molt superior a nosaltres, era una final de 4 bastant superada i, bueno, els petits detalls ens van marcar aquesta primera derrota i aquesta segona victòria.
13: Mm-hmm. Doncs ja per acabar, valoració de la final a 4 és que la va guanyar el conjunt anfitrió, el Caldes, el Sant Josep Obrer. No sé si vau veure el partit o no, si va ser just a la final.
12: Sí, un partit igualat que es va definir amb petits detalls. Però, bueno, ja et dic que va ser una final a 4 bastant divertida, en el sentit que tenen 4 equips que, déu-n'hi-do, que tots volien jugar a bàsquet. Està molt bé, va estar molt divertida. El que passa que no vam tenir l'encert d'arribar a la final i poder lluitar-la.
13: En qualsevol cas, gran feina. Miqui, una última pregunta, més enllà d'això, perquè vam tenir aquí fa uns dies a les capitanes de l'equip, l'Emma i la Fanny, que comentaven que jugarien el 3x3, com que resta res perquè es jugui, el Miqui, la Débora, jugaran, no jugaran, estaran per allà?
12: No. Aquest any no. Mira, l'any passat sí que va jugar la Débora, però aquest any ens retirarem a descansar, ens anem un cap de setmana, els dos, tranquil·lament, amb uns amics, a descansar, que també ho necessitem, despejar, i aquest any no podem participar. Però, bueno, animo a tothom que participi perquè és una gran festa del bàsquet a Rubí.
13: Perquè a vegades va bé desconnectar, també,
12: Home, portem tot l'any amb tots els caps de setmana liats. Jo també porto l'escola de bàsquet del Sant Jordi, la Déu també porta un premini, tenim dos fills, això és un no parar, que també juguen, així que en el moment que podem desconnectar ho hem d'aprofitar.
13: Perfecte, Miqui, doncs moltes gràcies, enhorabona per tot el que heu fet i seguim parlant.
12: I moltes gràcies, Cisco, pel seguiment i per la difusió que estàs fent del Sant Jordi.
13: a la nostra pàgina web, que podeu trobar ja tota la informació.
14: www.radiorubí.fm.
15: Tota la informació dels equips rubinencs.
14: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
15: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
14: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
15: Tot l'esport rubinenc a
14: radiorubí.fm.
13: I ens n'anem ara a la informació del futbol del Juventud 25 de setembre, tot i que amb dues vessants. Per començar, ja sabem qui serà l'entrenador del primer equip per a la temporada 2026-2027. És un vell conegut, un home que ja hi era a la casa i que, de fet, aquesta campanya que està tot just arribant a la seva fi va agafar l'equip durant tres jornades. Santi Fernández, de fet, era un secret a veus, ja feia setmana i mitja que més o menys se sabia. El Santi Fernández, molt amic del Quico Díaz, l'entrenador sortint, van parlar per evitar qualsevol tipus de problema, i un cop doncs ja tot tancat, s'ha anunciat a través de les xarxes socials de l'entitat que serà Santi Fernández qui dirigeixi l'equip de cara a la pròxima temporada, deixant de banda les altres tasques que feia. És a dir, les xarxes socials anuncien que no serà secretari tècnic del club ni tampoc portarà el primer equip femení. Per tant, canvi radical en el rol del Santi Fernández al Juventud 25 de setembre, tornant a un lloc en el qual doncs va treballar i ho va fer de manera exitosa amb tres ascensos, amb el més sonat, aquell que va aconseguir de la segona a la primera catalana del futbol, ascens històric en aquell doncs primer de juny del 2014, el qual doncs pesa molt perquè la veritat és el que marca una miqueta doncs el nivell d'aquest entrenador, que ajudarà i molt al desenvolupament i a mirar d'arrelar el Juventud 25 de setembre en aquesta bona categoria com és la primera catalana. En parlarem en breu amb ell, tot just quan puguem, doncs en aquesta casa que escoltarem a l'entrenador de cara a la pròxima campanya del Juventud 25 de setembre. Un club que encara mira a la promoció d'ascens. Va passar ronda de la promoció d'ascens de quarta a tercera catalana al Juventud 25 de setembre B. Golejava 6-0 a l'Ingrés Atlético B en el partit de tornada i al Municipal del 20, un partit del qual ens aporta dades el nostre company Toni Bravo Rodríguez.
16: On el 20 B va protagonitzar una actuació molt bona. Després del 2-3 aconseguit a la Nadal, els rubinencs van dominar de principi a fi, van superar l'Ingrés Atlético B per un contundent 6-0. L'equip va mostrar intensitat, superioritat, en un partit que va quedar encarrilat abans del descans i que es va acabar resolent amb una segona part igualment efectiva. Amb aquest resultat, el 20B accedeix a la final de la promoció, que es disputarà doble partit contra la penya recreativa Sant Feliu. El conjunt rubinenc arriba a la ronda decisiva amb bones sensacions i amb la confiança reforçada després d'una de les millors actuacions de la temporada.
13: Perquè, per fi, no va passar en el partit d'anada a Molins de Rei. En aquesta tornada a casa van seguir la festa de la inauguració de l'estadi el passat divendres. Es va veure a l'equip que li agrada al seu entrenador, a l'Abde Tachirifet, a qui escoltem.
17: Sí, tant. Hem tingut un molt bon partit. Els joves han estat molt units, s'han animat molt, sabien de la importància del partit. Sabíem que no ens havíem de confiar com va passar a la ida i ho hem fet. Avui sí que hem sigut l'equip de la Lliga.
13: I ara toca continuar amb la línia. Dues setmanes més de partits. El

0: Abandu, la penya blaugrana Ramon Llorenç. Bé, que queia en la semifinal, ja en la tornada, i davant de la penya blaugrana Sant Cugat. Tot i anar amb una renda de 2-0 aconseguit a Can Rosés, aquest dissabte perdien el terreny de joc del conjunt de la ciutat veïna 3-0. En la primera meitat 1-0 per ficar-se en l'eliminatòria per part dels locals, segon gol per igualar-la ja a la segona meitat i a la recta final amb els nostres buscant l'opció de passar ronda, doncs, que van rebre el tercer i van quedar condemnats amb aquella sensació dolenta en aquell moment, però mirant amb orgull el que ha estat la temporada. Escoltem a l'entrenador Francesc Román.
1: Vulguis o no, doncs, quan acaba el partit, doncs, jo i molts jugadors, doncs, no ens sortien les paraules. A partir d'aquí, ho torno a dir, hem fet una molt bona temporada. Era un equip nou, és un equip on, bueno, hem participat a tots el màxim que podíem, i res, a passar pàgina
0: i mirar cap al futur, perquè un cop tancada aquesta promoció, el mateix Francesc Román feia l'anunci que ell serà qui dirigirà el primer equip a Tercera Catalana la pròxima temporada.
1: És allò que es diu, que tothom ho sabia. A veure, jo l'any que ve m'encarregat de l'A, de Tercera Catalana. Ara, per exemple, hi ha molts jugadors de la plantilla que no segueixen. Per tant, hi haurà premi per alguns del B.
0: Perquè, entre altres coses, s'han demostrat que poden en aquesta promoció jugar a la categoria superior. Tot plegat, que es comença a formar a partir d'ara amb aquest nou projecte i el Francesc Román al capdavant d'una penya, recordin que enguany havia estat pel seu primer equip entrenat pel tècnic Fede De Marco.
2: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
0: Més qüestions en aquest programa. Ara anem cap a la platja. No pas per gaudir del sol i de l'aigua, sinó que per parlar d'una modalitat esportiva presència a la nostra ciutat i aquest Black Wolf, el club de futbol platja rubinenc. Toni.
3: La Black Wolf Rubí ha completat a Chipiona les quatre primeres jornades de la primera divisió femenina de futbol platja. Inici de competició exigent, també il·lusionant. L'equip rubinenc, doncs, tanca aquesta primera fase amb una victòria, tres derrotes, però amb sensacions positives, amb nivell competitiu alt. Primera victòria, més de la seva història, a la màxima categoria estatal. La primera jornada va enfrontar el Black Wolf amb el Barcelona BCC, un dels equips més sòlids de la Lliga. Conjunt rubinenc va caure 3-4, però ho va fer en un partit vibrant, ple d'ocasions. Les rubinenques van establir tres pilotes als pals, van desaprofitar un penal en l'últim minut, en un duel que podria haver acabat perfectament en empat. La portera internacional Xènia va ser una de les grans protagonistes amb un doblet inesperat que va donar vida a l'equip fins al final. La segona jornada, disputada dissabte al matí, presentava un repte molt gran. El Melilla, considerat el millor equip del món amb jugadores de les seleccions espanyola i brasilera, el Black Wolf va aguantar bé l'inici, arribant a situar-se amb un 1-1, que demostrava la seva capacitat per competir, però el segon període va ser determinant. El Melilla va acabar imposant-se 5-1, resultat ampli, però que no reflecteix del tot els bons minuts inicials de les rubinenques. La gran alegria del cap de setmana va arribar a la tercera jornada, dissabte tarda, victòria contra el Túria València. Black Wolf es va imposar 2-1, partit molt igualat, que es va decidir per eficàcia amb el 2-0. L'equip va saber controlar el ritme, però el gol valencià en el tram final va obligar a patir fins al darrer instant. El triomf suposa la primera victòria de la història del club en una màxima categoria estatal, una fita molt important. La fase es tancava diumenge amb la quarta jornada davant del Torroxenyo, actual campió. El partit va ser un autèntic intercanvi de cops, alternances constants en el marcador i un 4-4 que mantenia tot obert a l'últim període. En els 3 minuts finals, duels, dues faltes directes transformades per les malaguenyes, doncs van encantar el duel, que va acabar amb el 6-4. De nou, Black Wolf va topar fins a 3 vegades amb els pals, un element que ha estat recurrent al llarg de la fase. Total, que amb 3 punts dels 12 possibles, la Black Wolf Rubí ocupa la 9a posició provisional de la classificació. El club fa una valoració positiva, tant pel joc com la competitivitat mostrada, i l'equip descansarà 4 dies abans d'afrontar una nova fase de 4 jornades a Huelva. Oportunitat per continuar sumant i consolidant aquest projecte en la seva primera temporada a l'elit.
2: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
0: Temps esgotat per la nostra banda, com sempre un plaer estar en aquesta casa. Ràdio Rubí, Toni Bravo Rodríguez i un servidor, Sisko Lara García, us desitgem bona jornada de dimarts.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
2: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: La contra al complet.
1: Vinga, que després de la informació estricta en aquest dimarts, ara el que fem és aprofundir en informacions, amb les entrevistes al complet dels protagonistes dels equips de la nostra ciutat. Amb respecte al cap de setmana, avui ens aturem a escoltar a un Blai Martí, l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, el qual estava anímicament tocat, però content del que havia fet el seu equip després de caure a la pròrroga i en la promoció d'ascens a la tercera ref davant de la Pobla de Mafumet. També hem d'escoltar el tècnic de l'Esportiu Rubí, el Jordi Archilla, després de l'1-2, tot obert encara a la promoció d'ascens en futbol sala femení a la Primera Nacional, així com també el tècnic del conjunt que les va guanyar 1-2, com és Jaime García, tècnic de l'Almagro. Comencem escoltant les paraules del Blai Martí.
2: Costa dir gràcies, però suposo que gràcies.
3: Sí, perquè suposo que ho has vist, graderies amb molts aficionats del Rubí, tothom cantant, tothom feliç del que heu fet, una pena, però ens hem de quedar, jo sé que ara costa molt, però ens hem de quedar amb aquesta part.
2: Sí, ha estat, jo crec, un èxit de club, de primer poder estar aquí, poder competir com hem competit contra la Pobla, que crec que els hem competit a tu a tu i que això té molt mèrit, i sobretot la gent, no? Poder generar il·lusió a tota aquesta gent que hagin vingut aquí i que hagin passat un dissabte creient en l'equip, amb la il·lusió que s'ha generat. Ha estat una eliminatòria molt bonica, però el sabem alguna cosa, jo crec.
3: Doncs això li tornarem, perquè si això continua igual, anem amb el que ha estat l'eliminatòria en general, discutida fins a l'últim moment, els detallets han decantat la balança, res més. És veritat que teníem davant un gran equip.
2: Sí, la Pobla és un equipàs, jo crec que han fet ells molt bona eliminatòria, crec que nosaltres també, crec que hem estat fidels al que nosaltres volíem ser, però al final hi ha moments en què hi ha detalls, crec que hi ha moments en què els detalls ens han somrigut i ens hem sabut sostenir el partit. Crec que se'ns ha escapat d'una manera una mica cruel, perquè a més tu pots entendre que la Pobla et sotmeti i et pugui fer un gol, però que tu faci una contra d'una pilota aturada que quasi era el 3-0 fa més mal, i el gol a la pròrroga també d'una falta lateral fa més mal. Però crec que hem de ser justos amb el que hem fet, crec que el que hem fet té molt de mèrit, venint d'on veníem, han estat dos mesos espectaculars, jo crec. L'equip ha fet màgia, la gent ha fet màgia, i jo crec que ha estat una primavera que ens durarà anys al club, si la sabem aprofitar.
3: Sense cap mena de dubtes, potser per posar una mica de via a l'aigua és el fet que amb el 0-2, és que ho hem vist tan prop, aquí és com potser fa una mica més de mal, no, a vosaltres?
2: Sí, jo crec que amb el 0-2 ho tens molt a prop, 45 minuts, sabent que en part el pitjor havia passat, perquè crec que els primers minuts sí que ens ha costat entrenar el partit. A mi el 0-2 a la mitja part sempre ha estat un resultat que no m'agrada, i els he dit que havíem de sortir a buscar el tercer, i crec que ho hem intentat. Hem tingut la del Kevin, hem tingut una del Munyi, hem tingut una de Cornellà en una pilota aturada, ja no sé si era per fer el 3-3 en aquest cas, però nosaltres ho hem intentat a la nostra manera. Crec que arribàvem molt justets físicament, amb una mica de descompensació de tots els efectius que teníem, però teníem il·lusió, i crec que al final el futbol és així, i crec que ens agrada per això també. Però és una pena.
3: Parlarem al llarg de les pròximes setmanes de resum de temporada, però jo crec que el que tu has dit abans, aquesta primavera tan maca, amb això ens hem de quedar i ens quedarem quan passin els anys.
2: Sí, a mi m'agradaria que la gent recordés el Rubí de Pau Albelda, el Rubí d'Àlex Ruiz, de Rafa Leva, d'Aitor Torres, de tota aquesta gent que ho ha fet de puta mare, que quan es passa la pilota, Massip, Pau Herranz, Record, tota aquesta gent són un gust de veure'ls, ho senten, avui estan fets merda, però m'agradaria que la gent recordés aquest Rubí per aquesta primavera i per més primaveres, la veritat, però això ho dirà el temps.
3: Sense cap mena de dubtes, l'última, Blai Martí ha demostrat que pot ser entrenador de la Unió Esportiva Rubí. Al respecte d'aquest tema, jo sé que no sé si és el moment, però saps alguna cosa, cap a on pot anar-hi, estaria molt bé que poguessis continuar, no? Com ho veus?
2: És molt difícil, jo crec. Ara em costa parlar, també venim d'això, i jo em quedaria tota la vida. I m'he dit que jo sempre ho he dit, que a mi m'agradaria fer 100 partits i després 100 més, perquè aquí jo vaig arribar fa 2 anys, però és un club que sento moltíssim. Crec que en aquests dos anys està molt cuidat per molta gent del club, l'Alfonso, la Maria, l'Eric, el Xavi Gil, tota aquesta gent que m'han cuidat a la dia a dia. Amb els entrenadors també he fet un lligam molt maco, amb el Charlie, amb el Santi, amb el Carlos Navas, amb el Ferran, tota aquesta gent. M'han fet el dia a dia molt fàcil, però crec que això no és una decisió meva. Crec que és una decisió del club. Jo crec que tinc clar que necessita l'equip, i ho hem demostrat aquests dos mesos. Crec que tinc clar que necessita el club, però insisteixo, no és una cosa meva, i crec que tinc clar que necessito jo, i jo necessito estar tranquil i estar content i estar feliç, gaudir del futbol, estar bé amb els jugadors, poder-los entrenar com els he pogut entrenar aquests dos mesos, que ens donin alegries, que les alegries se n'alegri tothom, que les alegries se n'alegri tothom, perquè crec que ho necessitem. I si el club creu que el projecte és aquest, jo estaré encantat de ser-hi. Si no, jo vaig firmar per 7 partits, han estat 9, i ha estat un plaer.
3: Sense cap mena de dubtes, moltíssimes gràcies pel que heu fet pel futbol rubinenc, per la Unió Esportiva Rubí Blai.
2: Gràcies, i sentiu-vos orgullosos, que encara que avui costi, crec que ho hem d'estar.
4: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: En futbol sala, per començar, escoltem el Jordi Archilla, entrenador de l'Esportiu Rubí, en aquesta promoció d'ascens a Primera Nacional.
5: Doncs la finalització, sense cap dubte. Hem xutat, no sé, 30 vegades, i elles 7 o 8, i bueno, doncs elles tenen una molt bona portera, sabíem que havien encaixat molts pocs gols durant l'any, i avui doncs hem tingut moltes ocasions, amb la finalització, una vegada la portera, una altra vegada els pals, no hem estat encertades, però igualment jo crec que la segona part s'ha estat molt bé, hem atacat molt, hem tingut moltes ocasions, i bueno, aquest és el Rubí que vull veure.
6: La primera part ha dominat el Rubí, no d'una forma tan clara, però la finalització, l'execució, els xuts, jo no sé si és perquè la defensa era molt bona, que no podien xutar de forma clara les nostres, però eren xuts que eren tous i que no tenien aquella contundència que hem vist a la segona part. No sé si això... Si estàs d'acord o...
5: Bueno, la primera part ha sigut una mica... No hem sortit bé al partit. I en aquests partits s'ha de sortir endollat, i crec que si haguéssim fet la segona part a la primera part, la segona part hagués sigut diferent també en aquest sentit. I en aquest sentit jo crec que hem d'estar tranquils, intentar sortir... Ens han fet dos gols una mica tontos de no estar bé atents al segon pal, però igualment, bueno, doncs aquests partits es paguen, els errors es paguen, i res, doncs intentar guanyar ja.
6: Clar, la sensació és que si se surt com a la segona part és possible remuntar.
5: Sí, home, al final la segona part jo crec que hem demostrat el camí contra aquest equip, no? Hem sigut superiors, hem creat moltes ocasions, elles no podien sortir, però ja et dic, és que quan falta gol doncs poc es pot fer, no? Potser avui no ha entrat el gol, la setmana que ve entren 5 o 6, no? Doncs intentarem fer un partit una mica més boig, més a marcador alt, que ens interessa, i doncs això.
6: Moltes gràcies, felicitats pel partit, perquè ha estat un partidàs, no ha sortit com volien, però escolta, quin partit s'ha fet?
5: Sí, s'ha de morir, hem de morir així, i prefereixo morir així, fins al final, atacant, amb ocasions, amb l'agrada empenyent molt, i bueno, pues, si hem de perdre, m'agrada que el meu equip perdi així.
4: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: La victòria se la va endur, però és coneixedor que encara no ho té tot fet l'Almagro. El seu entrenador ens deixava aquestes impressions després de l'1-2. Escoltem Jaime García.
7: Pues bueno, creo que ha habido dos parte muy diferente. Una primera parte donde nosotras hemos salido bien, hemos movido bien la pelota, creo que hemos dominado, de ahí el 0-2 que nos vamos al descanso, y ya también han tenido sus ocasiones. Y una segunda parte donde sabíamos que Rubí iba a subir la intensidad en ataque, iba a intentar recortar distancias, y es verdad que nos condiciona ponernos rápido con tantas faltas, porque nosotras somos muy intensas en defensa, y bueno, ellas creo que han jugado un gran partido, sobre todo una gran segunda parte, y hemos sabido aguantar el resultado y saber sufrir, que al final esto en un play-off es importante.
6: ¿Cómo se encara ahora el partido allá en casa con esa ventaja? Que yo supongo que sería vuestro objetivo, salir con una ventaja.
7: Así es, era el objetivo principal, salir con un buen resultado aquí. Y bueno, el partido de allí lo vamos a plantear de la misma manera, sabiendo que al final no puedes tener ningún minuto malo, que como si fuésemos 0-0, un partido totalmente distinto seguramente, diferente, ahí en casa con nuestra gente. Y bueno, sabemos que también tenemos que hacer las cosas muy bien si no queremos llevarnos un susto, porque Rubí es un equipazo.

0: Són les 9 de la nit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: família, com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Fudí de Ràdio Rubí. Ja saben que durant tot el mes de maig Rubí ha estrenat la primavera d'etapes, aquesta ruta per primera vegada en el mes de maig, amb 40 establiments que oferien tapa i beguda per 4 euros i mig. Nosaltres hem tingut l'honor de formar part del jurat especialitzat que ha pogut valorar i votar aquestes 40 etapes i que decidirà quina és la millor, les 3 millors de la ruta. No ho sabem encara, de fet, qui ha guanyat. Sabem que qui més hi ha guanyat en aquesta ruta d'etapes és Rubí, perquè ara no en té una, sinó dues. La del novembre, la que organitza l'Ajuntament, i també aquesta del mes de maig, que és una iniciativa del Gremi de Restauradors de la ciutat. Si no ens veieu, ens hauríeu de veure a www.radiorubí.cat i veuríeu que darrere meu hi ha terrasses plenes. Aquest era l'objectiu de la ruta d'etapes. Per tant, Xilimalla, objectiu aconseguit.
1: Totalment aconseguit. A més, es veu la gent contenta, que disfruta superbé.
0: El jurat s'ho ha passat molt bé en aquestes deliberacions. Ho hem suat, ho hem begut una mica. Ens hem cansat, hem rigut molt amb aquest riure de la Xili que ja sentiu. I us hem preparat quatre blocs de quatre jocs d'etapes. Un cada dijous del mes de maig. Ara els podreu veure tots sencers, esperant el dia de l'entrega de premis, que és el 4 de juny. Espero que ho gaudiu tant com ho hem gaudit nosaltres. Acompanyeu-nos, que avui el primer, segon i postres us prepara un especial Primavera d'Etapes.

0: dijous, avui, 7 de maig, avui comença la ruta d'etapes. Rubí estrenar aquesta primavera d'etapes que proposa, ja ho sabeu, les 40 etapes per 4,5 € cadascuna. El Blai Ferran i jo, el primer segon i postres, formem part d'aquest jurat especialitzat que busca les 3 millors etapes de la ruta. Per això ens han donat aquest identificador i procedim ara a fer el que vosaltres probablement no podreu, que és tastar les 40 etapes. Potser no calia, però aquí el primer segon i postres, quan es comença a fer alguna cosa, es fa fins al final. Per tant, per nosaltres això no és una ruta, és pràcticament un repte. Hem estat tota la setmana fent exercicis, tenim els braços perfectament entrenats per aixecar tapes, hem fet exercicis de deglució per poder tenir l'esòfag també preparat, mandibularment ens hem preparat també a tope per poder mastegar tot allò que estem a punt de tastar, portem roba còmoda, ampla, per si en cas doncs la cosa s'infla una miqueta, i el que ens proposem és no només tastar-les totes, sinó també valorar-les. Si ho farem bé o no, doncs això el temps ho acabarà dient. Recordeu que vosaltres, si ens voleu esmenar la plana, si voleu assegurar que la vostra etapa sigui la guanyadora, heu de votar, perquè també sou els consumidors i les consumidores les que trieu les 3 millors etapes del jurat popular, que sou vosaltres. I per això heu de signar o heu d'aconseguir que us segellin 5 segells de 5 establiments, i això us dona dret a votar les urnes que trobareu als 40 establiments que participen en aquesta primavera d'etapes. Res, que anem a l'esport, que es veu que tanca d'hora i és la primera etapa que avui tastarem. Va, som-hi!
1: Doncs estem a punt de fer la primera etapa i aquí tenim una llista. Mira,
2: veus?
1: Aquí. On farem totes les valoracions al jurat? Posarem el nom de l'establiment i després la valoració serà, segons la presentació, la relació qualitat-preu, el sabor, per descomptat, creativitat, la dificultat de cuina i el servei. De moment el servei sembla que va bé perquè el Víctor està a la cuina i està treballant a base de bé.
3: Ja ens ha arribat l'etapa, que és els ous estrellats de l'esport. I per ara valorem una coseta que ens han posat 3 ous perquè som 3 persones, 3 del jurat, que només hi van 2.
0: Molt bé, sí, l'altre deixes aquí al mig. Genial, gràcies. Doncs això, que ens hem arribat fins al barrio Bar Cafeteria, aquí al carrer Torrent de l'Alba, ens proposen aquest brioix de còctel de marisc. Anem a fer un brindis, o què? El primer del dia? Sí? Va.
4: Sí, vinga.
0: Per la primavera de tapes, eh?
4: Per la primavera de tapes.
0: Vinga. La tapadera anem. Que fan un tàrtar de fuet. Encara no ens han servit, però aquestes senyores ja l'han tastat, la tapa, oi? Ja l'heu tastat, oi?
4: Sí, ja l'hem tastat.
0: Com et dius?
4: Marta.
0: Marta, què tal?
4: Molt bona.
0: Sí?
4: Sí, sí, sí.
0: Ets client habitual de la tapadera?
4: Pues no, la veritat és que no... Em sembla que és la primera vegada o la segona que vinc. No, vale. A les tapes.
0: Sí?
4: Sí.
0: Molt
4: sí,
0: bé,
4: sí.
0: Estupendo. És que nosaltres som jurat.
4: Ah, sí?
0: Sí, i les hem de tastar totes.
4: Ah, pues mira.
0: Llavors tenim com una cosa de que no sabem com ho farem. Llavors necessitem ajuda. Sí. Aquesta, quina nota li posaries?
4: De l'1 al 10 sí. O... 8.
0: Un 8?
4: 8.
0: Un 8, sí, molt bé.
4: Bona.
0: Tu com et dius?
5: Núria.
0: Núria, què tal la tapa?
5: Bé, molt bé. Sí.
0: Sí?
5: És la primera que fem, vull dir que no, sí, podem, exacte, no podem comparar encara.
0: Com la puntuaries? Ella ha dit un 8, la companya.
5: Bueno, jo un 8 potser un, sí, un potser una mica més baix, un 7, un 6, un 7, sí.
0: Un 6 i mig, deixem-ho. Vale, sí. Un bé alt, sí. Un bé alt. Va, l'anem a tastar i a veure què.
6: Sí, està bo.
0: Sí.
1: Som tots?
0: Dale, vinga.
1: Ja que xic.
0: Xum. A la barra de Sant Roc som ara. Xili.
7: A la barra de Sant Roc.
0: Jurat.
7: De jurat.
0: És la quarta. Coca de primavera, no? En diuen d'això? Va, tastem. Què, senyores? Ens anirem trobant, eh? Trobo. Doncs
4: pues molt bé, molt interessant. Sí, sí?
0: Sí? Quina pinta té això?
4: Molt bona. Sí.
0: Tenen previst anar després...
8: Acabem de venir del Gall.
0: Ahà.
4: Ara venim aquí, després anirem a la guitarra i el... Quin és l'altre? A l'artesana. El gall molt bo.
0: Sí?
4: A mi m'agrada molt. De fet, és el que ha guanyat els últims 3 anys.
0: Sí. Sí. Sí, ho sé.
4: Sempre li he posat molt bona nota perquè ho fa molt bo.
0: Molt bé. Doncs va, anem cap al gall, tu, nosaltres. Que aprofiti, senyores, de passar-ho bé. Hem vingut a l'hostal del gall. Clar. Des de que el lidera el xef Robert Soria, l'hostal del Gall ha guanyat les últimes 2 rutes d'etapa del novembre. Llavors no tenien jurat especialitzat, era només votació popular. Per tant, esperem grans coses del piquillo que ens oferiran aquí al Gall. Va, anem a tastar-lo.
1: Senyor Robert, vine, vine, aplana't una mica, cony. Tu, com pinta el tema de l'etapa de primavera? Què tal?
6: Esperem que vingui igual o millor que la de sempre. Jo el que vull és que estigui bona, que la gent li agradi, que vinguin, i animo tothom a provar totes les tapes possibles, de tot arreu.
1: Fantàstic, ho farem. Vinga, ara anem pel piquillo, que té una bona pinta.
6: Això espero.
0: Amb això arribem a la meitat de l'objectiu que tenim aquesta nit. Havíem de fer 10 tapes, de moment n'hem fet 5. Valoració, fins ara.
1: Fantàstica.
0: Content.
1: Contentíssim. Molt bé, molt bé. La veritat és que sí. Portem bones puntuacions perquè hi ha bon nivell.
0: I la gent ens està donant molt bones recomanacions, també, sí. Sí?
1: Xili, he preguntat a algunes persones i també qui més, qui menys. Coincidim bastant amb les persones. No direm amb qui, esclar. Xili.
0: Xili, digue'm. Xili. Contenta?
3: Jo molt contenta. I la gent s'està abocant tant al públic, al poble, com tots els restauradors. Perfecte. Estem fent una ruta maca i és el primer dia, eh?
0: Som a la plaça Anselm Clavé. Això és un lloc estratègic d'aquesta ruta d'etapes perquè aquí trobem 3 locals. Tenim la madriguera, tenim la guitarra i tenim l'artesana, que són els 3 objectius que es planteja el jurat ara.
3: D'on ets, Pime?
9: Yo soy de Terrassa, mira. Pues lo veo una iniciativa bastante bonita. En Terrassa también tenemos algunas cositas así. Y bueno, como no, pues he venido aquí a mi... al sitio donde vengo siempre todos
3: los después fines de semana.
9: Después de estudiar siempre vengo aquí. Entonces es el sitio donde he caído y voy a probar a ver qué tal las tapas.
0: Que si no brindem amb cervesa a la madriguera, no sé on ho hem de fer, no? Doncs vinga, va, salut.
3: Salut. No, salut.
0: A la guitarra que anem. Carn picada condimentada amb salsa brava i pasta farcida fregida i cruixent. Vinga. Doncs això, la carn picadeta, que vindrien a ser mandonguilles, amb coses cruixents i pa. M'agrada molt el tros de pa. Això que hi hagi tros de pa, a mi m'agrada. Ha vingut l'Alfred, del Gori, també.
10: Acabo d'arribar.
0: Que es veu que té enxufe. Té enxufe amb el jurat. Saps, l'Alfred?
3: No, però és el president.
0: Boníssim. Oi que ho fa l'etapa? Sí, espera un moment. Com et dius?
11: Jordi.
0: Jordi, què tal?
11: Boníssima.
0: Sí?
11: Sí.
0: Me la recomanes?
11: I tant que te la recomano.
0: És que nosaltres som el jurat. Ah. Especialitzat, diuen. No sé quina m'ha enredat. Llavors, de l'1 al 10, ajuda'ns a valorar l'etapa de l'artesana.
11: És que és la segona que faig. Un 8.
0: Un 8, està molt bé. Quina és la primera que heu fet?
11: La de la xuxiteca.
0: I què tal?
11: Boníssima, també.
0: També,
11: amb salmó i això, és molt bona.
0: Hi havia bona quantitat de salmó?
11: Sí, sí, sí.
0: Sí, eh? Salmorejo de remolatge amb chutney de mango i tàrtar de llagostins. En aquests moments són gairebé les 10 de la nit. Comencem a notar que la ruta és llarga. Comencem a notar que hi hem tastat 8 tapes, ens queden 2 per completar l'objectiu d'aquesta nit, i malgrat l'entrenament, malgrat els esforços de l'equip, malgrat que estem fent molta pinya, està costant. La veritat és que està costant. Sí? Tenim aquí el president del gremi, l'Alfred Martí. Alfred, què tal?
12: Molt bé, bona nit.
0: Content amb aquesta primera nit d'etapes?
12: Molt satisfet amb aquesta primera nit d'etapes, un èxit, la gent participa molt bé, estem molt contents d'aquesta ruta.
0: Però tu n'has tastat alguna?
12: Un parell.
0: I què?
12: Molt bé, molt bé. La mostra és molt significativa i molt positiva. Estem a un nivell.
0: Al nivell, i és només la primera nit. Ens en queden 2, la següent és la del Laró, Cafè Restaurant. Anem a tastar la proposta del Laró. Vinga, dale. Va.
13: És molt gran.
0: Oh, és molt gran, mossega. Acabem a la Sushiteca i seran 10 de 10.
3: Mira que maca.
0: La troba preciosa, aquesta. Objectiu aconseguit. Va, som-hi. És dijous de tapes a Rubí, per tant, el jurat especialitzat d'aquesta primavera de tapes es torna a posar en marxa. Hem après coses de la primera edició. La primera, portem motxilla. La motxilla és per aguantar l'aigua, que si no després ens pesa moltíssim. La segona, això s'havia de planificar, per tant, la Txell ens ha facilitat molt la feina, ens ha portat ja un programa d'actes meravellós i estupendo, que seguirem. Els objectius d'avui són Gastrobar Distinto, el Tinglado by Salting, Bar Don Quijote, Brasaranda, la Calle Burger, Cheito, Tacón Madre, l'11, el Masat i el Bar 88. I així haurem fet les 10 valoracions d'aquestes 10 tapes que avui toca tastar. Tenim privilegi també, hem vingut amb taxi, amb un taxi que conduïa ni més ni menys que el president del gremi, l'Alfred Martí, ha tingut a bé de conduir-nos, mai millor dit, fins aquí. Comencem els tastos, aquí darrere, al Gastrobar Distinto. Aquí al Distinto anem. Vinga, som-hi, Txell. ¿Cómo te llamas tú?
10: Txell.
0: Txell. Txell?
10: Txell.
0: Ah, escúchame una cosa. ¿Tú aquí en el Distinto qué haces?
10: Nada.
0: ¿Cómo que nada?
10: Ayudar a mi hija.
0: ¿Cómo que nada?
10: Ayudar a mi hija.
0: Ayudar a tu hija.
14: Vale. Ya es mucho eso.
0: Tú cuando viste que Mari la tocaba en los fogones, esta chica va a estar cocinándome bien. ¿Cuándo te diste cuenta?
10: El primer bar que cogimos. Pues le dije yo, barra tu cocina.
0: Segundo día de tapas. ¿Os ha pedido mucha gente la tapa?
10: Han venido 11 al mediodía. Todavía por la tarde no ha venido.
0: Hoy solo. ¿Y el primer día, el jueves?
10: Una locura.
0: ¿Una locura?
10: Vinieron un montón.
14: Muy bien.
10: No lo esperábamos, no.
0: Vale, doncs ja està, ja tenim a taula el canaló melós de cua de toro i beixamel de Porto amb un toc primaveral. Canaló, canaló, ben gros.
15: Molt bo.
0: Bueno, que som nosaltres. Va, doncs el que dèiem, que tenim el privilegi, a més, que el president del gremi ens estigui portant en cotxe porta a porta, de tapa en tapa. Es pot fer a peu, però és cert que aquesta primavera de tapes ha previst diverses zones, diversos recorreguts, de manera que si voleu fer el centre trobareu oferta de tapes, però si veniu també aquí per la carretera de Terrassa també trobareu una miniruta o una oferta a mida de les vostres necessitats. Ara l'Alfred ens està portant cap al Salting. El Salting és un d'aquests locals on la gent gran i petita ve a saltar, ve a fer exercici, ve a passar-ho bé. També hi ha moltes festes d'aniversari. I si sou pares o mares, ja sabeu que és un d'aquells llocs on els nens salten i tu, si pots, tens 5 minuts per fer una cervesa. És la part gastronòmica d'aquests locals, que també són un oasi de pau per pares i mares. Què és exactament?
16: És una base de patates braves, una carxofa, pernil del país i a sobre un ou fregit.
0: Molt bé. Té molt bona pinta. Gràcies.
16: Aprofiti.
14: Gràcies.
0: Hem desafiat el Google Maps, hem desafiat els llocs per aparcar, tenim el nostre xofer, l'Alfred, que va ja a buscar aparcament, i som a un carrer amb nom d'escriptor, Lope de Vega, i venim a un bar amb nom també de novel·la, El Quijote. Són ara 7:45 de la tarda i ens trobem gent ja fent la tapa del Don Quijote. Què tal? Com et dius?
17: Yolanda.
0: Yolanda, has venit a fer la tapa?
17: He venit a fer la tapa.
0: Sí, has vingut expressament a fer això?
17: Sí, perquè a més és que m'encanta la carn amb tomàquet d'aquí del Quijote, o sigui que venia expressament a fer-la.
0: Sí, mira, nosaltres som el jurat, diuen que especialitzat, pobra gent, no saben on s'han fotut. Llavors, hem de puntuar aquestes tapes, ara la tastarem, però per tu aquesta tapa del Quijote, de l'1 al 10...
17: Aquesta, no he provat la resta, eh?
0: No, aquesta.
17: Aquesta jo li dono un 9,5.
0: Un 9,5, la nota més alta que ens ha dit aquí la ciutadania que m'ha entrevistat.
18: Me parece estupenda, està muy rica.
0: Sí?
18: Sí.
0: ¿Habéis hecho alguna tapa más?
18: No, todavía no, es la primera.
0: És la primera. ¿Tenéis objetivos? ¿Us heu plantejat cap on anireu sortint d'aquí?
18: Anirem cap al centre del poble.
0: Cap al centre, eh?
18: Sí.
0: Però venen preparats... Puc? Germán, ensenya el que lleves la... Veus? Porten el fulletó amb la ruta de primavera de tapes. Venen preparadíssims.
18: Sí.
0: Tu com et dius?
19: Juan.
0: Juan, què tal la tapa?
19: Molt bé, molt bona.
0: Sí? Ets client habitual del Quijote?
19: Sí, de vegades vinc.
0: La ració? Bien, no?
19: Sí, està bé, molt bé. Molt bona, sí, és típica d'aquí.
0: Molt bé, doncs l'anem a tastar-la i sí? Va, som-hi.
1: Bueno, i ara estem al Don Quijote, tal com ha dit la Mariona, ho ha presentat des de l'exterior. Ja tenim aquí la tapa. Aquí tenim una carn, com has dit, xili, com has dit? Carn què?
15: Amb salsa Don Quijote.
1: Molt bé, carn amb salsa Don Quijote, que té molt bona pinta també. Amb dues llesquetes de pa perquè suquem després al final. Em podríem demanar una altra perquè són tres. Vale. Vinga, anem per feina? Anem per feina.
0: Així de fort s'ha d'estar per venir a un steakhouse com el Brasaranda, que és el local que ara de seguida ens ensenyarà la seva etapa. Som molt a propet de l'Avinguda de l'Estatut, sí? I després anirem al Xeito, que està aquí baix. Va. Com es diu això, Xili? Pinxo? Aviam.
15: Aquest.
0: Aviam, què és, Xili?
15: Boqueta moruna, no porto les ulleres, però... amb ceba caramelitzada i... chimichurri.
0: Broqueta moruna, no porto les ulleres, però amb ceba caramelitzada i chimichurri. Que és que estem de ruta de tapes i ens hem trobat una institució de les tapes d'aquesta ciutat, que és la Vicky del Gómez, que a més va fer aquelles meravelloses declaracions com a venir el primer, segon i postres, que ens vam enamorar tots d'ella. Així és, és així, fantàstic. Vicky, què tal?
20: Bueno, esto de Vicky no, Katy, mejor.
0: Ah,
20: ¿no?
0: Katy! I això que hem anat d'aigua, Katy.
20: Bueno.
15: Ara començarem amb l'alcohol.
20: Amb l'alcohol?
0: Sí, ara sí.
15: Ara s'ha
0: fet. Cativa, no, no. Serio. Has va, tomado tapas o no?
20: Bueno, no, encara no. He començat ara amb unes amigues.
0: Què sí?
20: Sembla, tu?
0: I qual és el plan? Què locals teniu pensat?
20: Bueno, no, jo he vingut ara per aquí per fer una cerveseta, però no...
15: Mira,
20: no pensava jo de trobar...
0: No pensava!
20: No.
0: La Katy, que no es diu Vicky, diu que no s'ho pensava.
20: No, m'ho pensava.
15: L'han raptat,
20: oi? Sí, m'han raptat avui i m'han dit, va, anem a prendre una cerveseta i aquí estem.
21: Soc la Cristina.
0: Ella és la Cristina... I estàs fent cua aquí, a la calle?
21: Sí.
0: Sí?
21: Veniu del Xeito.
0: Veniu del Xeito i feriu a la calle. Esteu fent ruta de tapes.
21: Sí.
0: Què tal?
21: El dijous passat, també.
0: També?
21: Home, tots.
0: És que nosaltres som el jurat especialitzat.
21: Ah, sí.
0: El dijous passat vam fer 10, aquesta setmana també n'hem de fer 10.
21: 10? No, nosaltres vam fer 4.
0: Sí?
21: I avui 3.
0: 3. Hem dit. Molt bé. Les 3 d'avui són...
21: A l'Aranda, al Xeito i la calle.
0: Molt bé. Què tal el Xeito?
21: Bé, molt bona.
0: Quina nota li posaries?
21: Mira, més bona perquè tenen dues opcions.
0: Ah.
21: La de tonyina, però més bona la de xoriço, sí.
0: La de xoriço, eh?
21: Molt bona.
0: Sí?
21: Molt bona, molt bona.
0: Va, doncs, ja hem entrat a la calle Burger i ens hem trobat els tres clients més petits d'aquesta ruta de tapes. Diem que les tapes són per tothom, que no tenen edat i, de fet, ells ho demostren. A veure, com us dieu?
22: Pol.
0: Biel.
22: Pablo,
0: del 25, del Barça i del Chelsea. Els agrada els esports. Està claríssim que els agrada. Heu begut tapa? Heu pres tapa?
22: Encara no.
0: Encara no?
22: No.
0: Vale. I quina demanareu?
22: Jo una hamburguesa amb pa.
0: Una hamburguesa, no? Perquè estem a la calle Burger. Llavors aquí em sembla que el nom ja ens ho va dient tot, no? A ver, Pablo, que yo veo que tú tienes ahí alegría. ¿Mamá cocina bien?
22: Muy bien.
0: Vale, ¿cuál es el plato estrella de mamá?
22: Me parece canelones o paella.
0: ¿Canelones o paella? Muy bien. ¿Es la madre ella? La madre está ahí orgullosísima, porque en diu, ué, patat, ¿eh? Vale, Pol, ¿y els teus? El teu plat preferit quin és?
23: La pizza.
0: La pizza? Fantàstic, estupendo. I tu, Biel?
24: El meu plat preferit, els llibrets.
0: Els llibrets, oh, que bonic. Macarrons i llibrets, que hi havia més bonic que això. Macarrons i llibret. Passeu molt bé, això ho veureu dimarts a www.radioruí.cat, tot sencer. Sí? Apa, va, amb la família. Vinga, aquesta hamburgueseta que tenia els tres nens enamorats, anem a tastar-la també, perquè ells no hi... De bocado no, de dos, pim-pam. Ens està costant molt arribar fins al Xeito, però finalment hi hem arribat, eh? Venim gairebé tan empanats com l'empanada gallega, però venim a fer la tapa. Som-hi! Ara ho ha pillat.
25: Què deu fer, eh?
0: Doncs ens anem cap a Mèxic, ara, concretament. Aquí es presenten com Tacon Madre, Nachos, Tequila i Tacos i un poco de relajo. No pot fallar res. I ens ofereixen també una tapa. Ens diu, no los mires, mejor entra, i això fem. Entrar. Es comença a notar, hem passat l'equador d'aquesta segona nit de la primavera d'etapes, d'aquest joc d'etapes volum 2. Som al Tacón Madre, ens anem a prendre aquest taco que ens han preparat, que la Diana ens ha preparat amb molt de carinyo, que de fet quan hem entrat ja el tenien a punt, i això sempre ajuda, perquè anem de fer 10 i anem justets de temps. Ja està.
2: Qué buena pinta lo tiene.
0: Dove mangiare è un piacere, així es presenta la cadena de restaurants La Tagliatella. Tenim un establiment aquí a la plaça Pearson, que també forma part d'aquesta primavera de tapes amb el seu, ja ho direm, panserote fregit farcit de bolognesa coreana amb oli d'alfàbrega i alfàbrega i confitura de tomàquet. I el tastem ara mateix. Mira que allà hi ha la Marta i l'Anna, em sembla. Les patrocinadores de la tapa d'aquesta edició. Han provat la tapa, senyores?
4: Sí, sí. L'hem provada, molt bona.
0: Del 0 al 10?
4: Un 8.
0: Un 8. És de bon conformar, ella. A ella li agrada tot.
4: Vale. No, que jo suggereixo que per l'any que ve seria bé de posar el que és la tapa i després també el tipus servei. Perquè a tot arreu et donen el típic got de plàstic, amb el vi que sigui, però que no té aquest sabor. Vull dir, no és el mateix amb una copa que amb un got.
0: El ritual marca molt. Les estovalles blanques marquen molt.
4: Jo
0: sí o no?
4: Seria bé poder puntuar les dues coses.
0: Fem un brindis pel programa?
4: Vinga.
0: Va, vostès mateixos.
4: Us vaig escoltar, eh?
0: Tapa de primavera, vinga.
4: Això, vinga, xin-xin.
5: Mireu, és bo.
1: Vinga, recta final, va. Anem pel postres. Estem aquí a la plaça 11 de setembre, el 11 precisament, i que fa un plat, una tapa dolça. Fa una, en diríem, torradeta Santa Teresa, bueno, una torrija, vale? I després d'aquí anirem al Sant Patrick's a fer una mica de còctel i així recta final i acabem per avui perquè ja ho tenim bé.
0: Les 10 i 5 minuts de la nit, aquest segon volum del joc de tapes arriba al seu final. Aquesta hora ja ve de gust seure una estona a una terrassa a prendre un còctel i unes crispetes, per què no? Per això acabem avui aquest volum 2 del joc de tapes al Sant Patrick's. Chili, com ha anat avui això?
3: Ha anat molt bé, però és cansino, eh? No, s'ha de dir amb aquestes paraules, és cansino. 10 és molt, molt. I avui sort que hem tingut un xòfer, perquè si no, fer-te una punta a l'altra és bastant complicat.
0: I hem d'agrair molt a l'Alfred, el president del gremi. Dir gràcies a Alfred quan surts del cotxe, com si tinguessis xofer particular, ha estat una experiència meravellosa de fer, pobre. I sí, ha estat dur, però també ha estat molt divertit. Ara ho comentem a l'estudi, va.
1: Tercera setmana, continuem. Aquesta setmana una mica especial. Avui comencem al matí, són 11:45 i farem 4-5 establiments perquè per qüestions pues, personals, organització d'ells, l'etapa tarda-nit ells no ho fan al matí. Què farem? Passarem a recollir-les i després a la tarda amb les companyes, que ara al matí no hi són, lògicament, estan cadascuna d'elles, la Mariona i la Xili, els seus respectius treballs, i a la tarda pues, analitzarem, comprovarem, valorarem les tapes que haurem recollit aquest matí. Anem-hi? Vinga, anem-hi. Doncs bé, estem al primer dels restaurants dels establiments de la ruta matinal. Han vingut aquí la carretera Terrassa número 99, al Jardinet concretament. I què preparen al Jardinet? Doncs un biquini de porc esqueixat a la catalana i all i oli. I bé, acabem d'arribar al Dic Bom, i ells ens preparen una sinfonia d'estiu. Són 4 tastets, 10 4 bombons, amb sabors totalment diferents uns dels altres. I estem a la rosteixeria Casa Quico. La Casa Quico està al carrer Font del Ferro, número 55. I què ens han preparat? Ells, com a tapa, han preparat un calamar farcit de carn amb salsa i guarnició d'arròs. El celler del 22. Sí, sí, estem al celler del 22, al carrer Bòbila 22. Què ens han preparat de tapa? Doncs han preparat un meloset de porc amb salsa. Molt bé, i ja hem arribat a Cala Rut, que és l'última de les tapes matinals. Què ens prepara la Rut? pues, un esmorzar típic de la seva terra, de les Terres de l'Ebre, la miniclotxa de les Terres de l'Ebre. I bé, comencem ruta de tapes de tarda, ja estem preparats, la Xili, estem esperant a la companya, la Mariona, i anem a fer ja la primera etapa. Vale, vinga, va, anem per feina.
15: La primera parada és el Maset, aquí al, a la plaça 11 de setembre, i és una cresta japonesa a la planxa de carn i verdures. Té bona pinta. Ara estem al bar 88. Aquí al carrer Sant Sebastià. I provarem la tapeta aquesta, és un pa xinès farcit de carn. Mira, estem aquí al bar 88 i farem una petita entrevista a la Chao, que és la filla d'aquí del bar. I ens explicarà d'on és la procedència d'aquesta tapa, si la fan ells, i una mica d'explicació d'aquesta tapa.
6: Vale, bueno, aquesta tapa es fa la meva

0: la Piuna, al costat de la policia, a on es fan els carnets.
1: Ens fotran dins.
0: A veure, quina
1: Vinga,
0: és?
1: Aquí tenim que una brotxeta. Va, busca, quina brotxeta és?
0: Una bioqueta de carn rostida i verdures.
1: Vinga.
0: Es veu, eh? Ai, deu ser chimichurri, això.
1: Segurament.
0: Segurament. Allioli, no
1: una miqueta d'allioli, és possible, chimichurri.
0: Sí.
1: Bueno, vinga, va, anem a provar.
0: Sí.
1: Anem-hi? Vinga, va, fet.
0: La desmunto, eh?
1: Desmunta, desmunta. Vinga, jo serveixo el cava, de moment.
0: Jo parteixo. Estem aquí a la Pàmpara i resulta que tenim un grupet de noies guapes de Rubí, eh? I ara ens diran com és la tapa d'aquí. Què em dieu?
2: Està boníssim el caneló.
3: Boníssima.
4: I la cervesa també.
3: I els ceps, boníssims.
5: Tot molt bo, tot molt bo.
6: Opino el mateix.
3: Sumo.
0: Heu fet més tapes o no?
3: Encara no, estem
2: començant. Jo estic a punt d'omplir-ho ja.
4: Ja sí.
0: Us agrada la iniciativa i com han anat totes aquestes tapes? Que sigui a la primavera? Digueu-me el que opineu.
2: Està genial, perquè amb el bon temps tothom
3: sí,
2: surt al carrer.
3: Ve de gust.
2: Ve de gust sortir.
3: Es nota moltíssim l'ambient que hi ha al carrer.
4: I així, sí, molt bé, per ser poble.
7: Tot té ja com que entra ganes d'estiu i la gent surt i l'ambient a Rubí és molt guai.
8: Està molt bé, està molt bé. Fonamuntem molt el comerç local, o sigui, està superbé. Així provem restaurants que potser no haguéssim anat, així que molt bona iniciativa.
0: Ara, en aquests moments, estem a la Pàmpara.
1: I què ens prepara la Pàmpara? Doncs mira, un caneló melós de pollastre i bolets.
0: ¿Ens l'expliques?
9: Sí, esto es un canelón de pollo rostido con unas setas y un crujiente de parmesano.
0: No toca taula. Aquí hi ha tanta gent a la Pàmpara que hem hagut d'anar amb un banc. Però aquí estem tranquil·lets.
10: Doncs res, que el jurat està ja al Buda fent un taco meravellós, que ja és, mira, ara són gairebé les 10 de la nit. Em porten 5 ells i jo m'acabo d'arribar perquè estic de baixa, no tocava avui, però mira, aquest taco amb el blai i amb la xili sí que ens el prendrem.
1: I tant que ens el prendrem, encara que ja sigui tard, estem cansats, ja en portem uns quants, no ve d'aquí. El taco que ens ofereix el Buda és uns tacos de birria de costella de porc. Anem a provar-la, vinga! Vinga!

0: És dijous avui, 28 de maig. És l'últim dia que tenen els rubinencs i les rubinenques per seguir la ruta de tapes del Gremi de Restauració. Ja sabeu de Rubí, aquesta primavera de tapes que el jurat especialitzat està seguint fil per randa. Avui el jurat es troba amb dos grans inconvenients. El primer, el número de tapes. Avui n'hem de tastar 12. Per què? Doncs perquè la setmana passada vam fer el ronso i només en vam fer 8. Llavors, si feu l'operació matemàtica, que no és difícil perquè la faig bé fins i tot jo, trobareu que avui n'hem de tastar 12, i 12 són moltes. I l'altra dificultat que ens trobem és el temps. Avui ens han obsequiat amb una calor d'aquelles de festa major. Per tant, tenim aquella sensació de xafogó a sobre que ens dificultarà una mica caminar per la ciutat. Tot i així venim preparats, venim amb aigua, venim amb motxilla, venim amb tot i ens posem en marxa la cafeteria Rio Martil. Dediquem aquest joc de tapes volum 4 al Josep Ferran, el Prat del Blai, que avui fa 93 anys i ens ha regalat bombons. I és un amor. Ben bonic això de la cafeteria Martil. Mira, tenen endolls per carregar el mòbil, cosa que és molt interessant quan vas a una cafeteria. Ambient boníssim, l'aire condicionat, la veritat és que s'agraeix. I tastarem aquí un bagel de salmó fumat amb formatge cremós i ou. Que la Txili ja està demanant la tapa perquè avui hem d'anar molt per feina. Baixàvem aquesta rambla del ferrocarril i ja sentíem l'olor a brasa, que és característica d'aquest local que ara tastarem ara, el bar Ferrocarril, que tenen una tapa en aquesta primavera de tapes amb el que millor saben fer, que és aquesta brasa. Broquetes de carn a la brasa amb tot el sabor de què? De la brasa. Anem a tastar-les. Plaça Pearson, ens queden 4 locals d'aquesta plaça per fer. Ara ens posem a fer-ne 2 que, a més, rimen, que són el Fusión i el Fagón, que estan aquí, a banda i banda d'aquestes cases de la plaça Pearson.
1: Bienvenido, pase.
0: I ens ha arribat la tapa, que és aquesta fritada boliviana. Tenim una miqueta d'amanida, això sempre fa baixar, i ens han portat una salseta picant.
2: Ai, hem de botar.
3: I aquestes cuines són molt fortes, tot això.
0: Sou a dins del Fogón, aquest local peruà, especialitzats en pollastre a la brasa. De fet, tenen allà darrere teu, Blai, un forn. Tenen un forn tan bonic que si no ens veieu ens hauríeu de veure només per veure aquest forn.
4: I anem a provar la tapa, no, Txili?
5: Sí.
4: Sí? I saps com es diu? O t'ho dic?
5: Com? Digue'm.
4: Xaufa... Hosti, és que no porto ulleres, eh? Xaufa de pollastre. Anem-hi, provem. Vinga, va, Mariona.
0: Vale, cuéntame, chaufa, ¿qué significa esto y qué es, cómo habéis elaborado este, este arroz?
6: El arroz chaufa es un arroz, ¿vale?, flambeado al wok en salsa de soja con cebolla china, pollo, y esta es la combinación de la comida peruana con la china. Es la fusión de, y se llama chifa, y es por eso que tiene ese toque así de, del flambeado del wok.
0: Y nos has propuesto un poquito más picante, ¿esta salsa qué lleva?
6: Lleva unas hierbas que se llama huacatay, que le da ese saborcito así de hierba, y lleva ají amarillo, que es un producto peruano que le da el picor, y es un picante agradable, o sea, no pica y sienta bien a la comida, no es como que se come todos los sabores, sino que te deja disfrutar.
0: Anem cap a Cal Paquis, en aquest que va bar, crec que ens tocaran tequeños, que és, ja sabeu que és una tapa d'origen veneçolà, que la provarem aquí a Cal Paquis i arribarem més o menys a la meitat de la ruta d'avui.
7: Estem aquí en el kebab, al Cal Paquis, vale? I prendrem uns tequeños amb salsa de iogurt. Aviam com seran. Mireu quina pinta.
0: Oh, crema!
4: Continuem a la plaça Pearson i ara estem al restaurant, concretament al Herbers, on podrem degustar la seva tapa Tentación de Porcaditas. I aquest és l'últim establiment que fem aquí, després anem cap a la plaça del Doctor Guardiet i la plaça Catalunya.
0: I amb la tonteria ens hem arribat ja a l'Indocat. Només ens queden 4 tapes de les 40 que ens vam plantejar fa 4 setmanes. Aquí, a l'Indocat, ja ho sabeu, aquesta fusió Indonèsia-Catalunya. Com us ha anat? això de les tapes?
5: Molt bé, ha anat molt bé, sí, sí.
0: Sí?
5: Sí, molt bé, molt bé. Sí.
0: La vostra proposta és una...
5: La proposta és el pinxito de pollastre amb salsa de cacauet.
0: I m'agradarà?
5: Home, i tant, segur.
0: Segur, eh?
5: Seguríssim.
0: És que ho diu amb aquesta seguretat que, esclar, segur que m'ha d'agradar. Va, anem a tastar-la.
5: Molt bé.
8: Vinga, som-hi. Recte final, ja ens queda menys. Sí, sí, recte final, recte final. Ens queda ara tres establiments, el Catalunya, que el tenim aquí, la Vermuteca, al darrere meu, i una mica més cap allà tenim la Bàmbola. I s'ha acabat. 40 establiments, 4 setmanes, 4 dijous. Vinga, noies, anem-hi.
7: Ja estem al Catalunya i anem a fer la tapa d'aquí, que és el xitxarrón, segons això, però la tapa és molt més llarga. Aviam, què posa? Base de totopos, hummus i xitxarrón.
0: Va, que arriba aquell moment emocionant que només ens en queden dues, Xili, dues! I haurem fet realitat el repte, 40 tapes en 4 dijous. Ens queda ara la vermuteria i la bàmbola. Aquí la vermuteria prendrem... espera, que no hi veig. Ara, la broqueta andalusa amb ceba cruixent i el ioli. Hi havia el ioli també al ferrocarril i ara una miqueta més allò per fer baixar. Jo no sé si ho aguantarem, això. És que la setmana passada no la vam veure. Llavors, avui ens ha fet molta il·lusió tornar-la a trobar i és pràcticament part del jurat especialitzat, ja.
9: Ja quasi, sí.
0: Escolta'm, com ho has viscut últim dijous?
9: Estupendo. Estupendo, molta calor, no? Però estupendo.
0: Què heu fet avui?
9: Avui hem fet el pàmpara, el Buda... I ara anem cap, no sé, suposo que cap qui vagi a l'església, algun altre trobarem per aquí.
0: Sí?
9: La Bàmbola o algun d'aquests.
0: Doncs
9: sí.
0: Allà a la Bàmbola també ens hi trobarem.
9: Sí,
0: sí, probablement, perquè nosaltres acabem la ruta de tapes a la Bàmbola. Ara és aquell moment emocionant, aquell moment que hem esperat, aquell moment que hem treballat durament durant 4 dijous. Ens queda una tapa, és la tapa de la Bàmbola, però les nostres amigues, la Marta, la Núria, ens han dit que la Bàmbola potser no en queda de tapa. I no podrem dir que hem tastat les 40 perquè només n'haurem tastat 39. Anem a mirar, a veure si la Bàmbola ens n'ha guardat una pel jurat. Que sí que tenien tapa pel jurat i ens han fet feliços perquè podem fer aquest 40 de 40 amb aquest panini de prosciutto, que ve a ser pan pernil, però a la italiana, a la Bàmbola. Va, tastem l'última tapa de la primavera de tapes.
7: Merci.
0: I amb això donem per acabat aquest especial de la primavera de tapes. Hem acabat també el tast de les 40 tapes d'aquesta ruta, repte superaconseguit. Hem d'esperar el 4 de juny per saber quins són els guanyadors, tant del jurat especialitzat com del jurat popular. Per tant, a nosaltres només ens queda dir que esperem taula, que cuineu molt, que mengeu bé i que fins la setmana que ve.
10: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
2: Bona nit, ara en punt són les 10 del vespre. Dimarts 28 d'octubre, una nit més, estem a punt per fer-vos companyia amb una selecció gourmet des d'aquest programa, Long Play, on la música és la protagonista. Avui, per acabar aquest mes d'octubre, una selecció de grans cançons de la dècada dels 80 seran les protagonistes. Fins a les 11, espero que siguis fidel en aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí.
0: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.

Aquesta magnífica veu s'apagava ara fa 9 anys. Va ser el dia de Nadal del 2016 quan el gran cantant George Michael ens deixava. Va morir aquell, justament aquell dia. L'estem escoltant i recordant amb aquesta cançó One More Try, un intent més, des del seu àlbum en solitari Faith. Va ser el primer LP que va publicar en solitari després de la dissolució de la seva banda original, els Wham. Va ser el sisè senzill publicat justament d'aquest àlbum.

sonant la música de l'ex-Genesis Phil Collins. Take a look at me now, mira'm ara, des del seu àlbum Against All Odds, títol de l'àlbum i de la mateixa pel·lícula, sonant a Long Play.

Sonant la música del desaparegut Joe Cocker juntament amb Jennifer Warnes amb aquesta cançó, banda sonora original de la pel·lícula Officer and Gentleman, oficial i cavaller, Up Where Belong. 3 setmanes al número 1 de la llista Billboard Hot 100 americà, això era el novembre de l'any 1982, i aquesta pel·lícula va guanyar 2 premis, en aquest cas 2 premis Oscars, va ser una a la millor banda sonora original i l'altra a la millor artista de repartiment, a Louis Gossett Jr., i també hi destacaven Richard Gere i Debra Winter.

Ell és com el vent, She's Like the Wind, és el títol d'una power balada de la pel·lícula, gran pel·lícula de l'any 87, Dirty Dancing, interpretada per en Patrick Swayze i en Wendy Fraser. Encara que Swayze és pràcticament el vocalista principal d'aquesta cançó, en Wendy Fraser també s'escolta al llarg de la cançó, en aquest cas, bàsicament fent els cors finals. El tema aconseguiria el número 3 del Billboard Hot 100 americà i també va ser el número 1 de la llista dels adults contemporanis. Recordeu que és aquella llista de les emissores de ràdio nord-americanes, les cançons més importants, doncs és aquesta llista de la dels adults contemporanis. Passen 17 minuts del punt de les 10 del vespre. Estàs en directe en sintonia de la 9-9 amb 7. Això és l'On Play, on la música sempre és la protagonista.

Doncs aquesta cançó és una altra dels grans baladons de la dècada dels 80 de Lady in Red. Estem escoltant el cantant britànic-irlandès Chris Dubarg amb una cançó inclosa en el seu àlbum del 86 que portava per nom Into the Light. Aquesta balada romàntica li va dedicar justament a la seva muller, que s'anomenava Diana. La dona de vermell ens dona pas ara mateix a una gran banda també anglesa. Estem parlant del Simple i Red.

Quan en Mike Hucknall encara residia amb el seu pare, amb l'edat de 17 anys, va escriure aquesta cançó, Holding Back the Years, tema que estem escoltant, i que es va incloure en el seu llarga durada Picture Book de l'any 1986. Justament aquest àlbum era el seu àlbum de debut, que va rebre diverses nominacions, com l'MTV Video Music Awards, el millor artista novell i el Premi Grammy en la millor interpretació vocal pop per a un duet. Va ser la 29a edició anual dels Premis Grammys i també van aconseguir un Premi Brit al millor senzill britànic de l'any 1987.

Ara mateix sonant Som Motown, Endless Love, Amor Sense Fi, els grans de la Motown, Diana Ross i Lionel Richie. Banda sonora original d'aquesta mateixa pel·lícula, que va ser un fracàs, però no la cançó, perquè es va mantenir 9 setmanes al número 1 de la llista Billboard Hot 100 des del 9 d'agost i fins al 10 d'octubre, era l'any 1981.

0: perdedor sembla la paraula més difícil de pronunciar. Una balada trista sobre una relació romàntica que s'està destruint. Sorry Seems to Be the Hardest Word, que estem escoltant el músic britànic Elton John i el compositor Bernie Taupin, el que es van encarregar justament de fer aquesta cançó de l'any 1976 des del seu 11è àlbum, Blue Maps, sonant aquí a la ràdio.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

Sonant a la ràdio, Heartbreaker, un àlbum que va vendre 3 milions de còpies amb la gran producció del component de la banda Bee Gees amb Barry G. Per aquest èxit de Dionne Warwick es publicava, en aquest cas, un 28 de setembre de l'any 1982. Era el seu quart àlbum amb el segell Arista. I aquest va ser el resultat, aquest trencacors. 84 anys ara mateix de Dionne Warwick, una de les grans de la música nord-americana que hem volgut escoltar i recordar en aquesta nit aquí a la ràdio. Com volem fer-ho també ara mateix amb aquesta formació de rock nord-americana, Bruce Hornsby and the Range, per gaudir-los amb aquesta cançó.

Doncs ara mateix a la ràdio estem gaudint d'aquesta cançó dels Bruce Crosby and the Range, The Wait Is, llançada el juliol de l'any 1986 en el Regne Unit i també el setembre del mateix any a la resta del món com el segon senzill del seu àlbum que portava el mateix nom, The Wait Is. Una cançó que fa referència explícita al moviment pels drets civils en els Estats Units. Ara mateix són 3:15 de la nit, ens queden aproximadament uns 15 minuts per gaudir de més bona música, música gourmet aquí en el Long Play. Ara anem a passar a la banda Genesis. La banda, composada per Tony Banks, Mike Rutherford i Phil Collins, des del seu àlbum Invisible Touch,

És massa profund, és el que interpreten en aquesta cançó els tres components de la banda Genesis. El vídeo promocional de la cançó mostra els tres integrants del grup tocant en un escenari amb plataformes. Anthony Banks toca un piano de cua, encara que la gravació original utilitza un sintetitzador, mentre que Mike Rutherford toca una guitarra clàssica, encara que la gravació original ho fa amb una d'elèctrica. I Phil Collins, sí, ell canta amb les dues versions. Any 1986 va ser el cinquè senzill d'aquest àlbum Invisible Touch. I ara anem a una cançó també de pel·lícula.

D'aquesta cançó hi ha dues versions, l'original escrita per Charles Aznavour i publicada com a single l'any 1974, i la produïda per Trevor Jones i interpretada per Elvis Costello, que surt a la seqüència final de la pel·lícula Notting Hills, protagonitzada pels actors Julia Roberts i en Hugh Grant. Una pel·lícula ensucrada, així, ella... Pràcticament la darrera cançó abans de que soni aquesta i ens acomiadem avui aquí en el Long Play a la nit del dimarts.

0: Com a darrera cançó d'aquesta nit del Long Play estem escoltant la banda creada el 1981 a Baix, en aquest cas conformada per Kurt Smith i Roland Orlafable. Estem parlant dels Tears for Fears, el que estem escoltant amb aquest himne feminista anomenat Woman in Chains, inclòs en el seu tercer àlbum d'estudi The Seeds of Love, publicat en el 89, i que compta amb la veu d'Oleta Adams, qui posteriorment faria una carrera molt exitosa en solitari. Doncs jo desitjo i espero que el programa d'avui, èxits romàntics dels 80, hagin estat del teu gust. Soc Xavier Baltà, produint aquest el teu programa. En sintonia de la 99.7, això és Ràdio Rubí, aquest és el teu programa, Long Play. Et desitjo que acabis de gaudir d'una bona nit i d'una molt bona setmana. Ens escoltem la propera. A reveure i gràcies.
1: Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Són les 11 de la nit.
1: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
2: Tengo que encontrarla.
3: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
4: Creo que he descubierto algo increíble.
1: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
5: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
6: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
7: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

Bona tarda. Són les 7 i 7 d'aquest dimarts 2 de juny del 2026 i a continuació us presentem el sumari del programa d'avui. Aquests dies hem viscut un cap de setmana ple d'emocions en el futbol europeu, amb dues grans finals que han mantingut l'afició enganxada fins l'últim moment. D'una banda, el Rayo va veure com s'escapava el títol, però ho va fer després d'una competició molt meritòria en què va demostrar que podia competir al màxim nivell europeu. L'equip va lluitar fins al final i va deixar una gran imatge durant tot el torneig. Pel que fa a la competició més prestigiosa del continent, la Champions League van viure una final molt intensa entre el PSG i l'Arsenal. Després d'un partit igualat i ple d'alternatives, el títol va acabar decidint a la tanda de penals, on el conjunt francès va mostrar més encert i es va proclamar campió d'Europa. A casa nostra, la Lliga Hypermotion ja entra en la seva fase decisiva. Ja coneixem els quatre equips que lluitaran per aconseguir l'ascens a primera divisió. Els enfrontaments seran Castelló, Almeria i Les Palmes, Màlaga. Dues eliminatòries que prometen emoció i molt bon futbol. Per contra, equips com el Mirandés, l'Osca, la Cultural i el Saragossa hauran de tornar a intentar-ho el curs vinent per recuperar la categoria. També dedicarem una estona a la Primera Federació per analitzar com queden les eliminatòries d'ascens i quins equips continuen somiant en fer el salt de categoria. Repassarem resultats, protagonistes i les opcions dels clubs que encara continuen en la lluita. I canviem de pilota a la segona part del programa. Deixarem el futbol per centrar-nos en el bàsquet i en l'actualitat de l'NBA. El nostre company Roger analitzarem com han anat els play-offs i els equips que han arribat a la final.

0: I canviem de pilota i portem uns programes parlant molt de bàsquet europeu i tornem a treure una mica el cap a la NBA per veure com va, per veure aquí el Roger que ens explica quines novetats, el Xema saca solista a ver la cosa com ha ido i fem una
1: la
0: mica
1: de
0: no,
1: la compra,
0: de,
1: no?
0: De veure què exacte.
2: El primer que dius és que al final Shea ha guanyat el seu premi de MVP. Merescut o no, ho deixo a criteri propi. Se l'ha criticat molt a Shea perquè és una persona que busca molt la falta, saps? I va molt a la línia de tirs lliures. Però bueno, és part del joc, també.
3: Bueno, Roger, però la vas clavar, eh?
0: Sí, hem de dir que s'ha donat molt millor que el Dani enviar vibres a
2: sí, a nivell de jugadors, però a nivell d'equips, la final...
4: Ahir no, eh?
2: Ahir no.
4: Ahir patir, no, eh?
3: Ahir va, però...
2: Hi ha hagut una petita sorpresa.
0: Sorpasso.
2: Estem a les finals ja, a l'última ronda. Qui guanya aquesta sèrie de 7 partits s'endurà el títol de NBA. I han arribat San Antonio i Nova York. San Antonio que ve de superar a Oklahoma, que eren els grans favorits, els que més millor temporada regular havien fet, guanyant més de 60 partits els dos. Ha estat una sèrie important a nivell històric, perquè Wembanyama doncs, ha passat la mà per la cara a tota la plantilla d'Oklahoma. Acompanyat de Dylan Harper, que és rookie, és el seu primer any, i Stephen Castle, que és el seu segon any, és a dir, tenen un tio de primer any, de segon any i de tercer any, que estan portant l'equip a la final de la NBA. Vull dir, poca broma amb, aquesta, amb aquest equip, que segurament estarà molts, molts anys
0: a la cúspide.
2: Sí. Aquí entrarà també les reglamentacions de NBA, perquè no poden haver certs jugadors amb certs salaris durant certs anys. És a dir, aquests tres tios en uns anys et demanaran un contracte màxim i tu no pots tenir tres contractes màxim. És una part positiva de la NBA que fa que, per exemple, dels últims 8 anys hagin guanyat 8 equips diferents.
0: Es mouen els jugadors bons.
2: Es mouen els jugadors bons i també el tema del draft. Mm-hmm. Que els jugadors que venen des de baix doncs poden caure en equips que no són potencials guanyadors de la Lliga aquell any, però en base a una construcció bona i ferma i treballada, doncs pots a poc anar pujant. Per exemple, Oklahoma, que aquest any ha fet 64 partits guanyats o així de 82 que juguen, fa 3 temporades va guanyar 24 partits. En 3 temporades has triplicat les teves victòries. San Antonio, per exemple, l'any passat van quedar fora de playoffs. És a dir, no van quedar ni entre els 10 primers de la seva conferència.
0: És a dir, que a la NBA hi ha molt bona feina de despatxos, no? De mirar jugadors, de canviar jugadors, de veure què fas, perquè si no...
2: I que els staffs són il·limitats. I són eterns. Potser hi ha en cada expedició 100 persones de cada equip que van viatjant tot l'any i sense tenir en compte la gent que està directament allà a la seu de l'equip, els despatxos miren jugadors a veure qui ve l'any que ve, en quina posició ens quedem, si perdem més o menys partits, per allò que parlàvem del tanking. Mm-hmm. I han estat un playoff que són llargs, els playoffs de NBA, perquè portem gairebé un mes i que s'acaba allà. Estem a l'última ronda. Nova York, per la seva part, ha tingut un camí difícil, però que l'han solventat molt bé. Han guanyat dos sèries 4-0 i una 4-2. Uh-huh. És a dir, un equip que a priori no havia de ser un dels favorits de la seva conferència, doncs finalment s'han anat obrint camí i han arribat a la final, sobretot gràcies al seu jugador estrella, que és Jalen Brunson. Uh-huh. Que ha portat l'equip, sens dubte, no només a nivell de punts, sinó també a nivell de joc. I és un jugador baixet, em sembla que fa, no arriba a l'1,90, que és una persona alta, no?, per la societat, però pel bàsquet és algú baixet, algú que no arriba a 1,90 i els ha portat ell sol a la final de NBA. I hi ha una dada que és curiosa, perquè normalment els jugadors estrella tenen un sobrenom, no? LeBron James és el rei, Wembanyama, per exemple, és l'Alien, però Jalen Brunson no tenia un sobrenom. I amb aquesta sèrie li han posat Batman, perquè quan es jugaven els partits de Nova York, a Nova York baixava la criminalitat, perquè estava tothom mirant el partit.
0: O sea, a ver, yo aquí lo que flipo es el senyor que ha decidit unir aquests punts.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Perquè on agafes aquests punts i dius criminalitat, bàsquet, pumba. Pues
2: home, Nova York és una de les ciutats
3: el cap de policia.
2: És una de les ciutats on més crims hi ha als Estats Units. Mm. I és igual que juguin al béisbol, que juguin al hockey, que juguin al futbol americà, que només baixa la criminalitat quan juga aquest senyor.
3: Sailor Branson.
2: Pues Jalen Branson.
3: Jalen Branson,
2: pues Batman.
0: Pues Batman, no, Batman. No, sí, sí.
2: I ja està.
4: Fantasia.
0: No, però això ve d'un senyor que ha estat mirant estadístiques i pensant, mira, aquí me coincide, taca.
2: Sí.
0: Bueno, pues nada, que jugui cada dia, no?
2: Sí, han arribat a les finals de meu, vull dir que com a mínim dos nits més baixarà la criminalitat a Nova York. Els dies que juguin. La final, que comença dimecres a la matinada, dimecres a dijous, serà el primer partit d'una sèrie que en teoria i sobre el paper està desigualada, però que vés a saber què és el que pot passar a aquestes alçades ja. Poca gent es podia imaginar que San Antonio podia competir-li a Oklahoma i han fet una sèrie històrica. El primer partit, més de 40 punts, més de 20 rebots de Wembanyama, per dir que estem aquí, que hem arribat i que no ens deixarem guanyar. I Oklahoma, pues, imposant la seva força, i han arribat a 7 partits.
0: Creus que faran més dels... Són 4, no? És que han de guanyar?
2: Sí, han de guanyar 4.
0: Creus que faran més de 4 partits?
2: Sí, en principi sí.
0: O sigui, no dic que arribin als 7, però...
2: Sí, però un 4-0 veig molt difícil en unes finals de NBA. Més quan és contra Nova York, que és un dels equips que té més potència social. Jo veig un 4-2 com a molt per San Antonio, perquè són clars favorits San Antonio, però no crec que sigui una eliminatòria tan desigualada com per haver de ser 4-0 i més ser una final de NBA. És una final que ja es va jugar el 1999 i que va guanyar San Antonio en el seu moment, i New York Knicks, que no guanya un anell des dels 70, fa més de 50 anys que no guanya un anell, així que és una final amb importància històrica.
0: Ahí tenen ganes, no, tots dos?
2: Sí, moltes ganes. Més, jo percebo més ganes per part de San Antonio, perquè els tres jugadors estrella són molt joves, no passen dels 22 anys i tenen gana. En canvi, a Nova York, doncs el tio que és la teva estrella, Batman, té 20 llargs, el teu segon té gairebé 30 també, i vulguis que no, ja tenen la seva carrera feta, ja tenen els seus contractes milionaris, però els altres no, els altres volen guanyar-se el pai, volen guanyar partits, volen guanyar eliminatoris, volen guanyar campionats, com és lògic. Fa pinta d'una eliminatòria on els partits seran molt igualats, ells, però que es decidirà al final en els moments finals, i qui sigui capaç de controlar millor aquestes situacions, i fa pinta que serà San Antonio, més que res per el que ens han mostrat en aquesta eliminatòria contra Oklahoma.
0: És a dir, per tu els teus favorits són San Antonio, no?
2: Sí.
0: Xema, apunta en tu libreta màgica.
3: Sí, queda
2: apunta,
3: marcat, eh?
2: Perquè... San Antonio 4-2.
0: A veure,
2: 4-2.
0: Provarem si ens podem refiar més del...
3: San Antonio 4, New York.
0: Nova York 2.
2: Correcte.
3: Molt bé.
0: Veurem què tal.
2: Sí. Ara estem a les portes del draft de l'any que ve, és a dir, acaba la temporada i ja es començarà a preparar la següent immediatament, per molt que comenci a l'octubre quasi, les franquícies ja estan preparant el draft, perquè s'ha de seguir construint un equip, no? Sobretot els pitjors. Però el que passa amb el draft és que no sempre els pitjors tenen el primer pick. Precisament per evitar allò de que els equips vulguin perdre... a propòsit, per aconseguir un millor pic. Llavors, l'1, el 2 i el 3 han caigut en equips que tenen una base, i els tres primers jugadors del draft són gairebé la peça clau que els falta per acabar de completar. Per tant, l'any que ve tindrem tres equips més lluitant per entrar a playoff, més els que porten una temporada positiva i que segurament hauran d'explotar la temporada que ve, com és Charlotte, per exemple, que van començar molt malament i van agafar una ratxa boníssima, però no els hi ha donat per entrar a playoff. I si continuen com ho estaven fent fins ara, doncs sembla ser que l'any que ve sí que podran competir. Tenen també un pic alt del draft, no és dels tres primers, però és una generació que ve molt forta i amb moltes ganes també de demostrar el que val.
0: Ens veurem. És que aquí no és com el futbol, que si et poses una samarreta no te la canvies. Aquí a la NBA...
2: Aquí et poden canviar...
0: Aquí te la canvies de la noche a la mañana...
2: I sense que tu vulguis.
4: Ja, eso te decía, aunque no quieras, que lo peor, ¿sabes?
0: Poden dir, venga, a otro lado.
3: I encara que no vulguis, després quan arribes a l'altre lloc, la beses també o...?
2: Sí, sí, bueno, a veure, cadascú les idees.
4: Haces un Joan García.
0: No, però no ets tan de l'equip com de fins i tot tu mateix, no? Vull dir.
2: A no ser que siguis un jugador superestrella, tipus LeBron James, tipus Kevin Durant, tipus Curry, tipus Wemba Banyama, tu no pots decidir el teu futur per molts diners que guanyis. Per exemple, els Celtics hi han dos grans superestrelles que són Jason Tatum i Jaylen Brown. Tatum ha estat lesionat tota la temporada i Brown ha estat lluitant també l'MVP més o menys top 5. Però Jaylen Brown no té assegurada la seva continuïtat l'any que ve, precisament perquè parlàvem dels contractes. Són dos contractes altíssims i que l'equip no pot assegurar poder continuar pagant aquests dos, no a nivell econòmic, perquè els diners el tenen, sinó a nivell de reglament. Però al final no pots tenir 10 anys a dos jugadors pagant-li tant, perquè generes una dinastia que és el que vol evitar precisament la NBA.
0: Perquè això genera moviment, no? Perquè clar, els que cobren més, però poden marxar a altre equip cobrant això.
2: Cobrant el mateix. O sigui, el contracte és com si el signessin amb la Lliga, però qui paga és la franquícia.
0: Vale. Però pots dir, vale, pues ara te'n vas allà, les condicions són les mateixes, diguem, les salarials, sí, però marxes a altre lado.
2: Sí, sí, i a l'altra banda et poden donar jugadors, o poden donar pics, o et poden donar el que ells
0: consideren.
2: Bueno,
0: és la manera de tenir muchos gallos en un gallinero, depèn de com.
3: Sí, no és mal
0: organitzat. No està... Daniel,
4: Florentino.
0: Florent. No, però bueno, crec que és una bona organització per això, perquè no acabin tenint
2: sí, però
0: jugadors
2: això,
0: que...
2: Això és fàcil d'organitzar perquè és una lliga privada.
0: Clar, això sí.
2: Però, clar, i perquè no es mouen diners reals. O sigui, tu no pots anar a un equip i et pago 50 milions per LeBron James. No es pot fer això.
0: Ostres. Bueno, doncs veurem si has encertat. És molt tard, els partits. Els veuràs en diferit o en directe?
2: Els veuré segurament com ja hauré acabat el curs i estaré ahir amb el Mundial, doncs mira.
0: Ah, ja se'm palma d'una cosa con l'altra. Ostres, veràs tu com vendrà.
4: Jo també, jo voy a verlo también en directo. Me voy a intentar... Dormir es de cobarde, ¿no? Decía.
0: Bueno, pues los que trabajamos dormiremos. Doncs moltes gràcies, Roger, moltes gràcies, Xema, moltes gràcies, Dani, moltes gràcies a l'Àlex, a la part tècnica. Us deixem amb l'informatiu de la casa i fins la setmana vinent.

0: és mitjanit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Són les 8 del matí i és 2 de juny. Bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

Tres anys després de l'inici del mandat, l'alcaldessa Ana Maria Martínez reivindica projectes com la recuperació del casino, la transformació de l'avinguda de l'Estatut i el reforç de la seguretat. En un acte al mateix casino també ha destacat els plans de manteniment, les noves places d'aparcament i la futura reforma de la plaça Pearson.

0: I serà una de les protagonistes dels Premis Cambra 2026. La família Brown rebrà el guardó a la trajectòria empresarial i Vicente Torn serà reconeguda per la seva aposta per la sostenibilitat i l'economia circular. Els premis es lliuraran el 16 de juliol al casino. Rubiforma reforça els seus programes d'acompanyament per ajudar les persones amb més dificultats a trobar feina. Els serveis posen el focus en les competències digitals, la preparació d'entrevistes i el suport a col·lectius vulnerables, incloses les persones amb problemes de salut mental. I en esports posem la mirada al CEP Sant Jordi femení perquè ha tancat la Final Four de segona catalana en una meritòria tercera posició. Abans d'entrar a matèria, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica i com està la situació a les carreteres catalanes. Com sempre, escoltam el temps amb el Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un dimarts força càlid i una altra vegada xafogós, però ja més ruixats de tarda, sobretot al nord del país. Compte al llarg de la tarda, del vespre, a les comarques de Girona i especialment a tota la vall del Fluvià i la vall del Ter, fins al mar, perquè aquests xàfecs seran més intensos, sobretot a partir de les 4-5 de la tarda. Les tempestes més destacables les esperem entre el Ripollès, la Garrotxa, l'interior de l'Alt Empordà i també al voltant del Gironès i del Pla de l'Estany. Quan més cap al sud, el que anirem tenint és un cel simplement emblanquinat, amb alguns núvols matinals a la costa, i més vent, aquesta tarda un vent molt insistent, a les comarques tarragonines i del Pla de Lleida, amb un ambient càlid, però ja no tan desorbitat com la setmana passada. Estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Arandiga perquè ens expliqui com està la situació a les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts destacant que ja tenim la retirada del vehicle accidentat activa durant aquesta matinada a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, que tallava la calçada i circulava només per un carril obert. A hores d'ara ja circula amb normalitat. Per altra banda, destaquem que tenim retencions amb molta intensitat al vessant nord i Vallès als voltants de Barcelona. També destaquem aquest nus de la Trinitat amb força col·lapse que arriba per la C58, la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gravenet, també per la C30 o a Badalona, tot plegat, ens deixa complicacions en tot el tram en sentit Llobregat de les dues rondes. També tenim retencions, com dèiem, a la C58, que s'originen ja entre Terrassa i Sabadell, en direcció Barcelona. Al Vallès trobem retencions a la C60, a la Roca, en sentit nord, a la AP7, en sentit sud, entre Montornès del Vallès i Barberà, i també en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola. Pel que fa a les retencions intenses, també destaquem la C17, amb 2 quilòmetres de cues, en sentit sud, a Parell del Vallès, o a la C59 a Caldes de Montbui. Per altra banda, els túnels de Vallvidrera continuen circulant amb força intensitat també des de la Floresta fins a la Ronda de Dalt, per la C16. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, retencions des del Papiol, sobretot per la B23 fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.

0: Maria Martínez situa la recuperació del casino, el reforç de les polítiques de seguretat o la transformació de l'avinguda de l'Estatut com algunes de les claus d'aquest mandat. Ho va fer ahir a l'acte de balanç dels 3 anys, on també va fer valdre l'aposta pels plans de xoc de manteniment, la cerca de noves places d'aparcament o la pròxima remodelació de la plaça Pearson. L'acte va tenir lloc al casino ahir a la tarda davant d'una seixantena de persones a les quals Martínez va fer balanç de les 3/4 parts que duem de mandat.
1: Continuarem treballant amb l'alegria i amb la satisfacció de tenir un Rubí millor cada dia, que ens estimem la ciutat i volem que sigui una ciutat competitiva, una ciutat industrial i orgullosa dels seus espais, de la seva història, de la seva essència.
0: La recuperació del casino ha estat un dels eixos destacats del balanç i Martínez ha titllat la inauguració del passat desembre, després de 10 anys de feina, com el moment més emotiu del mandat. Ha destacat com el nou casino manté l'essència d'allò que era, però adaptant-lo a les necessitats reals i futures, i això és el que la primera edil assegura que passarà també en la recuperació de la plaça Pearson, que té el contracte d'obres en procés de licitació. Com no podia ser d'una altra manera, però un dels eixos principals de l'acte i del mandat han estat les obres de pacificació del tram central de l'Avinguda de l'Estatut, que l'alcaldessa no dubta a titllar com un dels aspectes més importants d'aquests 3 anys.
1: La transformació de l'Avinguda de l'Estatut és probablement el projecte més emblemàtic i més transformador d'aquest mandat, i ho és perquè va molt més enllà d'una obra urbana. El que estem fent és resoldre un deute històric que té la ciutat amb aquest espai, sobretot amb els barris i les persones que hi conviuen allà cada dia. I aquesta mirada de futur, perquè el que estem fent és convertir una antiga carretera en una autèntica via urbana i millorar la qualitat de vida de milers de persones.
0: Martínez també ha mencionat el 1,5 milió d'euros dels plans de xoc de reforç del manteniment de les urbanitzacions, la cerca dels nous espais d'aparcament, com les noves 150 places de la Castell o les de la rotonda de Top Cable, o el creixement del programa de l'alcaldessa als barris durant aquests 3 anys. Però un dels temes en els quals ha insistit més és en la seguretat, amb una baixada dels fets delictius i una aposta pel reforç dels patrullatges a peu, la posada en marxa de la policia de proximitat, la millor coordinació entre coses, el sistema Drug Alert per als comerciants o el treball transversal de les polítiques de civisme i convivència. Tot plegat, diu Martínez, per lluitar contra els discursos interessats que instrumentalitzen la por de manera irresponsable i que pinten Rubí com una ciutat insegura per interessos polítics.
1: I hem de ser molt honestos. Hem d'anar en contra d'aquells i aquelles que alimenten la por, que volen utilitzar aquest tema tan sensible per fer soroll polític. Crec que la ciutadania us mereixeu rigor, transparència i responsabilitat.
0: A banda del Parlament de Martínez, l'acte de balanç ha comptat amb un espai posterior on els assistents han pogut fer un refrigeri i comentar propostes o inquietuds a la primera edil i al seu equip de govern. També s'han habilitat unes urnes per deixar aquests comentaris i idees per escrit. Canviant de tema, perquè Rubí tindrà un paper destacat als Premis Cambra 2026, la família Brown rebrà el premi a la trajectòria empresarial, mentre que Vicente Torns ha estat reconeguda amb el premi a l'estratègia en criteris ESG per la seva aposta per la sostenibilitat i l'economia circular. El president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamas, ha destacat que aquests guardons són una mostra de la fortalesa del teixit empresarial de la demarcació i ha posat en valor el PEC de les empreses rubinenques.
2: Tenim un teixit empresarial solvent, amb empenta, i que jo crec que és la gran riquesa que té aquest país, que és el teixit de petites i mitjanes empreses. Però vull dir que hi ha un teixit empresarial que està amatent als canvis, que no s'ha quedat enrere, sinó que totes aquestes empreses, des d'un punt de vista de visió de mercat, innovació, comercialització, són empreses punteres. I per tant, la fotografia ens mostra una imatge positiva i esperançadora del futur.
0: Talamàs també ha remarcat que B. Brown és una de les empreses de referència de la ciutat i un exemple per al conjunt del territori per la seva trajectòria i el seu compromís amb Rubí. Pel que fa a Vicente Torns, el jurat ha reconegut les polítiques de sostenibilitat impulsades per la companyia, especialment el projecte de producció de coure verd desenvolupat a la planta de Rubí. El director general de l'empresa, Vicente Torns, assegura que la sostenibilitat s'ha convertit en un element clau per a la competitivitat industrial.
3: Hi ha un canvi en la mentalitat de la gent, un canvi en concebre la sostenibilitat en els últims anys i realment ja no és un tema de mentalitat, és un tema també de costos i de competitivitat. El ser sostenible al final et fa ser més fort.
0: Els Premis Cambra es lliuraran el pròxim 16 de juliol al Casino de Rubí en una edició que coincidirà en la commemoració dels 140 anys de la Cambra de Comerç de Terrassa. I no deixem encara de xerrar d'empreses perquè l'Ajuntament, a través del servei del Rubí Forma, continua treballant de manera activa per facilitar l'accés al mercat de treball de les persones amb més dificultats. El Rubí al dia, la secció d'Empresa i Comerç, Gemma Codina, responsable del programa Construint Vies per a la Inserció Laboral, i Joaquín Alonso, de l'Oficina Tècnica Laboral, han detallat el funcionament d'aquests serveis d'acompanyament personalitzat que cerca en rompre les barreres d'accés a l'ocupació. Un dels principals obstacles actuals és la digitalització dels processos de selecció. Segons ha explicat Gemma Codina, el mètode tradicional de lliurar el currículum en paper ha desaparegut pràcticament de tots els sectors. Ara, les competències en tecnologies de la informació i la comunicació són indispensables. Escolta'm, Gemma Codina i Joaquín Alonso.
4: Ni en un supermercat ja no t'accepten. Tenen borses internes, llavors tot és a través de la seva pàgina web o a través de les borses que tenim doncs, a l'Ajuntament o les pròpies empreses, hotels... Molts tenen la seva... Has d'entrar a la seva pàgina web i fer el seu procés com de selecció intern.
2: Trobem amb molta gent que ve amb el currículum en paper, no? I ara inclús el currículum es fa per competències, ja no es contempla que no sigui per competències, s'ha d'extreure de les tasques que has fet, habilitats, i llavors inclús en el procés de selecció les exigències de l'empresa són més altes, no?
4: Sí.
2: No només en la feina, no? Que tot està més automatitzat.
0: El programa Construint Vies s'adreça a residents de Rubí d'entre 16 i 60 anys derivats per altres departaments municipals com serveis socials. El perfil de participants inclou els majors de 45 i 55 anys que necessiten reincorporar-se al mercat, dones que han sofrit violència de gènere o famílies monoparentals, persones amb discapacitats lleus o mancances de competències digitals i aturats de llarga durada de més d'un any. El servei no només ajuda a elaborar el currículum per competències, sinó que també prepara les entrevistes i realitza un seguiment post-inserció una vegada la persona ha aconseguit el lloc de treball. Per la seva banda, l'Oficina Tècnica Laboral de Rubí Forma fa prop de dues dècades que acompanya persones amb trastorns de salut mental en el seu procés d'inserció laboral ordinària.

0: En esports, cap de setmana intens per als equips de Rubí, amb protagonisme per al bàsquet i per a les promocions d'ascens de futbol. Toni Bravo.
1: Comencem pel parquet, perquè el CEP Sant Jordi Femení ha tancat la Final Four de segona catalana en una meritòria tercera posició dissabte a la semifinal, a partit únic a les reuinenques. Van caure 55-69 contra el Sant Josep Obrer en un duel on van competir, però no van poder frenar l'encert rival. L'equip, però, va reaccionar diumenge en la lluita per la tercera plaça, va superar amb autoritat el Prat B, 65-84, signant un final de temporada notable i acabant el torneig amb bones sensacions. En futbol, la tornada de les promocions de tercera a quarta catalana ha deixat una cara i una creu. La penya blaugrana Ramon Llorenç B no ha pogut remuntar el 2-0 de l'anada, ha caigut 3-0 al camp del Sant Cugat, quedant eliminada de la lluita per l'ascens. I si ha fet un pas endavant és el 20B, que ha signat una autèntica exhibició al municipal del 25 de setembre. Després del 2-3 de l'anada, els rubinencs han golejat l'Increase Atlético B per 6-0, actuació que els classifica per a la final de la promoció, que disputaran a doble partit contra la penya recreativa Sant Feliu. I per cert, que Santi Fernández tornarà a dirigir el primer equip del 20 i la pròxima temporada, primera catalana, el tècnic encapçalarà un nou projecte que inclou planificació de plantilla, objectius i impuls de les noves instal·lacions. El 20 aposta així per l'experiència i el coneixement de la casa per afrontar la nova etapa de l'entitat.

Comanda, l'alcaldessa Ana Maria Martínez fa balanç i posa el focus en els reptes de l'últim any de mandat en projectes com la reforma de la plaça Pearson, la transformació de l'Estatut i les polítiques de seguretat com a principals prioritats. Els consumidors tornaran a notar un augment en els rebuts de la llum i el gas. L'IVA d'aquests subministraments recupera el tipus habitual del 21% després de la fi de la rebaixa temporal aprovada pel govern espanyol per fer front a l'encariment de l'energia. La consulta als docents sobre el preacord laboral amb el Departament d'Educació ha començat amb una participació del 18% en la primera jornada. El resultat determinarà si el professorat avala les millores pactades o manté les mobilitzacions i les vagues. I en esports, protagonisme per la Final Four de segona catalana amb el CEP Sant Jordi femení.

0: L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, ha reivindicat aquest dimarts els principals projectes impulsats durant els tres primers anys de mandat en un acte celebrat al casino davant d'una seixantena de persones. Durant la trobada, la primera edil ha repassat algunes de les actuacions que considera més significatives d'aquest període, com la recuperació del casino, la transformació de l'Avinguda de l'Estatut, les actuacions de manteniment a les urbanitzacions o les polítiques vinculades a la seguretat i la convivència. Martínez ha aprofitat l'acte per fer balanç de les tres quartes parts del mandat municipal.
1: Continuarem treballant amb l'alegria i amb la satisfacció de tenir un Rubí millor cada dia, que ens estimem la ciutat i volem que sigui una ciutat competitiva, una ciutat industrial i orgullosa dels seus espais, de la seva història i de la seva essència.
0: La inauguració del casino el desembre passat ha ocupat un lloc destacat en aquest repàs. L'alcaldessa ha assegurat que es tracta del moment més emotiu d'aquests anys de govern, culminant una dècada de treball per recuperar l'equipament. Segons ha explicat, la rehabilitació ha permès preservar la identitat de l'edifici tot adaptant-lo als nous usos ciutadans, una filosofia que, ha dit, també guiarà la futura reforma de la plaça Pearson, que actualment està en fase de licitació. Una altra dels projectes que ha centrat bona part de la intervenció ha estat la pacificació del tram central de l'Avinguda de l'Estatut, una actuació que Martínez considera transformadora per a la ciutat.
1: La transformació de l'Avinguda de l'Estatut és probablement el projecte més emblemàtic i més transformador d'aquest mandat, i ho és perquè va molt més enllà d'una obra urbana. El que estem fent és resoldre un deute històric que té la ciutat amb aquest espai, sobretot amb els barris i les persones que hi conviuen allà cada dia. I aquesta mirada de futur, perquè el que estem fent és convertir una antiga carretera en una autèntica via urbana i millorar la qualitat de vida de milers de persones.
0: En el seu discurs, l'alcaldessa també ha fet referència als plans extraordinaris de manteniment, dotats amb 1,5 milions d'euros, a la creació de noves places d'estacionament, entre les quals les del Castell i les de l'entorn de la rotonda del Top Cable, i a l'expansió del programa L'alcaldessa als barris. La seguretat ha estat igualment un dels temes protagonistes del balanç. Martínez ha posat en valor la reducció dels fets delictius, l'increment dels patrullatges a peu, la consolidació de la policia de proximitat i eines com el sistema Drac Alert destinat als comerciants. L'alcaldessa ha defensat que aquestes mesures contribueixen a millorar la convivència i ha criticat aquells discursos que, segons ha dit, projecten una imatge distorsionada de la ciutat.
1: I hem de ser molt honestos. Hem d'anar en contra d'aquells i aquelles que alimenten la por, que volen utilitzar aquest tema tan sensible per fer soroll polític. Crec que la ciutadania us mereixeu rigor, transparència i responsabilitat.
0: Després de la intervenció institucional, els assistents han compartit un refrigeri amb els membres del govern municipal i han pogut traslladar directament les seves propostes i preocupacions. L'Ajuntament també ha habilitat diverses urnes perquè els participants hi deixessin suggeriments i aportacions per a crit. Des d'aquest dilluns, canviant de tema, els consumidors, també els de Rubí, tornaran a notar un increment en la factura de la llum i el gas. L'IVA aplicat a aquests subministraments deixa enrere la rebaixa temporal del 10% i recupera el tipus habitual del 21%, una pujada que es reflectirà en els pròxims rebuts. El govern espanyol havia aprovat aquesta reducció fiscal el mes de març en el marc d'un paquet de mesures per pal·liar les conseqüències econòmiques derivades de la Guerra de l'Orient Mitjà. Entre altres decisions, es va reduir l'impost especial sobre l'electricitat del 5,11% al 0,5% i es va rebaixar l'IVA de l'electricitat i del gas natural del 21% al 10%. L'executiu ja havia condicionat aquestes mesures a l'evolució dels preus energètics. Segons les últimes dades disponibles a l'abril, l'electricitat era un 4,3% més barata que un any abans, mentre que el preu del gas havia pujat un 9,6%. 9%. El Reial Decret Llei establia que la rebaixa fiscal es mantindria mentre l'augment dels preus dels carburants, l'electricitat i el gas superés en un 15% la variació de la resta de components de l'IPC. En deixar-ne de complir aquesta condició, les reduccions han quedat sense efecte. La situació, però, és diferent per als carburants. La gasolina i el gasoil continuen superant el llindar previst per la normativa i per aquest motiu les mesures de suport associades es mantindran com a mínim fins al 30 de juny. També segueixen vigents les ajudes destinades als agricultors i als transportistes, així com els descomptes vinculats al bo social elèctric per als consumidors vulnerables. Mentrestant, el govern assegura que continuarà fent seguiment de l'evolució dels preus i mantenint contactes amb els agents socials i els sectors afectats per determinar si cal prorrogar, modificar o substituir algunes d'aquestes mesures més enllà del 30 de juny. I la consulta als 200 catalans sobre el preacord laboral signat divendres passat entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris ha registrat una participació del 18% durant la primera jornada de votació. Fins a les 8 del vespre d'aquest dilluns, més de 17.000 professionals havien, a més, el seu vot d'un cens total de 94.490 persones. La consulta, que també interpel·la els docents de Rubí, permet escollir entre avalar el principi d'acord assolit amb educació o rebutjar-lo i mantenir les mobilitzacions. El procés impulsat per USTED, CGT i la Intersindical es va enviar al correu corporatiu dels professionals i romandrà obert fins dijous a les 12 del migdia. Cada docent només pot participar-hi una vegada. USTED, sindicat signant del preacord, defensa el vot favorable, mentre que CGT i la Intersindical fan campanya pel rebuig. El sindicat majoritari ha advertit que si la proposta no rep el suport dels treballadors, apostarà per una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Escolta'm, Yolanda Saura.
2: En cap cas, això suposa un punt final en la lluita. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte i convocar vaga des del 8 de juny cap endavant, una vaga indefinida fins a final de curs. És el col·lectiu qui ha de decidir quina és la millor de les opcions. En aquest sentit, nosaltres hem desconvocat les vagues territorials entre l'1 i el 4 de juny per poder donar un espai de reflexió col·lectiva, per cridar a que es convoquin el màxim d'assemblees de centre i perquè es pugui debatre tot arreu si quina és la millor opció.
0: Òbviament no era Yolanda Segura, sinó Andreu Montbrú, el que escoltàvem ara. Les organitzacions majoritàries de l'ensenyament públic han decidit suspendre les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous mentre es desenvolupa la consulta. En canvi, CGT, la Intersindical i COS mantenen les mobilitzacions programades. Aquest dilluns estaven convocats a la vaga els docents de les comarques gironines i de les comarques centrals i, segons dades del Departament d'Educació, l'aturada ha estat seguida pel 9% del professorat. Per la part de la Conselleria d'Educació, Esther Niubó ha defensat l'acord i ha destacat la intensitat de les negociacions.
3: Ha estat intens. Realment, doncs, aquesta tensió no només l'hem viscut nosaltres, s'ha viscut en el conjunt de centres educatius i, per tant, encara posem més en valor doncs, aquest acord, aquest apropar posicions d'una doncs, situació doncs, de conflicte que teníem perquè permetrà doncs, estabilitzar necessàriament el sistema educatiu i començar, com deia, posar les bases de la millora educativa dels propers anys.
0: I aquest 2026, el diari Avui commemora el seu 50è aniversari. A Rubí, 150 ciutadans i ciutadanes van ser estat partícips del diari fent aportacions econòmiques per a la seva creació. El diari Avui es va publicar per primera vegada el 23 d'abril de 1976 i es va convertir en el primer diari en català des del final de la Guerra Civil l'any 1939. Lluís Bogonyà, Martí Pujol i Manel Ailujo són alguns dels contrapartícips rubinencs que han passat per el magazín Rubí al dia i han explicat com va ser l'experiència.
4: Ah, hi havia moltes ganes que hi hagués un mitjà de comunicació en català i per això doncs hi va haver aquestes 34.000 socis comptapartíceps que van fer un esforç i van posar diners de la seva butxaca, persones que no anaven pas sobrades de diners, com el meu pare, per exemple. Però jo tenia 21 anys, també vaig empènyer perquè fos així, perquè doncs eren persones molt posades en la reivindicació de la democràcia i de la catalanitat. En aquell cas, l'aparició del diari en català representava moltes més coses. I va ser molt de pressa, perquè el Franco va morir el 20 de novembre del 75, sí. I això era el 23 d'abril del 76. 5 mesos, només.
0: Entre la llista de famílies i personalitats rubinenques que van fer possible el naixement del diari hi figuren noms molt vinculats a la vida associativa local.

0: Informació esportiva amb un cap de setmana esportiu a Rubí que ha deixat emocions fortes en bàsquet i una golejada per recordar el futbol. Toni Bravo.
1: El CEP Sant Jordi femení ha estat protagonista de la Final Four de la segona catalana. Dissabte van topar amb un Sant Josep Obrer molt sòlid, van perdre 55-69 a la semifinal, però l'equip va reaccionar diumenge amb una gran versió ofensiva, van superar el Prat B 65-84, enduent-se la tercera plaça tancant la temporada amb orgull. En futbol, les promocions han deixat una història de superació i una amarga. La penya blaugrana Ramon Llorenç B no ha pogut capgirar l'eliminatòria, ha caigut 3-0 al camp del Sant Cugat. La gran alegria ha arribat des del 25 de setembre, on el Venti B ha signat un partit impecable. Després del 2-3 de l'anada, els rubinencs han golejat l'ingrés Atlético B per 6-0, una exhibició que els classifica per a la final de la promoció, que disputaran a doble partit contra la penya recreativa Sant Feliu. I la Black Wolf Rubí ha tancat les quatre primeres jornades de la primera divisió femenina de futbol platja amb una victòria, 3 derrotes, això a Chipiona. Les rubinenques van perdre 3-4 contra el Barcelona, 5-1 davant del Melilla, 6-4 contra el Torroxeño, però van sumar la primera victòria de la seva història a la màxima categoria amb un 2-1 contra el Túria. L'equip és novè, 3 punts, afrontarà dijous una nova fase de 4 jornades a Huelva.

A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: del Gironès i del Pla de l'Estany. Quan més cap al sud, el que anirem tenint és un cel simplement emblanquinat, amb alguns núvols matinals a la costa, i més vent, aquesta tarda un vent molt insistent a les comarques tarragonines i del Pla de Lleida, amb un ambient càlid, però ja no tan desorbitat com la setmana passada. N'estem pendents a la xarxa.
1: I ara anem a actualitzar la informació de les carreteres catalanes, connectant amb la RAC, amb Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimarts. A hores d'ara destacant una nova incidència. Parlem d'un accident a l'A20 a l'Hospitalet de Llobregat, amb direcció al nus de Llobregat, on es talla un carril de circulació i que provoca fins a 3 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, a hores d'ara, sense incidències més afegides d'aquesta que dèiem, doncs tenim altres retencions amb molta intensitat encara als voltants i accessos de Barcelona. Destacant el nus de la Trinitat, amb retencions per la C58 ja originades des de Sant Quirze, també per la C30 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa al Vallès, tenim retencions a la AP7 des de Montornès fins a Barberà, en direcció Tarragona, i en sentit nord entre Sant Cugat i Rubí fins a Cerdanyola. Per altra banda, també tenim congestió per la C16 al punt de Sant Cugat i túnels de Vallvidrera. També tenim alguna retenció a la C16 al punt de Rubí, també, en direcció Barcelona. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, continuem amb retencions per la A2 des de Sant Andreu de la Barca o per la B23, concretament des de Molins de Rei, en direcció la capital catalana. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
1: Gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.

després de l'inici del mandat, l'alcaldessa Ana Maria Martínez reivindica projectes com la recuperació del casino, la transformació de l'avinguda de l'Estatut i el reforç de la seguretat. En un acte al mateix casino també ha destacat els plans de manteniment, les noves places d'aparcament i la futura reforma de la plaça Pearson. Rubí serà una de les protagonistes dels Premis Cambra 2026. La família Brown rebrà el guardó a la trajectòria empresarial i Vicente Torn serà reconeguda per la seva aposta per la sostenibilitat i l'economia circular. Els premis es lliuraran el 16 de juliol al casino. Rubí Forma reforça els seus programes d'acompanyament per ajudar les persones amb més dificultats a trobar feina. Els serveis posen el focus en les competències digitals, la preparació d'entrevistes i el suport a col·lectius vulnerables, incloses les persones amb problemes de salut mental. En esports, xerrem del CEP Sant Jordi femení que ha tancat la Final Four de segona catalana en una meritori tercera posició.

0: Maria Martínez situa la recuperació del casino, el reforç de les polítiques de seguretat o la transformació de l'avinguda de l'Estatut com algunes de les claus d'aquest mandat. Ho va fer ahir a l'acte de balanç dels 3 anys, on també va fer valdre l'aposta pels plans de xoc de manteniment, la cerca de noves places d'aparcament o la pròxima remodelació de la plaça Pearson. L'acte va tenir lloc al casino ahir a la tarda davant d'una 60ena de persones, a les quals Martínez va fer balanç de les 3/4 parts que duem de mandat.
1: Continuarem treballant amb l'alegria i amb la satisfacció de tenir un Rubí millor cada dia, que ens estimem la ciutat i volem que sigui una ciutat competitiva, una ciutat industrial i orgullosa dels seus espais, de la seva història i de la seva essència.
0: La recuperació del casino ha estat un dels eixos destacats

0: del balanç i Martínez ha titllat la inauguració del passat desembre, després de 10 anys de feina, com el moment més emotiu del mandat. Ha destacat com el nou casino manté l'essència d'allò que era, però adaptant-lo a les necessitats reals i futures, i això és el que la primera edil assegura que passarà també en la recuperació de la plaça Pearson, que té el contracte d'obres en procés de licitació. Com no podia ser d'una altra manera, però un dels eixos principals de l'acte i del mandat han estat les obres de pacificació del tram central de l'Avinguda de l'Estatut, que l'alcaldessa no dubta titllar com un dels aspectes més importants d'aquests 3 anys.
1: La transformació de l'Avinguda de l'Estatut és probablement el projecte més emblemàtic i més transformador d'aquest mandat, i ho és perquè va molt més enllà d'una obra urbana. El que estem fent és resoldre un deute històric que té la ciutat amb aquest espai, sobretot amb els barris i les persones que hi conviuen allà cada dia. I aquesta mirada de futur, perquè el que estem fent és convertir una antiga carretera en una autèntica via urbana i millorar la qualitat de vida de milers de persones.
0: Martínez també ha mencionat el 1,5 milió d'euros dels plans de xoc de reforç del manteniment de les urbanitzacions, la cerca dels nous espais d'aparcament, com les noves 150 places de la Castell o les de la rotonda de Top Cable, o el creixement del programa de l'alcaldessa als barris durant aquests 3 anys. Però un dels temes en els quals ha insistit més és en la seguretat, amb una baixada dels fets delictius i una aposta pel reforç dels patrullatges a peu, la posada en marxa de la policia de proximitat, la millor coordinació entre coses, el sistema Drag Alert per als comerciants o el treball transversal de les polítiques de civisme i convivència. Tot plegat, diu Martínez, per lluitar contra els discursos interessats que instrumentalitzen la por de manera irresponsable i que pinten Rubí com una ciutat insegura per interessos polítics.
1: I hem de ser molt honestos. Hem d'anar en contra d'aquells i aquelles que alimenten la por, que volen utilitzar aquest tema tan sensible per fer soroll polític. Crec que la ciutadania us mereixeu rigor, transparència i responsabilitat.
0: A banda del Parlament de Martínez, l'acte de balanç ha comptat amb un espai posterior on els assistents han pogut fer un refrigeri i comentar propostes o inquietuds a la primera edil i al seu equip de govern. També s'han habilitat unes urnes per deixar aquests comentaris i idees per escrit. Canviant de tema, perquè Rubí tindrà un paper destacat als Premis Cambra 2026, la família Brown rebrà el premi a la trajectòria empresarial, mentre que Vicente Torns ha estat reconeguda amb el premi a l'estratègia en criteris ESG per la seva aposta per la sostenibilitat i l'economia circular. El president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamas, ha destacat que aquests guardons són una mostra de la fortalesa del teixit empresarial de la demarcació i ha posat en valor el PES de les empreses rubinenques.
2: Tenim un teixit empresarial solvent, amb empenta, i que jo crec que és la gran riquesa que té aquest país, que és el teixit de petites i mitjanes empreses. Però vull dir que hi ha un teixit empresarial que està amatent als canvis, que no s'ha quedat enrere, sinó que totes aquestes empreses, des d'un punt de vista de visió de mercat, innovació, comercialització, són empreses punteres. I per tant, la fotografia ens mostra una imatge positiva i esperançadora del futur.
0: Talamas també ha remarcat que B. Brown és una de les empreses de referència de la ciutat i un exemple per al conjunt del territori per la seva trajectòria i el seu compromís amb Rubí. Pel que fa a Vicente Torns, el jurat ha reconegut les polítiques de sostenibilitat impulsades per la companyia, especialment el projecte de producció de coure verd desenvolupat a la planta de Rubí. El director general de l'empresa, Vicente Torns, assegura que la sostenibilitat s'ha convertit en un element clau per a la competitivitat industrial.
3: Hi ha un canvi en la mentalitat de la gent, un canvi en concebre la sostenibilitat en els últims anys i realment ja no és un tema de mentalitat, és un tema també de costos i de competitivitat. El ser sostenible al final et fa ser més fort.
0: Els Premis Cambra es lliuraran el pròxim 16 de juliol al Casino de Rubí en una edició que coincidirà en la commemoració dels 140 anys de la Cambra de Comerç de Terrassa. I no deixem encara de xerrar d'empreses perquè l'Ajuntament, a través del servei del Rubiforma, continua treballant de manera activa per facilitar l'accés al mercat de treball de les persones amb més dificultats. El Rubí al dia, la secció d'Empresa i Comerç, Gemma Codina, responsable del programa Construint Vies per a la Inserció Laboral, i Joaquín Alonso, de l'Oficina Tècnica Laboral, han detallat el funcionament d'aquests serveis d'acompanyament personalitzat que cerquen rompre les barreres d'accés a l'ocupació. Un dels principals obstacles actuals és la digitalització dels processos de selecció. Segons ha explicat Gemma Codina, el mètode tradicional de lliurar el currículum en paper ha desaparegut pràcticament de tots els sectors. Ara, les competències en tecnologies de la informació i la comunicació són indispensables. Escolta'm, Gemma Codina i Joaquín Alonso.
4: Ni en un supermercat ja no t'accepten. Tenen borses internes, llavors tot és a través de la seva pàgina web o a través de les borses que tenim doncs, a l'Ajuntament o les pròpies empreses, hotels... Molts tenen la seva... Has d'entrar a la seva pàgina web i fer el seu procés com de selecció intern.
5: Trobem amb molta gent que ve amb el currículum en paper, no? I ara inclús el currículum es fa per competències, ja no es contempla que no sigui per competències, s'ha d'extreure de les tasques que has fet habilitats i llavors inclús en el procés de selecció les exigències de l'empresa són més altes, no?
4: Sí.
5: No només en la feina, no? Que tot està més automatitzat.
0: El programa Construint Vies s'adreça a residents de Rubí d'entre 16 i 60 anys derivats per altres departaments municipals com serveis socials. El perfil de participants inclou els majors de 45 i 55 anys que necessiten reincorporar-se al mercat, dones que han sofrit violència de gènere o famílies monoparentals, persones amb discapacitats lleus o mancances de competències digitals i aturats de llarga durada de més d'un any. El servei no només ajuda a elaborar el currículum per competències, sinó que també prepara les entrevistes i realitza un seguiment post-inserció una vegada la persona ha aconseguit el lloc de treball. Per la seva banda, l'Oficina Tècnica Laboral de Rubiforma fa prop de dues dècades que acompanya persones amb trastorns de salut mental en el seu procés d'inserció laboral ordinària.

0: En esports, cap de setmana intens per als equips de Rubí, amb protagonisme per al bàsquet i per a les promocions d'ascens de futbol. Toni Bravo.
1: Comencem pel parquet, perquè el CEP Sant Jordi Femení ha tancat la Final Four de segona catalana en una meritòria tercera posició dissabte a la semifinal a partit únic a les reuinenques. Van caure 55-69 contra el Sant Josep Obrer en un duel on van competir, però no van poder frenar l'encert rival. L'equip, però, va reaccionar diumenge en la lluita per la tercera plaça, va superar amb autoritat el Prat B, 65-84, signant un final de temporada notable i acabant el torneig amb bones sensacions. En futbol, la tornada de les promocions de tercera a quarta catalana ha deixat una cara i una creu. La penya blaugrana Ramon Llorenç B no ha pogut remuntar el 2-0 de l'anada, ha caigut 3-0 al camp del Sant Cugat, quedant eliminada de la lluita per l'ascens. I si ha fet un pas endavant és el 20B, que ha signat una autèntica exhibició al municipal del 25 de setembre. Després del 2-3 de l'anada, els rubinencs han golejat l'Ingrés Atlético B per 6-0, actuació que els classifica per a la final de la promoció, que disputaran a doble partit contra la penya recreativa Sant Feliu. I per cert, que Santi Fernández tornarà a dirigir el primer equip del 20 i la pròxima temporada, primera catalana. El tècnic encapçalarà un nou projecte que inclou planificació de plantilla, objectius i impuls de les noves instal·lacions. El 20 aposta així per l'experiència i el coneixement de la casa per afrontar la nova etapa de l'entitat.

L'alcaldessa Ana Maria Martínez fa balanç i posa el focus en els reptes de l'últim any de mandat en projectes com la reforma de la plaça Pearson, la transformació de l'Estatut i les polítiques de seguretat com a principals prioritats. Els consumidors tornaran a notar un augment en els rebuts de la llum i el gas. L'IVA d'aquests subministraments recupera el tipus habitual del 21% després de la fi de la rebaixa temporal aprovada pel govern espanyol per fer front a l'encariment de l'energia. La consulta als docents sobre el preacord laboral amb el Departament d'Educació ha començat amb una participació del 18% en la primera jornada. El resultat determinarà si el professorat avala les millores pactades o manté les mobilitzacions i les vagues. I en esports, protagonisme per la Final Four de segona catalana amb el CEP Sant Jordi femení.

0: L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, ha reivindicat aquest dimarts els aquest dilluns, els principals projectes impulsats durant els tres primers anys de mandat en un acte celebrat al casino davant d'una seixantena de persones. Durant la trobada, la primera edil ha repassat algunes de les actuacions que considera més significatives d'aquest període, com la recuperació del casino, la transformació de l'Avinguda de l'Estatut, les actuacions de manteniment a les urbanitzacions o les polítiques vinculades a la seguretat i la convivència. Martínez ha aprofitat l'acte per fer balanç de les tres quartes parts del mandat municipal.
1: Continuarem treballant amb l'alegria i amb la satisfacció de tenir un Rubí millor cada dia, que ens estimem la ciutat i volem que sigui una ciutat competitiva, una ciutat industrial i orgullosa dels seus espais, de la seva història i de la seva essència.
0: La inauguració del casino el desembre passat ha ocupat un lloc destacat en aquest repàs. L'alcaldessa ha assegurat que es tracta del moment més emotiu d'aquests anys de govern, culminant una dècada de treball per recuperar l'equipament. Segons ha explicat, la rehabilitació ha permès preservar la identitat de l'edifici tot adaptant-lo als nous usos ciutadans, una filosofia que, ha dit, també guiarà la futura reforma de la plaça Pearson, que actualment està en fase de licitació. Una altra dels projectes que ha centrat bona part de la intervenció ha estat la pacificació del tram central de l'Avinguda de l'Estatut, una actuació que Martínez considera transformadora per a la ciutat.
1: La transformació de l'Avinguda de l'Estatut és probablement el projecte més emblemàtic i més transformador d'aquest mandat, i ho és perquè va molt més enllà d'una obra urbana. El que estem fent és resoldre un deute històric que té la ciutat amb aquest espai, sobretot amb els barris i les persones que hi conviuen allà cada dia. I aquesta mirada de futur, perquè el que estem fent és convertir una antiga carretera en una autèntica via urbana i millorar la qualitat de vida de milers de persones.
0: En el seu discurs, l'alcaldessa també ha fet referència als plans extraordinaris de manteniment, dotats amb 1,5 milions d'euros, a la creació de noves places d'estacionament, entre les quals les del Castell i les de l'entorn de la rotonda del Top Cable, i a l'expansió del programa L'alcaldessa als barris. La seguretat ha estat igualment un dels temes protagonistes del balanç. Martínez ha posat en valor la reducció dels fets delictius, l'increment dels patrullatges a peu, la consolidació de la policia de proximitat i eines com el sistema Drac Alert destinat als comerciants. L'alcaldessa ha defensat que aquestes mesures contribueixen a millorar la convivència i ha criticat aquells discursos que, segons ha dit, projecten una imatge distorsionada de la ciutat.
1: I hem de ser molt honestos. Hem d'anar en contra d'aquells i aquelles que alimenten la por, que volen utilitzar aquest tema tan sensible per fer soroll polític. Crec que la ciutadania us mereixeu rigor, transparència i responsabilitat.
0: Després de la intervenció institucional, els assistents han compartit un refrigeri amb els membres del govern municipal i han pogut traslladar directament les seves propostes i preocupacions. L'Ajuntament també ha habilitat diverses urnes perquè els participants hi deixessin suggeriments i aportacions per adquirir. Des d'aquest dilluns, canviant de tema, els consumidors, també els de Rubí, tornaran a notar un increment en la factura de la llum i el gas. L'IVA aplicat a aquests subministraments deixa enrere la rebaixa temporal del 10% i recupera el tipus habitual del 21%, una pujada que es reflectirà en els pròxims rebuts. El govern espanyol havia aprovat aquesta reducció fiscal el mes de març en el marc d'un paquet de mesures per pal·liar les conseqüències econòmiques derivades de la Guerra de l'Orient Mitjà. Entre altres decisions, es va reduir l'impost especial sobre l'electricitat de la 5,11% a la 0,5% i es va rebaixar l'IVA de l'electricitat i del gas natural del 21% al 10%. L'executiu ja havia condicionat aquestes mesures a l'evolució dels preus energètics. Segons les últimes dades disponibles a l'abril, l'electricitat era un 4,3% més barata que un any abans, mentre que el preu del gas havia pujat un 9,6%. 1%. El Reial Decret Llei establia que la rebaixa fiscal es mantindria mentre l'augment dels preus dels carburants, l'electricitat i el gas superés en un 15% la variació de la resta de components de l'IPC. En deixar-ne de complir aquesta condició, les reduccions han quedat sense efecte. La situació, però, és diferent per als carburants. La gasolina i el gasoil continuen superant el llindar previst per la normativa i per aquest motiu les mesures de suport associades es mantindran com a mínim fins al 30 de juny. També segueixen vigents les ajudes destinades als agricultors i als transportistes, així com els descomptes vinculats al bo social elèctric per als consumidors vulnerables. Mentrestant, el govern assegura que continuarà fent seguiment de l'evolució dels preus i mantenint contactes amb els agents socials i els sectors afectats per determinar si cal prorrogar, modificar o substituir algunes d'aquestes mesures més enllà del 30 de juny. I la consulta als 200 catalans sobre el preacord laboral signat divendres passat entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris ha registrat una participació del 18% durant la primera jornada de votació. Fins a les 8 del vespre d'aquest dilluns, més de 17.000 professionals havien emès el seu vot d'un cens total de 94.490 persones. La consulta, que també interpel·la els docents de Rubí, permet escollir entre avalar el principi d'acord assolit amb educació o rebutjar-lo i mantenir les mobilitzacions. El procés impulsat per USTED, CGT i la Intersindical es va enviar al correu corporatiu dels professionals i romandrà obert fins dijous a les 12 del migdia. Cada docent només pot participar-hi una vegada. USTED, sindicat signant del preacord, defensa el vot favorable, mentre que CGT i la Intersindical fan campanya pel rebuig. El sindicat majoritari ha advertit que si la proposta no rep el suport dels treballadors, apostarà per una vaga indefinida a partir del 8 de juny.
2: En cap cas, això suposa un punt final en la lluita. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte i convocar vaga des del 8 de juny cap endavant, una vaga indefinida fins a final de curs. És el col·lectiu qui ha de decidir quina és la millor de les opcions. En aquest sentit, nosaltres hem desconvocat les vagues territorials entre l'1 i el 4 de juny per poder donar un espai de reflexió col·lectiva, per cridar a que es convoquin el màxim d'assemblees de centre i perquè es pugui debatre tot arreu si quina és la millor opció.
0: Les organitzacions majoritàries de l'ensenyament públic han decidit suspendre les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous mentre es desenvolupa la consulta. En canvi, CGT, la Intersindical i COS mantenen les mobilitzacions programades. Aquest dilluns estaven convocats a la vaga els docents de les comarques gironines i de les comarques centrals i, segons dades del Departament d'Educació, l'aturada ha estat seguida pel 9% del professorat. Per la part de la Conselleria d'Educació, Esther Niubó ha defensat l'acord i ha destacat la intensitat de les negociacions.
3: Ha estat intens. Realment, doncs, aquesta tensió no només l'hem viscut nosaltres, s'ha viscut en el conjunt de centres educatius i, per tant, encara posem més en valor doncs, aquest acord, aquest apropar posicions d'una doncs, situació doncs, de conflicte que teníem, perquè permetrà doncs, estabilitzar necessàriament el sistema educatiu i començar, com deia, a posar les bases de la millora educativa dels propers anys.
0: I aquest 2026, el diari Avui commemora el seu 50è aniversari. A Rubí, 150 ciutadans i ciutadanes van ser partícips del diari fent aportacions econòmiques per a la seva creació. El diari Avui es va publicar per primera vegada el 23 d'abril de 1976 i es va convertir en el primer diari en català des del final de la Guerra Civil l'any 1939. Lluís Bogonyà, Martí Pujol i Manel Ailujo són alguns dels contrapartícips rubinencs que han passat per el magazín Rubí al dia i han explicat com va ser l'experiència.
4: Hi havia moltes ganes que hi hagués un mitjà de comunicació en català i per això doncs hi va haver aquestes 34.000 socis comptapartíceps que van posar, van fer un esforç i van posar diners de la seva butxaca, persones que no anaven pas sobrades de diners, com el meu pare, per exemple. Però jo tenia 21 anys, també vaig empènyer perquè fos així, perquè doncs, eren persones molt posades en la reivindicació de la democràcia i de la catalanitat. En aquell cas, l'aparició del diari en català representava moltes més coses. I va ser molt de pressa, perquè el Franco va morir el 20 de novembre del 75, sí. I això era el 23 d'abril del 76. 5 mesos, només.
0: Entre la llista de famílies i personalitats rubinenques que van fer possible el naixement del diari hi figuren noms molt vinculats a la vida associativa local.

0: Informació esportiva amb un cap de setmana esportiu a Rubí que ha deixat emocions fortes en bàsquet i una golejada per recordar el futbol. Toni Bravo.
1: El CEP Sant Jordi femení ha estat protagonista de la Final Four de la segona catalana. Dissabte van topar amb un Sant Josep obrer molt sòlid. Van perdre 55-69 a la semifinal, però l'equip va reaccionar diumenge amb una gran versió ofensiva. Van superar el Prat B 65-84, enduent-se la tercera plaça, tancant la temporada amb orgull. En futbol, les promocions han deixat una història de superació i una amarga. La penya blaugrana Ramon Llorenç B no ha pogut capgirar l'eliminatòria, ha caigut 3-0 al camp del Sant Cugat. La gran alegria ha arribat des del 25 de setembre, on el Venti B ha signat un partit impecable. Després del 2-3 de l'anada, els rubinencs han golejat l'Ingrés Atlético B per 6-0, una exhibició que els classifica per a la final de la promoció, que disputaran a doble partit contra la penya recreativa Sant Feliu. I la Black Wolf Rubí ha tancat les quatre primeres jornades de la primera divisió femenina de futbol platja amb una victòria, 3 derrotes, això a Chipiona. Les rubinenques van perdre 3-4 contra el Barcelona, 5-1 davant del Melilla, 6-4 contra el Torroxenyo, però van sumar la primera victòria de la seva història a la màxima categoria amb un 2-1 contra el Túria. L'equip és 9è, 3 punts, afrontarà dijous una nova fase de 4 jornades a Huelva.

0: L'enjoc és...
1: Futbol.
2: Bàsquet.
1: Hoquei.
2: Handbol.
1: Waterpolo.
2: Tenis taula.
1: Rugbi.
2: Voleibol.
0: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: És la una de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

després del bloc informatiu, mirant cap al que queda de matí el Rubí al dia, un tram de programa que ens durà de l'economia i l'indústria a les històries de superació personal, sense oblidar l'actualitat local i cultural. La segona hora comença amb una conversa sobre el present i el futur del teixit productiu català. Entrevistarem Oriol Alba, secretari general de la CECOT, per analitzar les conclusions del primer baròmetre industrial de Catalunya, un informe que radiografia l'estat de salut de la indústria, identifica els principals reptes del sector i apunta quines poden ser les perspectives dels propers anys. Tot seguit, farem una parada a la sostenibilitat amb Cada Residu Compta, la secció que ens proporciona la xarxa i que ens ajudarà a entendre millor com gestionar els residus i avançar cap a models més responsables. Després arribarà la secció d'esports amb el repàs a l'actualitat dels clubs i esportistes de la ciutat i abans de canviar d'hora escoltarem una nova recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 en punt serà temps de debat amb la Tertuli, conduïda per Toni Bravo, avui amb Ània García, Martí Pujol i Gerard Moreno, que compartiran les seves opinions sobre alguns dels temes que marquen l'actualitat. I a partir de les 11, Belén Tierno prendrà el relleu per tancar el programa amb continguts de mercat vessant humà i cultural. Conversarà amb integrants del College Anònims de Rubí, que compartiran la seva experiència i la tasca que desenvolupa l'entitat. I després xerrarà amb Manolo, de l'associació Calisto Sánchez, sobre la vetllada flamenca que estan preparant. Començam!

0: La patronal vallesana CECOT ha presentat el primer baròmetre industrial de Catalunya, un informe que ofereix una radiografia detallada de l'estat de salut de la indústria catalana, els seus reptes i les seves perspectives de futur. El baròmetre dibuixa una indústria que manté el pes econòmic i l'ocupació malgrat un context internacional complex, però que també afronta desafiaments importants com la manca de talent qualificat, l'augment dels costos o l'absentisme laboral. Per analitzar-ne les principals conclusions ens acompanya Oriol Alba, secretari general de la CECO. També ell intentarem entendre què ens diuen aquestes dades i quin futur espera la indústria catalana i a les ciutats tan industrials com la nostra, com Rubí. Bon dia, Oriol.
1: Hola, molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies per atendre la nostra telefonada. La CECOT assegura que la indústria catalana resisteix bé i es transforma. Si haguessis de resumir el baròmetre en tres idees clau, quines serien?
1: Doncs nosaltres diríem que l'audiència s'hauria de quedar doncs, amb un missatge positiu de que les perspectives, quan preguntem al conjunt del teixit industrial del nostre entorn, les perspectives són d'un optimisme moderat, per tant, doncs, tot i les grans transformacions i tensions geopolítiques que hi ha arreu del món, doncs, la indústria encara ens diu que té unes perspectives moderadament positives, primera idea. La segona idea, doncs, hauríem d'entendre que tota aquesta base industrial i sobretot la petita i mitjana empresa es troba davant d'un moment d'enorme complexitat, d'enorme canvi per les noves tecnologies, per tot aquest moment d'incertesa i que, per tant, això configura l'agenda de reptes i de futur i això hi hem de prestar atenció, ho hem d'atendre. I el tercer element, diríem que, ho podríem resumir, doncs, que la indústria té molt potencial, però encara l'ha de desplegar. Eh? I aquí és on ens hauríem de posar, tant l'àmbit públic, privat, les institucions en general, a afavorir doncs, que l'entorn permeti un millor desenvolupament del teixit industrial.
0: Uh-huh. Una de les dades més destacades és que la indústria dona feina a prop de 660.000 persones a Catalunya. Quin moment viu actualment el sector industrial català, a banda d'aquestes tres idees que ens has donat?
1: Doncs sí, mireu, diguéssim que la situació, el panorama que ha de fer front una empresa industrial, diguéssim que ha compartit a nivell planetari, no? Totes les empreses actualment es troben en un moment d'enorme incertesa i així ens ho mostren els indicadors que recollim en el baròmetre i, per tant, aquesta incertesa s'acaba traduint doncs, amb més complexitat a l'hora de prendre decisions sobre expansió, sobre nous mercats, sobre contractació, sobre inversions, per tant, un element de complexitat i a la vegada doncs, també doncs, aquestes empreses han de fer canvis organitzatius, canvis en la manera de treballar, innovació de producte per fer front a aquesta gran inestabilitat o complexitat. No? Tot això a la vegada doncs, que no ajuda en un entorn de preus creixents. Els augmenten els costos de les matèries primes, els costos de l'energia, els costos laborals o també les complexitats, per exemple, logístiques, no? Doncs perquè hi ha canvis a nivell de les cadenes de subministrament, per exemple, del petroli, i això també doncs, obliga les empreses a resituar quines són les seves aliances, els seus proveïdors, quins són el seu mapa de col·laboradors, també.
0: Uh-huh. El baròmetre diu que la indústria representa prop del 19% del PIB català. Continua sent el gran motor econòmic del país?
1: Doncs sí, encara ho és i en tenim molta sort. Però nosaltres creiem que cal impulsar-ho o facilitar que el pes industrial encara augmenti més. Tots recordarem la recent pandèmia de la Covid, es va demostrar a nivell mundial que aquelles economies més industrialitzades van tenir més capacitat d'ensortir-se, més capacitat de resiliència. També és conegut per tots la correlació entre una economia de més valor afegit, més manufacturera, doncs també vinculat en una millor ocupació, una millor capacitat de generar riquesa. Per tant, des de la CECOT animem o o compartim que la nostra recepta de progrés econòmic i social passa per tenir una Catalunya i un Rubí encara més industrial.
0: Mm-hmm. La gent podria pensar que el motor ara per ara és el turisme, perquè cada vegada és més creixent, però segons el baròmetre, cada treballador industrial genera més valor afegit que la mitjana de sectors. Per què la indústria continua sent tan estratègica dins de l'economia?
1: Doncs per això mateix que dèiem, per la seva capacitat transformadora. Al final, un procés industrial agafa una matèria prima, una sèrie de components, i acaba convertint-ho en un producte, i doncs aquí va implícit doncs tota una sèrie de coneixements, innovació, etc. Això també doncs et permet diferenciar respecte d'altres sectors o d'altres productes que pot haver-hi en el mercat, i per tant la indústria va directament vinculada amb la millora, la innovació contínua, etc. És molt més fàcil imitar i copiar un servei que imitar i copiar doncs un procés industrial, no? Per això històricament doncs les grans inversions fetes a la indústria aquí al Vallès Occidental fa doncs centenars o desenes d'anys que vivim en un entorn industrial, ha permès doncs tenir una resistència econòmica i una millor posició respecte d'altres que estan més exposats doncs a economies doncs de menys valor afegit.
0: Si xerram de grans ciutats industrials, ara que xerràvem de que la indústria genera un valor afegit més gran que la mitjana de sectors. Si pensam en ciutats industrials de Catalunya, ens ve al cap de seguida la nostra ciutat, Rubí. Més de 9.000 persones treballen en el sector industrial, que representa el 36,5% dels assalariats a la ciutat. Què diu això del pes industrial de Rubí?
1: Doncs jo crec que diu molt en favor de Rubí. Rubí ja fa molts anys que va tenir la mirada estratègica d'afavorir la implementació d'indústria, de fàbriques en el seu territori, i això li ha donat, doncs, jo crec que bons èxits econòmics, en el sentit de, per exemple, una ocupació més estable. També el fet de que s'instal·lin indústries doncs afavoreix la crida, fa com un efecte crida perquè s'instal·lin noves empreses. Rubí és ben coneguda també per acollir seus d'importants multinacionals, i això és normalment va associat quan una empresa d'aquestes característiques s'instal·la a Rubí, té una aposta en el llarg termini, per tant, li interessa crear llocs de treball de qualitat, llocs de treball estables i apostar pel territori, afavorir que les infraestructures del seu entorn de mobilitat, de gestió de residus, del moviment de les persones, etc., doncs que funcionin, no? Per tant, el fet de que Rubí es mostri com un pol industrial i una zona atractiva perquè vinguin aquest tipus d'empreses, crec que té un bon retorn, tant econòmic com social, per la seva ciutadania.
0: A més, Rubí és la quarta ciutat de Catalunya en afiliació industrial. Quins factors expliquen aquesta fortalesa?
1: Bueno, i hem de destacar que és la quarta, però en termes relatius, perquè hi ha altres ciutats doncs que tenen més població, no? Però, perdó, en termes absoluts, però en termes relatius, doncs Rubí és clarament una ciutat industrial. Això és degut, com deia, doncs a molts factors, no? Per exemple, que els últims anys, ja fa dècades que es va apostar per disposar de sòl industrial, per comptar amb uns bons polígons, per orientar tot l'àmbit de la formació i del treball cap a persones que estiguessin preparades i ben formades per ocupar aquests llocs de treball, i de tot això les empreses ho coneixen i per això aposten per aquesta ciutat i per tenir doncs justament aquest entorn que els afavoreixi aquesta mirada llarga per poder crear doncs, o desenvolupar els seus projectes empresarials.
0: En els darrers 20 anys, Catalunya ha passat de gairebé 54.000 empreses industrials a poc més de 32.000. Passam a la banda més negativa. És una dada preocupant o respon més a una transformació del model industrial?
1: Diguéssim que les dues coses. D'una banda, doncs, tant de bo tinguéssim cada cop més empreses industrials, i doncs sí que hem d'estar vigilants d'afavorir doncs l'emprenedoria industrial o la captació de projectes internacionals. per això d'una banda, i d'altra banda sí que és veritat que també ho hem d'entendre que hi ha un procés de concentració, és a dir, les empreses entre elles es fusionen, es compren i per tant doncs, comencen a agafar més grandària, i també doncs, hem de tenir en el radar coneixement d'una problemàtica que passa no només en la indústria, que és la manca de relleu generacional. Segurament hi ha persones que ens escolten que en el seu entorn familiar, professional, coneixen petit empresari doncs, que no té relleu familiar, relleu generacional. En aquest sentit, també doncs, donar-los a conèixer que des de FECOT impulsem programes com el Reempresa perquè puguin intentar trobar doncs, un relleu i algú que doni continuïtat a aquella empresa i que, per tant, no es perdi.
0: Mm-hmm. Ara ens explicaves això de que falta aquest relleu generacional. De fet, aquest baròmetre s'explica que el nombre d'empreses que més han disminuït són les petites empreses, però en canvi, si ho mires, han crescut les mitjanes i les grans. Això vol dir que la indústria catalana està guanyant múscul?
1: Doncs sí, aquest indicador és el que ens mostra. Ens diu que les empreses mitjanes o grans cada cop n'hi ha més. Això és una molt bona notícia perquè a tots ens interessa que les nostres empreses guanyin en tamany, perquè això va associat doncs, a més productivitat i, per tant, doncs, a més capacitat, doncs, repeteixo, de fer front als moments d'incertesa, més musculatura financera per fer inversions estratègiques, etc. I això doncs, hauríem entre tots doncs, d'afavorir que hi hagués els ingredients necessaris perquè les empreses es facin més grans. Parlem de burocràcia, parlem de legislació, parlem d'infraestructura, que trobin els treballadors qualificats que necessiten per aquest creixement i al cap i a la fi bueno, tot allò que puguem fer per donar estabilitat i que aquestes empreses mitjanes es facin grans, les grans més grans i també que tinguem capacitat de captar i atreure grans empreses internacionals.
0: Mm-hmm. Tornant a Rubí, quins sectors industrials creus que tenen més potencial de creixement en els pròxims anys?
1: Doncs jo diria que Rubí té una recepta, una estructura econòmica que li és molt propensa pel futur que ve. Parlem d'indústria de l'àmbit metal·lúrgic, de l'automoció, també en l'àmbit sanitari, mèdic, farmacèutic, també en l'àmbit de la química. Si veieu, són sectors que si vosaltres veiéssiu en una gràfica quina ha estat la seva evolució i les perspectives de futur en quant a creixement, en quant a internacionalització i vendes a l'exterior, tots aquests sectors que us estic dient estan creixent amb els anys i, per tant, tenim unes bones perspectives de futur. Sobretot posaria el focus en tot l'àmbit farma, química i metall.
0: Uh-huh. En el baròmetre, però, també es detecten diferents problemes com la manca de talent, els costos energètics o dificultats per trobar personal qualificat. També es viu això especialment en ciutats com la nostra, Rubí? És algo comú a tota Catalunya?
1: És algo comú a tot arreu, també perquè en algunes d'aquestes dificultats o obstacles que són competència directament del govern de la Generalitat, del govern estatal o inclús d'Europa, no? I per tant, diguéssim que encara que Rubí volgués i les seves competències immediates, doncs no podria solucionar-ho. Quan parlem de que hem d'afavorir un marc normatiu, una legislació que permeti doncs, el creixement de les empreses o que incentivi les inversions en I+D, això no depèn directament doncs, de l'àmbit municipal. Això són normatives, com dic, doncs, que depenen de l'Estat directament. No? Després sí que hi ha coses que també poden estar més a l'abast nostre per donar-hi solució, com, per exemple, els aspectes de normativa pròpiament de l'Ajuntament i després algunes, com per exemple l'àmbit de la formació, com el que us deia. Aquí hi ha un dels grans reptes de futur és fer coincidir al màxim possible la capacitat o el tipus de persones que estem formant a través de la formació professional, de les universitats, de la formació contínua, que aquest tipus de perfil s'assembli al màxim les necessitats de contractació que tenen les empreses. Aquí és una vegada es trobem algun desajust i això genera doncs, que hi ha empreses que tenen ofertes de feina que no s'estan omplint i per l'altra banda tenim persones que busquen feina i no troben aquella feina que ells voldrien ocupar. Aquí hi ha un desajust del sistema que hem d'entre tots intentar corregir-lo.
0: Ara que explicaves això, és això el que està fallant? Perquè han augmentat el nombre d'alumnes d'FP industrial i de les carreres STEM, però les empreses continuen alertant de la falta de professionals. És aquest el problema? Que hi ha aquest desajust?
1: És bona notícia que hagi augmentat doncs, els perfils STEM o que vagi augmentant el número de joves que s'apunten a la formació professional, però segurament no és suficient. I aquí doncs, hi ha moltíssima necessitat de contractació que no està sent coberta i jo recomanaria a l'audiència que ens escolti, pot haver-hi moltes famílies que estan en aquell moment doncs, que estan amb els seus fills i filles decidint quin és l'horitzó professional, què és el que hauria d'estudiar. Faríem bé, crec jo, a part de fer una reflexió doncs, d'allò que li agrada a la persona, les seves motivacions i passions i algun tipus de temàtica doncs, que li encaixi amb allò que vol fer, però complementar aquesta reflexió analitzant quins són el tipus de feines que avui en dia estan més sol·licitades, no? Perquè a vegades, entre tots, dediquem molts esforços a formar una persona que malauradament acabarà doncs, a l'atur o tindrà moltes dificultats doncs, de trobar feina i, en canvi, tenim molta feina que no està sent coberta, no? Hauria de formar part de la reflexió tan personal com de les institucions, aconseguir que les dues coses encaixin. En tot cas, és molt bona notícia que anem despertant vocacions industrials, que cada cop més persones doncs, s'apropin a aquestes empreses a treballar i treure o desmitificar alguns estigmes no? doncs que s'associa a vegades doncs, la indústria amb una feina de poc valor. Això està canviant moltíssim i aquí hi ha més estigmes que una altra cosa i us faríeu creure si veiéssiu doncs, la capacitat tècnica, el tipus de formació, la gestió de tecnologies doncs, de punteres que fan servir aquestes empreses i que, per tant, es pot assegurar un futur doncs, de molta qualitat i molta qualificació per a les persones que s'apropin a la indústria.
0: Mm-hmm. També apuntau que la indústria és el sector amb més rotació laboral de Catalunya. A què atribuïu aquesta situació?
1: Bueno, doncs això justament també ho estem estudiant per tenir més coneixement, també si es deu doncs, a les propis cicles organitzatius del treball doncs, industrial. També ens consta que hi ha mobilitat de persones dintre la indústria, perquè repeteixo, com que són perfils que van molt demandats, doncs també hi ha una certa cerca dintre del sector i les empreses que van fitxant a treballadors. En tot cas, és una xifra que ens hem proposat estudiar amb més profunditat per properes edicions del baròmetre i que intentarem doncs, conèixer quines són les causes per a partir d'aquí aplicar solucions.
0: Mm-hmm. L'altre element preocupant és l'absentisme laboral, perquè hi ha empresaris que tenen permanentment algú de baixa. Això afecta a tots els sectors, però per què la indústria està sofrint tant aquest fenomen?
1: Pues una vegada més, com us dic, és algo que estem intentant esbrinar. L'absentisme, malauradament, està creixent moltíssim tant a Catalunya com a arreu d'Espanya i d'Europa. Ens hauríem de centrar en quines són les causes, que són moltes. Hi ha diferents elements tant culturals com mèdics, com també, com deia, arrel de la pandèmia de la Covid, doncs les persones també han pres més consciència de quines són doncs, allò que posen en valor a l'hora de buscar una feina o també aspectes de salut mental. Però, bueno, si més no, el que m'agradaria és destacar la urgent necessitat entre tots abordem el debat de l'absentisme perquè està suposant doncs, un element que frena la competitivitat de les empreses, que un element que pot suposar que en el cas de micropetites empreses els porti al tancament, a la inviabilitat, i això ens hauria de preocupar i molt. I per tant, com que també és un aspecte directament vinculat amb la salut dels treballadors i treballadores, entre tots faríem bé doncs, de posar-ho a la màxima prioritat de l'agenda política i empresarial per trobar-hi solucions.
0: A l'inici de l'entrevista ens explicaves que el context actual, marcat per les guerres, les tensions comercials, la incertesa que això genera en les empreses, implica, tot això els hi està implicant també el costos a les mateixes empreses, perquè el fet de les guerres ha fet que pugi el preu de les matèries primeres, i ja no només amb aquesta guerra a l'Iran, amb altres guerres anteriors també han pujat els preus, se'ls hi en van pels níguls, i això els hi està generant bastant neguit i moltes preocupacions a les empreses industrials. La situació no pareix que millori, no?
1: Bueno, aquest és justament l'informe quan abans mencionava que aquesta enorme incertesa que ens apunten els indicadors s'acaba traduint, entre altres coses, en aquest increment de costos. Parlem de costos energètics, costos laborals, costos de subministraments o dificultats de subministraments, que és algo que ja va passar també a la postpandèmia. I això, doncs, òbviament el que fa és que sigui cada cop més difícil a les empreses prendre decisions i, per tant, doncs, s'han de buscar la vida. A partir d'aquí estem ara molt, molt pendents també de quina serà la durada, doncs, del conflicte que hi ha actualment a l'Orient Mitjà, perquè hi ha una gran part de, bueno, gran part de l'increment dels costos energètics neix aquest conflicte, i això s'acaba traslladant a increment, doncs, de preus de matèries primes o d'altres productes, no? I aquest és el, si poséssim una llista de les principals preocupacions de la indústria en general, posaríem aquest escenari d'enorme incertesa, posaríem la necessitat, doncs, de disposar d'una millor legislació o una administració més eficient, reduir la càrrega burocràtica, la teranyina normativa, i també posaríem en aquest top 3, doncs, tot l'aspecte laboral, no? Les dificultats que tenen les empreses de trobar els treballadors qualificats, de formar-los, de motivar-los, de fidelitzar-los, etc.
0: Malgrat totes aquestes dificultats, el baròmetre ens el miràvem i també transmet una certa confiança. Més del 80% de les empreses creuen que mantindran o augmentaran l'activitat. La indústria és optimista?
1: Sí, doncs això és el que ens indiquen les enquestes que estem realitzant. Ens dona una perspectiva dels propers mesos del que en diem un optimisme moderat. I en gran part, doncs, tenen previst millorar inclús els resultats, doncs, que han tingut aquests últims mesos. Això és una molt bona notícia, perquè es produeix també en aquest context, doncs, de complexitat que dèiem, no? Per tant, diguéssim que la conclusió a la que arribem és que la indústria catalana té molt potencial, que no l'està desplegant tot degut, doncs, a aquest conjunt d'elements, doncs, que els hi preocupa, i això, doncs, n'hem d'estar molt orgullosos, hem de cuidar-ho i treballar, doncs, perquè això millori, tant de bo, doncs, quan alguns d'aquestes incerteses que tenim a l'horitzó, doncs, quedi despejada, doncs, tant de bo la indústria catalana pugui assumir un creixement molt per sobre de la mitjana, perquè, repeteixo, aquest creixement industrial suposa inversions, aposta en el territori, formació en els treballadors, una mirada a llarg termini, una millor ocupació, i això ens interessa a Catalunya, Rubí, el Vallès Occidental i a tots, en definitiva.
0: I la digitalització i l'automatització, és més una oportunitat que una amenaça? La indústria catalana està preparada? Jo sé que hi ha moltes empreses que ja han fet el salt. Està preparada per aquest salt?
1: Doncs estarà preparada per força, perquè si et vols mantenir competitiu en aquest món globalitzat, doncs has de competir amb fabricants d'arreu del món, no? I això ens obligarà, doncs, a assumir i a implementar aquestes noves tecnologies. Aquí m'agradaria fer un apunt. Aquests dies s'està parlant molt, no?, de la intel·ligència artificial, quina afectació tindrà en el nostre dia a dia, però òbviament ara estem parlant de la indústria. La intel·ligència artificial té un impacte, però m'agradaria també obrir l'horitzó i que tinguéssim molt present que també forma part actualment de la prioritat en decisions, quines inversions han de fer les indústries en robòtica, automatització, sensòrica, tot el que digitalització en general. Però també, o sigui, l'empresa catalana està intentant aprendre un procés productiu que abans el feia, doncs, amb 10 persones, com es pot fer amb 8 o amb 5 persones. I això ho necessita fer per competir amb amb les empreses d'arreu del món, sobretot asiàtiques i americanes. També ho necessita fer, com deia, doncs perquè hi ha posicions que no troba treballadors i que, per tant, ha de reorganitzar la feina, i també crea altres llocs de treball, perquè les noves tecnologies doncs també requereixen de nous perfils, i al cap i a la fi ja veieu doncs que està intentant reconfigurar doncs els seus processos productius i l'organització del treball per mantenir-se viable i competitiva.
0: Això és el que entendríem com a reindustrialització? Quin model industrial necessita Catalunya per als pròxims anys?
1: La nostra recomanació és que Catalunya faria molt bé de fer doncs un pla estratègic de quines són les seves prioritats econòmiques pels propers anys, no? El que no ens interessa és intentar abarcar-ho tot, o que no tenir un horitzó suficientment clar que no ens permeti doncs prendre decisions sobre quines inversions hem de fer, quin tipus de normativa hem de desplegar, etc. Des de CECOT el que pensem és que hi ha sectors que nosaltres podem ser rellevants, que ja ho som avui en dia, com repeteixo que he dit abans, tot l'àmbit de la química, de la farmacèutica i la salut, també tot l'àmbit d'alimentació, fabricació mecànica i metall, o el turisme també, però enfocat doncs cap a un turisme de més qualitat. En general, tot allò que ens permeti doncs una major generació de riquesa i, per tant, doncs una millor ocupació i una millor capacitat doncs per l'Estat doncs per mantenir el model de societat del benestar que tenim actualment. Si seguim enfocant l'economia catalana cap a una economia de poc valor afegit, molt de serveis, molt terciària, doncs tindrem molta dependència de l'exterior i tindrem menys capacitat de generar doncs llocs de treball de qualitat. Creiem nosaltres que si l'enfoquem cap a una economia principalment industrial, que té capacitat transformadora, capacitat de valor afegit, més capacitat diferenciadora respecte d'altres economies, això ens aportarà bonança econòmica i social. I aquí Rubí està molt ben situada en aquesta línia de futur, perquè justament aquesta aposta industrial li és pròpia, té capacitats, té empreses doncs punteres que ho poden liderar, i té una població doncs que, com heu dit abans, és de les poblacions que més treballen en el sector industrial i, per tant, que està preparada per aquests anys que venen.
0: Per tant, jugarà un paper important, Rubí, en aquest repte de futur industrial.
1: Importantíssim. I com més ens creiem entre tots que el futur català és hauria de ser la indústria protagonista, doncs encara millor li anirà Rubí i el seu entorn, que és també tot el Vallès Occidental, una de les zones més industrialitzades del sud d'Europa.
0: Oriol, ja per acabar, si haguessis d'enviar un missatge a les administracions després d'aquest baròmetre, quin seria aquest missatge?
1: Bueno, jo els diria que l'economia industrial va bé, té aquest optimisme moderat que diem, però que té un enorme potencial, que sisplau poséssim en la prioritat de tots afavorir doncs que la indústria pugui desplegar totes les seves capacitats, perquè, repeteixo, això té una translació directa en la bona marxa de l'economia i en la bona marxa doncs de l'ocupació i del benestar de la ciutadania. Per tant, els hi demanaria molts esforços en tenir una administració eficient, en desplegar un marc normatiu que afavoreix el creixement de les empreses i una política fiscal, per exemple, que incentivi la inversió i desenvolupament dintre d'aquestes empreses, i, òbviament, el que dèiem abans, uns esforços tant del món públic com privat perquè la gent es formi i tingui el perfil que necessiten aquestes empreses per poder fer el seu creixement. A cap i a la fi, doncs, poder oferir una ocupació estable, ben remunerada a les persones, i aquesta seria la nostra petició.
0: Aquest ha estat el primer baròmetre. L'any vinent en tindrem un altre?
1: Sí, en traurem un cada 6 mesos, més o menys, sobretot també intentant doncs aportar una mirada estable dels indicadors

0: que els permeti tenir xifres, dades, concrecions, doncs per prendre millors decisions.
1: Molt bé, doncs esperant que arribi ja el pròxim baròmetre i que ens dugui totes aquestes novetats que ens deies, dona'm les gràcies per fer-nos aquest anàlisi tan exhaustiu d'aquesta primera edició. Moltíssimes gràcies, Oriol.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: La setmana passada ja vàrem xerrar aquí, a Ràdio Rubí, posant el focus en els reptes que planteja el consum i la gestió de la roba. I aquesta setmana, a l'espai Cada Residu Compta, el nostre municipi ha tornat a ser protagonista gràcies a la prova pilot del projecte Reviste, una iniciativa que vol millorar la recollida selectiva del tèxtil i conscienciar la ciutadania sobre la importància de donar una segona vida a les peces de roba. Natere repassa les noves alternatives per fer circular la roba des de les botigues de segona mà fins a l'intercanvi, el lloguer o l'upcycling, demostrant que cada peça pot tenir moltes vides abans de convertir-se en residu.
3: Cada residu compta.
4: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes de nou i benvinguts al Cada Residu Compta. Tere, com estàs?
5: Hola, què tal?
4: Ens acompanyes avui per explicar una iniciativa estatal que està tenint lloc aquí al municipi de Rubí, però que us la volíem explicar perquè és una prova pilot que es fa entre administracions, entitats i també Reviste, que és una entitat que agrupa les grans empreses del sector tèxtil, per intentar doncs, que puguem augmentar aquest percentatge de recollida selectiva de la roba, que no tanta roba vagi a parar doncs, a abocadors o a la fracció resta, sinó que ho fem bé. Contextualitzem primer. Què estem fent? Què està passant a Rubí? I per què aquesta prova estatal es fa a tot Catalunya, només es fa aquí, diguéssim, al municipi de Rubí, oi que és així?
5: Sí, sí, és així. De fet, diguem, el que hi ha és un concepte que és el fet que les empreses que aglutinen un determinat sector puguin col·laborar en la gestió del residu que genera allò que produeixen. Mm-hmm. Llavors, això, en concret, diguem, doncs sí que estem acostumats a que hi ha la responsabilitat ampliada del productor en l'àmbit dels envasos, en l'àmbit dels vidres, envasos de plàstic, el vidre, el paper, i per tant, això suposa que les empreses aporten una petita quota de tot allò mm-hmm. que produeixen i que qui ho gestiona és una entitat que assumeix, diguem-ne, doncs aquesta responsabilitat de manera global en nom de les empreses. I Reviste és l'entitat que a nivell d'Espanya està liderant aquesta iniciativa. En poden sorgir unes altres, però aquesta, i llavors aquí tenim Inditex, tenim Mango, tenim la Decathlon, tenim les grans empreses implicades.
4: Perquè hem de dir, Tere, que la recollida del tèxtil ja passa a ser obligatòria, és a dir, ja no és optativa,
5: sí,
4: que dèiem abans.
5: Ho és obligatòria des del 2026. És un tema que ens pot sobtar una mica, perquè la majoria dels municipis tenim contenidors de recollida de la roba des de fa molt de temps.
4: Molt de temps.
5: I estan lligades a les entitats que, majoritàriament, sense ànim de lucre, fa molt de temps que van identificar el repte ambiental que suposava el tèxtil i, per una altra banda, li van donar també un valor social, perquè moltes de les entitats són empreses d'inserció, associacions, també hi ha fundacions i algunes empreses, però que van identificar que amb la recollida del producte tèxtil i la possibilitat de reutilitzar-lo i de tractar-lo també podien crear ocupació, també podrien generar, diguem-ne,
4: a part d'ajudar a persones que necessitin.
5: Exacte, també podien, en aquest cas, la donació, articular la donació, no només individual, com podem fer qualsevol de nosaltres, sinó articular que aquests productes de roba també arribessin a persones
4: amb unes garanties d'estat, d'higiene, no? De tractament.
5: Exacte.
4: Una mica de no allò que he llançat, sinó allò que algú pot aprofitar.
5: Exacte, allò que no ens va bé a nosaltres, però que té vida i li podem, diguem-ne, donar aquesta continuïtat. Llavors, en aquest cas, el producte o el fet de poder-lo treballar en aquestes condicions, doncs sembla que ho tenim molt instal·lat, perquè en tots els municipis hem vist contenidors de diferent color.
4: Sí,
5: això és una de les coses que varia.
4: Hi ha molts de taronja,
5: hi ha de verds, hi ha de lila.

0: fins i tot en algun, vermells.
1: Carai.
0: Vermells, sobretot dominen els vermells.
1: És a dir, no és com allò de que el verd és el del vidre.
0: Correcte.
1: Perquè no tenim aquesta associació de colors, eh?
0: Perquè en aquest cas cada entitat té un color. Llavors, en aquests, la gran diferència era que tota aquesta implementació d'aquests contenidors en els municipis fins ara ha estat majoritàriament estructurada al voltant de convenis de col·laboració. En aquest cas era aquella entitat que deia, ostres, no, amb el municipi puc posar aquests contenidors i no cal que paguem, diguem-ne, res, treballem una mica, doncs, amb aquesta...
1: Per això aquesta disparitat de
0: aquesta disparitat de producte dintre del
1: d'allò, no? Tornem
0: a
1: Catalunya. Hem dit que Revista està fent una prova pilot a tota Espanya, en diferents
0: sí.
1: ciutats.
0: Sí.
1: A Catalunya han escollit l'estat de Rubí, al Vallès Occidental, sí. i el que s'ha fet és posar en marxa aquesta prova pilot de intentar de fer diferents accions per motivar la ciutadania a fer una recollida més conscient de la roba, del tèxtil, no només roba, sinó també tovalloles, llençols...
0: Roba de la llar,
1: sabates, complements, bosses, cinturons, sí? I aquesta, si passeu per Rubí, veureu uns contenidors molt divertits que els podreu trobar en diferents ubicacions al llarg de la segona quinzena de maig i la primera de juny, on aniran passant per diferents places. Són uns contenidors que et criden l'atenció, Tere.
0: Sí, perquè de fet el que hem volgut és estructurar cada contenidor com si fos una mica un armari. Llavors tenen unes fotos que ocupen tot el frontal que tenen i també la trasera dels contenidors. Per tant, hem posat els contenidors en punts on es puguin veure per davant i per darrere, que puguin lluir aquests armaris i que d'alguna manera també cridin, perquè aquesta campanya l'estem fent ara, perquè és l'etapa o l'època en la que més fem el canvi d'armari. Per tant, dintre d'aquesta iniciativa global de veure què es pot anar fent al llarg del temps, des d'aquí amb el Consorci de Residus del Vallès Occidental vam plantejar que el que volíem, diguem-ne, és promoure el canvi d'armari i promoure que la gent tingués certa consciència de que a l'armari no cal deixar coses per si de cas, no cal anar deixant o tenint guardades aquests llençols del metro, del llit de metro 35, quan
1: que
0: ara
1: ja
0: tenim un llit
1: no?
0: de metro 80. Però, no, aquesta tendència...
1: Escolta,
0: que tenim...
1: Escolta, a veure, jo faig servir llençols vells com estovalla, eh?
0: Bueno, si ho fas servir bé...
1: I tant.
0: Si ho fas servir bé, però si no ho fas servir, aquí ve el
1: Boníssim
0: problema.
1: Boníssim queda.
0: Aquí ve el problema, que és preferible fer circular la roba
1: tu
0: en aquest sentit.
1: Tu tenies una dada molt interessant. No sé si era el 40%...
0: Bueno, el 60% de la roba que tenim a l'armari no la utilitzem.
1: Per tant, només utilitzem el 40%, menys de la meitat de la roba que tenim a l'armari,
0: és
1: la que utilitzem.
0: Sí, i has de comptar que cada persona es pot comprar l'any aproximadament 10 quilos de roba, vull dir, ens comprem
1: en
0: molta
1: sèrio?
0: Roba.
1: No ho puc creure.
0: Sí. I les peces de roba les podem utilitzar 7-10 vegades, o sigui, com una mitja. Clar, has de comptar que sí que tens aquella samarreta que te la poses molt durant
1: aquest
0: una temporada.
1: Aquest és el problema també d'aquesta moda fast fashion que es diu,
0: d'utilitzar-la.
1: El fast fashion té aquest problema de la quantitat de residus que es generen i que veus algunes imatges...
0: Això per una banda, i l'altra és l'impacte que té la indústria d'aquesta moda tan canviant, que hem de comptar que la indústria de la moda és de les més contaminants i que en aquest sentit és responsable de contaminació de l'aigua, de tots els microplàstics que moltes vegades, no?, aquestes notícies que sentim del mar, dels animals del mar, no?, que estan...
1: Però
0: afectats.
1: Nosaltres anem al que podem fer cadascú nosaltres des de casa nostra i com a tancament ja del programa d'avui, Tere, ja sigui a Rubí, on trobareu aquests contenidors tan xatxipirulis, que de lluny direu, han ficat un armari al mig de la plaça, atenseu-vos i ho veureu. I si no sou de Rubí, aneu-hi també, perquè ho veureu. O aneu a qualsevol dels contenidors que tenim a prop de casa.
0: Mireu alguna notícia del que s'està fent a Rubí i és una activitat molt interessant per poder-la replicar en altres municipis.
1: I ja ho sabeu, abans de llançar una peça, ara quan feu el canvi d'armari, preguntem-nos, es pot reutilitzar, es pot reparar, es pot reciclar? Perquè petits gestos com aquests ens ajuden molt a reduir residus i a cuidar el planeta. Gràcies, Tere.
0: Exactament.
1: Fins la setmana vinent.
0: Vinga,
1: adéu.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

0: I arribem al temps dels esports amb el Toni Bravo. Bon dia, Toni, com estàs?
1: Bon dia, me sento ara, m'escolta. Bé, molt bé. Una mica adormit, encara que siguin aquestes hores, però tu, les nits ja comencen a ser una mica més tòrrides, costa una mica més de dormir, eh?
0: T'acosta això... dormir amb la calor?
1: Curiós, eh?
0: A més... Bueno, li costa a tothom, excepte a jo, que no tinc calor.
1: Però... A més, sí, he estat optimista, o sigui, no he posat cap ventilador ni no res.
0: Has estat per la nit, optimista.
1: Clar.
0: Has vist que la llum pujava, a partir des d'ahir, que la llum pujava i has dit, vinga,
1: sí, no sé.
0: A veure si aguant.
1: No sé, ha estat la primera una miqueta més així, però bueno,
0: vinga,
1: anirem amb el cos adaptant-lo. Però on vols que comencem? Tenim moltes coses. Tenim bàsquet, tenim futbol, promocions... novetats...
0: Novetats, sempre.
1: Ja està, ja he triat. Vinga, va. Futbol, Santi Fernández, que tornarà a dirigir el primer equip del 20. La pròxima temporada primera catalana. El tècnic encapçalarà aquest nou projecte que inclou planificació de plantilla, objectius, impuls de les noves instal·lacions. I el 20, doncs, aposta per l'experiència. Recordem que Santi Fernández ja va estar justament aquesta temporada abans de Quico Díaz. I aposta per aquesta experiència i pel coneixement de la casa per afrontar la nova etapa de l'entitat. A més, Santi Fernández el vam entrevistar a Sports Vintage, una entrevista llarga, i té també, a mi m'agrada també molt especialment perquè va estar vinculat amb el Sabadell, amb el futbol femení, i té un tarannà que a mi especialment m'agrada molt.
0: I arriba amb unes instal·lacions completament renovades.
1: Exacte.
0: Bueno, torna, no arriba, torna.
1: Exacte. Parlem més de més futbol. La tornada a les promocions de tercera, te'n recordes, quarta catalana, doncs han deixat una cara i creu. La penya blaugrana Ramon Llorenç B no va poder remuntar el 2-0 de l'anada. Ja ho vam dir, que era complicat perquè jugaven al Sant Cugat, jugaven contra el segon... Jugaven a casa seva, doncs van caure 3-0 al camp dels Sant Cugatens. Per tant, van quedar eliminats.
0: Vaya pena.
1: En la lluita
0: pobres.
1: Per l'ascens, sí.
0: I qui, sí... Bueno, la part bona és que no pugen, però el manco es queden igual.
1: Sí, està molt bé. Han disputat la promoció, han estat a punt. Era molt complicat, aquest repte. Però han estat a punt de poder-lo tastar, el tenien a tocar, Qui s'hi ha fet un pas endavant és el 20B, que ha signat una exhibició al municipal del 25 de setembre. Després del 2-3 a l'anada, els rubinencs van golejar l'Incresa Atlético B 6-0. Amb un hat-trick, a més, i una actuació que els classifica per la final de la promoció, que es disputarà a doble partit contra la penya recreativa Sant Feliu.
0: Per tant, a veure com els hi va.
1: També continuem per aquí. El CEP Sant Jordi femení va estar el protagonista de la Final Four de segona catalana. Dissabte les blaunegres van topar amb el Sant Josep Obrer, molt sòlid, van perdre 55-69 la semifinal. L'equip va reaccionar diumenge amb una versió més ofensiva, va superar el Prat B 65-84, per tant van quedar terceres i tanquen doncs aquesta temporada, també en aquesta promoció d'ascens, però bueno, com a terceres. I ens queda parlar d'una cosa també que a tu t'agradarà, que és la Black Wolf Rubí, que ha tancat Futbol Platja les quatre primeres jornades de la primera divisió femenina de Futbol Platja. És la màxima categoria. Una victòria, tres derrotes. Van jugar a Chipiona. Les rubinenques van perdre 3-4 contra el Barcelona Beach Soccer, 5-1 davant del Melilla, que és considerat com dels millors equips del món, 6-4 contra el Torroxenyo, que és l'actual campió d'aquesta lliga, però van sumar la primera victòria de la seva història a la màxima categoria amb un 2-1 contra el Túria. Com estan? Doncs ara mateix estan novenes, estan a la part baixa, amb 3 punts, i dijous entren a jugar, disputen una nova fase de 4 jornades i aquesta vegada ho fan a Huelva.
0: Bueno, a veure com se'ls hi dona. Cisco t'anava a dir.
1: Cisco.
0: Toni, moltíssim.
1: M'ho dius pel tamany.
0: Sí.
1: Sé que tinc la cadira més baixa.
0: Ui, lo que le ha dicho.
1: Lo que acabo de dir al Cisco.
0: Bueno, adeu. I ara no marxin, perquè torna el Toni Bravo, si pot, a fer la tertúlia, i nosaltres vos deixam amb la recomanació musical del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Si us dic Melissa Vivian Jefferson, gairebé segur que no sabreu de qui parlo, però si us anomeno Lizzo, potser ho tindreu molt més fàcil. La cantant, compositora, rapera, actriu i presentadora estadounidenca publicarà el proper dia 5 de juny Bitch. Aquesta paraula, que sempre s'ha utilitzat de forma despectiva i masclista, dona sentit a lo nou de Lizzo. Aquest treball arriba tot just quan la cantant està travessant un dels períodes més delicats de la seva exposició pública. En els últims mesos ha hagut de respondre a la demanda presentada per diversos exballarins que la van acusar d'assetjament sexual i de mantenir un ambient laboral tòxic. Centrant-nos en la música, que és allò que ens interessa realment, la cantant reutilitza part de la tornada de la mítica cançó Bitch, de Meredith Brooks, de mateix nom, per cert, per reivindicar aquesta expressió com una paraula que per Lizzo significa poder. Prendre una etiqueta que abans s'usava per a menysprear les dones i convertir-la en una declaració de confiança i d'amor propi sense complexos. Declaracions de la mateixa Lizzo. Doncs, en un comunicat també Lizzo va explicar que era lògic titular el meu àlbum Bitch perquè s'ha convertit en la meva paraula favorita. Quan la uso, quan la utilitzo a la meva manera i perquè sóc 100% aquesta paraula, Bitch. En l'excepció, evidentment, que hem comentat. En aquest treball hi trobem 12 cançons, com aquest tema que estem escoltant ara mateix, Don't Make Me Love You, és el primer avançament d'aquest treball, i ara us deixarem amb la cançó que dona nom a aquest nou treball de Lizzo, que es publica el proper divendres. Estem parlant del tema Bitch.

0: Sempre al teu costat.
1: Són les 2 de la matinada.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Del Vaticà o a la Pop, esperi el seu torn per ser atès. Comencem pel que no fa cap gràcia. Al País Valencià, un policia ha agredit brutalment una docent, i aquí no hi ha ironia possible ni joc de paraules brillant, perquè una mestra pot protestar, discrepar, i no hauria de necessitar protecció per exercir la seva llibertat. Quan qui porta uniforme perd els nervis i exerceix violència gratuïta davant qui porta una pissarra, no falla només una persona ni un protocol concret, falla democràcia, societat, cos policial i la idea més bàsica de que la força i la llei ha d'estar al servei de la ciutadania i del respecte i no pas sotmès. I mentre aquí comptem vots i reunions, Trump i Netanyahu fa temps que confonen geopolítica amb invasions, mort i demolició urbanística. Entre uns i altres, el planeta sembla governat per gent que va créixer pensant que el risc era un manual d'instruccions i els civils continuen pagant les fitxes d'una partida que no han triat. També la Unió Europea endureix la política migratòria, cada cop més murs, més filtres, més burocràcia preventiva. És fascinant. Els capitals viatgen en mil·lisegons pel planeta.